0: Misteri. Un vaixell mal documentat que arriba tard o no arriba. Desaparició inexplicable. Un accident aeri amb informes incomplets. Portal dimensional. Per què dèiem que és útil? És útil per evitar parlar d'errors de navegació, de mapes imprecisos o de tecnologia limitada. Útil per transformar accidents tràgics en enigmes fascinants. Útil per convertir el comportament caòtic del mar i de l'atmosfera en una història amb voluntat pròpia. I sobretot, sobretot, útil per fer molt més interessant una realitat que sovint és força menys espectacular i molt més estadística. Al final, el Triangle de les Bermudes ens diu menys sobre l'oceà i més sobre nosaltres. Sobre la necessitat humana de trobar patrons, de donar sentit a la incertesa i de preferir una bona història a una explicació avorrida però més correcta. Avui intentarem separar la llegenda del mapa, el mite de les dades i la por de la ciència. Benvinguts a La Terra No És Plana, el programa on els vaixells no desapareixen en portals dimensionals. Simplement acaben sent víctimes de males rutes i bons relats.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
0: I en tot cas, per començar aquest viatge oceànic, saludem el nostre geòleg i divulgador preferit, Jordi Vilà, divulgador de geòleg.cat, professor de geologia. Què tal, Jordi? Tot a punt per salpar? On et veiem?
2: Mayday, mayday, mayday. Atenció.
0: Què estàs fent?
2: Tinc els mandos, no va. Espera, Sergi, que estic acabant una partida del Flight Simulator.
0: Ah, anava a dir, aquí no hi ha cap pista d'aterratge, tio.
2: No, saps què m'està passant? Que se m'està acabant el combustible just allà al triangle.
0: Ai. Quina angoixa aquí, eh?
2: Sí, sí. Ui, i més a més el ping no em va d'aquest ordinador. Targeta gràfica és dolenta.
0: Desastre.
2: Va, tanco.
0: No et guanyaries la vida, portant avions? No sé.
2: Ja t'asseguro jo que no. No.
0: Intentaré evitar pujar un avió amb tu, si el condueixes. Escolta, comencem pel més bàsic. Va, si el Triangle de les Bermudes fos tan perillós com diu la llegenda, per què cada any hi passen milers de vaixells i avions sense cap incident, també? Perquè, clar, es parla dels que dels que s'hi enfonsen, però no sabem els que no, no? Aquests no surten.
2: Esclar, fixa't, tal com bé has dit, és una ruta, una zona amb rutes molt concorregudes, aquesta. I passen milers i milers de vaixells, i passen també el transport aeri. Doncs allà hi ha molt moviment i sovint, i en gran quantitat. És una zona que, bàsicament, si mires les estadístiques, i ara ja faig un spoiler bastant important, les estadístiques ens diuen que té la mateixa sinistralitat que qualsevol altra zona del món.
0: Ah, sí? De veritat?
2: És a dir, no és a dir,
0: els números
2: que sigui més
0: canten,
2: alta. Sí, els números canten. Fixa't, ja ho has dit tu, la zona com es delimita, Miami, Bermuda, San Juan de Puerto Rico, però fixa't aquí, ja si és anòmal de per si el Triangle de les Bermudes, que hi ha altres autors que ja el dibuixen diferent. Si trobes versions, sí. Podem trobar versions del Triangle de les Bermudes. Alguns els dibuixen, amplien el triangle fins a les Açores, d'altres hi inclouen tot el Golf de Mèxic. Clar, això de per si ja és anòmal, perquè no et dona una sensació d'una cosa delimitada.
0: Clar, si vas en barco o barca per fora del que tota la vida has pensat que era el triangle i resulta que és un altre lloc, diuen, cari, doncs això també és Triangle les Bermudes, no?
2: Exacte.
0: Adapten una mica el mapa al que convé, vols dir?
2: Sí. I bé, el que sí que té, de cert, aquesta zona d'allà té una fossa, té una profunditat oceànica bastant important, i a la fossa de Puerto Rico, que arriba més o menys als 8.000 metres.
0: Aleshores,
2: has de pensar
0: profund,
2: que sí, i està per allà davant de Puerto Rico. Aleshores, si un vaixell, un avió, una aeronau s'enfonsa o té un sinistre allà en aquella zona, ja és probable que no el trobin mai més.
0: Clar, perquè està molt avall,
2: tu,
0: diguem. Clar.
2: Sí, ves-lo buscar tu, 8.000 metres de profunditat, imagina't. Però bé, fixa't si ha estat transitada, tal com deies, aquesta zona, que durant més de 400 anys, ja en els últims 400 anys ja han passat vaixells. És les rutes comercials més transitades del món. I no hi ha cap menció a zones maleïdes. Ni els navegants espanyols que passaven per allà, ni els portuguesos, ni els britànics, que també estaven tots per allà, ni els pirates del Carib,
0: tampoc
2: en parlen. No en parlen. Cap
0: o sigui, que és un fenomen modern, diguem.
2: És un fenomen modern, i fixa't, fins i tot un cronista del qual en tenim tots els relats, que és Cristòfor Colom, que arriba allà, anota qualsevol cosa en els seus diaris, no parla en cap moment ni de llums, ni de variacions magnètiques rares, ni de zones on desapareguin vaixells. Bàsicament parla de tempestes, parla de bancs de sorra, clar, parla de lo que hi ha al mar, de normal. Però bueno, quan va començar, doncs, aquesta
0: dèria, no? Clar, perquè això és, des de petit cursant-ho dir.
2: El 1950 hi ha aquí el primer granet de sorra, un periodista que es diu Edward Van Winkle-Jones de l'Associated Press fa un article i que el titula Sea Mystery at Our Back Door, un misteri marí a la nostra, aquí al costat. En aquest article enumera vaixells que han desaparegut, però no aporta ni dades tècniques, no analitza la meteorologia que hi havia en aquell moment, no comprova ni arxius navals, és un article que no és rigorós.
0: Sí, és una mica misteriós, és una mica... És poc rigorós,
2: sí,
0: això.
2: Sí, és suggestiu, és per portar el públic cap al misteri.
0: Mica morbós, mica groc,
2: sí,
0: allò que se'n diu.
2: Sí, exacte. No parla en cap moment de cap triangle, però dona peu aquí a sembra, fa la primera llavor. Diu, ei, cuidado, aquí hi han passat coses. Uh-huh. I el misteri, el relat, es comença a fer més gran i el 1952, dos anys després, un escriptor que es diu George Sand publica un article en una revista que es diu Fate Magazine. Pots imaginar que amb aquest nom és una revista especialitzada en el misteri, en ovnis, en parapsicologia. Uh-huh. I allà parla... Ja comença a posar-hi més llenya al foc, eh? Parla d'avions desorientats, de brújoles que giren estranyament, desaparicions sense explicació, però aquí encara tampoc parla de cap triangle. Però ja estem allà, eh? Estem començant a sembrar
0: el dubte. Parla d'aquella zona, diguem-ne, així en un sentit més ampli.
2: Sí, és literatura especulativa, aquí no hi ha investigació. Uh-huh. El 1964, ens remuntem 12 anys després, ja entra en joc el nom. Home, un nom com el Triangle de les Bermudes és un nom que crida l'atenció.
0: És xulo, Un
2: articulista que es diu Vincent Gaddis publica a una revista que es diu Argosy un títol que ell el titula d'aquesta manera, The Deadly Bermuda Triangle.
0: Home... Que és molt contundent, eh?
2: Uau.
0: Et predisposa bastant, eh?
2: Sí, i a partir d'aquí... És un article, per això, en una revista que té poca sortida.
0: Ja.
2: El públic encara no ho coneix del tot, però el relat ja funciona, el nom funciona, i aquí entra el 1974, cap de 10 anys, entra Charles Berlitz, on el nom del Triangle de les Bermudes ja explota del tot, i perquè ell fa un llibre que es titula simplement El Triangle de les Bermudes, i és un best-seller mundial.
0: Ah, sí? O sigui que el tio peta i tira, o sigui, fa famós el concepte.
2: Exacte, aquí fa famós tot aquest concepte, bueno, a veure, parla de... No consulta ni fonts primàries, omet explicacions que ja es coneixien, que donaven raons científiques, canvia localitzacions... Bé, és a dir, fa tota una sèrie de coses que no són ètiques ni periodístiques.
0: Yeah.
2: I això ho detecta un investigador a finals dels anys 70, el 1975... Un científic que es diu Larry Kush va intentar desmentir totes aquestes teories que es
0: van escriure. Hi havia un detractor que tenia ganes d'explicar-ho.
2: Sí, i va començar a revisar cas per cas tots els casos que es van descriure dins el llibre del Triangle de les Bermudes. Uh-huh. Ell realment consulta arxius navals, informes meteorològics, revisa els registres de les asseguradores, que és clar, quan hi ha un sinistre d'aquests hi ha l'asseguradora darrere.
0: Clar.
2: Compara dates, coordenades i el resultat que arriba ell a la conclusió que molts d'aquests casos o no van existir, és a dir, se'ls van inventar, d'altres van ser exagerats i que la resta de sinistres tenen una explicació racional. Però bé, aquest llibre no va tenir èxit.
0: Aquest no. El del morbo sí, aquest no, eh?
2: Aquest no, és l'habitual, és el que ens passarà a nosaltres. Amb la Terra no és plana, que per cert no sé si... És que és l'últim programa. A mi em preocupa, ja, jo tenc tot el guió fet.
0: No, això de que és l'últim... Això és que no us ho he explicat tot, ja ho veurem si és l'últim, ja ho veurem. Ja ho veurem, ja ho veurem.
2: Però això no ho vas dir a l'última reunió.
0: Ja ho veurem. Bueno, no sé, potser vas arribar tard. Crec que vas arribar tard. Vas arribar tard, com que sempre fas les teves coses, els teus experiments, i estaves amb el Flight
2: Simulator. Era la de dissabte passat? O en vau fer una altra?
0: Estaves despistat.
2: És que em sembla que feu reunions i jo no hi soc. Bueno,
0: no sé, no hi vegis papus on no hi són, Jordi.
2: Ja.
0: Tot serà tractat en el seu moment. Va, escolta, avancem una mica. Ens has explicat una mica d'història, d'on ve tot el mite del Triangle de les Bermudes. De tota manera, hem de parlar de casos segurament més concrets. Ara aprofitem també ja per donar entrada a l'Albert Palou, que és biòleg, divulgador del Centre Beta, Relacions Institucionals d'aquest centre d'investigació. A veure, tu ets més de monstres marins o de fulls de càlcul, Albert?
3: No, monstres marins sempre a mort amb ells.
0: A tope, sí,
3: El calamar gegant vesteix molt, sempre.
0: Vesteix molt, no sé si vesteix, sí. No sé com, però en tot cas, si tu dius, és que jo m'ho crec, molt bé. Bueno, així, escolta, amb tu, nivell... d'investigació científica. Se n'ha fet alguna sobre els fenòmens del Triangle de les Bermudes, diversos, els accidents que hi ha hagut? Hi ha alguna estadística, algun estudi una mica seriós i solvent al respecte? A part d'aquest senyor que deia en Jordi que va fer un llibre que al final no va acabar venint gaire, perquè...
3: Sí, aviam, els pocs que hi ha seriosos, tots arriben a una conclusió, que és la mateixa que deia en Jordi, que és que no hi ha cap correlació estadística real.
0: Punyeta, doncs això llavors ja està.
3: Sí que he trobat alguns estudis de gent ben intencionada que intenta trobar-li alguna explicació i donar-li una certa racionalitat. Poquets. I publicats, no sé. He trobat un que feia un estudi bastant aparentment ben fet sobre els règims d'onades de tota aquella zona. Bueno, està fet a la Universitat de Tanzània. Però, bueno,
0: Universitat de Tanzània.
3: I buscant, clar, he pensat que avui era un dia ideal per explicar una mica com funciona el món de les revistes científiques, perquè parlem molt de publicacions i coses, i no sé si la gent ho acaba de tenir del tot clar. O sigui, els científics, bàsicament, quan estudien alguna cosa, ho transformen en un text, un article, ho envien a una revista suposadament prestigiosa. Aquesta revista ho fa revisar per altres científics experts en l'àmbit, que diuen si vas bé, si vas malament, què corregir, què afegir, i una vegada has passat aquestes revisions, tu la publiques i la qualitat, diguem, de la teva investigació es basa després en el nivell en el que està la revista situat i la quantitat de vegades que aquest article és citat per altres investigadors que fan la seva recerca.
0: Sí, és una cosa d'autoconsum, de donar-hi
2: voltes... Ha faltat el que paguen, el que es paga per fer
3: sí,
2: un article.
3: Sí, això podem
2: entrar després. S'ha de pagar per publicar.
3: Això té molts defectes i alguns se n'aprofiten. Hi ha una categoria de problema que tenim últimament al món de la ciència, que són les revistes depredadores, que és el que deia en Jordi, que hi ha revistes que tu pots pagar i publicar absolutament el que sigui. Uh-huh. Textos aleatoris, sense cap base. Ara fa... Bueno, hi ha gent que ha fet la prova d'escriure un article sense cap sentit relacionant la ingestió de pastanagues i la vida sexual, ha posat d'autors i universitats inventades i ho ha enviat a una revista i li han publicat. És la que coneix com a revista depredadora que publica qualsevol cosa. Sí que amb el Triangle de les Bermudes he vist un altre fenomen que és interessant, que són les revistes de baixa qualitat.
0: Ja,
2: aquestes m'agraden.
0: Estan proliferant, no?
3: Bueno, no, sempre han existit. Si tu pots, ara nosaltres podríem ajuntar-nos i crear una revista científica. Uh-huh. I bàsicament l'únic que hauríem de fer és seguir aquest procés. Si algú ens enviaria un text per publicar, nosaltres buscaríem uns experts perquè ens revisessin, perquè es fessin comentaris, s'arreglessin, i al final els publicaríem en algun lloc i estaria allà disponible. Això, hi ha tots uns organismes internacionals que ho regulen, que estableixen una sèrie de categories. I a vegades hi ha gent que es cola una mica, i hi ha revistes que apareixen en aquests índexs de revistes serioses. No són depredadores ni llocs d'aquests on pagues poder. Són revistes que funcionen bé, però que el procés que segueixen i la qualitat en si de la feina no és bona. Llavors, això obre la porta a que hi hagi gent que pugui publicar en aquestes revistes fàcilment i que això et consti en el teu currículum com que ho has publicat.
0: Com que has publicat en una revista, està clar.
3: Després, si aquest article té un 0% de cites, la revista té una qualitat reconegudament baixíssima i tot és un desastre, diguem que això ho has de posar tu de la teva banda. O sigui, quan tu consultes una font, una de les coses que has de fer quan mires un article científic és veure si aquest article científic és creïble o no. Perquè pots estar arribant a una revista aparentment formal, però que no tingui la qualitat necessària com per fer-ho servir tu com a la teva font.
0: Clar, però això ja vol dir que l'espectador ha d'estar molt disposat també a assegurar-se de la solvència de les fonts i de tot plegat, no? És a dir, se suposa que, és el que ho has dit tu, les revistes científiques són un punt de referència. Per tant, hi ha una base mínima que compleixen, no?
3: Sí, llavors quan algú aconsegueix publicar alguna cosa i, per exemple, doncs, un periodista, per dir alguna cosa, està redactant un article sobre un tema i trobes que això està publicat, el sol fet que estigui publicat no vol dir que allò sigui creïble.
0: Ja, està clar, sí. O que sigui solvent, vols dir, no?
3: Tot aquest sistema té molts fallos. Perquè, per exemple, una de les coses que et miren la qualitat dels teus articles és si està citat moltes vegades. Et poden citar moltes vegades per dir que la teva feina és un desastre.
0: Clar, però anava a dir, però pot ser un xurro. És a dir, si l'argument o el criteri és que t'hagin citat molts cops, escolta, no sé, amb tot el carinyo del món, però bé, l'Evan Esteban és una persona molt citada moltes vegades a l'estat espanyol, sí. I no tindria un Premi Nobel de Física, amb tot el respecte, insisteixo, per la princesa del Pueblo, eh? Però ja ens entenem.
3: I aquí arribem a la trista història d'Aftab Malik.
0: Aftab Malik.
3: Un... Aftab Malik és un criminòleg de la Universitat de Lahore, al Pakistan, que en un article publicat a Research and Marine Sciences d'Iran va decidir fer l'estudi més exhaustiu mai fet sobre el Triangle de les Bermudes.
0: Bueno.
3: Ho va publicar i vosaltres podeu anar a Google Scholar, qualsevol indexador d'articles científics, podeu arribar a l'article...
0: I el trobem.
3: Factors dominants amb efectes adversos a la regió del Triangle de les Bermudes.
0: Veus?
2: Carai.
0: I ell sí que devia definir exactament el terreny, no? Com estava delimitat, tot plegat...
3: Sí, és bastant desastrós, eh? Us ho dic.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: Sí, és poc rigorós, poc mètode científic, diguem.
3: Sí, per començar, la revista està en el rang més baix possible de revistes.
0: Ja, és d'aquestes de l'Hacendado, diguem.
3: Diguem que en el conjunt de tots els articles publicats en aquestes revistes sumen la friolera d'un 0% de cites per part d'altres autors.
0: Caram.
2: Bé, de moment anem bé.
3: I un dels indicadors de qualitats és que t'ho accepten
0: pagant,
3: tot...
0: I
3: No, aquest no paga res, però t'ho accepten tot molt ràpid. O sigui, tu envies...
0: Ja.
3: Va, aquí, pim-pam, ja està.
0: No ho deus haver provat, oi?
3: No, perquè, diguem que en el sistema d'avaluació de qualitat dels investigadors europeus, publicant aquest tipus de revistes no computa. És com si no ho tinguessis.
0: Ah, són més serios. Bueno. I què diu l'estudi? Què diu l'estudi del Malik?
3: Ell volia fer simulació de som gent seriosa i agafa tots els possibles factors causants dels fenòmens del Triangle de les Bermudes i els analitza. Llavors en descarta alguns i n'accepta uns altres. Vols saber quins descarta?
0: Aviam.
3: Descarta els ovnis.
0: Descarta els ovnis?
3: Sí, la caiguda concreta de meteorits sobre els vaixells.
2: Hòstia, una punteria. Sí, sí.
3: I descarta factors espirituals que generin bogeria momentània.
2: Vale.
3: Això ho descarta.
0: Això ho diu
3: això
0: que no.
3: Això no.
2: Si ho ha analitzat, ara vull veure què no descarta. A veure,
0: exacte. Jo crec que aquí és el té el terreny.
3: Et farà més gràcia què no analitza.
2: Ah, a veure.
3: Perquè no analitza la possibilitat de l'error humà.
0: Home! O sigui, també el deixa de banda. No el posa com una variable...
3: Ni sí ni no en parla. No cita.
0: O sigui, que si hi ha algun vaixell que s'ha enfonsat, no ho sabem. Si...
3: També us diré que si us mireu l'article, les taules de dades tenen errors tipogràfics, que és una cosa bastant lamentable. I, bueno, barreja moltes coses i... Ara, si voleu, us faig la llista de les coses que ell sí... que diu que són les causants del fenomen del Triangle de les Bermudes en la seva combinació. O sigui, tot això està passant alhora, segons ell, i està causant l'efecte. Això és que ell opina que l'energia solar que arriba a la Terra en aquella regió arriba diferent de com arriba a la resta del planeta i que això causa uns moviments oceànics que fan que xoquin corrents d'aires que generen espirals atmosfèriques i oceàniques, anòmales, i tot això ho diu sense aportar cap dada de cap informe de cap agència meteorològica.
0: I li publiquen,
3: Sí, sí.
2: Bé.
3: Sí, absolutament cap informe i cap dada. Després diu que això, clar, això combinat amb... O sigui, a més, la regió té una forta presència de partícules magnètiques que acaba generant... Sí, partícules magnètiques, forta pressió de... Moltes. Que generen solenoides naturals.
0: Solenoides naturals.
3: Sí, no t'explica com són aquests solenoides. Només es generen solenoides. Un solenoide, perquè la gent... és una bobina que genera un camp electromagnètic.
0: Perdó.
3: Doncs això, hi ha moltes partícules electromagnètiques per allà que generen solenoides naturals que alteren el camp electromagnètic i fan que en aquella part del món tingui el seu propi pol nord i pol sud.
2: Ostres, molt complicat, això, eh?
3: O sigui, allà tenen un pol nord diferent i un pol sud diferent pels solenoides naturals que hi ha allà. Combinat,
0: i això altera el camp magnètic i tot...
3: Combinat amb grans corrents oceàniques i espirals atmosfèriques... que no observen ningú, els solenoides allà fotuts, tot això, bueno, clar, genera huracans, vents... Òbviament, és una regió del món on hi ha huracans, això sí que...
2: Sí, i tant.
3: I hi ha un gir més, encara, que no el veieu venir, que són els núvols de plasma.
2: Ostres.
0: Núvols de plasma,
3: Sí,
0: el Triangle de les Bermudes.
3: Sí, tota aquella regió del Triangle de les Bermudes està plena de gas ionitzat.
0: Sí.
3: Que passa que hi ha un problema que al llarg de l'article el va definint de forma diferent. I hi ha un moment que defineix el gas ionitzat que forma núvols de plasma com enormes masses de gelatina. Després en diu gasos gelatinosos, que és un concepte que m'agradaria entendre algun dia. I acaba dient que tot això és perquè hi ha una temperatura concreta en aquella part del món que fa que el camp electromagnètic es solidifiqui.
2: Ai, perdó, eh? Sí que no es poden dir paraules, però és que me l'has fet
0: però
2: a
0: com,
2: dir.
0: Però com que solidifica? En forma de què? Que queda sí, un bloc allà?
3: Hi ha tota una parrafada després de l'oscil·lació de les partícules en un marc plasmàtic que fa que això generi una substància... Però se li solidifica el camp electromagnètic? Això és... Senyor, no sé. Insisteixo, un senyor, un criminòleg de Pakistan, dient tot això.
0: Clar, és que és criminòleg, el tio, no és físic ni res.
3: I després, de la ciència, però... clar, acaba concloent que tot aquest gas gelatinós, electromagnètic, solidificat per les temperatures, s'acaba relacionant amb els cinturons de Van Allen.
2: Apa, vinga. Cinturons
0: de Van Allen.
2: Cinturons de Van Allen estan fora.
3: Sí, són cinturons de Van Allen, són uns cinturons, diguem, que genera el camp magnètic de la Terra, on atrapen partícules, sobretot electrons i protons, que venen del vent solar. Doncs això, tot aquest gas solidificat plasmàtic i a les corrents electromagnètiques en espiral amb la temperatura i tot això es fa que aquella regió del món estigui directament connectada amb els cinturons de Van Allen.
0: Com una mena de mànega que surt...
3: I que, clar... Okay. Com no vols que passin coses allà.
0: Clar, vulguis que no, fa de mal fer.
3: I això, senyors...
0: Però ell analitza casos particulars?
3: No cita cap cas, ni dona cap dada, ni analitza res.
0: Molt bé. Llavors, fa algun càlcul, suposo.
3: No n'hi ha cap. L'únic càlcul que hi ha és el de quants accidents té registrats per any a la regió, que, com he dit, si mireu les taules, hi ha errors tipogràfics.
0: O sigui, bàsicament és un tio que es va dedicar a fer hipòtesis, no? Va allò aixecant el dit i va dir cap aquí, cap allà, però sense analitzar res.
3: I n'hi van publicar.
0: Això és la... I aquest és l'únic, segons tu, estudi seriós que sapiguem, no? L'únic estudi o l'única publicació en relació a aquest tema que es coneix.
3: No, n'hi ha més, però aquest és el que m'ha semblat més graciós, perquè realment demostra com de malament està a vegades el món de la publicació científica.
0: També tens raó que està fotut, però bueno, n'hi deu haver algun una miqueta més solvent, potser, no? En tot cas, Jordi, tu t'has mirat alguns casos de desaparicions i que s'han analitzat o...
2: Sí, n'he trobat diversos, i la veritat és que són molt interessants tots. A veure, et diré els més sonats, els més famosos. Un dels que se cita sempre és el USS Cyclops, que era un vaixell militar que va desaparèixer sobtadament amb 309 tripulants. Clar, són
0: 309,
2: molta gent. El 1918. Va desaparèixer sense enviar senyal de socors, sense res. Això...
0: Però tot això és abans del mite que es va crear, eh? M'has dit que era els 50, més o menys. Ja que sí.
2: Sí, el 1918 no hi havia cap mite allà. No es parlava d'això.
0: Sí,
2: el que es diu, doncs, que sí, aquest vaixell es diu que anava sobrecarregat segurament amb massa, amb manganès en aquest cas. Tenia una mala estabilitat i a més era un dia amb fortes tempestes. Amb un onatge que entre cresta i cresta podien haver-hi puntes de més de 20 metres. Aleshores, si el barco es troba entre dues puntes, es pot partir per la meitat tranquil·lament i desaparèixer ràpid, en menys d'un minut.
0: S'enfonsa de seguida.
2: Sí, per tant, aquest és un cas real, va passar, però no té res de misteriós. Simplement va tenir un enfonsament sobtat. Això pot passar. En més casos, el 1945, cinc avions.
0: S'acaba la Guerra Mundial?
2: Sí.
0: El 45?
2: Cinc avions militars en entrenament... Cinc. Desapareixen.
0: Ostres, Déu-n'hi-do, eh? Cinc de
2: cop? Sí. I això és correcte, però aquí se li atribueix doncs, el que portava una mica el cotarro, que els dirigien a tots, es va orientar malament. I es van quedar sense combustible a mig vol i van caure.
0: Caram, mal fallo. Perquè entenc que eren avions nord-americans, suposo, no? Que estaven...
2: Nord-americans, sí senyor.
0: Ostres, Déu-n'hi-do.
2: I s'atribueix a fallos a la brújula, que la brújula no girava bé, no. Les brújules giraven correctament.
0: El problema és que algú no va posar gasofa suficient.
2: Sí, després n'hi ha un de molt divertit. Perquè, clar, aquí hi ha gent que ho va posar malament. Un hidroavió militar, amb 13 persones, més o menys a la mateixa zona, una explosió en vol. Simplement va tenir una explosió en vol, no va desaparèixer aquest hidroavió, el van trobar.
0: Ah, el van trobar, però ja va, formava part també del mite, diguem. Algú va ficar al catàleg.
2: Però aquí ja, sí. Vull dir, allà ja va haver-hi un problema i el van ficar allà al catàleg. També van ficar al catàleg una goleta emmarcant, amb 11 passatgers, el 1921, que la van trobar encallada i buida.
0: Però en aquest cas els van trobar. El que passa que, clar, eren
2: van trobar el barco, però no van trobar els passatgers.
0: O sigui, eren vaixells a la deriva...
2: Sí,
0: que potser gent va marxar, no? Van agafar un bot salvavides, va marxar i es van perdre al mig de l'oceà, potser.
2: Sí, un motí, un abandonament del vaixell, però en qualsevol cas s'atribueix això, que van desaparèixer els tripulants. Estava fora del triangle, però bueno, és igual.
0: Bueno. Però també allò que dèiem, direm que el triangle també era aquella zona, poder.
2: Sí, sí, sí. Ja. Però esclar, aquí hi ha una cosa molt més important, Sergi, si realment hi ha tant sinistres en aquesta zona, això igual que jo he fet l'esforç una mica de pensar en les assegurances,
0: sí.
2: Si de la mateixa manera que et cobraran més car un cotxe per estar a Barcelona que no pas per estar a la Vall d'Aran...
0: Sí, clar.
2: Vale. T'haurien de cobrar més car un vaixell per passar pel triangle de les Bermudes.
0: Clar, si fas aquella ruta molt comú, suposo que l'asseguradora et dirà tu, tanto.
2: Perquè les asseguradores tenen una sèrie de persones, uns actuaris, que es dediquen a mirar el risc i en base a aquest risc t'apliquen el preu. Clar. I si és una zona que hi ha molt risc, doncs et diuen o t'aplico molt preu, t'aplico moltes franquícies o directament no t'ho vull ni assegurar.
0: Clar.
2: D'acord? Però resulta que les asseguradores en aquesta zona, els vaixells que passen en aquesta zona, no se'ls hi aplica cap sobreprima.
0: Cap.
2: Saps per què?
0: O sigui que... Per què no?
2: Perquè hi ha la mateixa sinistralitat que tot arreu.
0: Que la resta. Fixa't. Sí. Clar, i mira clar. Que aquests sí que hi entenen d'això, eh? Que si hi hagués un duro a rascar, rascarien.
2: Sí. No, aquí, per exemple, on t'aplicarien primes altes és, per exemple, les zones on hi hagi pirateria.
0: Clar.
2: A la banya d'Àfrica n'hi ha moltíssima...
0: Allà tampoc hi ha casos de pirateria descrits de forma més o menys comú. No n'hi ha, tampoc?
2: No, allà no.
0: És una zona tan àmplia que segurament és complicat.
2: Sí, al Golf d'Aden sí que hi ha pirateria, el Mar Negre en períodes de conflictes és complicat i t'apliquen sobreprimes o no t'ho volen assegurar.
0: Clar.
2: Però al Triangle de les Bermudes no passa absolutament res d'això. Primes, preus normals. Les asseguradores cobren exactament el mateix. És més, t'asseguren els barcos.
0: L'argument que m'ha convençut més és aquest, perquè com et deia, aquesta segur que no en deixarien passar ni una.
2: No en deixen passar ni una, t'ho asseguro jo, que ho he vist bastant de prop, això.
0: Sí, sí.
2: I és una cosa, és de mercat.
0: Sí, oferta, evidentment.
2: Demanda, el mercat mana, per tant, l'asseguradora no cobra sobreprima, vol dir que allà no passa res.
0: Que assegurar sinistres d'aquest estil no ha de ser barat, tampoc, no? Perquè estem parlant de vaixells amb una eslora enorme, marina mercant, no?
2: Sí,
0: s'han d'assegurar el contingut.
2: Sí, qui t'ho assegura totes aquestes coses és un mercat assegurador que es diu Lloyd's of London, que són gent molt conservadora, a més amb els...
0: Segur que sí,
2: Amb les assegurances. Però tenien el Titanic assegurat, aquesta gent.
0: Aquesta gent. Home, doncs llavors, des de llavors. Segur que s'ho han mirat amb més lupa que mai.
2: Sí, sí. Jo vaig entrar a la seva seu central i tenien el llibre de registres obert per la pàgina d'on es va enfonsar el Titanic.
0: Mira, això no ens passarà mai més. Eh?
2: No, el tenien allà amb una urna guardat. I miro això, ara dic vaixells, però miro avions i allà en passen molts d'avions. Si tu te'n vas a Cuba, a Jamaica, passes per allà sobre. Al Golf de Mèxic, passes per allà sobre. I l'aviació té una prima molt més estricta que no pas la marítima.
0: I també passa el mateix.
2: Sí, no passa res.
0: Per tant...
2: Vols comerciar els diaris, no hi ha desaparicions, no hi ha fallades sistemàtiques...
0: Estem parlant d'una gran conspiració també en la que hi participen les grans asseguradores, cosa que no tindria gaire sentit perquè ells volen és preservar el seu capital, no?
2: Sí.
0: O realment l'explicació és el que és tan prosaica com que realment la sinistralitat és igual de baixa o d'alta que qualsevol altre terreny, no?
2: I saps què és el més divertit? Que quan hi ha un sinistre, si n'hi ha algun allà, que clar, n'hi ha, com a tot arreu n'hi ha, l'asseguradora va allà i de seguida vol conèixer què ha passat per pagar o no. I clar, s'investiga en profunditat el que ha passat.
0: Per tant, els estudis seriosos en relació al tema de la sinistralitat de triangle és de les asseguradores.
2: Sí.
0: I de moment no diuen que hi hagi cap cosa fora d'allò.
2: No, i sempre el sinistre acaba concloent-se doncs, que o ha sigut una tempesta, o un error humà, o una fallada mecànica, o una mala planificació. Però en cap cas no hi ha una categoria assegurable que sigui allò, causa desconeguda.
0: No n'hi ha. Sempre hi ha alguna explicació més prosaica que...
2: Sí. Jo crec que aquest argument és letal pel Triangle de les Bermudes.
0: Estic bastant d'acord. Sí, bastant, és bastant demolidor. Escolta, Albert, una cosa, ara per anar acabant, però hi ha algun triangle acceptat per la ciència que tu sàpigues, que estigui més o menys acreditat?
3: Jo com a mínim en conec un.
0: A veure.
3: I el tens més a prop del que et penses.
0: A veure. Sorprèn-nos a tots.
3: No, a nivell mèdic es coneix com a Triangle de les Bermudes, la zona retroperitoneal.
0: Ah,
2: oh. Això està no baix, si, no?
3: No sé si us situeu l'entorn de la pelvis.
0: Sí.
2: Sí.
3: Doncs això, en argot mèdic, he trobat publicacions científiques que parlen de cirurgia o de bueno, que tenen a veure amb cirurgia en aquella zona, i és la zona la coneixen com el Triangle de les Bermudes, perquè és una zona del cos... Estic parlant de...
2: Si perden coses.
3: Sí, estic parlant sobretot d'anatomia masculina, operacions de pròstata. Es veu que és una zona del cos que és especialment complexa per

0: les Bermudes.
1: Veure?
0: Perquè si busques, com tornem a les bases de dades d'articles, vas a Google Scholar, Scopus, Elsevier, hi ha desenes i desenes i desenes d'articles que contenen el concepte Triangle de les Bermudes en el seu títol. Sí, però que no tenen res a veure amb el Triangle de les Bermudes.
1: Però que deu ser, com a forma geomètrica, un lloc triangular en el que dintre hi passen coses, no?
0: No, no, ni geomètrica, o sigui...
1: O conceptualment, quan, és un concepte.
0: Quan el tema de l'article és un misteri... O
1: és parlen forat negre, no?
0: Sí, parlen d'algun forat que estan intentant omplir per al Triangle de les Bermudes. I trobaràs el Triangle de les Bermudes del transport celular de no sé què. El Triangle de les Bermudes de l'estudi de l'incidència del càncer de no sé on. El Triangle de les Bermudes de no sé... Hi ha desenes i desenes i desenes d'articles que de científics han fet servir el concepte de Triangle de les Bermudes al títol i que per aprofitar-se d'aquesta metàfora. I és que m'ha semblat graciosa. I m'he imaginat el senyor aquell de Pakistan intentant... Perquè, clar, el seu article queda per allà al mig.
1: O sigui, que el nostre Triangle de les Bermudes particular seria l'edició en la que parlem de la Terra no és plana, no?
0: Sí, és el Triangle de les Bermudes d'aquest podcast.
1: De la Terra no és plana.
0: Sí, mira. Sí.
1: Veus? Sí, sí, molt bé, molt bé, molt clavat. Escolta, doncs, no sé, algun sinistre que vulguis comentar més, Jordi? Algun...
2: Home, tots els altres sinistres, si tinc, hi ha una llista molt i molt extensa, però...
1: Sí, potser no cal, que no acabaríem mai.
2: Són tots relacionats amb que m'he quedat sense combustible, no m'he orientat bé, he tingut una explosió a mig vol, a veure... N'hi ha un que està molt bé també, que van tunejar el barco massa,
1: sí?
2: De tant que el van tunejar va petar.
1: Ah, o sigui, van posar masses alerons, masses...
2: Sí, van tunejar-lo un pèl massa.
1: Clar.
2: Van
1: tenir llavors problema. Van dir, no, clar, que passava pel Triangle de les Bermudes, clar, és el misteri,
2: sí.
1: No?
2: Ja, sí, sí,
1: potser
2: sí,
1: és
2: sí,
1: que
2: sí.
1: Es van passar de tunings. En fi, la gent... El misteri és més la gent que altres coses, moltes vegades, eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: No sé. Bueno, escolteu, doncs res, després d'aquesta travessia atlàntica, ara ens saludem un que viu vora mar, eh? Xavi Gorro, hola. Has vist com ho hem lligat, això, eh? Travessia atlàntica, vora mar, tal. Tot i que ets poc atlàntic, perquè ets més mediterrani.
3: Bueno, què insinues?
1: Però no, res, em sembla molt bé, és un mar estupendo. El Mediterrani m'encanta, és el Mare Nostrum, és fantàstic. Què dius, què tal per Roses, com va tot?
3: Doncs molt bé, una de les 5 badies més belles del món.
1: Oita,
3: veus. No, no ho dic jo, ho diu, no sé, ho diu la ONU. No sé,
1: la ONU.
3: Ho diu algú.
0: La OMS.
1: Algú m'estudis, molt bé.
3: Sí. Doncs molt bé, molt interessant això de les Triangles Bermudes.
1: Tema que et sembla? No t'hi has perdut allà, tu?
3: No, però un tema que m'apassiona a mi, molt.
1: Sí? T'agrada aquest tema? Sí. Així és de... Perquè tu agafes l'avió, l'agafes o no l'agafes? Agafes poc.
3: Bueno, si és estrictament necessari, sí, si no, no.
1: No et fa por volar, tu?
3: No, em fa mandra.
1: Fa mandra. És que fa mandra, volar. Fa mandra. Sí. Fa mandra els controls, estar allà, fer cua, sí, home, sí.
3: Clar, però... si tu calcules el temps que trigues efectiu de vol amb el que has d'estar abans... El que has d'estar després, el temps d'arri... Hòstia, tu...
1: I llavors et diuen, no, sobrevolarem el Triangle de les Bermudes. Però mira, saps què? No cal.
3: És igual, me quedo a casa. Sí, sí.
1: Sí, sí. Bueno, i què? Què ens portes?
3: Doncs...
1: Alguna brúixola conspiranoica?
3: Bueno, això de la brúixola en parlaré, perquè... Bueno, jo tinc una altra teoria del que passa amb les brúixoles, que jo no sé si serà o no, perquè no hi entenc ni la física, ni de on està el nord, ni el sud, gairebé. Per tant, a veure si vosaltres ho podeu desxifrar.
1: És un tio que ha perdut el nord, Xavi Gorro, ja veieu. Jordi, l'hauràs d'ajudar, amb això de la brúixola.
3: I el sud, potser, també.
1: El sud, va, doncs, digues.
3: Avui us parlaré de diferents teories que hi ha sobre el Triangle de les Bermudes, que, bueno, suposadament es diu que allà passen coses, no? Bàsicament, demostrat, han desaparegut... A veure, han desaparegut persones, però tampoc és una bogeria, perquè hi ha documentat, que han desaparegut 14 homes que anaven a bord de 5 bombarders d'aquest de l'exèrcit nord-americà, 31 passatgers... 5. Bueno, 14 en 5 vaixells, val? De 5 vaixells s'han enfonsat, d'aquests, doncs 14 van desaparèixer, els altres van aparèixer. 31 passatgers d'un vol comercial, un vaixell complet de la Marina dels Estats Units, on van desaparèixer 306 persones. Bàsicament, aquest és el recompte oficial de gent que ha desaparegut al Triangle de les Bermudes. Per tant, a veure, podia ser molta gent, sí, però que és molt gran, allò. Si ho mirem en un mapa sembla petit, però és que ja ho heu dit, és gegant, és que es veu com mitja Europa. Per tant, és un lloc molt gran. I, doncs, bueno, ara us explicaré diferents teories de per què passen aquestes coses. La creació del fenomen, ja ho heu explicat, que ve a través de diferents llibres i revistes, així una miqueta, bueno, més de ciència-ficció que d'una altra cosa. Hi ha la primera teoria, que la passaré molt per sobre, perquè fins i tot per mi em sembla boja, que és la del calamar o el del pop gegant.
1: Ah,
2: aquest m'agrada.
1: Interessant,
0: Em sembla totalment factible. Totalment factible.
1: L'Albert ho ha dit, que sempre vesteix un calamar. Sí, sí.
3: No, i pot ser cert, per què? Perquè el Triangle de les Bermudes, com ho he explicat a vosaltres, és un lloc que és molt fondo. I on viuen els calamars gegants? En llocs molt fondos.
1: Perquè hi ha poca llum.
3: No, i perquè si viuen en llocs poc fondos, com que són gegants, potser surten.

0: compte.
1: Clar, també és veritat. Això, si, es posen drets, si es posen drets, clar, surt el... Surt la, sí, fi.
0: Clar, per tant, llop gegants no sé si n'hi ha. Calamars, realment sí que existeixen calamars sí, gegants. I sí, diuen les teories que allà al Triangle de les Bermudes viuen doncs, calamars supergegants que agafen vaixells amb els tentacles de calamar i els enfonsen.
1: Sí, gairebé krakens, com a
0: sí, sí, un kraken, exacte. Sí, sí, sí,
2: i els avions?
0: Això és la pregunta que m'ha fet jo. Que potser són, no sé...
1: És molt amunt, això, ja.
3: El braç, has d'estirar el braç. Ah.
1: Si el tentacle ha de ser una cosa tremenda, eh?
0: Sí, aquesta, això bueno, és el que no m'aquadra.
1: Tu dius que aquesta no t'acabava de fer el
0: braç. No, per això, perquè els avions no m'aquadra. Els clar, vaixells, no dius, vale. Clar, però depèn de quin vaixell, perquè una Zodiac, vale, però clar, un vaixell de la marina americana, clar, ara, no, no. A més, que tenen canons i aquestes coses, aquesta gent.
1: Clar, també fan mal, sí, sí.
0: Però hi ha una altra teoria que és la de l'Atlàntida. Ah. I això ho va popularitzar el senyor Charles Berlitt, el senyor que va fer el llibre, que es diu el Triangle de les Bermudes, i que diuen que va inventar aquest fenomen, que aquest home va dir que segurament passen aquestes coses perquè allà, on està el Triangle de les Bermudes, hi havia la ciutat perduda de l'Atlàntida. I, per tant, d'alguna manera, les energies que allà n'hi ha, bueno, les energies i la tecnologia que la gent de l'Atlàntida, dels Atlàntids...
3: Esclar, els Atlants.
0: Clar, van crear, doncs el que fa és que hi passin aquests fenòmens. Per tant, aquest home diu que la tecnologia d'aquests homes, les energies que venen dels cristalls que estan activats en el fons del mar, el que provoquen són falles mecàniques als vaixells i també en els avions, i això fa doncs que desapareguin, bueno, que caiguin, i llavors quan arriben allà a l'Atlàntida, doncs ells, els habitants d'allà ja intenten fer-los desaparèixer perquè ningú els pilli.
3: No te lo va fer.
0: Primera teoria. Te lo va
3: fer la cabanya.
0: Bueno, està bé.
1: Aquí aquesta encara, bueno...
0: Bueno, aquesta m'assembla bé. Hi ha una altra que és la teoria de les onades rebels. Vale? Una onada rebel... És, diguem que és una, té diferents noms, però són les onades aquestes que apareixen de cop i volta, aquestes onades gegants que apareixen de cop i volta, val? Que són onades que són, que això és un fenomen científicament demostrat, que són onades excepcionalment grans i de manera imprevisibles, que apareixen de forma espontània enmig del mar. Val? Aquestes onades es creen per absorbeixen energies d'altres onades i el que fan és crear una... Es diuen les oles monstruo, no? Us ho va dir.
1: Sí, sí.
0: I aquestes onades sí que són problemes per a alguns vaixells, a veure, són, no n'hi ha moltes, però quan apareixen, si es troben algun vaixell pel camí, no l'enfonsen, però si un vaixell modern no l'enfonsen, però sí que el fiquen en greus problemes, perquè són, si una onada normal fa 10 metres, enmig de l'Atlàntic, ah, aquestes potser en carda 30 o carda 40. I per tant, doncs, bueno, això pot provocar doncs, en alguns vaixells i pot provocar problemes. I com que la zona del Triangle de les Bermudes és un lloc on hi ha diferents corrents marítimes, doncs bueno, pot ser que potser allà... Clar, doncs, bueno,
1: podria ser. Tu aquí a l'Albadrava no n'has vist cap d'aquestes,
0: no,
1: eh?
0: No, n'he vist cap, no. N'he vist les monstruo, no. Però això s'ha de dir que hi ha científics de la Universitat de Southampton, Anglaterra, que van afirmar que això és veritat, que en aquestes aigües segurament...
1: Que existeixen.
0: Sí, sí, es poden crear aquestes onades que poden arribar fins i tot als 30 metres d'alçada. Que, hòstia, ojo la onada. Però clar,
1: sí, sí, és tornem una cosa sèrie,
0: a lo mateix del calamar. Molt bé, m'expliques-ho del vaixell, però com m'expliques-ho dels avions? Perquè 30
1: has
0: metres...
1: Has de volar molt baix, diguem.
0: Clar, jo crec que l'avió va més amunt de 30 metres. No sé, no hi sí, entenc gaire, però em sembla que sí.
1: Una mica més, segur. Encara que vinguin de port, de l'aeroport, perdó, o vagin a aterrar...
0: No hi ha cap aeroport, clar.
1: Una mica més,
0: sí,
1: pugen.
0: Sí. Una teoria és la de les forces magnètiques. I aquí és la part això on vosaltres heu d'intervenir, eh? Perquè es veu que la zona aquesta del Triangle de les Bermudes és un dels dos únics llocs del planeta on la brúixola pot assenyalar dos punts, el nord verdader i el nord magnètic.
1: Ah.
3: Bé, aquí ja puntualitzo.
1: A veure, digues, digues, Jordi.
3: Ja, sí que és veritat, el nord magnètic canvia amb el temps a la Terra, però el nord verdader sempre està al nord. I les brúixoles sempre apunten al nord verdader. El que passa és que els avions ja ho saben, això. I les brúixoles ja estan calibrades i els rums estan calibrats amb aquestes anomalies magnètiques.
1: Sí, perdó, torna-ho a dir. El nord magnètic sempre assenyala
3: el nord magnètic, sí. El nord magnètic sempre el assenyala la brúixola. I el nord verdader és el nord que nosaltres la vol.
1: És un punt geogràfic que és arbitrari, ens l'hem inventat nosaltres, el nord.
3: Bueno, és allà on sortiria l'eix de rotació de la Terra. Allà on tindria
1: la sortida. Ah, d'acord, sí, sí, clar, correcte.
3: Sí, allò és el nord. Sí, sí. El que passa és que, a veure, hi ha diferents llocs al món on sí que una brújula pot desviar-se una miqueta. El Triangle de les Bermudes no és pas una excepció ni una cosa excepcional, eh?
0: Pues aquí diu que, segons aquesta teoria, sí, diu sí, que ja, això ja, fa que, ja, ja, que els pilots experimentats,
2: ja,
0: no nosaltres sí, ens fem un avió, no, els pilots experimentats, doncs, s'equivoquin i s'acabin liant, confonguin...
1: Es confonen perquè clar, el nord... clar.
0: Clar, confonen el nord magnètic amb el nord verdader, llavors desvien la seva ruta perquè no van pel camí correcte i no és que se'ls mengi ningú, sinó que clar, s'acaben perdent, es queden sense gasolina, s'estrellen i desapareixen.
1: I mal assumpto, sí.
2: Per això l'Aftab Malik ja va dir que això, aquesta regió directament té el seu propi pol nord i pol sud, sí, magnètic, sí, propi, diferent i únic de la zona, i que això és el problema. És que no sabeu mirar on...
1: I que connecta amb el cinturó que has dit,
2: sí,
1: eh? Sí.
2: Cinturons de Van Allen.
1: Això, cinturons de Van Allen. Perdó,
0: bon grup,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. Bon grup, també, sí.
3: Els cinturons m'hi
1: trobo que ha tardat a sortir el símil. Molt bé. Està bé.
0: També
1: molt
0: dic
1: bé.
0: Que, clar, per allà he passat molts avions i molts vaixells al cap del dia, i només es perden uns quants. Potser es perden els no experimentats, també. Clar, i el senyor experimentat sí, que en sap, gent... sap arribar a lloc.
1: Bueno, segons les estadístiques que ens ha ensenyat en Jordi abans, de les asseguradores que van a missa, escolta, tot això de que en desapareixen tantes o més o menys que qualsevol altre lloc.
0: Sí.
3: Exacte.
0: No. Altra teoria, que aquesta jo crec que és la que estem esperant tots, que és la dels alienígenes.
1: Ara. No se n'ha parlat, en tot el programa?
0: No.
1: Ja era hora.
0: Però què passa? Que hi ha, sota del Triangle de les Bermudes, doncs hi ha una base extraterrestre.
1: Home.
0: Que han construït un portal que el que fan és capturar els vaixells, avions i tothom que passi per allà i se les emporten cap al seu planeta per estudiar la humanitat.
3: Clar. Una mà de containers del Temu que deuen agafar aquesta gent,
1: ara. No feia nada, No feia nada, haver de muntar-ho allà sota, 8.000 metres de profunditat. Sí. Ostres.
0: Cap, això explica per què després les restes no tornen.
1: Clar, perquè s'ho queden allà, fan els seus anàlisis, les seves coses, i a vegades se les emporten.
3: Sí, no perquè no tinguis interès a buscar-ho.
0: No.
1: Ho revenen, Albert, la teoria de que els extraterrestres revenen el que fan allà.
2: Sí.
1: Que llavors tu trobes a l'eBay, per exemple.
3: Segon de mano punto ovni.
1: Clar.
0: Una altra teoria. Aquesta...
1: En tens més? Pensava que...
0: No, però en tinc dos més. Una altra teoria, que és la teoria de les bombolles de metà. Aquesta existeix, eh?
1: Ah.
0: Es veu que l'any 2016, uns investigadors de la Universitat de Noruega van descobrir que hi ha, que al mar de Barents, allà al cercle polar àrtic, hi ha una espècie de cràters submarins que el que fan és crear unes explosions de metà d'uns 800... Bueno, aquests cràters tenen uns 800 metres de diàmetre o alguna cosa així, i el que fan és fer unes explosions sobtades de metà subterrani que acaba expulsant aigua a una distància de, bàsicament, quasi bé un quilòmetre d'alçada.
3: Això és veritat, eh?
0: Això existeix.
1: Sí, veus?
0: Vale, doncs això existeix, diguem, aquí a Noruega, al Mar del Nord, no? Però hi ha algú que ha dit, existeix a Noruega...
1: Allà també deu passar.
0: Per què no pot passar el Triangle de les Bermudes? I hi ha unes teories que diuen que el que passa és que allà hi ha unes explosions gegantines, unes bombolles d'aigua que exploten gegantinament i exploten justament quan passa un vaixell o un avió i doncs agafen i el catapulten cap a dalt i després doncs, cap a baix, suposo.
1: Caixa un quilòmetre sí que hi arriba l'avió, diguem.
3: El problema és que aquestes bombolles de metà estan relacionades amb el permafrost.
0: Ah.
3: I molt permafrost allà al Carib no.
0: Clar, no fa pinta, no.
3: No.
1: Però bueno, en tot cas està allà. Podria passar.
3: Sí.
1: Podria ser, qui sap.
0: Una altra teoria.
1: I l'última.
0: No, queden dos més. Una és molt curta. Una altra teoria. Teoria de les trombes marines. Que aquesta, pot ser factible. Una tromba marina, bàsicament, és com un huracà, com un tornado, però que passa al mar. I sí que és mitjanament factible, que a una zona humida, amb un mar càlid, com és la zona del Carib, que sí que es creen bastantes trombes marines. Uh-huh. Algunes, fins i tot, arriben a rodar 200 km per hora. Per tant, si es troben un vaixell o un avió més complicat, però un vaixell...
1: L'engoleixen, sí o sí.
0: Però que també és molta coincidència, no?, que passi justament l'avió o el vaixell per allà quan hi ha la tromba, quan els avions ja tenen per detectar aquestes coses, i els vaixells també. Clar, diuen que, com que és un lloc que passa, pot ser que passi. I s'ha
1: de
0: dir
1: una de tantes.
0: Sí, la Guàrdia Costera dels Estats Units i l'Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica dels Estats Units diuen que és més probable que hi hagin aquestes coses. Però, si passa alguna cosa, diuen segurament no serà per culpa de la tromba marina, sinó segurament serà culpa d'un error humà. I no perquè tampoc hi hagi marcianos ni coses rares.
1: Allò que el Malik va descartar... No va ni tan sols analitzar la possible...
3: L'error humà, sí.
0: I acabem amb la teoria dels forats de Cook.
1: Yep.
2: Oh, la millor.
0: La millor. I demostrable, perquè és real, eh? Aquesta és real.
1: Ah, aquesta és real. Ja ho has vist?
0: No, jo no, però hi ha un senyor que sí. Això bàsicament ens diu que el Triangle de les Bermudes és un portal espai-temps.
1: Ah.
0: O sigui que ens porta transportant l'espai en el temps.
1: És un forat negre.
0: Mm-hmm. Sí. I això hi ha un pilot, un senyor que es diu Bruce Gernon, que afirma que això és cert, i afirma que és cert perquè això li va passar amb ell. Que ell, quan anava amb el seu avió per allà, de sobte va veure que hi havia una boira misteriosa, i quan va sortir de la boira havia adelantat en una fracció de segon 160 km.
1: Mira...
0: I és més, aquest senyor va fer un llibre explicant això.
1: Sí, i això, per tant, es basa en la seva experiència personal, eh? Sí, sí, sí. Que ha viscut aquest
0: fenomen. Sí, que ell va travessar una boira i de cop i volta ja estava a 160 km més amunt.
2: El plasma.
0: Que dius, a veure, ta. Però a més, hi ha una peli, ara això, ja per acabar, hi ha una pel·lícula de l'any 1980, que no sé si recordeu, que es diu El final de la cuenta atrás.
1: Hòstia, no ho recordo.
0: És una pel·lícula que ens explica, se centra en la zona de Hawaii, però que ens explica aquesta teoria del forat de cuc. I ens diu com a les costes de Hawaii, un portaavions nord-americà es veu envoltat per una espècie de boira una mica rara, una mica així misteriosa, i que de cop i volta estan en el present, que en aquell any eren els anys 80 o 90, i de cop i volta apareixen en el 7 de desembre de 1941. Mm-hmm. I què passa el 7 de desembre de 1941? Va ser quan Japó va atacar Pearl Harbor. I és aquí on, a la pel·lícula, els dos protagonistes, que són Kirk Douglas i Martin Sheen, tenen... Sí, sí, no és un pel·liculona, té un 6,7 de Film Affinity, és bona pel·li, de ciència-ficció. Tenen el dilema de si han d'anar a impedir l'atac a Pearl Harbor o han de deixar que la història segueixi el seu curs. I diguem, aquesta pel·lícula juga...
1: Si l'han d'alterar o no.
0: Ah, exacte, juga amb la teoria dels forats de Cook, no a les Bermudes, perquè, clar, arribar des de les Bermudes fins a Hawaii potser hi ha un catxo, però, bueno, passa aquí a Hawaii.
3: Home, estaria bé, el forat de cuc.
0: Maria.
3: Mira, m'estalvio un viatge.
0: Home, és que jo crec, jo vull que inventin el teletransport, és el millor invent que es podia inventar mai.
1: Jo crec que hi haurà resistències, això.
0: Bueno, Ibèria,
1: per exemple.
2: Bueno, ens tocaria el teletransport barato.
1: Sí.
0: Que tornes desmuntat, no?
1: Segur. O que podríem anar a prop, només. Podríem anar, no, pots anar a comprar el pa, bueno, tindrem de venir-ho, està mal.
0: Mentre no em trobi gent pel camí.
1: Bueno, va, escolteu, crec que amb aquesta travessia arribem a port, amb el vaixell sencer, sense cap desaparició inexplicable i amb totes les dades ben col·locades a la bodega. No sabem si el Triangle de les Bermudes és un forat negre, oceànic o un portal interdimensional o tampoc sabem si és la revenja d'una civilització perduda. El que sí sabem és que és una zona molt transitada, meteorològicament complexa i envoltada d'un relat que ha crescut molt més ràpid que les proves que el sustenten. Recordeu sempre... Quan una explicació necessita d'extraterrestres, camps energètics i música inquietant, però ignora mapes, dades i estadístiques, potser el misteri no és el mar, sinó en la història que ens expliquen. Tanquem la temporada, però no tanquem la curiositat. Nosaltres continuarem navegant entre ciència, pensament crític i una mica d'ironia, perquè entendre el món no el fa menys fascinant, el fa molt més interessant. Això ha estat La Terra no és plana. Fins al proper episodi, amb els peus a terra, la mirada crítica i la brúixola ben ajustada. Gràcies a tots.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.

0: És dijous, dia 14 de maig. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap, programa Portaveus. Avui entrevistarem Antonio López, portaveu de Vox. Amb ell analitzarem l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. També parlarem de la 29a edició de la Fira de la Primavera, que reunirà prop de 1.800 participants aquest diumenge a Sant Andreu de la Barca. I avui també parlarem de cultura i concretament de l'obra de teatre La Terraza, que oferirà el Club de Teatre del Centro Cultural Andaluz aquest divendres en el Teatre Núria Espert. Pararem amb el president del Centro Cultural Andaluz, Ivan Márquez. Aquestes i altres informacions són les que destacarem avui a l'InfoSap. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: Aquest diumenge, Sant Andreu de Barca celebra una nova edició de la cursa de la primavera. 29a edició de la cursa de primavera. Ens acompanya el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Molt bon dia.
3: Què tal? Bon dia, Jordi. Un plaer estar aquí a la Ràdio Pública.
2: Podem dir que un èxit, no?, de participació el que tindrà aquesta cursa de la primavera d'aquest diumenge.
3: Doncs sí, serà un èxit rècord, veritablement, perquè tenim totes les inscripcions de la cursa de 5 quilòmetres doncs, tancades a 600. És a dir, més no pot ser. Vull dir, es van tancar ahir dia 12 totes les inscripcions i rècord històric amb aquestes 600 inscripcions a la cursa de 5 quilòmetres. Després tenim també, recordem, les inscripcions a les curses de promoció, que són aquelles que gestionen o vehiculen als centres escolars. Aquí també tenim diferents categories i aquí també estem al voltant d'unes 1.150 inscripcions, també rècord, per tant tindríem moltíssima gent corrents i fent salut i esport a casa nostra.
2: Això és una bona notícia, no?, d'aquesta cursa de la primavera. Recordem que organitza l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que hi ha aquesta implicació i col·laboració també del Club de l'Atletisme de la ciutat, de que hi hagi aquest rècord de participació i, per tant, si el temps acompanya, que esperem que sí, es pugui veure una bona jornada esportiva aquest diumenge.
3: Sí, esperem que sí, que el temps

0: veritat és que sense ells i sense la gent d'esports també de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, doncs seria impossible organitzar un esdeveniment d'aquesta categoria que atrau molta gent de fora de Sant Andreu de la Barca, veritablement. Jo, fins i tot a nivell personal, jo abans de ser regidor ja coneixia algunes persones d'altres poblacions que ja venien tradicionalment a fer la cursa de primavera i també cursa de tardor, però aquesta de la primavera d'enguany serà tot un èxit, sí.
1: Començarà a l'Indora, a 8:45 a 9:30, 9:30, la cursa de 5 quilòmetres.
0: Sí.
1: És l'inici a l'esplanada del Mercat Setmanal, a prop de l'escola J.J. Ortiz.
0: Ah, exactament. El recorregut de 5 quilòmetres es modifica una miqueta aquest any, és igual que l'any passat, però sense entrar a la caserna de la Guàrdia Civil i afegint-hi el carrer Penedès, en aquest cas en el recorregut de 5 quilòmetres, que seria llavors el mateix recorregut de la cursa de la tardor, perquè ens entenem.
1: Després tenim les curses de promoció, que depèn de l'edat, són de 500 metres, 700 i 1.000, que començaran això, si tot va bé, doncs a 10:45, 10:30.
0: Efectivament, en aquest cas el recorregut també es modifica, en aquest cas no passarien per l'esplanada. Són recorreguts que surten des del JJ Ortiz cap al Palau i donen la volta, doncs, cadascú en la seva distància, no? I acaben en el mateix lloc.
1: Després, cap a les 12, lliurament dels premis.
0: Sí, a partir de les 12 tenim els lliuraments dels premis en les diferents categories i sí que m'agradaria destacar especialment que aquesta cursa, que té aquest esperit també inclusiu, doncs està oberta a infants amb diversitat funcional, tant sigui neurodivergent o de qualsevol altre tipus. En aquest cas, tots i totes hi poden participar, no? Les mateixes ganes i la mateixa il·lusió que la resta de participants. I aquestes inscripcions s'han fet també a través de les escoles, però en el cas dels infants que necessiten córrer acompanyats, els centres també ho han comunicat i s'ha preparat un doble dorsal, doncs, perquè puguin córrer acompanyats i facilitar la seva participació.
1: Doncs això serà aquest diumenge, el dia 17 de maig, la 29a edició de la cursa de primavera. Com hem dit abans, s'acosta a la 30a edició, que això serà l'any vinent, que segurament sí. Que serà una edició ben especial, no?
0: Sí, sí, sí. Cada edició sempre és especial, no?
1: Sempre perquè hi ha novetats.
0: Sempre hi ha novetats i sempre és fa goig, no? També com a ciutadà, ciutadana de Sant Andreu de la Barca, també en aquest cantó, no?, de la regidoria i d'una persona que està al govern de la ciutat, doncs veure que tenim consolidats esdeveniments tan importants com aquests i que cada cop van creixent una mica més, doncs és un orgull, de veritat, i és una sort.
1: Doncs serà aquest diumenge la cursa de la primavera de Sant Andreu de la Barca. Amb aquesta participació rècord, podem comptar gairebé uns 1.800 participants entre les curses promoció i la cursa de 5 quilòmetres.
0: Sí, sí, sí, tindrem amb molta gent, moltíssima gent, fent esport, fent salut, celebrant, espero que en bon dia, doncs, aquesta 29a edició de la cursa de la primavera i una excusa més per fer esport per un cantó i per gaudir de la nostra ciutat.
1: Que vagi molt bé diumenge.
0: Moltes gràcies, Jordi.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: El grup de teatre del Centro Cultural Andaluz debuta amb una obra de teatre el proper 15 de maig. Serà en el Teatre Núria Espert amb l'obra La Terraza. Volem parlar amb el president del Centro Cultural Andaluz, Iván Márquez, d'aquesta obra de teatre i també d'aquest grup de teatre. Molt bon dia, Iván.
3: Hola, bon dia, Jordi.
1: Bé, el grup és Corral a la Barca. És el nom que heu posat al grup de teatre del Centro Cultural Andaluz. Fins ara teniu el coro del Centro Cultural Andaluz, teniu les sevillanes i ara afegiu el grup de teatre.
3: Sí, este es un proyecto que empezó a forjarse a mediados del curso lectivo anterior y la verdad es que decidimos emprender esta nueva actividad que la verdad es que ha tenido mucho éxito y bueno, ahora estamos viendo los primeros frutos, que es el estreno de su primera obra. Sí que es verdad que ya se han participado ya en algunas actividades como el 8M y el 25N para el Día de la Mujer y el Día contra la Violencia Machista, y ahora sí que es la primera vez que hacen presentan esta obra de teatro.
1: Obra de teatro que porta per títol La Terraza. Teatre Núria Espert, 15 de maig a 8:45 del vespre, 8:30. Què és el que podrem veure en aquesta obra o què és el que heu preparat, Iván?
3: Pues mira, esta es una obra que son textos adaptados. Hemos recopilado diferentes textos y monólogos, pues, de artistas como, de actrices como Antonia San Juan, Isabel

0: verdad, y son escenas muy costumbristas, ¿no? Entonces, nosotros como entidad ya nos propusimos este año nos hemos propuesto, después de que llevamos ya años colaborando con el ayuntamiento, involucrados en todo lo que son las actividades de, pues, que promueven la igualdad de la mujer y la lucha contra la violencia machista, este año nos propusimos generar nuestro propio programa también de igualdad y cultura LGTBI, pues reafirmando, ¿no?, el compromiso social de nuestra asociación. Me parece que en la última entrevista ya estuvimos hablando un poco de ello, ¿no?
1: Exacto.
0: De que teníamos muy, desde siempre hemos tenido esa vertiente, esa pata que tiene que ver con la Virgen del Rosario y sus celebraciones. En los últimos años hemos potenciado la parte cultural, y ahora queremos pues sacar otro bracito por ahí y dar prioridad también, ¿no?, a nuestro compromiso social, ¿no? Entonces, esta obra es una sátira de escenas muy costumbristas, donde vamos a ver, pues, esos roles que tradicionalmente, y esos estereotipos que tradicionalmente se le han impuesto a la mujer, ¿no? De una forma muy rocambolesca, llevado al extremo, como implica el género de la sátira, y que, bueno, que al final tiene un mensaje positivo.
1: Missatge positiu. Aquesta obra de La Terraza, que, com dèiem, és el debut del grup de teatre La Corral a la Barca del Centre Cultural Andaluz. Porteu molt de temps assajant, preparant aquesta obra?
0: Pues sí, la obra llevamos un añito trabajando en ella. Ha habido diferentes versiones, diferentes cambios, porque, bueno, es un proceso creativo. La verdad es que partimos de la base de que todos los que estamos participando de esta obra somos neófitos, ¿vale? Yo tuve a mí se me ocurrió la locura de ponerme al frente de un grupo de teatro por primera vez en mi vida, aprovechando mi experiencia en mi profesión, ¿no? Y, bueno, pues poquito a poco nos hemos ido amoldando todos hemos ido aportando nuestras ideas, hemos investigado, hemos estudiado un poquito, y de fruto de todo ese trabajo ha nacido esta obra, que la verdad es que le tenemos mucho cariño, porque como es la primera, siempre es como que la vamos a guardar, yo creo, ahí todos en un rinconcito de nuestra memoria de una forma muy especial. Pero yo creo que lo más importante de todo es que a la gente le va a gustar. Porque pasa una cosa curiosa. Nosotros nos pasa que cuando la ensayamos, a pesar de que ya no sabemos la historia, de que ya estamos hartos de escucharla, de que la escuchamos 200 veces, todavía nos seguimos riendo nosotros cuando la ensayamos. O sea, eso quiere decir que el texto es bueno, que el texto tiene su punto, y espero que a la gente, pues, también le guste, ¿no?
1: ¿Cuánta gent sou a dalt de l'escenari?
0: Pues mira, en esta obra actuaremos 11 personas.
1: No está malament, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que el grupo ha ido reduciendo, porque es verdad que también se nos fue un poquito la olla, por así decirlo, porque empezamos con un grupo muy grande, de 20, y encontrar una historia en la que puedan participar 20 personas era complicado, y más para gente que no tenemos experiencia y ponernos de acuerdo. Al final, por H o por B, pues, bueno, la gente prueba y a veces, pues, no acaba de encajar, no es aquello que esperaba, o al final le da vergüenza, y, bueno, se ha quedado este grupito de 10, que la verdad es que lo están dando todo. Yo tengo muchas, muchas ganas de verlas encima del escenario, porque, sobre todo, ilusión no les falta.
1: Il·lusió no faltarà, i ganes de poder veure, doncs, aquesta primera obra del grup de teatre Corral a la Barca del Centre Cultural Andaluz, La Terraza, com dèiem, el dia 15 de maig, en el Teatre Núria Espert, 8:45 del vespre, 8:30. Entrades, on podem aconseguir les entrades i a quin preu?
0: Pues mira, la entrada general són 5 €, ¿vale? Es una entrada pequeñita, simplemente es, pues, para intentar ayudar, que la gente colabore un poco con lo que es la gestión del acto. Y es verdad que esta vez hemos hecho que los socios, para hacerles partícipe también de este proyecto nuevo y que se sumen y que lo sientan como suyo, ¿no?, como una parte más de nuestra entidad, los socios tienen entrada gratuita, pueden recoger una invitación. Tanto las invitaciones como las entradas se pueden recoger en el Ayuntamiento Viejo, en donde tiene la sede nuestra entidad, de lunes a viernes por la tarde, a partir de las 5:30. Y nada, entonces a partir de ahí pues pueden adquirir las sus localidades o recoger sus invitaciones, y cualquier consulta también pueden contactar con nosotros a través del WhatsApp al 640 36 77 70.
1: Si et pregunto, Ivan, què espereu d'aquesta obra, doncs que ompliu el teatre, no?
0: Sí,
1: que s'ho passi bé.
0: Sobre todo lo que esperamos es, yo lo que quiero es que ellas disfruten porque han trabajado mucho, que vivan una experiencia diferente. Además, tenemos muchas actrices, ya tienen una cierta edad y tienen mucho mérito. Yo siempre digo que yo las admiro a todas porque son súper valientes, que con 60 y tantos, 70 años, sin haberlo hecho nunca, te atrevas a subirte a un escenario por primera vez. Creo que es de ser mujeres coraje, que ya solo el hecho de que esta obra vea la luz ya es un ejemplo, ¿no? Que yo creo que están dando. Y lo que espero es que ellas guarden un recuerdo bonito de ese día y que disfruten mucho encima del escenario, y que si ellas, yo estoy convencido de que si ellas disfrutan y se lo pasan bien encima del escenario, el público también lo va a hacer.
1: Això és el que sempre es diu, no? Si tu gaudeixes fent l'espectacle, evidentment, la gent que va veure l'espectacle, hi ha un percentatge molt alt de que també el gaudeixi, no?
0: Exacte.
1: Si no, tu passes bé dalt de l'escenari, no?
0: No, perquè és que se nota. Si tu com a espectador vas a veure una actuació de baile y tú ves que la persona que está actuando, ya sea baile, cantando, sobre todo, está pasando un mal rato, esa angunia, ¿no?, que es de en catalán, te la acabas llevando a ti mismo, porque no dejas de pensar, ay, pobrecito, qué mal rato está pasando, y al final tú también pasas un mal rato. Al final se trata de que todos disfrutemos.
1: Doncs aquí no es tracta de passar una mala estona, sinó una molt bona estona. 15 de maig, a 8:30, Teatre Núria Espert, 8:30 de la tarda, en el Teatre Núria Espert, i les entrades a 5 euros les podeu aconseguir en el Centre de Recursos Associatius de l'antic Ajuntament, on té la seu el Centre Cultural Andaluz. Ivan Márquez, que vagi molt bé, ànims per aquests darrers dies, abans de l'estrena oficial de l'obra, i que tingueu molt bon debut.
0: Moltes gràcies, Jordi.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
1: La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania, amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
3: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no?, el més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no?, a l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca, amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions, i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
1: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, El Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
3: La part lúdica, no?, la part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica. amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Anna Guerrero, que actuarà en algun moment de la, del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de l'Último de la Fila, l'Último Tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira l'Último de la Fila. Tindrem el concurs urbà de Rookies del Ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop-rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també, pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera. No?
1: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
3: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim quatre expositors o quatre espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, en les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem dos entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els tres dies, no?, de Fira de la Primavera.
1: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
3: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el Contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana, també gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem evidentment la Diada Castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la 8a trobada de percussió de la Colla de Diables, la Barca After Naval, organitzada per l'Agrupació de Joves, i com a novetat també aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu de la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
1: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
3: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
1: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
4: La Fira del Comerç Local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació tindrem una novetat, i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar doncs, tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la fira comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és doncs, bueno, veure tota la proposta de comerç, de qualitat, professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. Bueno, és el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
1: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
4: Sí, tant, aquí a Sant Andreu, a més com tenim doncs, uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i al cap i a la fi veure's, a més com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat, i que, bueno, i esperem molta participació ciutadana.
1: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
5: Doncs molt contents doncs, per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició, i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita, doncs tingui una gran experiència a Sant Andreu a la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generar bones experiències, per tant l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci, són importants perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
1: L'alcalde Marc Girbet també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta Fira de la Primavera és una fira oberta per a tothom.
5: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la Fira Comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar, el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
6: Una fira primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
5: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió doncs, que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta fira de primavera que sense cap mena de dubte pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu de la Barca, ja no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
1: Sobre la fira de la primavera anirem informant en els propers dies a través de Ràdio Sant Andreu en diferents reportatges i entrevistes. Posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. One, two, three.
7: Hello, Jazz It audience.
8: Welcome to Jazz It.
7: Jazz It.
9: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
10: Per posar en funcionament la maquinària jazzística de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, és a dir, per començar avui Jazz It, farem un viatge instantani de 9.685 quilòmetres des de Catalunya i Andorra fins a Los Angeles, a Califòrnia. L'any 1959, el saxofonista Al Art Pepper destacava en l'escena jazzística i la tendència coneguda com a West Coast competia en popularitat amb el hard bop típic de l'altra banda de país, de la costa est. Pepper destacava tant que la seva discogràfica Contemporary Records li va organitzar una sessió de gravació amb una petita orquestra d'11 membres per interpretar composicions recents en aquell moment i, per tant, modernes, amb arranjaments de Marty Page. El resultat va ser un disc imprescindible titulat simplement Art Pepper Plus 11, Art Pepper més 11.

Hem començat Jazzit amb Art Pepper i Opus de Funk, una composició del pianista Horace Silver. Aquells anys, finals dels 50 i primers 60, estem parlant, òbviament, del segle XX, eren de molta activitat per Art Pepper. El saxofonista Charlie Parker havia mort l'any 1955 després de revolucionar el món del jazz i, en certa manera, es buscava una figura que ocupés el seu lloc o que es pogués considerar una mena d'hereu, de continuador de l'obra de Parker. Entre els joves saxofonistes alts, Art Pepper brillava amb llum pròpia i la seva discogràfica li posava totes les facilitats a l'hora de gravar. Per exemple, contractar com a acompanyants a la secció rítmica de Miles Davis, és a dir, Wynton Kelly en el piano, Paul Chambers en el baix i Jimmy Cobb a la bateria. Una secció que al febrer de 1960, quan van gravar la cançó que escoltarem tot seguit, eren, sens dubte, la rítmica més famosa del món, després de la seva participació uns mesos abans en la gravació de l'obra mestra de Miles Davis, Kind of Blue. Per tant, aquí teniu a Art Pepper i la secció rítmica Dream Team amb Why Are We Afraid, que és una balada.

Why Are We Afraid, el quartet d'Art Pepper, l'any 1960. En el terreny personal, en aquell moment, Pepper ja feia anys que era addicte a l'heroïna. Els estralls que va causar aquesta droga maleïda entre els músics de jazz als anys 40 i 50 del segle XX són enormes. Com a exemple, us direm que als anys 1953 i 1954, Art Pepper ja havia complert una sentència de presó. Aquest mateix any 1960 va ser jutjat i condemnat novament, sentència que es va començar a complir l'any 1961. No va sortir de la presó fins a començaments de 1964 i aquell mateix any, 64, va tornar a entrar per una nova condemna d'un any aproximadament. Posteriorment, un procés llarg i complicat de rehabilitació li va permetre tornar a l'activitat musical en aparent plena forma l'any 1970. Avui direm adeu a Art Pepper amb una composició pròpia titulada Les Cueves de Mario, gravada amb Jack Sheldon a la trompeta i James Bond en el contrabaix. Sí, James Bond, però òbviament no es tracta del personatge de ficció, sinó d'un músic que es deia realment així, James Bond. Sovint el trobareu com a Jimmy Bond.

0: My name is Joris Dudy. I play the drums. And Barcelona has a great jazz station to listen to. It's called Jazz It.
1: Seguim a Jazz It, a BTV, a la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i no ens movem de la Califòrnia dels anys 50 i 60. Aquesta tendència que hem anomenat el Jazz West Coast es pot dir que tenia majoria de músics blancs, contràriament al que passava amb el hard bop de la costa est. Un dels músics negres més destacats de la West Coast va ser Curtis Counts, un contrabaixista que, després d'haver treballat com a acompanyant de figures com Lester Young, Shelly Manne, Teddy Charles o Clifford Brown, l'any 1956 va formar i liderar un quintet que es va fer molt popular. El seu disc més recordat es titula You Get More Bounce with Curtis Counts i el van gravar el mateix any 56 amb el trompetista Jack Sheldon de convidat. Jack Sheldon, per cert, l'acabem de sentir al costat d'Art Pepper. Aquí teniu Too Close for Comfort.

Curtis Cones i el seu quintet ens han portat Too Close for Comfort. Curtis Cones va morir prematurament d'un atac de cor l'any 1963, quan tenia 37 anys, de manera que la seva discografia és inevitablement curta. Si us agrada el format físic, heu de saber que entre els anys 90 i la primera dècada dels 2000, aquesta discografia es va reeditar tota en format CD, remasteritzada i en unes edicions molt cuidades i amb molta informació. Aquella informació que no sempre, com a mínim actualment, no sempre es pot trobar a internet en els canals habituals. També podem pensar que, sens dubte, la intel·ligència artificial tot això ens ho solucionarà. Una de les darreres gravacions de Curtis Cones la va fer l'any 1958 i el disc resultant el van titular Exploring the Future, Explorant el Futur. Hem seleccionat la cançó Into the Orbit, que es podria traduir com En òrbita, perquè creiem que es poden explorar moltes coses estant en òrbita.

0: This is bassist Kaisamäen Sivu. Whenever I'm around Barcelona, I love to listen to the great radio station Jazz It.
1: Continuem a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, un programa on pràcticament mai es parla de futbol, perquè per això ja hi ha altres espais. Fidels als nostres principis, i tot i que, com ja deveu saber, el Barça ha tornat a guanyar la Lliga, nosaltres no en farem ni cas. El que passa és que la propera cançó la signa Joan Laporta. Alerta, per ser justos, hauríem de dir John Laporta, que va ser un clarinetista i saxofonista al nord-americà, avantguardista, molt influït per la figura i les idees del pianista Lenny Tristano i per la música clàssica contemporània. John Laporta va ser membre de l'orquestra de Woody Herman i posteriorment va crear una aliança amb el contrabaixista Charles Mingus i el saxofonista Teo Macero en un projecte que incorporava elements de clàssica en composicions de jazz. A finals dels 50 es va retirar del jazz en actiu per continuar una carrera molt sòlida com a docent a la Manhattan School of Music de Nova York i a l'escola Berklee de Boston. John Laporta va néixer l'any 1920 i va morir el 12 de maig de 2004. Aquí els teniu, Mingus, Teo Macero i John Laporta, que ens porten Four Hands, quatre mans. Això va passar l'any 1954.

John Laporta i Charles Mingus, Four Hands. Aquestes propostes de jazz amb influències evidents de la música clàssica contemporània segueixen vigents i en podem trobar mostres actuals, especialment en músics europeus de països del centre i el nord del continent. Ara us proposem una gravació de 2022 que es troba clarament en aquest àmbit. És una música introspectiva, lenta, expressionista, i de vegades fins i tot pot semblar una mica freda, però a l'altre costat diem que té un lirisme i una profunditat que la fan realment atractiva. Aquí teniu Land of Gold, la terra de l'or. És el quartet de la saxofonista alemanya Birgitta Flick. Sí, sí, Flick. Un cognom que em sona d'alguna cosa i ara no recordo de què.

0: this is Wallace Roney. This is Jazz It.
1: Efectivament, això és Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Ja us vam avançar que el cap de setmana dels dies 3, 4 i 5 de juliol, a Vilafranca del Penedès, hi ha el Festival Bijaz. Aquesta edició 2026 es presenta amb molta presència femenina i propostes molt potents, com la de divendres dia 3 a 11:15 del vespre i a l'escenari principal de la plaça Jaume I. Allà hi tindrem el grup Incógnito, uns supervivents dels anys 90 i del moviment que es va conèixer com a acid jazz. És a dir, jazz ballable, fusionat amb soul i amb funky.

Incognito, Still a Friend of Mine, del seu disc Positivity, de l'any 1994. I si voleu una mostra de les tendències de jazz més actuals que es fan a Nova York, el diumenge 5 tenim a la saxofonista Lakecia Benjamin a les 8 del vespre, i després a Esperanza Spalding a les 10, en el mateix escenari, el de la plaça Jaume I de Vilafranca del Penedès.

0: Hi, this is Sullivan Fortner from New Orleans and New York, and please continue to check out Jazz It.
1: Arribem al final de Jazz It i us direm adeu amb el músic que tindrà presència en tots els programes del mes de maig, perquè és el mes del seu centenari, Miles Davis. Des del seu disc Digging with the Miles Davis Sextet, aquí teniu Out of the Blue. Amb ella us diem adeu l'equip habitual del programa, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Jordi Portós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó.

Sigueu benvinguts a una nova edició de Perifèries i, com sempre, l'Aleix Salari al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon i avui tota una hora per endavant per compartir una sèrie de cançons, una sèrie de músiques que avui tindran un protagonista molt concret, el pop.

Doncs avui caminarem per la ruta del pop, perquè pensem que fa ja moltes dècades que el pop, des que sobretot l'aparició dels Beatles, es va imposar com el llenguatge dominant dins d'aquella cultura juvenil en la que el rock era probablement l'arquetip, però que el pop va acabar definint. En qualsevol cas, avui ens limitarem simplement a escoltar algunes d'aquelles cançons emblemàtiques, com aquesta Dares i Goes dels Ilias, que van editar el 1990 i que va ser una de les cançons emblemàtiques dels anys d'aquella dècada, dels 90. El guitarrista Mike Badger va formar el grup precisament el 83 amb Lee Mavers, que era el cantant, compositor i guitarrista també del grup. I aquest home era, els que el coneixien, diuen que era un perfeccionista absolut. I aquest perfeccionisme, aquesta ànsia de perfeccionisme, va acabar amb la banda 5 anys després. I si Elias d'alguna manera ens servien per començar i situar-nos també en el que fa al discurs o a la cal·ligrafia pop de les últimes dècades, un grup suec, probablement el més venedor després d'ABBA, ens va mostrar també que amb el pop es podien arribar a llocs molt interessants. Roxette van fer l'any 2003 un àlbum que es deia The Pop Hits, precisament, tota una declaració de principis en temes com aquest John Afternoon.

Roxet, un grup força recordat per aquestes cadències pop que moltes vegades les encertaven tant com en aquest àlbum de l'any 2003 que es deia The Pop Hits. El formaven la Marie Fredriksen, que malauradament va morir el 2019, i el Pierre Gisle, una parella que van tenir o van fer dels 90 a la seva època dorada. I el pop, que tenia una quantitat enorme de cal·ligrafies, de maneres de fer i d'expressar-se, va trobar alguna sèrie de músics que anirem repassant avui, que van crear o van donar, diguéssim, la seva empremta personal. Pocs tan personals com en Franco Battiato.

Franco Battiato, amb la voce d'Il Padrone de l'any 1981, amb aquest cucurrucucú paloma que ens va deixar fascinats, perquè ell va mostrar una personalitat única, pròpia, inclassificable, avantguardista, respecte a la cançó popular, i es va convertir, sens dubte, en una de les icones més interessants de la música europea de fins del segle passat. I una altra també de les grans figures del pop mundial i realment incontestable és, sens dubte, Paul Simon.

un dels més grans compositors nord-americans i a nivell internacional pel que fa al pop contemporani, sobretot de la segona meitat del segle passat. Songs from Cavemen era el títol d'aquell àlbum que va publicar el 1997 i que dedicava a la cultura porto-riquenya que havia fet de Nova York una ciutat tan especial. Un àlbum absolutament imperdible. I un personatge més trobat a les perifèries de les perifèries, inclús d'aquest llenguatge del pop, és Teddy Thompson, el fill de Linda i Chris Thompson, nascut a Londres, crescut a Brooklyn, Nova York, i que sempre, cançó a cançó, disc a disc, ha fet un pop, o ha fet del pop, un llenguatge molt propi i molt, molt personal. La cançó es diu In My Arms i això ho va publicar l'any 2008 en aquell àlbum que es deia A Piece of What You Need.

I això era un àlbum del 1979 signat per Nick Lowe, un altre britànic que va fer carrera als Estats Units i que es deia Labor of Lust, un àlbum de power pop realment increïble i que va significar o va anunciar la New Wave que vindria als anys 80. Ell era de Surrey, Anglaterra, i encara continua fent carrera magnífica com un personatge absolutament molt personal dins del pop nord-americà actualment. I un altre també dels nostres perifèrics oblidats i perduts que considerem un mestre a l'hora de fer cançons pop és Michael Head, que el 1999, encara amb el Shaq, va signar un àlbum que es deia HMS Fable.

Michael Head, que va fundar The Pale Fountains allà als anys 80, després Shaq, el grup aquest que acabem d'escoltar, i que continua en actiu amb The Strands, una banda també essencial que segueix les línies o el discurs aquest del pop creat per aquest home nascut a Liverpool l'any 61, Michael Head, i que continua fent i demostrant una carrera realment brillantíssima. En aquesta cal·ligrafia pop. I ja que parlem d'això del pop, ara hem de fer una aturada important i en el temps i en un lloc, és a dir, en els anys 60 i en un país, França.

cantava en cançons de Michel Polnareff, tot un personatge únic i diferent en el pop francès d'aquella època, una època caracteritzada per Salut Le Copain, aquella revista que aglutinava una sèrie d'artistes que, abraçant les noves corrents del pop britànic, s'expressaven en francès sense menystenir per res la tradició de la chanson, cosa que va fer, per exemple, François Hardy.

La gran François Hardy, que l'any, si me no recordo, era el 70 exactament ja, saludava la nova dècada amb un àlbum que es deia Soleil i en el que s'incloia aquesta cançó, Pong, una cançó, una manera de fer una cal·ligrafia, insistim, rotundament pop, que va definir molt, diguéssim, la musicalitat europea dels 60s i dels 70s, i que també va tenir com a colofó una joveneta Franz Gall que havia debutat de la mà de Gainsbourg, que va guanyar un festival d'Eurovisió, però que ja una mica més endavant, a l'any 80, publicava un àlbum que es deia Paris, France, i que incloia cançons com aquesta, Il jouait du piano debout.

Els habituals de Perifèries ja sabeu que sempre Robert Wyatt té un lloc en el nostre programa. Parlem del que parlem, perquè a més Robert Wyatt és un personatge tan increïblement ampli en el registre musical que també en una recopilació de temes de pop que havia esperat un tema seu com aquest Heaps of Ships de l'àlbum Sleep del 1997, una autèntica meravella com és com continua sent la carrera de Robert Wyatt. I tornant a casa ens trobem amb una gravació que vull rescatar perquè ha quedat com molt oblidada en el temps, en l'espai i a tot arreu, i per tant recuperem aquí a Perifèries l'àlbum Immigrasons del 2007, aquell àlbum que era una formació integrada per la Sílvia Pérez Cruz, el Raúl Refri i l'Ernesto Snager, un argentí que completava el trio, que van gravar un LP realment excepcional dins de lo que és la discografia de casa nostra de les últimes dècades, i ens va deixar una cançó fantàstica. Un personatge, Manuel Serrat, versionat per la Sílvia Pérez Cruz i Raúl Refri en aquell àlbum Immigrasons, amb una cançó que es deia Menuda.

Una versió de Serrat, menuda, del trio que formaven la Sílvia Pérez Cruz, el Raúl Refri i l'Ernesto Snager, i que van gravar a l'any 2007, aquesta versió del Menuda, una cançó fantàstica, una autèntica balada pop, donat que Serrat era, sense dubte, un dels artistes més pop que tenim, que hem tingut i que, passat el temps, va creixent en tant en quant el seu record fa enorme. I marxarem, ens acomiadarem avui amb un grup molt especial. Avui, per marxar en plan sintonia d'acomiadament, agafem un àlbum d'un grup anomenat Caravan, anem a l'any 71, britànic, Canterbury, el so Canterbury, que van gravar el seu segon LP, es deia In the Land of the Grey and Pink. Caravan era una banda molt curiosa, nosaltres la considerem gairebé de pop progressiu, en el que van passar moltíssima gent. Els tres Soft Machine, Robert Wyatt, Kevin Ayers, van passar per Caravan i el van integrar finalment Richard Sinclair, Dave Sinclair, que era el seu cosí, el Richard Cogan i el Pye Hastings. En definitiva, van fer una autèntica meravella. Golf Girl. Fins la setmana que ve.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dijous, dia 14 de maig. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui el que tindrem és l'entrevista de l'espai de portaveus dedicada a Antonio López, portaveu de Vox, en aquesta nova ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus que estem realitzant aquests dies a Ràdio Sant Andreu i que continuarem la propera setmana. Avui també parlarem de la 29a edició de la cursa de la primavera. Serà aquest diumenge, reunirà prop de 1.800 partits participants aquest diumenge, xifra rècord de participació. També comentarem que la piscina d'estiu de Can Salvi obrirà el dia 6 de juny i ja es poden adquirir els abonaments de la temporada. També comentarem altres espais i també tindrem l'espai de sendes, l'espai d'excursionisme amb els companys de la xarxa ràdio i d'altres informacions en dues hores de programa a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Comencem.

0: salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats justament a fer vaga mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Connectarem en directe tot seguit a la capital del Segrià per seguir el tall de la carretera nacional 240. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants, que mantenen els preus a l'alça. En uns minuts analitzarem aquesta situació amb Gerard Hernández, president de Facua Catalunya. Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat, com la plaça de Catalunya de Barcelona, en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa el politòleg i analista de dades Xavier Calafat.
1: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
0: El Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blanquivermells que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara, l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I en cultura avui arrenca una nova edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Gairebé són 4 els minuts que passen de les 8 del matí. Aquesta hora, ja ho sabeu, és hora punta. Per tant, ens interessa saber com se circula per la xarxa viària catalana. Ens posem al dia amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
2: Bon dia. De moment, les principals afectacions, ara com ara, les trobem a l'autopista P7, amb lentitud, amb aturades a la zona entre Mollet i Barberà del Vallès, en sentit sud, també puntualment a Cerdanyola, en sentit nord, la C58 d'entrada, punt habitual de Torre Baró cap al nus de la Trinitat, o també l'entrada per l'autopista B23 pel sud, de la zona d'Esplugues cap a la Diagonal. Veiem força lentitud, en el cas de l'autovia 2, també a Sant Joan d'Espí, cap a Cornellà, d'entrada a Barcelona, i un cert moviment a les dues rondes, ja a aquesta hora, en sentit Llobregat. De moment, si més no, de moment, sense grans complicacions especials, amb el volum de trànsit habitual el divendres a aquesta hora del matí. És tot de moment. Molt bon dia.
0: I pel que fa al temps, avui tornarem a tenir un dia de rebombori, meteorològicament parlant. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, Helena. Doncs així és. Sobretot serà aquesta tarda. Quan tornarem a tenir sarau, fressa i molt de moviment, però no tot arreu. De moment, aquest matí ja hem despertat amb aquest cel cobert que tenim a gran part del país. És un temps gris el que hi ha, però el 80% de Catalunya són núvols inactius. Aquest matí no hi plourà. A més, amb vent tossut i fresquet, per cert, que està bufant, especialment a les comarques de Barcelona, de Tarragona i del sud de Lleida. A Girona ja aquest matí van per lliure i continuar plovent. No és que sigui una pluja molt intensa, però i va descarregant. I també a hores d'ara la nevada està sent ben maca al Pirineu, per damunt dels 1.300 metres. Al llarg del matí continuarà nevant en aquesta serralada. Aquesta tarda és quan s'obrirà una mica el cel a les comarques de Lleida i gran part de Tarragona, però atenció a les de Girona i Barcelona. Aquesta tarda, de cop i volta, apareixeran algunes calamarsades, com va passar dimarts. Tornarem a tenir tempestes severes, especialment entre la Selva, el Gironès, la comarca del Maresme i del Vallès Oriental, i arribaran, per exemple, a viles com Barcelona, gran part del Vallès Occidental, també al Bages o al Prepirineu. Al llarg del cap de setmana ja la cosa anirà sent més tranquil·la. Demà amb algun ruixadet al Pirineu o al voltant del Montseny, i diumenge a la tarda per les comarques de Ponent. En general, també un cap de setmana que portarà força fred matinal i durant les nits. N'estem pendents a la xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
0: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per a un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d'intercanviadors. Aquest possible acord de pressupostos, que no es votaria al Parlament fins al juliol, podria ser el desllorigador perquè govern i sindicats educatius arribin a una entesa. Sigui com sigui, la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però s'emplacen, això sí, a seguir negociant dimarts. El president Salvador Illa insisteix en la mà estesa del govern, però sempre dins del marc de l'acord signat al març, i el departament posa l'èmfasi en les millores per l'escola inclusiva. Els sindicats, mentrestant, exigeixen parlar de l'increment salarial a la propera trobada i mantenen el calendari de vagues que avui afecten els docents de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
4: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que la negociació vagi més enllà de l'acord i que es puguin tractar totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Estan d'acord en parlar dels recursos per la inclusió, però reclamen posar sobre la taula les millores salarials. Esperen que en la convocatòria que els ha de fer arribar el departament el dilluns ja hi aparegui el tema i, si no, adverteixen que no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
5: No és que renunciem a la resta ni que portem una proposta en concret en matèria salarial, sinó que volem que ells ens traslladin una proposta d'un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva.
4: El govern veu marge de millores laborals dins el marc del pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT i evita parlar dels salaris. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa.
6: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació, que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
4: L'administració agraeix el to constructiu de la trobada i proposa un calendari de treball bisetmanal per continuar avançant. Comissions Obreres i la UGT han estat presents a la reunió i celebren que la resta de sindicats s'afegeixin per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
0: Doncs, com dèiem, avui divendres acaba la primera setmana del nou cicle de vagues de mestres i professors. Estan cridats a secundar la protesta els docents de Lleida, de l'Alt Pirineu i també de l'Aran. Seguint la tònica dels darrers dies, els mestres arrenquen les mobilitzacions amb talls de trànsit. Anem, doncs, cap a la capital del Segrià amb la Victòria Chiella i la Noèlia Burgos, de Lleida Televisió. Bon dia, Noèlia. Des de fa més de mitja hora, els manifestants tenen tallada la carretera nacional 240. Explica'ns.
7: Bon dia, doncs sí, uns 200 ben matiners que ja des de primera hora han secundat talls a la carretera amb una de les principals vies d'entrada a la ciutat de Lleida, aquesta Nacional 240 i la carretera de Tarragona. Aquesta jornada de vaga acaba la setmana, però arriba tot just després d'una reunió que van mantenir ahir tots els docents amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. En parlarem amb Emili Llorente, el delegat d'Educació d'aquí de Lleida, que ens explicarà, Emili, bon dia, com va anar ahir la reunió i què us du aquí avui?
8: La reunió va ser un paripé més del PSC, que al final va vindre sense cap proposta, no portava cap document ni res. Sí que va dir que tenia intenció de parlar sobre inclusió, però en realitat tampoc portava res concret. O sigui, que és una tirada de pilota endavant. Si d'aquí dimarts no tenim un document on hi hagi una oferta de veritat, doncs seguirem en les manifestacions manifestacions territorials i el dia 27 una altra vegada a tota Catalunya.
7: Avui hi ha un centenar de docents des de primera hora del matí aquí a Lleida. La vaga continuarà durant tot el dia. Venim d'una setmana de vaga. Quines accions més hi ha previstes durant el dia d'avui?
8: Bueno, durant el dia d'avui la gent s'anirà plegant aquí perquè ara han fet la primera avançadilla i ara s'aniran sumant gent i d'aquí anirem cap als serveis territorials, que és on comença la manifestació de les 12:30.
7: Les reivindicacions passen per diversos punts, pujada de salari, reducció de ràtios i diverses altres peticions. Quina seria la més urgent?
8: El més urgent és l'emergència educativa que s'estan vivint a les aules i això requereix un esforç molt gran i requereix anar cap al que diu la seva llei, la llei del govern, que és la LEC, que diu que hauríem d'invertir el 6%. Ara estem al 3%, per tant, falta molt de camí per a poder revertir la situació on està. I, evidentment, també els sous dels professors, que des del 2001 no han tingut cap pujada i, per tant, el que reclamem és això.
7: Doncs moltíssimes gràcies.
8: Moltes gràcies a vosaltres.
7: Doncs ja ho veieu, uns docents molt reivindicatius que tenen ganes de fer sentir la seva veu i que, de moment, han encès un foc aquí a la rotonda de la Nacional 240 i que veurem com anirà avançant el dia d'avui aquesta manifestació.
0: Doncs gràcies, Noelia. Avui la fotografia de la manifestació dels docents des de Lleida. Bon dia, que vagi bé.
9: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: L'Hospital Clínic de Barcelona ha reduït l'aigua que utilitza per fer els tractaments de diàlisis un 40% al llarg de les darreres dues dècades. I també ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades del trasllat de pacients al centre en només un any. Són línies d'acció per rebaixar la petjada ambiental d'aquesta activitat assistencial, tenint en compte que les malalties cròniques dels ronyons aniran en augment els pròxims anys. Els especialistes fan una crida a la necessitat d'actuar, ja que el sector de la salut és responsable del 5% del canvi climàtic. Ens ho explica la Maite Polo.
10: El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
11: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
12: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
10: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
0: Els addictes a la cocaïna, els psicoestimulants i el cannabis tenen una taxa de rehabilitació molt per sota que la dels addictes als opioides, com l'heroïna. La raó per la qual passa això és perquè no s'ha trobat un fàrmac o tractament tan efectiu com passa, per exemple, amb la metadona per l'heroïna. Ho han explicat en una jornada dedicada al tractament de les addiccions que s'ha fet al Col·legi de Metges de Lleida i que ha seguit el Jordi Sebastià, de Televisió de Lleida.
13: Els professionals han explicat que un dels principals objectius és trobar tractaments molt més efectius per a substàncies que no són opioides. Mentre la metadona pot arribar a un 60 o 70% de resposta positiva en la recuperació, els tractaments actuals per a la cocaïna es mantenen en un 20%.
14: Cal fer recerca en aquest àmbit. També hem de dir que les addiccions, amb tot l'estigma que han comportat, la recerca que es fa és menor que potser amb altres malalties, no? Que tenen més bona premsa o que no tenen aquesta, bueno, aquesta part, no, aquesta imatge tan negativa.
15: I sobretot, i algo que ens preocupa molt, és la disminució de la percepció de risc associada al consum. És a dir, agafen el porro com si fos herba, com si no fos res, i d'altres substàncies, tipus cocaïna, doncs també són molt més accessibles. És a dir, totes les persones joves de dia d'avui saben on trobar cocaïna.
13: Pel que fa al rànquing d'addiccions, les majoritàries continuen sent l'alcohol i entre els més joves repunta la marihuana.
0: I de Lleida a Reus, on aquest dijous s'ha viscut un desnonament amb dos detinguts. Concretament, es tracta del cas de la Jennifer, veïna de Reus, que ha viscut en un pis de titularitat municipal durant 9 anys. Algunes persones s'han concentrat davant de casa seva per intentar evitar el llançament, però finalment s'ha dut a terme. Els membres del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que la Jennifer és una persona en situació de vulnerabilitat. Té una discapacitat acreditada, està en tractament de salut mental i ha estat víctima de violència masclista. A més, denuncien que se l'ha fet fora de casa sense cap alternativa habitacional estable. A hores d'ara, tant ella com l'altra persona detinguda ja estan en llibertat amb càrrecs, acusats d'obstrucció a la justícia, resistència a l'autoritat i desobediència. Més coses. D'aquí a 15 dies, l'1 de juny, tornarà a aplicar-se el 21% d'IVA a la llum i al gas. El govern ho fa perquè els preus energètics han baixat més del 15% i el decret anticrisi preveia que, si això passava, la rebaixa fiscal es desactivava automàticament. Què suposarà aquest canvi per a les nostres butxaques? Ho analitzem amb Gerard Hernández, que és president de Facua Catalunya. Senyor Hernández, bon dia i gràcies per acompanyar-nos, per estar amb nosaltres avui.
16: Bon dia.
0: De quina pujada de factura estem parlant i el que dèiem, què suposarà això en termes pràctics per a les famílies?
16: Bé, el que pot suposar és que moltes famílies, sobretot les famílies més vulnerables, doncs no tinguin la necessitat per poder fer front a aquestes despeses. Evidentment, encara que siguin uns pocs euros, no és el mateix doncs, per una família acomodada, per una família vulnerable doncs, que té dificultats per arribar a final de mes. Per tant, creiem des de Facua que era una mesura innecessària, injusta, i hi ha altres maneres no, de contenir els preus i, sobretot, de facilitar l'accés a l'energia.
0: Quines mesures immediates serien imprescindibles per protegir les llars més exposades, les que ens deia vostè, les llars més vulnerables, i fins a quin punt considereu que el govern estaria obligat moralment a actuar?
16: Per començar, creiem que el...
0: Hola, sí, l'escoltem, digui.
16: Sí, no, deia que per començar creiem que l'energia hauria de tenir de per si un nivell reduït, perquè és un servei, és una primera necessitat, no? Per tant, entenem que això no hauria de ser algo conjuntural per contenir una alçada de inflació, com ho estem veient aquests darrers mesos, sinó que hauria de ser una mesura estructural, no? D'un nivell reduït. Evidentment, l'Estat té altres mesures, té altres instruments tributaris per recaptar. Per exemple, gravant les grans energètiques, cada any facturen milers i milers de milions de costa nostra, no? Per tant, això d'entrada seria una mesura pràctica, no? Però no només això, sinó que realment des de Facua és que es faci un abordatge integral i una reforma a fons del sistema tarifari elèctric. No pot ser que, doncs, que hem d'anar pidulant no? bo social, ajudes de per aquí per allà, sinó que el que s'ha de fer és doncs, que l'Estat intervingui, no? intervingui decididament en la configuració de les tarifes i que sigui, per tant, un servei públic com era antigament, no? i que, per tant, hi hagi doncs, un accés universal per part de tota la ciutadania a un servei, com deia, de primera necessitat.
0: Gerard Hernández, hem tingut alguna dificultat per escoltar-lo amb claredat, però jo crec que la postura s'ha entès perfectament. Gerard Hernández, doncs, gràcies per atendre'ns i bon dia, que vagi bé.
16: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: I avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat al Notícies en Xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
1: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicava en les places.
0: A En 10 minuts ens plantarem a 8:45, parlem d'esports i del Girona, que ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat. Un punt que li permet sortir del descens, però que encara deixa lluny la salvació matemàtica. L'equip basc es va avançar al primer temps amb un gol de John Martín, i no va ser fins a la represa quan Estuani, un cop més, va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a un en el 66. L'entrenador, Michel, destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
17: És bona sensació perquè depenem de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt, perquè nosaltres som capaços de fer dos partidars contra l'Atlético i contra els necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
0: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions de la classificació. Els blanc i blaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. Una posició per sota dels espanyolistes, 15è, i el Girona amb 40 punts. Queden dues jornades perquè finalitzi el campionat i tots dos equips depenen de si mateixos per salvar-se. I el Barça intentarà demà revalidar el títol de campió de la Copa de la Reina. S'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid a la final, que es disputarà a Gran Canària. Si la guanya, sumarà el tercer títol del curs, després d'haver aixecat la Supercopa i la Lliga. L'equip arriba amb les úniques baixes de Graham Hansen, que intentarà estar disponible d'aquí a una setmana per a la final de la Champions, i Laia Alexandri, lesionada de llarga durada. L'AEM, que ha certificat el descens a la segona federació femenina, ha fet oficial que Rubén López no continuarà la propera temporada a la banqueta. El tècnic va tornar al club al desembre amb l'objectiu de salvar la categoria, però finalment l'equip ha acabat el curs amb 30 punts, a un de la permanència. I a la Copa de la Reina d'hoquei patins, avui es completaran els quarts de final amb els partits Benvibre, Bigues i Riells i Telecable Palau. Ahir ja va quedar definida la primera semifinal, que enfrontarà el Vilassana i el Fraga. Les del Pla d'Urgell, vigents campiones, van superar el Manlleu per 2-1 en el partit dels quarts de final. Valentina Fernández va avançar les usonenques abans del descans, però Aina Florença i Luchi Agudó van remuntar el duel amb dos gols a la represa. I en el primer partit de l'eliminatòria, el Cerdanyola va quedar eliminat amb una derrota per 2-1 contra el Fraga. Carla Fontdeglòria va avançar les aragoneses i Gemma Soler va tornar a empatar, però Adriana Soto va fer el gol definitiu que deixava les vallesanes fora de la competició. Les vigents campiones d'Europa i el Vilassana es disputaran, doncs, demà a la tarda el bitllet per a la final. Avui arrenca la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos, o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca, conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats, com el mangaka Shintaro Kago. Ens ho explica el David Navarro.
18: Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El còmic 100 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzín Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
19: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números de que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials, i el tema del còmic pro, per exemple.
18: Paco Roca o Wu Na-Yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
0: I aquest dijous s'han presentat al Docs Barcelona els 17 documentals finalistes de la convocatòria promogudes per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola, Catalunya i 3CAT. Els projectes seleccionats seran coproduïts per les tres entitats i es donaran a conèixer al mercat audiovisual de Catalunya el proper 3 de juny a Granollers. La Judit Vallès ens ho explica.
20: Un total de 75 candidatures s'han presentat a la convocatòria de documentals promoguda per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. 67 s'han presentat a la categoria documental obert i 8 a la d'històries de proximitat, on hi són finalistes televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC12, Ràdio Televisió El Vendrell i Penedès Televisió. Ara totes elles hauran de presentar els seus projectes al pitching

0: Es farà al mercat audiovisual de Catalunya i els seleccionats optaran a ser coproduïts per les tres entitats, tal com ha explicat la consellera delegada de la xarxa, Núria de José.
1: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals, doncs, perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important i que es vagi desenvolupant, com està demostrant la participació creixent en cadascuna de les edicions.
0: El 3 de juny es coneixeran els seleccionats finals, tots ells documentals vinculats al territori, la memòria, les històries humanes i la realitat social del país.
2: I Sopa de Cabra celebra 40 anys i ho fa amb una gira que arrenca avui al Ras Matàs de Barcelona. La banda gironina actua avui i demà en un escenari icònic que ja va acollir la gravació del Vent Endins l'any 93 i també el concert de comiat del 2001. Les entrades ja estan exaurides. Aquest mes de maig, Sopa de Cabra actuarà també a Sant Feliu de Pallerols i a Sabadell.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: El febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns, els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns, està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. En parlarem en uns instants amb Yolanda Segura, portaveu d'USTEC. També connectarem en directe amb la capital del Segrià per seguir el tall a la carretera nacional 240. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça. El portaveu de Facua a Catalunya, Gerard Hernández, ha criticat que es reverteixi la rebaixa de l'IVA a la llum i al gas.
2: Creiem que l'energia hauria de tenir de per si una, doncs un IVA reduït. És un servei, és una primera necessitat. No? Per tant, entenem que això hauria de ser el conjuntural per contenir una alça de la inflació com estem veient aquests darrers mesos, sinó que hauria de ser una mesura estructural.
1: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat, com la plaça de Catalunya de Barcelona, en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el politòleg i analista de dades Xavier Calafat.
3: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
1: Dels esports, el Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blanquivermells que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara, l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I com cada divendres fem una repassada a les principals estrenes de cinema. La cartellera es renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judit Martín. També s'estrena Movida Celestial, amb Keanu Reeves convertit en un àngel ben intencionat però inepte. I El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per a un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa dos mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant que, en molts casos, vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d'intercanviadors. El possible acord de pressupostos, que no es votaria al Parlament fins al juliol, podria ser el desllorigador perquè govern i sindicats educatius arribin a una entesa. Sigui com sigui, la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però s'emplacen a seguir negociant dimarts. En aquest context, i l'endemà d'una trobada que no sembla haver servit per desencallar res i amb les mobilitzacions territorials omplint encara els carrers i complint el calendari, analitzem o volem ara analitzar la situació amb la Iolanda Segura, que és portaveu d'Ustec Estès. Molt bon dia, Iolanda, i gràcies per acompanyar-nos un dia més.
4: Molt bon dia.
1: Poc avenços, ho deia ara en la reunió d'ahir. La sensació, sincerament, és que continuem exactament al mateix punt, allà on érem. Siguem sincers. Confieu en què dilluns tindreu majors concrecions en funció del que vau veure i viure a la reunió d'ahir?
4: Bé, hem de confiar perquè si no, no tiraríem endavant, no? Ja haguéssim, si no confiéssim, ja no ens haguéssim mostrat disposats a tornar-nos a reunir dimarts. Evidentment, volem aquest compromís de que se'ns enviarà una proposta global que vol

0: No és que sigui el principal, sinó el primer. No, més que res, perquè en les darreres negociacions es va anar deixant el salari com cap al final, cap al final, cap al final, i què va passar? Que va quedar fora. No? Vam dedicar mitja hora en el qual ens van deixar doncs, traslladar doncs, fórmules per poder arribar que podien ser possibles de tenir-se en compte, i el següent que ens vam trobar va ser ja l'acord signat no? Per part de, bueno, ja pactat per part d'aquestes dues organitzacions sindicals i l'administració. Per tant, perquè no torni a passar, doncs vam dir que calia iniciar les negociacions amb el punt del salari, però que no vol dir que renunciem a la resta, ni molt menys, perquè de la mateixa manera que no renunciem al salari, tampoc renunciem a la inclusiva.
1: Iolanda, sembla ara que el camí dels pressupostos es comença a aplanar, ho explicàvem aquest dematí. Esquerra avalua dilluns si es donen les condicions per aprovar-los. Davant d'aquest escenari, s'obre la possibilitat que l'increment del complement específic superi el 30% pactat al març? Com ho veieu? Sou més optimistes en aquest sentit?
0: Tant de bo, perquè era, tenint en compte doncs, que estem en aquest escenari i que evidentment encara no s'ha tancat, que, no? Pues, tant de bo s'obrin a poder introduir doncs, millores salarials que vagin més enllà d'aquest 30% que tindrem d'aquí 4 anys, que quedi molt clar que són 60 euros que tindrem aquest any mensuals bruts, que queden en, si queden en 30 euros és molt, doncs tant de bo, seria una fantasia, mira que et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella, però bé, de totes maneres també tenim els grups polítics absolutament compromesos en donar llum verda al pressupost necessari, a la partida pressupostària necessària que inclogui doncs, aquestes millores.
1: Doncs tant de bo sigui així, Iolanda, perquè si tenim pressupostos anireu bé vosaltres i aniran bé altres sectors del país que també ho necessiten. Gràcies, Iolanda, per tornar a ser amb nosaltres aquest matí. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Com dèiem, avui estan cridats a secundar la protesta els docents de, i mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Seguint la tònica dels darrers dies, els mestres i professors arrenquen les mobilitzacions amb talls de trànsit. Tornem a la capital del Segrià amb la Victòria Teixeira i la Noèlia Burgos de Lleida Televisió. Bon dia, Noèlia. Què pensen fer aquest matí, doncs, els manifestants a banda de tallar aquesta via?
2: Bon dia. De moment, el tall continua actiu en aquesta via i continuarà estant actiu fins a les 12 del migdia, moment en què els docents començaran a mobilitzar-se i a baixar per diferents carrers fins a arribar al Departament d'Educació d'aquí de Lleida i fins i tot per diferents carrers de la ciutat. La idea és començar la manifestació des d'aquí, aquesta rotonda de la N240, una de les principals vies d'accés a la ciutat i on des de primera hora d'aquest matí ja han encès diverses fogueres com aquesta que podem veure ara mateix a les imatges i que, de fet, ja s'apaga. També han escrit en pintura vaga educativa a diferents trams d'aquesta rotonda que de moment manté el centenar de docents que s'han concentrat des de primera hora d'aquest matí. A les 7 del matí el punt de trobada era el camp d'esports de la ciutat de Lleida i ja han vingut fins a aquesta rotonda i han començat a tallar el trànsit. En el primer moment el trànsit era una mica caòtic i després ja els cossos policials han començat a redirigir el trànsit fins que ara sembla que de moment tot està controlat.
1: Doncs moltes gràcies, companyes. Avui la moguda dels mestres i docents i professors es situa, com dèiem, a la demarcació de Lleida. Gràcies, que vagi molt bé.
3: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Quatre minuts per arribar a 3:15 del matí. El govern espanyol eliminarà l'1 de juny, abans del previst, la rebaixa de l'IVA a la factura de la llum i el gas. S'escuda en la moderació de l'IPC, que ha reculat fins al 3% a l'abril a Catalunya, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La variació interanual és una dècima més baixa que al març. Aquesta reducció lleu s'atribueix a l'abaratiment de l'electricitat i el gas, i per aquest motiu l'IVA tornarà al 21% al mes

0: de juny. Sí que es mantindran, en canvi, les bonificacions als carburants que continuen pressionant a l'alça. Així, a l'abril van ser un 10% més cars que fa un any a Catalunya i gairebé 3 punts més que al març. S'observa d'aquesta manera l'impacte en els preus que ha provocat la guerra a l'Iran. I avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de la plaça de Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat a Notícies en Xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
1: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicaven les places.
0: I parlem ara de la cultura i de les arts com a eines a favor de la pau i la convivència. Aquest, justament, és l'eix de la Plenària Mutare, una iniciativa de la Fundació Carulla que es fa avui a Barcelona i que proposa una reflexió col·lectiva sobre el paper de la cultura davant de les amenaces de l'autoritarisme. Una iniciativa cultural que arrenca aquest matí a la nau Bòstic de la capital catalana, on hi hem enviat el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
2: Bon dia, Helena. Aquest escenari s'obre aquest matí a la cultura, entesa la cultura com a una eina transformadora de la realitat i capaç de posar-se a l'ofensiva davant els discursos d'odi i excloents que provenen de l'ultradreta. I amb Marta Esteve, ella és directora de la Fundació Carulla. Marta, bon dia.
3: Bon dia.
2: Volem conèixer més sobre la Plenària Mutare. Què és? De què es parlarà? Què es farà aquest matí en aquesta nau?
3: Doncs mira, la Plenària Mutare és una oportunitat, és un espai per posar en diàleg la cultura amb els reptes que vivim com a societat. I per això enguany volem parlar d'això, de què pot fer la cultura davant dels discursos d'odi, la fragmentació, l'individualisme, aquesta situació de por que ens crea i que acaba repercutint en persones i sobretot en allò que és diferent.
2: Arriba la Plenària Mutare a la seva 8a edició i s'ha sintonitzat en el que tu deies, amb un escenari geopolític que escora cap a l'ultradreta i que posa en perill molts àmbits de la nostra convivència.
3: Sí, i pensem que per això la cultura és essencial. Creiem que les arts, la cultura, els projectes culturals ens permeten connectar des de l'emoció en un moment on a vegades és molt difícil perquè reps moltes notícies i et quedes una mica al marge. Llavors, avui el nostre lema és despertem culturalment i sobretot siguem conscients que hi ha molta gent des de molts llocs del país fent projectes, fent coses, creant vincles, generant comunitat, que creiem que aquesta és la via per on hem d'anar i sobretot creant nous relats alternatius.
2: I com es concreta tot aquest esforç, totes aquestes converses, tota aquesta creativitat? Què passarà quan acabi aquest matí?
3: Doncs avui recollirem una mica preocupacions per una banda, per altra, què s'està fent i finalment compromisos. I això és molt important perquè la gent s'endú el compromís que ha pres personalment, però també el que ha fet amb altres persones, és a dir, naixeran nous projectes i nosaltres com a fundació ho recollim tot per retornar-ho després a la gent i sobretot nosaltres també veure quins seran les nostres properes passes.
2: Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts i posar-nos al dia del que passarà en aquesta nau al barri del districte de Sant Andreu. Seran hores dedicades a la cultura i, Helena, insistim, la cultura com a eina transformadora de la nostra realitat.
0: I tant, interessantíssima, Anna, perquè un cop més la cultura s'escenifica compromesa i sense complexes. Gràcies, bon dia, que vagi molt bé.
4: Notícies en Xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: Unió de Pagesos amenaça amb mobilitzacions si la Conselleria d'Agricultura no resol aviat els ajuts pel canvi climàtic. Aseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant aquestes ajudes posa en risc la viabilitat de la pagesia catalana. Es tracta de subvencions per la sequera del 2023 i del 2024, però també relacionades amb les danes i els incendis diversos de l'any passat. La pagesia ha donat de termini 2 setmanes per començar a cobrar uns expedients que asseguren que fa mesos i fins i tot anys que ja es van entregar a la conselleria. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
5: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem a passat juliol. Aquí a la conselleria ens trobem les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contesta res amb tot el període estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i els vam dir, si ens hem de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem.
0: I abans dels esports us expliquem que Ripoll es vesteix de tradició amb la 59a edició de la Festa de la Llana i el Casament a Pagès. La celebració tornarà a centrar totes les mirades i enguany ho farà amb nous protagonistes. Els nuvis, Mariana Castanyeda i Adrià Ubach, es diran al Cibull amb uns padrins d'honor molt coneguts, la cuinera Ada Parellada i el pilot Jordi Tarrés. La cita també coincidirà amb la 20a edició del concurs d'esquilar ovelles. Ens amplia la informació la Paula Sayago, de la televisió del Ripollès.
6: La tradició es vesteix de celebració en la 59a edició de la Festa de la Llana i Casament a Pagès a Ripoll. La cita tornarà a posar de manifest el passat, amb les núpcies en la forma tradicional ripollesa i reproduint un casori com el segle XVIII i també la reivindicació dels treballs tradicionals relacionats amb la llana. Enguany el concurs d'esquilar ovelles a màquina arriba a la seva 20a edició. Mariana Castanyeda i Adrià Ubach són els nuvis d'aquesta edició. Els padrins d'honor que testimoniaran el Cibull serà la cuinera Ada Parellada i el pilot Jordi Tarrés. La cita se celebrarà aquest diumenge i tornarà a posar al centre de les mirades la tradició, la ramaderia i la cultura popular, una història viva i que cada any aplega vilatans i visitants d'arreu.
0: Deu minuts per arribar a les 9. És temps pels esports amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: El Girona, que també respira, ha fet un pas més cap a la permanència.
7: Sí, va empatar un davant la Reial Societat i suma un punt que li permet sortir del descens. Ara bé, la permanència matemàtica encara no està assegurada. Ahir a Montilivi l'equip basc va ser el primer en avançar-se, ho va fer el primer temps, amb un gol de John Martín, i no va ser fins a la represa quan Estuani, un cop més, va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a un en el 66. L'entrenador Mitchell destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
8: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
7: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions. Els blanquiblaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. El Girona és 15è amb 40 punts, un per sobre de la zona vermella. Queden dues jornades perquè acabi el campionat i tots dos equips depenen d'ells mateixos per salvar-se. El Barça buscarà demà revalidar el títol de campió de la Copa de la Reina. S'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid a la final que es disputarà a Gran Canària. Si la guanya, sumarà el tercer títol del curs després d'haver aixecat la Supercopa i la Lliga. L'equip arriba amb les úniques baixes de Graham Hansen, que intentarà estar disponible d'aquí a una setmana per a la final de la Champions, i Laia Alexandri, lesionada de llarga durada. Salma Parelluelo explica com afronta el vestidor el tram decisiu de la temporada.
9: Sabes que son dos semanas súper importantes y que pueden ser dos semanas para cumplir dos objetivos también muy importantes para nosotras y estamos muy centradas en hacer las cosas bien estas dos semanas porque son clave. Nos hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo, tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro.
7: El Joventut es consolida a la 6a posició de la Lliga ACB després d'imposar-se al Morabanc Andorra per 101 a 79. Ricky Rubio, amb 23 punts, 7 assistències i un 28 de valoració, validarà els verdinegres en un duel que els locals van dominar gairebé des de l'inici. Dani Miret ja no va poder disposar en aquest partit d'Ante Tomic, lesionat, que es perdrà el que resta de temporada. A la Copa de la Reina d'Hoquei Patins, avui es completaran els quarts de final amb els partits Benvibre, Vigues i Riells i Telecable Palau. Ahir ja va quedar definida la primera semifinal que enfrontarà el Vila-sana i el Fraga. Les del Pla d'Urgell, vigent campiones, van superar el Manlleu per 2-1 en el partit dels quarts de final. Valentina Fernández va avançar les usonenques abans del descans, però Aina Florença i Luchi Agudo van remuntar el duel amb 2 gols a la represa. I en el primer partit de l'eliminatòria, el Cerdanyola va quedar eliminat amb una derrota per 2-1 contra el Fraga. Carla Fondaglòria va avançar les aragoneses i Gemma Soler va tornar a empatar, però Adriana Soto va fer el gol definitiu que deixava les vallesanes fora de competició. Les vigents campiones d'Europa i el Vila-sana, doncs, es disputaran demà a la tarda el bitllet per la gran final. Una final que es disputarà diumenge. 3 equips catalans hi aspiren ara mateix a Gijón, aquesta Copa de la Reina.
0: I que nosaltres explicarem dilluns.
7: I tant.
0: Molt bé, Cristina, bon cap de setmana.
7: Igualment.
0: Gràcies. I és temps ara per al cinema. Si m'acompanyeu, coneixerem les estrenes d'aquest cap de setmana amb en David Navarro.
10: Bueno, ya está.
11: ¿Qué ya está?
10: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine se acabó. Quiero montar una pizzería.
11: ¿Cómo que una pizzería, por
10: pizzería
11: favor?
10: Pizzería temática de cine.
12: Judith Martín i Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
13: ¿Sabes qué película es esta?
14: Jurassic Park.
15: Mira los comentarios.
16: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
17: La pizza está brutal. 5 estrellas.
16: ¡Guay!
17: Propina de $1.15.
12: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la terra amb el propòsit d'ajudar l'Arc, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'Àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
18: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
19: No puedo estar aquí.
20: ¿Por qué no vemos una película? Hay una que nunca olvidaré.
12: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina dels 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític, i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.
21: ¡No se mueva! ¡No!
0: I Sopa de Cabra celebra 40 anys i ho fa amb una gira que arrenca avui al Ras Matàs de Barcelona. La banda gironina actua avui i demà en un escenari icònic que ja va acollir la gravació del Ben Endins l'any 93 i també el concert de comiat del 2001. Les entrades estan exaurides, però aquest mes de maig Sopa de Cabra actuarà també a Sant Feliu de Pallerols i a Sabadell. La gira es reprendrà al juliol i es tancarà al setembre a Tarragona.

0: I abans d'acomiadar-nos, recordem que a hores d'ara els docents mantenen tallada la carretera nacional 240 a Lleida. Mantindran la circulació bloquejada fins a les 12 del migdia i ho fan en el marc d'una nova jornada de vaga que avui afecta mestres i professors del Pla de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Un conflicte educatiu que podria resoldre's, recordem-ho, la setmana vinent si el govern i Esquerra Republicana segellen l'acord pels pressupostos de la Generalitat. D'aquesta manera posem el punt i final al Notícies en Xarxa en una setmana que ha estat molt intensa, molt farcida d'informació. Que passeu bon cap de setmana. Fins dilluns. Adéu-siau.
1: La xarxa de comunicació local.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
2: Comencem una nova edició del Via Directe. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Avui, resum de la setmana i, a més, la previsió del temps de cara al cap de setmana, tot seguit amb Carlos Lara, de Meteosat. Anem a la previsió del temps de cara al cap de setmana, però abans farem el resum de la setmana on hem tingut cosetes aquesta setmana. Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Carlos.
3: Molt bona, Jordi.
2: Bé, abans el resum de la setmana. La pluja va ser protagonista aquest dimarts.
3: Pues exacto, hemos tenido una nueva semana de tiempo inestable con chubascos y tormentas que han seguido afectando sobre todo pues en mitad norte y puntos del interior de Cataluña, pero en esta ocasión, como decía, pues el martes también tuvimos nuestra dosis tormentosa, vamos a decir, aquí en San Andreu con, bueno, pues con una breve pero intensa tormenta que acumuló un total de 18 milímetros aquí en San Andreu, pero lo interesante fue que 17 de esos 18 milímetros que cayeron se acumularon tan solo en 9 minutos, lo que pues demuestra un poquito la intensidad torrencial del chubasco que nos afectó, y además pues la precipitación vino acompañada de granizo de pequeño tamaño, pero pues es un poco para ilustrar pues la intensidad que tuvo el chubasco en zonas próximas. Castellbisbal superaron los 40 milímetros, así que no fue de un pelo de que nos afectase la parte más intensa. El resto de la semana, pues cielos variables, alternando nubes y claros, mañanas con más predominio del ambiente soleado, y por las tardes pues ambiente algo más nuboso, cielo más variable, pues debido pues precisamente al crecimiento de esas nubes de evolución que dejan esos chubascos en zonas del interior y mitad norte. Las temperaturas han ido bajando con el paso de los días. Las máximas han bajado de los 25,4 que tuvimos el lunes a los 22,2 que tuvimos ayer jueves, mientras que las mínimas pues también han bajado de los 14,6 del lunes a los 11,9 de ayer jueves.
2: Amb situacions meteorològiques com la que es va produir el passat dimarts, van haver preguntes dels oients a través de missatges que ens enviaven, no?, en format privat, de plourà molt aquí o no? I la frase que sempre ens dius, Carlos, és depèn.
3: Es que con tormentas es...
2: ¿Al potuca o no potuca?
3: Hablamos de Castellbisbal, exacto, que lo tenemos, exacto, que prácticamente tenemos visual y podemos ver. Y allí superaron los 40 milímetros porque los núcleos de tormenta pues son... tienen el tamaño que tienen, se desplazan en una dirección y a veces hablamos de escasos metros, de que puedan caer, pues eso, más de 40 o como en nuestro caso, pues 17 en ese chubasco intenso. Así que, bueno, pues hay que hablar un poco de zonas y... estar un poco alertas porque puede suceder, pero bueno, evidentemente la precipitación no es uniforme, no tiene esa distribución como cuando es un frente, que más o menos los registros pues son bastante similares en todos sitios.
2: Ara sí, anem a la previsió de cara al cap de setmana. Carlos, divendres, dissabte i diumenge, quin temps tindrem? Tenim activitats a l'aire lliure. Diumenge es disputa la 29a edició de la cursa de la primavera. Anem per dies, divendres, dissabte i diumenge.
3: Bueno, pues el fin de semana como tal, o sea, sábado y domingo, parece que tendremos un tiempo relativamente tranquilo. Sin embargo, pues hoy viernes todavía se pueden producir chubascos durante la segunda mitad del día. Así que, bueno, pues hoy viernes nos espera... un día con nubosidad abundante, ya hemos amanecido con bastantes nubes, en principio nubes medias y altas, pero por la tarde además crecerán nubes de evolución y fruto precisamente del crecimiento de esas nubes de evolución se producirán pues chubascos de tarde que vendrán acompañados de tormenta y que en un primer momento afectarán sobre todo a las comarcas del nordeste de Cataluña, litoral de Girona, norte de Barcelona, pero con el paso de las horas esos chubascos irán avanzando hacia un poco nuestra zona. Así que, bueno, pues no se descarta que a lo largo de la tarde, básicamente un poquito ya más avanzada la tarde, vamos a decir, pues nos puedan afectar aquí también chubascos de intensidad moderada, puntualmente fuerte, no se descarta, y de forma local, pues incluso nuevamente venir acompañados de tormenta, y bueno, pues podrían llegar activos esos chubascos que por la tarde se iniciarán ahí en las comarcas de Girona, en norte de Barcelona. Sábado y domingo, como decía, pues seguiremos con restos de inestabilidad, pero no tanto en nuestra zona. Los posibles chubascos que se produzcan nuevamente serán, pues, mitad norte, interior, zonas de Girona. Así que, bueno, pues sábado, dominio de ambiente soleado en nuestra zona, un poquito de más nubosidad por la tarde, y el domingo, pues en general tendremos más nubosidad, pero ya digo que en principio no se esperan precipitaciones en nuestra zona. Sí que el domingo, a últimas horas del día, se producirá un poquito más de las nubes serán algo más compactas, y es que nos pueden anunciar un posible cambio de tiempo nuevamente de cara al lunes, en el que podríamos tener nuevas precipitaciones, pero eso de momento está todavía por confirmar porque falta todavía demasiado. Las temperaturas máximas hoy viernes bajan de forma clara, situándose pues en torno a los 20 grados, mientras que sábado y domingo pues subirán ligeramente. Las mínimas también bajarán de forma clara mañana sábado, con valores por debajo de los 10 grados en nuestro municipio. O sea que aquellos que se levanten temprano para hacer ejercicio, los ciclistas y tal, que vigilen mañana por la mañana, primeras horas, porque posiblemente se lleven una sorpresa, porque menos de 10 grados a estas alturas del año ya es bastante fresco.
2: Y diumenge tenemos la cursa de la primavera.
3: Allí ya recuperaremos valores un poquito más normales, vamos a decir, 12, 13, 14 grados de mínima. Así que, pues, menos abrigados el domingo que el sábado.
2: Doncs la propera setmana més, potser avancem un dia la previsió, tenint en compte que tenim la Fira Primavera divendres, dissabte i diumenge de la propera setmana. Carlos, gràcies per aquesta previsió.
3: Vosaltres.
2: I bon cap de setmana.
3: Igualment.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
4: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca, amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions, i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
2: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, El Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
4: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de l'último de la fila, l'último tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira l'último de la fila. Tindrem el concurs urbà de rookies del ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
2: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
4: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim quatre expositors o quatre espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem dos entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els tres dies, no?, de Fira de la Primavera.
2: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
4: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el Contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana. També gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem evidentment la diada castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la vuitena trobada de percussió de la colla de diables, la barca After Naval, organitzada per l'agrupació de joves, i com a novetat també aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu a la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
2: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
4: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
2: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
5: La Fira del Comerç Local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat, i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar doncs, tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la Fira Comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és doncs, bueno, veure tota la proposta de comerç, de qualitat professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. Bueno, és el gran ventall que tenim aquí a més, ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors, això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
2: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
5: Sí, tant. Aquí a Sant Andreu, a més, com tenim doncs, uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i, al cap i a la fi, veure's. A més, com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat, i que, bueno, i esperem molta participació ciutadana.
2: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
6: Doncs molt contents doncs, per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició, i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita, doncs, tingui una gran experiència a Sant Andreu a la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generant bones experiències, per tant l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci són importants perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
2: L'alcalde Marc Girbet també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta Fira de Primavera és una fira oberta per a tothom.
6: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la Fira Comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
7: Una Fira Primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
6: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió doncs, que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta fira de primavera que sense cap mena de dubte pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu de la Barca, ja no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
2: La Fira de la Primavera arrencarà el divendres 22 de maig amb l'obertura de la zona gastronòmica i les primeres activitats familiars i juvenils. Una de les novetats serà l'Escape Room Galàctic, adreçat a famílies i infants a partir dels 6 anys. També es farà la presentació del projecte de la reforma de la plaça Federico García Lorca i del futur parc infantil. La nit de divendres estarà marcada per la música en directe. L'escenari central acollirà les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela i la cantant santandreuenca Anna Guerrero, a més del concert de l'Oso Braus celebrant la gira del seu 30è aniversari. També tindrem actuacions de DJ i també l'After Naval de l'agrupació de joves. Dissabte serà la jornada més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular com la 8ª trobada de percussió de la Colla de Diables i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació amb el concurs urbà de Rookies del Ritme i també arribarà el concert de l'Último Tributo, homenatge al grup de l'Último de la Fila, i abans de continuar la festa amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals. Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles familiars i la Diada Castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la 8ª trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola JJ Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dinàmica amb elements de cultura popular. La Fira de la Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: I aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem realitzat diferents entrevistes de l'espai de portaveus. Hem entrevistat a la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, i també al portaveu de Vox, Antonio López. Nova ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus, la quarta ronda d'aquesta temporada de Ràdio Sant Andreu, i aquest dimecres parlàvem amb la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda. La primera pregunta que li hem formulat ha estat quina fotografia o quina imatge es troba actualment Sant Andreu de la Barca. Aquesta era la seva resposta.
7: Home, jo crec que Sant Andreu de la Barca avui es troba aixecat per tot arreu. Què vull dir amb això? Doncs que tot el que no s'ha fet 3 anys abans s'està fent ara. Per què? Doncs pel nostre parer, per una manca de planificació. És a dir, ja sabem que s'apropen les eleccions i que volem tenir-ho tot quan arriben les eleccions, però amb un projecte de 4 anys, si ets un bon governant, has d'anar fent cada any i no deixar-t'ho tot per l'últim any. Que també ho entenc, perquè si jo hagués pujat 3 anys consecutius als impostos, evidentment voldria que la gent se n'oblidés veient tots els parcs i tot el que vull fer ara o l'últim any. Llavors jo crec que avui Sant Andreu es troba doncs en una situació de, pel govern, de com els hi agrada de dir, que hem d'estar contents, eh? Hem d'estar contents, i per la resta de ciutadans, doncs, amb la ciutat aixecada, per tal d'acabar bé abans que arribi les eleccions.
2: Com planteja el Partit Popular aquest any, tenint en compte que falta un any per arribar a les eleccions municipals?
7: Home, el nostre és un treball de dia a dia. És a dir, nosaltres treballem des de l'oposició i, per tant, és el lloc que ens van donar les urnes, i el que farem, i hem fet i continuarem fent, és una fiscalització total de la gestió de l'equip de govern, que per això està el govern, no? Nosaltres aportarem les nostres idees amb la mida que ens deixin, i sobretot el que farem serà el que venim fent, que és traslladar a l'Ajuntament, doncs, aquelles inquietuds, queixes o suggeriments dels nostres ciutadans i ciutadanes, que és el que ens fan arribar, ja sigui per xarxa, ja sigui a nivell de persona, ja sigui a les carpes. No canviarem el nostre tarannà. És cert que tenim una agenda més àmplia de carpes, per tal de que tot allò que puguem ajudar abans de les eleccions, més que res perquè si s'han d'incloure coses dintre dels projectes que fa el govern, doncs si tenen a bé incloure-ho, doncs perfecte. No ho crec, perquè sincerament, tot soc sincera, no deixen incloure cap mena de modificació amb aquests projectes que fan, però com a mínim fer la nostra feina, que és fer arribar la veu de la gent a l'Ajuntament.
2: Com es veu d'aquí a un any? Com es veu Sonia Aranda? Com es veu el Partit Popular de Sant Andreu de la Barca d'aquí a un any?
7: Yo creo que con nervios. Nervios por lo que se va a dar, ¿eh? Que son las elecciones. Es un poco... Relativamente lo que te está diciendo las elecciones es saber si has conseguido llegar a la gente, pues tu proyecto, tu idea, tu forma de ver la política municipal. Yo siempre destaco que es política municipal, es decir, yo soy Sonia Aranda del Partido Popular, pero evidentemente hay mucha gente a la que conozco que no pertenece a mis siglas, pero sí me conocen, saben cómo trabajo, saben cómo me comprometo, y por lo tanto recibo su apoyo, ya sea a nivel personal o en las elecciones, ¿no? Evidentemente que hay gente que te dice, oye, yo te he votado. Pues perfecto, porque esa es nuestra inquietud, es saber que la gente sabe diferenciar entre la política municipal y la política nacional. Hay muchísima gente que vota por siglas y hay gente, no tanta, que vota por la persona. Yo creo que aquí hay que saber distinguir entre una cosa y otra, y creo que el trabajo de un regidor cuando no estás en gobierno es mucho más difícil de ver. Pero sí que es verdad que creo que el trabajo diario, el estar ahí, los plenos, las entrevistas, las carpas, las sugerencias, lo que conseguimos con nuestras mociones, esto al final debería de calar. Es decir, la gente debería de valorar, al menos verse un pleno para ver cómo nos expresamos, qué pensamos, cuáles son las diferencias entre los diferentes partidos políticos. Aquel que está indeciso todavía más, porque y más cuando es municipal, creo que te afecta directamente a tu bolsillo. Creo que, bueno, tendemos esa inquietud de saber y esa esperanza de volver a salir, y si es posible de volver a salir con un número mayor, para que nuestra, aparte de nuestra representatividad en el ayuntamiento, también tengamos algo más de fuerza.
2: Ja ha pensat o ja ha decidit si continuarà encapçalant la llista del Partit Popular a les eleccions municipals?
7: A mí me gustaría. Al final sabemos que es una decisión que no pertenece únicamente a la Junta Local, porque para eso somos un partido con siglas y somos un partido a nivel nacional. A mí sí me gustaría encapsular la llista, entre altres coses perquè la gent coneix al PP i a la Sònia del PP, no? Però jo sempre estaré a disposició del partit. Si creuen convenient canviar la persona, no tindré cap mena de problema de cedir al meu lloc, però també m'agradaria que la persona que a continuació estigués, doncs estigués tan compromesa com jo, i que li agradés tant com a mi la política municipal, però jo pel meu parer sí.
2: Se sent satisfeta del treball que ha realitzat en aquests darrers 3 anys amb el retorn del Partit Popular en el plenari municipal i en el retorn també de Sonia Aranda com a portaveu del Partit Popular al plenari municipal?
7: Com a Sonia Aranda sí, per què? Perquè per poc que tu aconsegueixis a nivell personal saber que has ajudat, doncs, per exemple, en un barri com el barri del Palau, per l'accés dels vehicles, o amb el seu dia aquí a, justament aquí davant la plaça Charlie Rivel, fer-ho amb elements inclusius al parc de Calistènia, tot això a nivell personal, clar, doncs et sents bé, perquè tens una comunitat, tens un grup de persones, doncs, que sempre recordaran que aquella noia del PP, doncs, va aconseguir fer realitat allò que demanaven, no? Llavors, clar, a nivell personal, sobretot. I al nivell del Partit Popular, doncs, mira, no sé, perquè, clar, també m'hi trobo aquelles persones que diuen, mira, jo et votaria a tu, però, clar, és que tu ets del PP. Pues sí, sóc del PP. Però, a més, sense complexes. Vull dir, jo no crec que sigui un partit amb unes sigles que s'hagin de denostar. Bàsicament perquè, bueno, jo entenc aquí a Catalunya, doncs, la visió que té molts ciutadans, doncs, no és bona al Partit Popular, més a nivell de conflictes de llengua, d'independentisme i tot això. Però amb la gestió i a la resta d'Espanya, el PP és igual que el PP, el PSOE, i m'entens? Llavors, jo no tinc cap mena de complexa. Jo crec que aquí vam ser, vam estar als inicis, hem anat demostrant que també es pot treballar des de l'oposició, i ojalà i jo pogués estar a govern. Soc conscients de que no arribarem a ser a governar Sant Andreu de la Barca, ojalà, i així la gent també aprendria que hi ha més opcions polítiques que s'interessen, que treballen i que volen un Sant Andreu millor.
2: Parlem de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Hi ha diverses qüestions que estem preguntant també amb els diferents portaveus. Parlem del projecte de la nova comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca, un projecte que es va presentar fa unes setmanes. A més, en el ple municipal es va aprovar el projecte de la comissaria de la policia local, que, recordem, estarà situada a la primera planta de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. En el ple del mes d'abril es va aprovar aquest projecte. El Partit Popular va votar abstenció en aquest projecte. Ja en el recull vam explicar els motius de les votacions i de les decisions dels diferents portaveus dels partits polítics, però aprofitant que avui tenim aquesta entrevista de l'espai de portaveus, li volem tornar a preguntar l'opinió sobre aquesta nova comissaria i sobre aquesta abstenció del Partit Popular, perquè, a més, en el escrit, en l'article mensual dels partits polítics que s'allotja a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, vostès s'han dedicat precisament a l'article del mes d'abril a parlar de la comissaria de la policia local de Sant Andreu Barca i a parlar de la seguretat.
7: Mira, nosaltres ens vam abstenir a la votació bàsicament perquè, clar, és un projecte que és una comissaria de policia que jo crec que tots els grups municipals tenim pendent de fa molts anys. Tots havíem pensat, tots ho portem al programa, però, claro, el proyecto como proyecto no se le puede poner pega. ¿Por qué? Porque está ejecutado por arquitectos más la colaboración de la propia policía local. Para nosotros el proyecto no tiene pega. Es más discutible la ubicación, es más discutible que no se ha valorado el coste de trasladar o de hacer la nueva comisaría en esa planta, es más el no tener una previsión de dónde van a ir tanto el pleno del ayuntamiento, la sala de plenos, como los despachos de los diferentes grupos políticos. Lo único que tenían claro era dónde iba a ir la salita comedor de los trabajadores, que iba a la tercera, fin. O sea, lo que no a nosotros, que no se nos pida un recursament para un proyecto sin que sepamos todo lo que abarca ese proyecto, porque evidentemente yo creo que en el pleno ya se explicó que cuando uno hace obras, pues tiene el dinero para hacerlas, sabe que dónde va a ir lo que resta de la obra que va a hacer. Bueno, nosotros lo que creemos es que es como muy precipitado, es como lo que te comentaba antes, estamos en el último año, hay que hacer el sprint final, hay que tirarlo todo por la ventana, anunciarlo todo. Pero una cosa es anunciar, otra cosa es ejecutar. ¿Cuándo se van a empezar las obras? Pues según el señor alcalde, quiere que antes de final de año. ¿Pero tenemos dinero para hacerlas? No. Ah, ¿pero usted ha hecho un proyecto sin tener dinero? Sí. No, es que es para adelantar faena.
2: I aquest dijous entrevistàvem Antonio López, portaveu de Vox a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Iniciàvem l'entrevista amb la mateixa pregunta. Quina fotografia trobava actualment a Sant Andreu de la Barca? O quina imatge social?
8: Sí, sí. Bueno, a nivel político está habiendo cierta polarización, ¿no? Que yo la entiendo perfectamente. Nosotros se nos puede llamar que somos polarizadores porque decimos lo que consideramos que debemos de decir. Algunas cosas pueden sonar estruendosas, pero como tenemos el convencimiento de así decirlo, y entonces ya, mirando desde la tribuna a los otros partidos, pues claro, la polarización básica entre PSOE y FEN San Andreu es dura. Ya, como antes off the record comentábamos, en el pleno último hubo unos encontronazos de consideración, pero nosotros los aplaudimos. Hay que decir las cosas claras y ante la demagogia hay que responder. Entonces, en el ámbito, digamos, del consistorio está pasando esto. Luego, lo que es el ambiente en la calle, pues como está pasando en toda la comunidad, en toda la nación, la gente está muy, muy cabreada con toda la situación que está transcurriendo. De hecho, nosotros, nuestro último lema, y hay estadísticas, encuestas que dan un apoyo muy elevado, es la prioridad nacional. Prioridad nacional la puedes traducir como, después comentaremos el artículo, como puede ser en Sant Andreu de la Barca. Prioridad para los de San Andrés de la Barca. ¿Pero qué tiene eso de malo? Entonces, para resumir, la situación en la calle es de desasosiego y de cabreo.
2: Estem a un any de les eleccions municipals del 2027. Des de Vox, com es planteja aquest any que falta per arribar a les eleccions municipals?
8: Bueno, pues como digo, la respuesta la puedo copiar de casi todas las entrevistas. Manteniéndonos en nuestra línea, haciendo municipalismo como sé que lo hemos demostrado totalmente, no se nos puede tachar de actuar de otra manera. Eso, vamos, de hecho, en ciertos momentos hemos recibido alguna felicitación y se nos ha dicho, y el Martín Iber, el señor alcalde, un día lo dijo en el mismo pleno, dice, es que Vox presenta mociones municipales, correcto, entonces vamos a seguir en la dinámica y, como siempre hacemos, y se está demostrando, apoyando, votando a favor aquello que consideremos y en contra aquello que consideremos que no nos parece correcto. Y esto ya no va de gustos.

0: que tenemos en la primera planta, y precisamente hemos tocado este tema. Entonces, ¿la respuesta cuál es? A ver, nosotros tenemos la suficiente capacidad para que si a nivel general el partido, que apoyamos todo lo que dice, pero si en nuestro municipio no toca eso, no lo vamos a presentar. Y así se lo hemos dicho al presidente. O sea, ya hicimos un intento, sinceramente, con los pisos ocupados, y se nos dijo, es que aquí ocupación a particulares no hay, son de bancos, de tenedores, de tal. Bueno, quizá no procedía a presentar eso, hay que asumirlo y reconocerlo. Pero insisto, y se lo hemos dicho a nuestro presidente, a Juan Garriga, Dios, que nosotros, por suerte, somos un reducto, y eso lo digo a viva voz, somos afortunados. En San Andrés no se nos ha hecho más que la niñería del despachito chiquitito y moderno, no se nos ha hecho un cordón sanitario. Entonces nosotros, a raíz de ahí, estamos haciendo política municipal. Y así se le ha explicado. Es cierto que en otros municipios la situación no es la misma y tienes que ir a degüello. Además, nuestros compañeros en muchos municipios tienen el cordón sanitario, pero totalmente. Totalmente. Mira, te pongo el ejemplo. Resulta que en San Vicente, nuestros compañeros concejales, allí parece ser que el ron, hoy nos explicaba que Juan Garriga, que en el Parlamento también pasa, o sea, se reúnen y tú dices, voy a presentar esta moción, y te dicen que no la puedes presentar. Pero yo entiendo que eso tiene que ser una ilegalidad. Tú una moción te la tienes que presentar en el Pleno, y si no te gusta, pues en contra. Pero déjame que la presente. Oye, están atados de manos. Aquí no ocurre eso. Nosotros tenemos, nos congratulamos que tenemos facilidad para movernos, expresarnos. Tú eres una viva demostración. Por aquí pasamos todos. Yo me manifiesto como quiero, intentando ser educado y todo lo que debo, pero bueno, a lo mejor algún día suelto alguna coz o alguna broma un tanto capciosa. Bueno, oye, no pasa nada. A quien le moleste, pues que me lo diga. O si procede a denunciarme, si sería el caso. Yo creo que no. No creo que llegue a esos extremos. Entonces, por eso insisto. La política nacional, incluso autonómica, del partido, evidentemente estamos totalmente a favor. Pero nosotros aquí buscamos, como el mes anterior ya me preguntaste, ¿presentáis moción? Respuesta, no, Jordi, no tenemos tema. Y nosotros los temas no nos los inventamos, ni hablamos de Bruselas, ni de la ONU, ni de la OTAN, ni de Palestina. No, lo siento. Eso aquí no toca. Como decía Puyol, això no toca, pues esto.
1: Les declaracions d'Antonio López, a portaveu de Vox, a l'espai de portaveus. Quarta ronda d'entrevistes de l'espai portaveus de la temporada, que vam iniciar amb Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, aquesta setmana, amb les entrevistes de Sònia Aranda, del Partit Popular, i Antonio López, de Vox. La propera setmana continuarem amb la ronda d'entrevistes amb Felipe del Val, el portaveu de Som, el proper dilluns. Dimarts, l'entrevista amb Juan Pablo Beas, portaveu del PSC, i el dimecres tancarem aquesta ronda d'entrevistes amb el portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Aquest diumenge, Sant Andreu de Barca celebra una nova edició de la cursa de la primavera. 29a edició de la cursa de primavera. Ens acompanya el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Molt bon dia.
3: Què tal? Bon dia, Jordi. Un plaer estar aquí a la Ràdio Pública.
1: Podem dir que un èxit, no?, de participació, el que tindrà aquesta cursa de la primavera d'aquest diumenge.
3: Doncs sí, serà un èxit rècord, veritablement, perquè tenim totes les inscripcions de la cursa de 5 quilòmetres doncs, tancades a 600. És a dir, més no pot ser. Vull dir, es van tancar ahir dia 12 totes les inscripcions i rècord històric amb aquestes 600 inscripcions a la cursa de 5 quilòmetres. Després tenim també, recordem, les inscripcions a les curses de promoció, que són aquelles que gestionen o vehiculen els centres escolars. Aquí també tenim diferents categories i aquí també estem al voltant d'unes 1.150 inscripcions, també rècord, per tant tindríem moltíssima gent corrents i fent salut i esport a casa nostra.
4: Això és una bona notícia, no?, d'aquesta cursa de la primavera. Recordem que organitza l'Ajuntament de Sant Andreu Barca, que hi ha aquesta implicació i col·laboració també del Club d'Atletisme de la ciutat, de que hi hagi aquest rècord de participació i, per tant, si el temps acompanya, que esperem que sí, es pugui veure una bona jornada esportiva aquest diumenge.
3: Sí, esperem que sí, que el temps ens acompanyi, sempre és important el factor temps, i tal com bé dius, m'agradaria agrair al Club de l'Atletisme, no?, la seva implicació sempre, no?, però especialment en l'edició aquesta 29a, no?, que ens apropem ja a aquests 30 anys, no?, d'edicions de la cursa de la primavera, la seva implicació, la seva feina, perquè sense ells pues, no seria possible, tota la part de voluntariat que hi ha al darrere, l'organització, el dia de la cursa, com es reparteixen els punts que hi ha en tot el recorregut, les feines prèvies, etcètera, i l'amor que li posen en la passió. La veritat és que sense ells i sense la gent d'esports també de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, doncs seria impossible organitzar un esdeveniment d'aquesta categoria que atrau molta gent de fora de Sant Andreu de la Barca, veritablement. Jo, fins i tot a nivell personal, jo abans de ser regidor ja coneixia algunes persones d'altres poblacions que ja venien tradicionalment a fer la cursa de primavera i també cursa de tardor, però aquesta de la primavera d'enguany serà tot un èxit, sí.
4: Començarà a Vendora, a 9:15 a Tabeu, de 9:30, 9:30, a la cursa de 5 quilòmetres.
3: Sí.
4: És l'inici a l'esplanada del Mercat Setmanal, a prop de l'escola J.J. Ortiz.
3: Ah, exactament. El recorregut de 5 quilòmetres es modifica una miqueta aquest any, és igual que l'any passat, però sense entrar a la caserna de la Guàrdia Civil i afegint-hi al carrer Penedès, en aquest cas en el recorregut de 5 quilòmetres, que seria llavors el mateix recorregut de la cursa de la tardor, perquè ens entenem.
4: Després tenim les curses de promoció, que depèn de l'edat, són de 500 metres, 700 i 1.000, que començaran això, si tot va bé, doncs a 10:15, 10:30.
3: Efectivament, en aquest cas el recorregut també es modifica, en aquest cas no passaríem per l'esplanada. Som recorreguts que surten des del JJ Ortiz cap al Palau i donen la volta, doncs, cadascú en la seva distància, no?, i acaben en el mateix lloc.
4: Després, cap a les 12, lliurament dels premis.
3: Sí, a partir de les 12 tenim els lliuraments dels premis en les diferents categories i sí que m'agradaria destacar especialment que aquesta cursa, que té aquest esperit també inclusiu, doncs està oberta a infants amb diversitat funcional, tant sigui neurodivergent o de qualsevol altre tipus. En aquest cas, tots i totes hi poden participar, no?, les mateixes ganes i la mateixa il·lusió que la resta de participants. I aquestes inscripcions s'han fet també a través de les escoles, però en el cas dels infants que necessiten córrer acompanyats, els centres també ho han comunicat i s'ha preparat un doble dorsal, doncs, perquè puguin córrer acompanyats i facilitar la seva participació.
4: Doncs això serà aquest diumenge, el dia 17 de maig, la 29a edició de la cursa de primavera. Com hem dit abans, s'acosta a la 30a edició, que això serà l'any vinent, que segurament sí, que serà una edició ben especial, no?
3: Sí, sí, sí. Cada edició sempre és especial, no?
4: Sempre perquè hi ha novetats.
3: Sempre hi ha novetats i sempre és fa goig, no? També com a ciutadana de Sant Andreu de la Barca, també en aquest cantó, no?, de la regidoria i d'una persona que està al govern de la ciutat, doncs veure que tenim consolidats esdeveniments tan importants com aquests i que cada cop van creixent una mica més, doncs és un orgull, de veritat, i és una sort.
4: Doncs serà aquest diumenge la cursa de la primavera de Sant Andreu de la Barca. Amb aquesta participació rècord, podem comptar gairebé uns 1.800 participants entre les curses promoció i la cursa de 5 quilòmetres.
3: Sí, sí, sí, tindrem amb molta gent, moltíssima gent, fent esport, fent salut, celebrant, espero que en bon dia, doncs, aquesta 29a edició de la cursa de la primavera i una excusa més per fer esport per un cantó i per gaudir de la nostra ciutat.
4: Que vagi molt bé diumenge.
3: Moltes gràcies, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Biblioteca Aigüestoses recupera l'obertura dels dissabtes després de 5 anys sense oferir aquest servei. La mesura entrarà en vigor a partir d'aquest dissabte 16 de maig. Avui ens acompanya el regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: I també ens acompanya l'actual director de la Biblioteca Aigüestoses, Ferran Canyada. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bé, volem parlar d'aquests nous horaris i el per què ara d'aquest nou horari de la Biblioteca Aigüestoses a partir d'aquest dissabte. Regidor, doncs, l'obertura dels dissabtes.
1: Sí, sí, era una antiga aspiració que ja fa temps que estàvem darrere, perquè al principi, doncs, això, volíem fer el pas de la biblioteca del segle XX que ens vam trobar a poder, doncs, ja posar en marxa la biblioteca del segle XXI, i això, lògicament, una també de les parts era ampliar l'horari. I ara hem aconseguit ja poder ampliar la plantilla dels treballadors per poder, doncs, oferir més horaris. Passem ara de 4 treballadors a 5, amb la qual, doncs, ens permet ja això, doncs, poder ampliar els dissabtes també, que són molt necessaris.
0: Per tant, el que ha fet possible recuperar l'obertura dels dissabtes després de 5 anys és aquesta ampliació de la plantilla de la biblioteca.
1: Exacte,
0: de la
1: sí. Ampliar plantilla no és fàcil, té un cost econòmic important, però al final sí que hem pogut aconseguir ampliar una persona més, amb la qual és això, tenim més marge, més joc per poder, doncs, anar fent torns i poder-se repartir els treballadors el poder oferir això els dissabtes durant l'any.
0: Aquesta ha estat una demanda ciutadana d'obrir els dissabtes?
1: Sí, de tant en tant hem rebent alguns correus d'usuaris que ens reclamaven, doncs, poder oferir més això, horaris de matí, amb el qual, doncs, hem pogut aconseguir aquesta ampliació, en la qual estem molt contents.
0: Com dèiem, avui també ens acompanya l'actual director de la Biblioteca Aigüestoses, Ferran Canyada. No havíem tingut ocasió, almenys aquí a la ràdio, de parlar del nou director. Ferran Canyada, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Inici d'aquest nou horari, a partir d'aquest dissabte, obertura dels dissabtes als matins de la Biblioteca Aigüestoses, però abans de parlar d'aquest horari, 6 mesos com a director de la Biblioteca Aigüestoses. Bé, quina valoració em fa d'aquests 6 primers mesos?
2: Això, 6 mesos, és un repte també quan entres a una biblioteca nova, has de conèixer l'entorn, saber on vas a treballar, això porta un temps, i ara, fruit del treball intern, comença a donar, doncs, això, els primers fruits. I bé, doncs, treballem molt i d'això es tracta.
0: Suposo que a la taula un dels punts que havien sobre la taula era l'obertura dels dissabtes, no?
2: Sí, al final els equipaments municipals, en aquest cas les biblioteques, doncs, bé, hi ha uns estàndards que equiparen per donar un servei homogeni en el territori, i era una necessitat, doncs, ampliar aquest horari, i era impossible o difícilment viable sense l'ampliació del personal. Per tant, jo molt agraït de que es posin aquests mitjans per tenir la biblioteca que tots volem.
0: L'horari serà de 10 del matí a 2:15, 1:30, que és l'horari, doncs, ja que es fa els dimecres al matí.
2: Això mateix. És l'horari habitual. Al final, també, que es pretén, doncs, veure què es fa en els altres municipis, què funciona. Llavors, invents pocs i anem sobre el que sabem que ja està funcionant.
1: Sí, jo també, doncs, això, agrair i estem molt satisfets al nou director, que ens està ajudant molt a fer aquest impuls i que la biblioteca passi a ser un centre de referència cultural aquí al municipi, i que sigui un punt actiu per tota la ciutadania. S'estan ja començant a fer moltes coses, moltes novetats. Per Sant Jordi també, doncs, vam fer també presentacions de llibres, vam fer 3, crec recordar, aquí dintre la biblioteca, exposicions, tallers, el contacontes, vull dir, volem que sigui un lloc molt actiu i molt participatiu a la biblioteca i que s'obri a tota la ciutadania.
0: Aquest és el paper que des de la seva regidoria, des de la regidoria Cultura, vol de la Biblioteca Aigüestoses, no? Que sigui un eix, no? d'activitats relacionades amb la cultura, no?
1: Exacte.
0: Sant Jordi, com ha comentat, va ser una bona mostra.
1: Sí, va ser una bona mostra. També, doncs, també, bueno, un detallet també que fem la signatura d'autors locals, i que dintre de la biblioteca, doncs, el nou director ja ha fet també uns expositors amb aquests llibres, autors locals, que també la ciutadania podrà venir a veure. Bueno, són petits detallets que veus, doncs, que ja que hi hagi més moviment, entitats també que ens estan molt contentes també amb aquesta nova direcció, amb la qual vol dir que estem en el bon camí. Nosaltres, la veritat és que estem molt il·lusionats per impulsar aquesta biblioteca que dèiem del segle XXI, que és la que es mereix Sant Andreu.
0: De fet, una biblioteca a Aigües Toses, on el passat mes de gener, a través del ple municipal, va haver aquest acord unànime per impulsar la gran reforma de la biblioteca a Aigües Toses.
1: Sí, estem ja treballant-ho, tenim un projecte que ja vam presentar-lo l'any passat, molt interessant també, de reestructuració de la biblioteca, sobretot també tot el mobiliari nou, redistribució d'espais, i és una cosa que estem seguint treballant, també per poder tenir el finançament tant de la Diputació com la Generalitat per poder tirar endavant aquest gran projecte que crec que serà molt important a nivell de cultural de Sant Andreu.
0: Sí que hi ha una sèrie d'imatges de com quedarà aquesta biblioteca a Aigües Toses, no?
1: Sí, ja era convenia, perquè la veritat és que quan vam entrar ens vam trobar una biblioteca, perdoneu-me per l'expressió, una miqueta grisa, no? Una miqueta fosca, encara hi havia els mateixos llums de fa 30 anys quan es va inaugurar, la mateixa pintura groga, i clar, no era un lloc que convidés massa a entrar-hi, i la veritat és que ara, doncs, només aquestes petites reformes que hem anat podent fer, la gent ja ho veu, ho agraeix, i sobretot les noves activitats que s'estan fent, que ara us comentarà també el Ferran, i d'això que estem encantats amb aquest nou impuls que ens està oferint des de la direcció.
0: D'activitats n'hi ha moltes programades per aquest mes de maig i el mes de juny, no, Ferran?
2: Sí, però no podem badar, perquè avui mateix ja tenim una activitat, una hora del conte, i en aquest cas la biblioteca, diem que surt de la biblioteca, ens anem al parc de davant de la biblioteca a fer aquesta hora del conte, que a més l'hem programat amb col·laboració amb les companyes d'educació dintre de la setmana d'educació. Llavors, aquí també molt contents del treball transversal i amb més companys, que això ens dona molt de suport i molta visibilitat.
0: Clar, això sí que és un dels objectius, no?, d'una biblioteca com la de Sant Andreu de la Barca, aquest treball transversal, no?
2: Sí, al final la biblioteca ha de ser un eix d'unió del municipi. Llavors, tant a nivell d'usuaris, la gent s'hi ha de trobar còmode de venir a la biblioteca, però també les entitats han de saber que això és un servei municipal i que estem en la mesura del possible al seu servei.
0: Fins i tot hem vist aquests dies també exposicions.
2: Sí, comencem amb exposicions. Mira, aquesta ara tenim ja posada una exposició feta en col·laboració amb les companyes d'Igualtat, que es diu Habitar el meu cos, i aquesta exposició el que fa és una reflexió sobre les pressions estètiques que marquen, no?, en la construcció de la nostra imatge corporal. Llavors, bueno, convido a la gent a que vingui, la visiti i aprofiti per donar un tomb per a la biblioteca, que anem donant les voltes a les coses i fent-la una miqueta més atractiva.
0: Tenim club de lectura a la biblioteca Aigües Toses?
2: Tenim club de lectura, ens trobem cada tercer divendres de mes a les 7 de la tarda. Sí que cal una inscripció prèvia. I ara, de moment, com encara estem ampliant els usuaris que es poden inscriure, no, doncs encara tenim marge, però bueno, entre els projectes que tenim, el mes de juny tindrem alguna sorpresa en el club de lectura, que encara no l'avanço perquè vull que sigui una sorpresa.
0: Això ho avançarem en les properes setmanes. Per tant, doncs, la biblioteca Aigües Toses, que a part dels serveis habituals, doncs ja en aquestes activitats.
2: Sí, i l'objectiu és anar oferint cada cop més activitats, i això que comentàvem abans, no?, de ser un centre de referència del municipi.
0: El fet d'obrir els dissabtes, creus, Ferran, que hi haurà un perfil diferent del que és habitual durant la setmana, o no? O seguirà el mateix perfil d'usuaris i usuaris de la biblioteca d'Aigües Toses?
2: Al final, les biblioteques, hi ha un perfil molt, molt transversal de gent, no? Clar, des dels nens petits que poden venir amb les famílies, els estudiants, aquells joves que no estan estudiant però també s'interessen per la literatura, la gent adulta, doncs, que pugui participar en les activitats que fem. Per tant, al final no és obrir el dissabte per una franja d'edat, sinó per tothom.
0: Recordem l'horari dels dissabtes, a partir d'aquest dissabte 16 de maig, de 10 del matí a 2:15.
2: Així és.
0: I la biblioteca Aigües Toses, que obre de dilluns a divendres... A la tarda?
2: A la tarda, de 3 a 2 quarts de 9.
0: I els dimecres al matí?
2: I els dimecres al matí, sí senyor.
0: De 10 a 1 i mitja.
2: Això és.
0: Aquests són els horaris de la Biblioteca Aigüestoses. No sé si aquesta ampliació horària és definitiva o es plantegen nous canvis en el futur.
1: No, en principi és definitiva. Crec que ja ampliem també doncs, dos matins, que també era necessari. I el dissabte, també, com comentava, doncs, la gent que entre setmana no pot venir a les tardes, això doncs, també estarà molt bé que puguin venir els matins el dissabte, amb el qual doncs, creiem que podrem oferir més possibilitats a totes les franges d'edat i tota la ciutadania.
0: Després arribarà l'horari d'estiu, eh?
2: Sí, a partir del 15 de juny començarem l'horari d'estiu. Jo crec que ara, per no embolicar gaire la gent, ja l'anunciarem.
0: Exacte. Tenim aquest horari, no?
2: Tenim aquest... Sí, llavors ja canviarem de cara a l'estiu.
0: També hem de recordar també als nostres oients que tenim, en aquest cas, també les aules d'estudi nocturn a la Biblioteca Aigüestoses, on els estudiants podran aprofitar per preparar els seus exàmens. I ho farà un cop tanqui, bueno, de fet la biblioteca no tanca a 7:45 del vespre, sinó que continuarà amb les aules d'estudi nocturn perquè els estudiants puguin preparar els seus exàmens, no? Que també des de fa molts anys també s'ofereix aquest servei, diguéssim, a partir del 18 de maig.
2: Sí, del 18 de maig i s'allargaran...
0: Doncs, el 19 de juny.
2: Això mateix, ben bé un mes, i és fins a les 12 de la nit, que és prou... és bon horari. Sí que aquí he de destacar que durant aquest horari, doncs, evidentment, no hi ha servei de préstec, no hi ha servei de biblioteca, és un servei d'aules d'estudi.
0: Doncs avui parlem d'aquest nou horari de la Biblioteca Aigüestoses, que aquest dissabte torna a obrir els dissabtes després de 5 anys sense fer-ho. Han explicat els motius el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, i també el director de la Biblioteca Aigüestoses, Ferran Canyada. Gràcies als dos i esperem això. Que hi vagi molta gent, no?
2: Això mateix, d'això es tracta.
1: Això.
0: Fins a omplir aforament, no? Com se sol dir, no?
2: Sí, sí, no, aquest seria un problema benvingut.
1: A més, també m'agradaria afegir que amb la web d'artistes locals que tenim a Sant Andreu també doncs, potenciarem també que el fet de que gent local de fotògrafs i pintors i tal puguin també disfrutar d'un espai per poder fer les seves exposicions i també a partir d'ara totes les presentacions de llibres com que abans es feien a la sala petita de la Federico García Lorca doncs es facin lògicament a la biblioteca que creiem que és on pertoca. O sigui, molt, molt contents i molt il·lusionats.
0: Doncs Andreu Mitjans, regidor de Cultura, Ferran Canyada, director de la Biblioteca Aigüestoses, gràcies als dos i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, Jordi.
2: Gràcies.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Ja es poden adquirir els abonaments per la piscina d'estiu de Can Salvi. Parlarem d'aquests abonaments i de la nova temporada. Ens acompanya el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Jordi. Un plaer estar aquí a la ràdio.
0: Doncs tenim ja els abonaments de la piscina d'estiu de Can Salvi a punt. Ja es poden demanar i adquirir aquests abonaments de temporada. Teniu novetats aquest any?
1: Doncs sí, m'agradaria destacar que aquests abonaments, com bé dius, ja estan, efectivament, es poden adquirir, que hi ha diferents tipologies també d'abonaments. Especialment important comunicar que la piscina d'estiu obrirà les seves portes el dissabte 6 de juny, això és important, i que l'equipament funcionarà en diferents horaris segons el període de la temporada, com ve sent habitual. En aquest cas, entre el 6 i el 21 de juny, la piscina romandrà de dilluns a divendres de 15 hores a 20 hores. Dissabtes i diumenges sí que serà d'11 a 20 hores. I a partir del 22 de juny fins al 6 de setembre, les instal·lacions estaran obertes cada dia de la setmana en horari continuat d'11 a 20 hores.
0: Els abonaments, on es poden adquirir?
1: Els abonaments es poden adquirir presencialment al poliesportiu, a la recepció del poliesportiu de l'11, o també es pot fer mitjançant un correu electrònic a l'adreça electrònica recepciopoliesportiu, tot junt i sense accent, recepciopoliesportiu@sabarca.cat.
0: A través de la pàgina web d'esportsabarca.cat també tenim aquí tota la informació dels diferents abonaments i també dels preus.
1: Efectivament, tenim accés a tota aquesta informació perquè la gent tingui clar el cost d'aquests abonaments. Recordem que es poden agafar bé mensual, pots adquirir un abonament mensual o bé de temporada sencera, això és important, i que tenim diferents tipologies d'abonament, no? Tenim de menors, que són concretament nascuts des del 2011 al 2022, amb un preu mensual de 41 en 34 euros, i si és de temporada amb 66 en 61. Tenim els adults, nascuts del 62 al 2010, que seria per mes 52 euros i temporada 95. Tercera edat, que són nascuts del 1961 i anteriors, amb mensual de 41 euros i temporada 66. Tenim parelles, és important, amb 75 euros mensual i 125 euros de temporada. Familiars fins a 4 persones, que són 89 euros mensual i 149 de temporada. I per cada persona addicional a la quota familiar serien 10 euros mensual i 25 per temporada.
0: Doncs aquests són els diferents abonaments de la piscina d'estiu de Can Salvi, que ja està tot a punt perquè el dia 6 de juny obri les seves portes.
1: Efectivament. Inicialment s'oferiran 300 places per abonaments de juliol, 300 per l'agost i 1.200 per l'abonament de temporada, que podran ajustar-se també depenent de la demanda i la resposta que tinguem. Però així seria inicialment.
0: Doncs piscina d'estiu de Can Salvi, tot a punt per començar doncs aquesta nova temporada. Què espera d'aquesta nova temporada, regidor?
1: Espero que la gent se senti més bé que mai, que trobin que dintre de les instal·lacions aconseguiran trobar tot allò que cerquen justament en aquesta època estival, que és gaudir de la piscina amb tranquil·litat, gaudir de l'entorn. Aquí també faig una crida, aprofitant els micròfons de la ràdio pública, perquè la gent sigui cívica i pugui curar i cuidar també el seu entorn, ser respectuosa també amb la resta de persones que gaudeixen de la piscina d'estiu, i entre tots plegats, perquè al final és una feina d'equip entre tots, no?, poder fer d'aquesta sort de tenir la piscina d'estiu a Sant Andreu de la Barca, doncs que sigui un gaudí per tothom i un èxit absolut. Jo estic segur que aquest any serà una magnífica temporada i amb aquesta il·lusió i aquesta feina doncs encetem ja el dia 6.
0: Doncs Miquel Àngel Abril, regidor d'Esports, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquesta nova temporada de la piscina d'estiu.
1: Un plaer, Jordi, gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I aquest dimarts i dimecres s'han tornat a realitzar convocatòries de vaga per part del personal docent. Catalunya ha iniciat una nova convocatòria de vaga educativa en crítiques al Departament d'Educació per la manca de diàleg. Aquest dimarts ha començat arreu de Catalunya la primera de les tres jornades de vaga convocades pel sector educatiu dins el calendari de protestes previst entre maig i juny. Les mobilitzacions impulsades pels sindicats USTEC-STEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical volen forçar el Departament d'Educació a reprendre les negociacions laborals i revisar l'acord signat recentment entre Comissions Obreres i UGT. La convocatòria arriba mig d'un clima de fort malestar entre una part important del professorat i el govern català. Els sindicats denunciants acusen a l'executiu d'haver pactat d'esquena la majoria dels treballadors i asseguren que les principals reivindicacions del col·lectiu continuen encara sense resposta. Entre les demandes hi ha la recuperació del poder adquisitiu perdut, la reducció de les ràtios, més recursos per atendre la diversitat i la disminució de la càrrega burocràtica dels centres. Ràdio Sant Andreu ha pogut parlar amb algun dels manifestants, com per exemple el Carles Amigó, de l'Institut al Palau i delegat de la Intersindical, també amb Míriam Gallego, de l'Institut al Palau, i amb Natàlia Arévalo, mestra de l'escola Joan Maragall.
3: Doncs perquè estem com estàvem al principi, és a dir, el departament es nega rotundament a parlar amb nosaltres, a tenir en compte la nostra veu, a negociar, és a dir, molt greu, és un govern suposadament democràtic i ens està negant el diàleg, que ens sembla doncs, fonamental, no? si dius que defenses un model democràtic. No ens escolten, no estem tenint cap proposta de millora respecte al pacte de la vergonya, que és el que van signar amb sindicats minoritaris. Seguim igual o quasi que pitjor, no? Perquè veiem que el departament doncs, es tanca en banda i insisteixo, no veiem d'entrada més que continuar la lluita. Cap altra alternativa.
0: Què opineu de les declaracions de la consellera Niubó qualificant de desproporcionada aquesta convocatòria de vaga?
4: Home, pues que evidentment són una vergonya, perquè justament si la mobilització és tan important com la que estem fent és perquè no ens sentim escoltat, i el que vam fer l'última vaga, que va ser de 5 dies per tot Catalunya, doncs el que vam veure és que no ens escoltaven, com ha comentat la meva companya, i per tant el que ha fet això ha sigut enrabiar-nos encara més i tenir encara més ganes de manifestar-nos. Per tant, jo per mi no és desproporcionat. Sí que et diré que és una vaga històrica, fa dècades que no es veu una mobilització d'aquesta envergadura, per tant esperem que finalment seguin i negocien amb nosaltres.
3: Senyora Niubó, el que és desproporcionat és el seu sou, és el que estava cobrant vostè. Són les últimes actuacions que ha fet. Desproporcionat és ficar Mossos d'Esquadra a les escoles, retallar en educadors especials, educadors integradors socials. Això és el que és desproporcionat, no la nostra protesta, que té tota la raó del món que té tot el sentit del món.
0: Convocatòria de vaga per aquest dimarts, per aquest dimecres, d'altres que també s'han anunciat properament. Què s'hauria d'aconseguir perquè finalment es desconvoquin aquestes vagues?
5: Que ens escoltin, però que ens escoltin bé, no que ens escoltin el que ells decideixen que escolten. És a dir, hi ha diferents punts que nosaltres considerem impepinables, que s'han de solucionar, i fins que això no se solucioni sortirem al carrer, perquè al final l'única manera que ens escoltin és que sortim al carrer, i és que hauríem de sortir tots, no sols els mestres, perquè l'educació és de tothom, no tan sols nostra.
0: Amb quin suport compteu?
4: A famílies, jo crec que la societat ha obert els ulls realment per fi, i així com antigament jo recordo moltes vagues que la gent no ens donava gaire suport, actualment crec que això ha canviat, fins i tot de part de mitjans de comunicació ja se senten coses diferents. Jo ara realment em sento molt més recolzat que abans, perquè com deia la companya, doncs la gent s'ha adonat que no és una qüestió laboral dels professors, sinó és una qüestió de la qualitat educativa del nostre país.
3: I contem amb altres treballadors, amb la classe treballadora, contem amb el suport dels pagesos, contem amb el suport de les dels bombers, exacte, és a dir, contem amb el suport de la classe treballadora. Nosaltres volem deixar molt clar que aquesta no és una lluita egoista, o sigui que nosaltres només no estem mirant només per millorar les nostres condicions, sinó que la millora d'aquestes condicions repercutirà després en l'educació dels nostres jovent. Estem apostant per un model que és el d'ensenyament públic, per a que els infants, a les famílies que matriculen els seus fills a instituts i escoles públiques tinguin garanties que els seus fills puguin arribar allà on també arriben i amb més facilitats els que cursen estudis en la privada i a la concertada. O sigui, estem defensant un model de país, que és el de, que és el model públic.
0: Ja convocada per aquesta setmana la mesa sectorial, confieu que aquí es poden desencallar la situació?
4: Pues, francament, jo crec que no, perquè la consellera no ha parlat en aquests termes i encara afegiré que en aquesta mesa sectorial no hem d'oblidar que estan representats Comissions UGT, que per ells el pacte que s'ha arribat ja és suficient. Per tant, no entenc que aquest sigui el lloc on s'hagi de negociar. Jo crec que s'hauria d'anar a negociar en el comitè de vaga, que estem els quatre sindicats que seguim amb la lluita. Per tant, per mi, cap esperança.
0: Quines mobilitzacions més teniu previstes?
4: En quin sentit?
0: Aquest dimarts, dimecres...
4: Ah, ostres, n'hi ha 17 jornades de vaga fins al dia 5 de juny, que serà l'última. A nivell de tot Catalunya n'hi ha 3 i territorialitzades pues, la resta.
0: Una convocatòria de vaga que va més enllà de demanar un augment de sou.
5: I tant! És que, sincerament, per mi no és la prioritat, tot i que és superimportant. Per mi la prioritat és millorar la qualitat educativa, que ara, actualment... És impossible tenir una ràtio tan altíssima amb una quantitat de diversitat d'alumnat tan gran. O sigui, degut a aquesta diversitat d'alumnat, em passo reunida totes les meves hores lliures. És impossible mantenir una educació de qualitat si em passo el dia fent papers i intentant que els meus alumnes d'educació especial estiguin ben atesos perquè no tenim personal ni tenim recursos.
4: Jo vull afegir que el tema salari és més important del que sembla perquè al final el que estem veient és que hi ha una manca important de professorat. Nosaltres ens costa horrors cobrir les places dels professors que estan de baixa i això és la conseqüència directa de tenir unes males condicions laborals en les quals el salari, evidentment, és una part que juga un paper molt important.
3: Clar, és que la nostra professió ha perdut el prestigi que mereix. Llavors ja no és una sortida laboral per als que estudien, no? Pues, per exemple, tenim manca de professorat en biologia, en ciències, en tecnologia, i les famílies han de saber que no s'estan cobrint aquestes baixes i que, per tant, els seus fills i filles no estan rebent aquestes classes i, per tant, no es pot acabar el temari. És a dir, això s'ha de saber. Per què és que tenim aquest dèficit a les borses d'interins, perquè, insisteixo, és que molts ja diuen no, ser profe no és una opció per a nosaltres.
0: Finalment, un missatge que voldria adreçar a la ciutadania.
5: Que tothom ha de sortir al carrer, tothom ha d'entendre què està passant i seria molt important un recolzament totalitari de tota la societat.
4: Que no hi ha futur sense una educació de qualitat i per això és pel que estem lluitant.
3: Fem una crida a la solidaritat, som classe treballadora, no és una lluita, insisteixo, egoista, no lluitem només pels nostres beneficis, sinó pel futur del nostre país.
0: Les protestes continuaran durant les pròximes setmanes amb un total de 17 jornades de vaga previstes fins al dia 5 de juny. Els convocants fan una crida a la mobilització ciutadana i insisteixen que la seva lluita no és egoista, sinó una defensa del futur de l'educació pública catalana. A Sant Andreu de la Barca, els docents s'han concentrat davant de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per traslladar-se després a l'estació de ferrocarrils per arribar fins a la ciutat de Barcelona.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0. a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'Institut Moussa Roig de Sant Andreu de la Barca tornarà a ser protagonista d'un important projecte internacional aquest mes de maig. Quatre alumnes i un professor del centre viatjaran a partir del 12 de maig al Japó per participar en un prestigiós programa d'intercanvi cultural impulsat per la Fundació Hagohodo. El docent Sergi Garcés, professor de llengua i cultura japonesa i també d'anglès, acompanyarà els estudiants en aquesta experiència educativa i cultural que reunirà joves també de diversos països del món, com Austràlia, Brasil, Mèxic o Sri Lanka. El centre de Sant Andreu de la Barca és l'únic representant europeu seleccionat en aquesta edició del programa, un reconeixement a la feina feta durant els darrers cursos amb l'assignatura optativa de llengua i cultura japonesa a l'ESO. Actualment, l'Institut és un dels pocs centres educatius a Catalunya que ofereix aquesta matèria de manera estable i avaluable. Durant l'estada al Japó, els alumnes conviuran amb estudiants internacionals en unes instal·lacions ubicades a l'antic complex olímpic de Tòquio. També participaran en una immersió cultural amb famílies japoneses, una experiència que els permetrà conèixer de prop la llengua, les tradicions i també la societat nipona. La selecció dels quatre alumnes s'ha realitzat tenint en compte criteris com les hores de llengua japonesa cursades, la motivació i la capacitat d'aprofitar l'experiència. A més, la beca cobreix íntegrament totes les despeses del programa, garantint així la igualtat d'oportunitats entre l'alumnat. Amb aquesta iniciativa, l'Institut Moussa Roig consolida la seva aposta per l'obertura internacional i es posiciona com un referent a l'ensenyament de la llengua i cultura japonesa a Catalunya. N'hem parlat amb el professor Sergi Garcés i també amb els alumnes Leire, Romaisa, L'Àxel i Aniol, quatre alumnes que han estat escollits per fer aquest viatge al Japó, aquesta experiència única d'intercanvi cultural. Ens hem traslladat a l'Institut Moussa Roig per parlar amb els alumnes i també amb el professor Sergi Garcés.
1: Soc el Sergi Garcés, soc coordinador de quart d'ESO i professor d'anglès i japonès a l'Institut Moussa Roig.
0: Bé, ens trobem aquí a l'Institut Moussa Roig. Estem davant d'un projecte internacional, un viatge al Japó amb quatre alumnes de l'Institut Moussa Roig. Sergi, com a professor i també com el docent que anirà i acompanyarà aquests alumnes al Japó, com esteu vivint aquest fet, tenint en compte que és l'únic centre europeu convidat enguany?
1: Primer, molta il·lusió, perquè és això, no? A més, primera vam saber... Aquesta és la segona part del programa, la part en què jo vaig amb els alumnes, i al novembre vaig fer la primera part, i quan vam fer la primera part vam saber que és l'últim any que es feia. I el fet de que siguem els únics representants europeus enguany i que sigui l'últim any, pues, bueno, molta il·lusió, no? Perquè potser és una oportunitat, era l'última oportunitat de fer-ho. Després, amb una mica d'angoixa per tota la preparació prèvia que s'ha de fer, i clar, jo em sento responsable dels nanos que m'enduc i del que ells faran allà representant tant l'Institut com Catalunya, perquè anem com a representants de Catalunya, de fet. Per tant, cert nerviosisme a hores d'ara.
0: Per tant, Sergi, si parlem dels objectius educatius d'aquest viatge al Japó, què destacaries?
1: Bueno, és doble. Per una banda, que aprenguin, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que, com vam explicar en una vegada anterior, hi ha 8 països, haurien de ser 9 més, hauríem de ser un total de 10, però Mèxic va caure a última hora, i hi ha, doncs, 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès, perquè més enllà de que algun país, Austràlia, per exemple, o potser els brasilers tinguin potser certa facilitat amb l'anglès, la majoria, doncs, la seva llengua és l'hindi, el vietnamita, etc., etc.
0: Aquí hi haurà intercanvi, també conviuran amb famílies japoneses. Aquest és el principal repte o neguit per part dels alumnes? Després els hi preguntarem a ells, no? Però com ho veus?
1: Bueno, el programa està molt ben estructurat, perquè això es fa just al final de tot, pràcticament. Primer, hi haurà uns dies de convivència al Centre Olímpic de Tòquio. Després estaran uns dies a una escola a Shizuoka, i serà allà mateix a Shizuoka on se'ls assignarà cadascun una família, i estaran des de la tarda d'un divendres fins un diumenge al migdia. Jo crec que deuen estar nerviosos perquè és l'única cosa que fan com realment sols, però també ho faran en un moment que ja portaran pràcticament 10 dies al Japó, ja s'entendran, i a més, diguem, no serà només la família, sinó que aquella família serà un alumne que probablement hauran conegut prèviament. Segur que és el que els hi crea una mica més d'allò, però jo crec que serà en un bon moment.
0: Finalment, quants dies seran, Sergi? Quin dia marxeu? Quan torneu?
1: Ens n'anem el dia 12, arribem allà el dia 13, i a Japó està en un total de... O sigui, el viatge en si són 14 dies, potser allà són 13 físicament al Japó.
0: Per tant, una experiència, podem dir que gairebé única, no?
1: Jo crec que per ells sí. Bueno, per mi també, perquè vull dir, vas amb els alumnes i aleshores... Per algú com jo, que sona estrany dir-ho així, però que ha anat moltes vegades al Japó, el poder veure-ho amb uns ulls... Clar, vull dir, saps, és com quan tens un nen i llavors veus una pel·lícula que ja has vist alguna vegada o fas alguna cosa que ja has vist i veus que els hi fa molta il·lusió i llavors tu tornes a tenir la il·lusió. Pues, també serà el mateix, em segueix fent il·lusió anar al Japó, evidentment, però hi estic anant, diguem, per feina i a vegades això pues, té un component de nerviosisme, etc.
0: Com ha estat la selecció dels 4 alumnes? Perquè, clar, només podien anar 4 alumnes, la selecció s'ha fet a través de sorteig, els alumnes més avançats...
1: No, no exactament, és a dir, de fet havien de complir unes certes condicions i l'any passat nosaltres ja volíem participar en aquest programa, és a dir, fa 2 anys, i no vam poder fer-ho perquè no tenien un número d'hores fetes de l'estudi del japonès. Un cop ho han pogut fer, dins dels alumnes que tenien aquestes hores, clar, no tots havien seguit, hi havia gent que ho havia provat i no havia seguit, per tant, aquest grup ja era més reduït i era com dins aquest grup ja bastant més reduït de persones, agafar aquells que creguis que et pots endur de viatge sense problemes i que també puguis, diguem, puguin fer un bon paper un cop siguin allà.
0: Doncs tenim aquí els 4 alumnes que marxaran al Japó. Tenim la Leire, la Romaisa, l'Àxel i també l'Aniol. Els volem fer aquesta pregunta, no? Com veieu vosaltres, com valoreu aquesta possibilitat d'anar al Japó, d'estar uns dies, d'aprendre la llengua japonesa? Leire, en el teu cas, com ho estàs vivint?
2: Pues estic molt emocionada per aquest succeïment perquè no es viu moltes vegades a la vida i per mi és emocionant perquè... Ja he anat una vegada, però puc anar una altra vegada al Japó, que no sé si podré tornar a anar una altra vegada més a part d'aquesta, i així podré també conviure amb japonesos i fer amics japonesos, si puc. Llavors estic molt emocionada.
0: En el teu cas, Leire, el tema del japonès el domines, no?
2: Sí.
0: Quan et va venir aquesta afició per la cultura japonesa, pel japonès?
2: Més o menys a 5è i 6è de primària vaig començar amb l'anime. Llavors vaig dir, jo vull entendre el que estan dient sense haver de llegir els subtítols. Vaig començar a estudiar jo sola, amb aplicacions i tot allò, i llavors fa un any i mig la meva mare em va proposar fer classes amb un japonès de veritat, online. Clar, vaig subscriure, vam anar, i fa un any també vam trobar que el Montserrat Roig es feia japonès i em va dir ma mare, vols que t'apunti? O sigui, perquè jo també volia apuntar-me a una escola on es fessi japonès. I jo vaig dir sí, i llavors em va apuntar.
0: Tenim també la Romaisa, el teu contacte amb el Japó, la cultura japonesa, ve també de l'ànime o no?
3: Doncs a mi ve directament de com la gent viu allà. M'agrada entendre les maneres d'expressar-se en un altre país i llavors m'enganxen més per la cultura i els seus valors.
0: I aquest viatge com el veus? De moment suposo que una mica de nervis, sí, no?
3: Sí, nervis, i doncs ho trobo bé per fer aquella connexió que vull fer amb un altre país.
0: Què esperes d'aquest viatge? Ara quan torneu del viatge i tornem a fer, perquè evidentment tornem a fer un altre reportatge i perquè ens expliqueu les vostres experiències i també anècdotes que segurament que en viureu moltes, quan tornis d'aquest viatge, ara, en aquests moments, què t'agradaria dir després d'aquest viatge, del que has pogut viure?
3: Doncs m'agradaria principalment dir si és veritat el que he sentit, que jo crec que sí serà per els nervis, i doncs explicar tot perquè és una gran oportunitat.
0: També l'Àxel Martín, també el tercer alumne en aquest cas escollit per anar al Japó. Et sents com un escollit, Àxel?
4: Sí, estic molt agraït de tenir aquesta oportunitat.
0: Què esperes del viatge?
4: Bueno, espero fer molts amics, tenir contacte amb una altra cultura i aprendre costums d'ells i aprendre molt d'ells també. I espero també pues, visitar tot el que pugui en el temps que estigui i fer molts amics.
0: El tema de la cultura japonesa, l'interès d'on et ve?
4: Bueno, en el meu cas ve una mica més pel menjar, perquè a la meva família, abans de que sapiguéssim que m'anava a Japó, doncs ja havíem anat alguna vegada a menjar sushi a algun restaurant especialitzat, i des de que ho sabem doncs anem molt més.
0: Per tant, a través de la gastronomia, a través de l'ànime, gastronomia, ànime, també són dos portes d'entrada molt interessants per la cultura japonesa. Aniol Pasqual, també, el quart alumne que acompanyarà la resta de companys de l'Institut Montserrat Roig, que conviureu aquests dies amb d'altres alumnes d'altres països. Bé, com vius aquesta experiència abans de marxar?
5: Bueno, jo ara mateix estic molt emocionat perquè tinc moltes ganes d'anar-hi, sobretot això de fer amics allà, relacionar-me amb una altra cultura completament diferent al que estem acostumats i bueno, pues passar-m'ho bé.
0: D'on et ve l'afició a la cultura japonesa?
5: Bueno, jo quan era petit jugava molt a videojocs i veia molt YouTube i bueno, pues, la majoria de videojocs que jugava eren de Nintendo, que és una empresa japonesa, i bueno, també veia vídeos de gent que anava de viatge al Japó i vaig relacionar com aquests videojocs i bueno, tots aquests dibuixos com Doraemon, que també en vèiem, amb Japó, i pues, vaig dir pues, estaria bé fer japonès aquí a l'institut, i vaig fer.
0: Sergi, l'entrada, la porta d'entrada de la cultura japonesa, jo crec que ells quatre ho han definit perfectament.
1: Sí, sí.
0: L'ànime, la gastronomia, els videojocs, no? La cultura, no?
1: Sí, és que és així, vull dir, amb els anys, des que va haver-hi el boom potser en algun moment dels anys 90, especialment amb Bola de Drac, potser que va ser anime, no? Llavors va venir la cultura del manga i això va portar als restaurants japonesos. No hi havia restaurants japonesos abans de tot aquest boom, vull dir que una mica hem tocat tots els pals. Sí, és el clàssic.
0: El fet de portar a l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca, de fer i ensenyar l'idioma japonès, ja fa uns anys que veu iniciar aquest projecte. Són pocs els instituts de Catalunya que imparteixen aquestes classes de llengua japonesa, i ha estat tot un èxit.
1: Sí, aquest crec que aquest és el tercer o quart any, ara ja em perdo una mica, però la veritat és que són 5 instituts, crec, a Catalunya que ho fan, però sempre amb molta diferència. Nosaltres som els que tenim més gent, és a dir, hem arribat a tenir 90 alumnes matriculats, el qual és una bestiesa. L'any que ve, per una sèrie de com estan organitzades les optatives, a partir de l'any vinent tots els primers i tots els segons faran com a mínim un tastet. S'ha de veure la temporalitat, si serà un trimestre o no, amb el qual clar, vull dir, serà pràcticament tot l'institut o com a mínim dos cursos de l'institut que com a mínim faran un tastet de japonès, i esperem que segueixi durant molts anys. La veritat és que és un fet bastant sorprenent també per nosaltres. És una cosa que va néixer d'una idea molt senzilla i que s'ha fet molt gran.
0: I fins i tot la repercussió que ha tingut en mitjans de comunicació, fins i tot mitjans de comunicació del Japó, també es van traslladar fa un temps aquí a Sant Andreu de la Barca per copsar aquesta experiència, no?
1: Quan ho vam, exacte, quan va ser la inauguració, va venir el cònsol, van venir mitjans des del Japó, van venir mitjans de l'estat espanyol, va venir TV3, etcètera, etcètera. Vull dir, realment va ser com molt sorprenent. Va venir Ràdio Sant Andreu també, tu has estat allà des del primer moment, i això també ens va portar a tenir una relació amb la Fundació en Japó, que ha sigut molt important durant aquests anys. Aquesta mateixa setmana tornaran a venir, perquè amb aquesta relació que hem entaulat, el que fa és que ells de tant en tant vinguin a les nostres classes per fer una observació i un seguiment de com estan funcionant els materials. Ens proveeixen ells mateixos de materials, ens acaba d'arribar una caixa grossíssima amb tinta, amb materials per fer cal·ligrafia, per fer origami, etc, etc. Vull dir que ens sentim molt cuidats en aquest sentit.
0: Quan estaves dient això, Sergi, tot aquest material que arribava, he vist la cara i els ulls, les mirades, ulls com a taronges,
1: Ells tenen el premi gran, que és anar al Japó, però la realitat és que quan ells, excepte la Leire, ells són estudiants de quart, la Leire és de tercer, i Aquària no es fa. I no es fa per un tema curricular, que és que, bueno, l'any que ve, doncs, si han d'anar a batxillerat, han de triar unes altres optatives. De manera especial, aquest any, i buscant uns horaris especials, se'ls ha fet aquesta classe per preparar-los una mica pel viatge. Jo crec que ens han faltat hores, vull dir, però també tinc molta confiança en les seves capacitats. Vull dir, també un cop, quan tries els alumnes, també penses en la capacitat que tenen d'en sortir-se de situacions. Farem una representació inicial que han de fer tots els països. Hem decidit que sigui, que estigui relacionada amb el tió, i barregem el ball de bastons, i perquè ells no volien ballar, els hi feia molt rotllo, però sabíem que tots els països asiàtics farien unes representacions de ball molt espectaculars. Aleshores havíem de fer alguna cosa i vam trobar un camí intermig, i ara has arribat tu, que acabàvem d'assajar-ho, acabàvem de fer l'últim assaig, i bueno, us veig amb moltes ganes, i llavors estic una mica més tranquil en aquest sentit.
0: Pel que fa a la llengua japonesa, trobeu complicat aprendre un idioma com el japonès, Leire?
2: Bueno, segur, si tu li poses ganes, si a ti t'agrada, si tu et poses tots els dies una miqueta, perquè són tres abecedaris, però això, si et poses tots els dies una miqueta, si veus anime, escoltes música, escoltar música també ajuda molt. Llavors, si tu et poses, si a ti t'agrada i tu et proposes arribar a un punt, tu arribaràs, però has de seguir. Encara que caiguis i que potser fessis alguna cosa malament o et surti tot malament al principi, tu continua, que al final arribaràs.
0: Home, Leire, et veig molt engrescada. No sé si el que vols fer dintre d'uns anys és ser professora de japonès.
2: Sí que vull. Vull ser professora de japonès, sí.
0: Traducció?
2: Traducció.
0: Traducció també. De fet, un traductor molt important, com és l'Albert Noia, també ha estat present aquí a més d'una ocasió a l'institut, i per tant no s'ha pogut fer xerrades també, no?
1: La última vegada va ser al febrer, vull dir, l'Albert ve pràcticament cada any, sí.
0: Romaisa, el tema del japonès, et costa? Què és el que més t'agrada? És difícil? És fàcil?
3: Doncs al principi sí que costa una mica, però en realitat jo he anat aprenent, doncs, principalment a dir les coses que m'agraden, perquè així ho trobo més fàcil de que se'm quedi al cap, perquè després de tot és una realitat. I ja després, vocabulari que saps que et serà útil, llavors has d'aprendre-ho.
0: A l'hora d'escriure el japonès?
3: Al principi sí que em va costar, la lletra no sortia bé, però és qüestió de pràctica.

0: I bastant, bastant fàcil, i el que diu la Leire, si li poses ganes, al final se t'acaba quedant al cap.
1: El fet de, com dèiem abans, no?, que és l'últim any que es fan aquests intercanvis, que sou l'únic institut europeu que hi va aquest any, que ha estat convidat, de ser només de les 5 escoles de tota Catalunya on s'imparteixen classes de japonès, us sentiu vosaltres privilegiats, privilegiades?
2: Sí. A més, jo soc de tercer, se suposa que anaven els de quart. Jo estic aquí ficada perquè sí, saps?
1: Per tant, en el teu cas, un extra, no? Important, no?
2: Un extra, un extra.
3: Bueno, jo diria que sí que és un privilegi, però després de tot han comptat les hores que fem, l'esforç i les capacitats que tenim.
4: Jo sí, jo penso que és un privilegi molt gran poder.
0: Sí, jo penso el mateix, que al final som l'únic institut europeu i que el Japó és un país que està molt lluny d'aquí, sobretot que anem perquè ens han convidat ells.
1: I aquestes classes que us deixeu de fer ara aquí a l'institut, aquests dies, les teniu que recuperar? Com us han dit alguna cosa o no?
0: Bueno, a veure, algú sí que has d'estudiar a casa, no? I fer els deures o els apunts, que evidentment no fas perquè estàs aquí estudiant japonès, però els profes ho tenen en compte i no ho posen molta feina.
1: No, no, jo dic ara, quan marxeu al Japó, suposo que sou bons estudiants i, per tant, que estigueu 15 dies sense fer classe, no serà un gran problema per a vosaltres, no?
0: No, no, sí, ja hem com tancat totes les assignatures pràcticament, així que no hem de fer res més.
1: Heu fet un sprint final, no?
0: Sí, bàsicament.
1: Sergi, alguna recomanació d'aquests alumnes i també un missatge de cara a les famílies, que estiguin tranquil·les, que aneu al Japó, que aneu a aprendre moltes coses, que no són unes vacances, sinó que fareu aquest intercanvi on també hi haurà classes, hi haurà aquesta convivència també amb famílies japoneses.
5: Hem fet un parell de reunions amb les famílies. I crec que en aquest sentit, és a dir, no tenen por un cop estiguin allà. De fet, crec que els patien més per la situació mundial actual, que això acabés fent que no poguessin volar o alguna cosa així, perquè vull dir, des de Japó també ens ho deien, si realment la situació es complica, no, ja no és un problema del Japó, sinó és de no poder-hi arribar. No, no tinc ni idea de per on serà la ruta de l'avió. Ja vaig tornar per una ruta que no al novembre, que no es fa habitualment, que es torna per Grenlàndia, amb la qual potser fem alguna cosa així. Però no, a més, vaig parlar amb la professora de Figueres, que havia fet aquest programa anteriorment, i ja em va dir que, i ja ho vaig veure quan anirem al novembre, que et cuiden molt. Vull dir, jo ja sé que un cop arribem allà estarem cuidats com reis. I, de fet, el que jo vaig fer el mes de novembre era la preparació de l'arribada dels nanos, una mica preparar el que faran ells ara. I des d'aquest punt de vista, les famílies saben el que van a fer. Ja fa dies o ja fa setmanes que tenim el programa amb l'estructura diària. I a més, i això va ser molt important en l'anada, hi ha aquest grup d'altres professors que vam tenir molt bona relació i que saps que si algú t'ha de fotre un cop de mà, pel que sigui, segur que no hi haurà cap problema. Vull dir, en aquest sentit estic molt tranquil. A més, una cosa que hem dit moltes vegades, que Japó és un país seguríssim.
1: Abans d'acabar aquest reportatge, quan torneu, tornem a parlar, i tornem a fer una altra entrevista, voldria escoltar-vos parlant en japonès, algunes paraules, algun missatge, alguna frase. Podeu dir el que vosaltres vulgueu, podeu dir adéu, per exemple, com ja s'ha dit abans, el que vosaltres vulgueu. Això sí, voldria també la traducció, eh?
2: Pues, per exemple, o genki desu ka, això és com estàs? I tu, si respons genki desu, significa estic bé.
1: Quin quieres?
3: Bueno, jo, pels meus gustos, me l'he après, però és tsukigasuki des, que vol dir que m'agrada la lluna. Llavors, doncs, principalment el que he dit abans, s'aprèn amb el que més t'agrada.
1: Molt bé.
4: Ohayou gozaimasu, Axel des, sakagasuki des. Soc l'Axel, encantat i m'agrada el futbol.
1: Bé, aquesta presentació, recordo un dels primers dies que vaig venir aquí a fer el reportatge, en la presentació era precisament
5: Sí,
1: algo així, eh? Vull dir
5: sí.
1: que és el primer dia, no, això?
0: Bueno, jo diré algo relacionat amb el Kagatio, que és l'actuació que farem allà al Japó, que és Tioda un chisasero, que és bàsicament, doncs, fem cagar el tio.
1: Per tant, és aquesta traducció que tu mateix has fet, no?, del català al japonès, no? O no?
0: Bueno, sí.
1: Ah, això ho tenen, la tradició del cagatió, no?
0: Sí.
1: Bueno, també va per traductor, eh, Sergi?
5: També. No, realment són quatre alumnes que són molt, molt capaços de tirar. La Leire deia que ella estava una

0: que aquí ficaven calçador no és ben veritat. Realment, de tots els alumnes que va, probablement ara és la que té un nivell més alt, perquè ha tingut un professor... No passa res, perquè ha tingut un professor privat i vull dir, està aquí amb motiu més que suficient. I ells tres... Vull dir, en aquest sentit me'n vaig molt tranquil. Vull dir, a hores d'ara no ho tenim tot... totes les coses que hem de fer no estan realment totes a punt per una qüestió de temps, però com que me'n vaig amb ells estic tranquil.
1: Per acabar, com diríeu adeu tots plegats? A partir del 12 de maig, quatre alumnes de l'Institut Montserrat Roig, la Leire, la Romaisa, l'Àxel i l'Aniol començaran la seva aventura en aquest intercanvi cultural al Japó, acompanyats, això sí, del seu professor, del seu sensei, Sergi Garcés. Des de Ràdio Sant Andreu anirem coneixent de ben a prop aquesta experiència.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Un miler de persones han participat en el dinar d'homenatge a la gent gran de Sant Andreu de la Barca. En l'acte s'ha celebrat el poliesportiu del Josep Pla en un ambient festiu i de convivència. L'acte organitzat per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha començat a la una del migdia, inclòs la música en directe amb l'orquestra La Xata, actuacions, ball i diverses activitats pensades perquè els assistents se poguessin gaudir d'una jornada de retrobaments, entreteniment i també convivència. El menú adaptat a les necessitats de la gent gran ha estat format per canelons de verdures, carn en salsa, amb plats tradicionals com el fricandó i unes postres amb pastís i fruita. Un dels moments més destacats de la celebració ha estat el reconeixement a les persones de més edat entre els assistents de l'acte, amb l'entrega de plaques commemoratives en homenatge als veïns i veïnes més veterans del municipi. Entre les persones homenatjades hi havia Maria Luque, de 93 anys, i Antonio Gallardo, de 92. Durant la jornada també s'ha fet un reconeixement especial a Lucía Paredes per la seva col·laboració i implicació amb el Banc d'Aliments, destacant la seva tasca solidària i el seu compromís amb la ciutat. Un dinar de la gent gran que s'ha tornat a celebrar a Sant Andreu de la Barca. Per cert, com a novetat d'enguany, l'Ajuntament impulsarà un homenatge específic a les persones grans que viuen a les residències del municipi. A diferència d'altres edicions, que es feia un acte conjunt, aquest any les activitats es traslladaran als mateixos centres. A través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials, podeu veure diferents fotografies de l'acte.

0: Tot a punt per la sortida cultural al Colea del Río a l'octubre. Amb l'inici de les inscripcions, el viatge tindrà lloc del 5 al 8 d'octubre amb visites a Sevilla, Carmona i al Colea del Río. Les inscripcions es poden fer al casal de la gent gran Maria Aurelia Campmany. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha anunciat en l'organització d'un viatge al municipi del Colea del Río per al pròxim mes d'octubre, una iniciativa que recupera els llaços històrics i culturals en les dues poblacions agermanades després d'anys sense aquest tipus d'intercanvi. La proposta impulsada, conjuntament amb l'Associació de la Gent Gran de Sant Andreu de la Barca, tindrà lloc, com deia, del 5 al 8 d'octubre. Oferirà als participants una estada de 4 dies i 3 nits amb un ampli programa cultural per diferents punts de la província de Sevilla. El programa del viatge inclou visites a Sevilla, al Reial Alcázar, Carmona i al Colea del Río, amb l'objectiu de combinar patrimoni, convivència i memòria compartida entre les dues localitats. Els participants s'allotjaran a l'hotel Alcázar de la Reina, de 4 estrelles en règim de mitja pensió, amb esmorzars i sopars inclosos. El viatge també contempla els vols amb la maleta facturada de 25 quilos, equipatge de mà i els desplaçaments interns en autobús. El preu és de 550 euros per persona en habitació doble i les inscripcions es podran formalitzar al casal de la gent gran Maria Aurelia Campmany mitjançant una paga i senyal de 165 euros corresponent al 30% de l'import total. Les places són limitades i s'assignaran per rigorós ordre d'inscripció.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El Parc Central acollirà la festa de Colenda del Passaport Edonauta. Serà el dia 6 de juny. Per parlar d'aquesta festa tenim Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, la repeteix lo de l'any passat, no? El fi de festa, la festa del projecte i del Passaport Edonauta, la Colenda del curs. L'any passat va anar molt bé al Parc Central i aquest any es torna a repetir.
2: Repetim, però molt millor, perquè les expectatives són molt més altes. Doncs sí, mira, tindrem jocs tradicionals, tindrem jocs dinamitzats pels monitors dels patis oberts, jocs d'aigua, que seran espais de joc i experimentació vivencial amb aigua, i també un taller artístic de pintura vertical. I tot això perquè aquesta festa d'Edonauta va destinada principalment, és la cloenda del curs per l'alumnat que ha participat en aquest projecte, que recordem que són l'alumnat de segon i tercer de primària. Però és obert a tothom, a tota la ciutadania. És a dir, que sigui la festa de cloenda d'aquest alumnat no vol dir que sigui una festa, que no sigui una festa oberta per tothom i que la pugui gaudir qualsevol infant i qualsevol família.
0: Per tant, tothom pot gaudir d'aquesta festa, que serà el dia 6 de juny.
2: Exacte, el 6 de juny, de 10 a 1, convidem a totes les famílies a venir amb els seus infants, tinguin l'edat que tinguin, perquè trobaran espais per gaudir i passar-s'ho d'allò més bé. Hem fet un petit repàs de les activitats que ja tenim programades, però aprofitem i fem una crida a totes les entitats a que participin, igual que l'any passat, que de fet n'esperem moltes més, perquè vinguin a la festa, perquè preparin i participin doncs, una activitat, un taller, que es puguin donar a conèixer, que es facin visibles a la ciutat. I escolta'm, sempre va bé, perquè allà hi ha moltíssimes famílies, molts infants, i sempre és un moment de xarxa, de comunitat, en el que moltes vegades hi ha alguna família o algun infant que acaba formant part posteriorment d'alguna d'aquestes entitats. Per tant, és un moment molt xulo de compartir, que fa, doncs, això, com deia, xarxa, comunitat i convivència.
0: Aquesta xarxa, aquesta comunitat, aquelles famílies que encara no el coneguin, què és exactament el Passaport Edonauta? Perquè diu molt amb el que ha comentat ara, el fet de xarxa, de comunitat, família, també.
2: El Passaport Edonauta és un projecte que tenim emmarcat dintre del Pla Educatiu d'Entorn, que consisteix en promoure activitats fora escola entre l'alumnat principalment de segon i tercer de primària. I això ho fem vehiculant, mitjançant un passaport físic que allà doncs, els infants poden anar segellant totes les activitats que durant l'any oferim. Les ofereix l'Ajuntament, però són activitats realment compartides i planificades conjuntament amb les entitats del municipi. Recordem que són activitats gratuïtes i accessibles per tothom. Per tant, hi ha realment aquest foment social de fer activitat. Recordem que el lleure educa i tot això es tradueix en oportunitats d'aprenentatge pels nostres infants de la ciutat.
0: Per tant, aquí la importància de les entitats, de les escoles, no? Dels equipaments municipals també on es desenvolupen aquestes activitats.
2: Exacte, aquí tots els agents són importants, començant per les entitats que són molt sovint les grans protagonistes, també de les activitats que dissenyen les nostres tècniques del pla educatiu, perquè també aquí entra, per exemple, el Cinet Xic, que el fem cada mes habitual periòdicament, i també dels centres educatius, que són al final els agents que ens ajuden a promoure aquestes activitats i anar fent el recordatori de que els infants de tant en tant treguin el passaport, que s'encarreguin de veure si encara el tenen, bé, preguntant si durant aquell mes han fet alguna activitat o no. És una manera de generar aquesta expectativa i ganes de poder participar en activitats fora escola.
0: A la festa del dia 6 de juny no cal una prescripció prèvia ni una inscripció prèvia, simplement és el 6 de juny anar al Parc Central i a gaudir de les activitats. Serà de 10 a 1.
2: Exacte, 6 de juny, de 10 a 1, tothom pot venir, no cal inscripció prèvia. Recordem que les entitats poden contactar amb el Pla Educatiu a plaeducatiuentorn@sabarca.cat per dir hola, volem participar i dissenyar aquesta activitat o aquest taller. I sobretot, nens i nenes de segon i tercer de primària, recordeu que han de portar el passaport edonauta i que no pateixin, perquè si durant l'any no han pogut acabar el passaport, no l'han pogut acabar de segellar, aquest és el gran dia perquè puguin finalitzar el seu passaport i al final de la festa, igual que l'any passat, hi hauran sorpreses pels infants que hagin acabat tot el passaport.
0: Doncs això serà el dia 6 de juny, evidentment, a Ràdio Sant Andreu hi serà també aquell dia, com va ser l'any passat, activitats gratuïtes, 6 de juny, al Parc Central, festa de cloenda del passaport edonauta. En seguirem parlant sobre aquesta festa. Anna Serra, regidora d'Educació, Infants i Famílies, gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a tu, Jordi, us esperem.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Bon cap de setmana, tornem dilluns.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
2: La Natàlia Cerezo torna amb una nova secció que dedica al Senyor dels Anells.
3: No tindrem la mateixa experiència quan llegim sent adolescents que quan ja hem entrat a la maduresa. Un exemple paradigmàtic és el Senyor dels Anells. Amb la joventut, és una obra èpica sobre la clàssica batalla entre el bé i el mal.
2: I nosaltres començarem viatjant en el temps amb en Josep Maria Tosset Garijo, membre del grup de reconstrucció històrica Taleia, i amb en Marc Soler, al capdavant del grup de reconstrucció històrica Tarracoludus. Sí, parlem un any més del festival Tarraco Viva.
4: Enguany el que farem serà promocionar molt més encara unes figures que fins ara teníem una miqueta amagades en un sac, que és tota la religiositat, aquelles tradicions més enllà de la lluita dels gladiadors, però sense allunyar-nos massa d'aquestes figures que lluitaven a l'arena.
2: Continuarem amb música. Celebrem el desè aniversari del grup Fenya-Rai, música tradicional popular per no perdre la nostra cultura.
5: Tots som de Valls, per tant, ens coneixíem, teníem referències, tots venim d'altres grups i d'altres tendències musicals. La majoria dels que som aquí venen de l'esca, jo venia més del folk i del tradicional, i, bueno, lo típic, a poc, en sec te trobes orfe de grup, no?, i segueixes sent una colla d'amics i dius, va, que hem de fer alguna cosa.
2: I fent un gir de guió, marxarem cap al Japó, amb la Lídia Castro, autora del llibre dels haikus, publicat per l'editorial Lapislàtzuli. Quantes coses no sabem encara dels haikus, i sí, ens sorprendran.
6: Jo vaig conèixer els haikus de rebot i jo el 2015 vaig començar un blog personal. I, bueno, jo escric, però escric relats i sobretot microrelats en aquest blog. Em va arribar a través d'un company de lletres un haibun i jo vaig dir, què és això? Perquè el haibun combina precisament aquestes dues coses, no? O sigui, combina els microrelats i acaba amb una rúbrica en forma de haiku.
7: Ja ho heu escoltat. Tenim un programa completíssim. És el Calaix, edició 341 de la temporada 7, capítol 36. El Calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
1: Avui us recomano El Senyor dels Anells, de J.R.R. Tolkien. No som la mateixa persona quan tenim 15 anys que quan en tenim 40. I els llibres canvien amb nosaltres. No tindrem la mateixa experiència quan llegim sent adolescents que quan ja hem entrat a la maduresa. Un exemple paradigmàtic és El Senyor dels Anells. Amb la joventut, és una obra èpica sobre la clàssica batalla entre el bé i el mal, amb mags, hòbits, elves i, esclar, l'anell únic, l'objecte màgic més famós de tots els temps. Amb la maduresa, l'èpica no es perd, però adopta una transcendència especial. El pes de marxar de casa i saber que quan hi tornis ja no seràs el mateix. El que semblaven antagonistes comencen a esdevenir dues cares de la mateixa moneda. O és que Frodo i Gollum no podrien interpretar-se com el mateix personatge, l'un que va sucumbir a la temptació, l'altre lluitant per no fer-ho, tots dos atrapats en l'encanteri de l'anell? Torneu a emprendre el viatge del Senyor dels Anells, o empreneu-lo per primera vegada i descobriu-ne tots els viarans. És una experiència que no oblidareu mai i que, com a Frodo, us canviarà per sempre. Per fer-ho, us recomanem la traducció de Francesc Parcerisses, que utilitza un català majestuós en una narració nostàlgica en un món condemnat a desaparèixer. Escolteu com Frodo emprèn els primers passos cap a Mordor. El sol s'amagà. L'atzusac semblava trist i llòbrec i desendreçat. En Frodo va gregarejar per les cambres que li eren familiars i va veure com la llum de la posta s'esmorteïa a les parets i com les ombres s'estenien silenciosament pels racons. A dins, a poc, s'anà fent fosc. Sortí i baixà fins al capdavall del Senderol i després per un avancívol fins al camí del turó. Mitja esperava veure en Gandalf pujant a grans gambades enmig del crepuscle. El cel era clar. Els estels esdevenien més lluents. «Farà una nit molt bona», va dir en veu alta. «És un bon començament. Tinc ganes de caminar. Ja no suporto més haver d'esperar de braços plegats. Em posaré en camí i en Gandalf m'haurà de seguir. Feu mitja volta per tornar-se'n». I llavors s'aturà, perquè acabava de sentir unes veus, a la cantonada mateix, al final del passatge del sac.
0: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
2: L'any 1999 començaven a organitzar-se les primeres jornades de Tàrraco Viva, un festival que ja és tot un referent més enllà de les nostres fronteres. Avui en fem un tastet amb en Josep Maria Tosset Carijo, actor, membre del grup de reconstrucció històrica Taleia, i en Marc Soler, divulgador, que està al capdavant del grup de reconstrucció històrica Tàrraco Ludus. Amb Mercedes Tubilla al capdavant, aquest 2026 Taleia celebra els seus 24 anys a la Tàrraco Viva. Aquest grup, que ha anat creixent amb el temps, està especialitzat en vida civil i música romana, i són molts els espectacles que ens ofereixen en el marc del festival. Un dels seus membres, Josep Maria Tosset Garijo, ens parla dels bombers de l'època i d'alguns dels espectacles que ens ofereixen. Creat per l'emperador August, el tercer any del seu mandat, que era l'any 6 després de Crist.
3: Tal qual.
2: I és curiós quants anys fa, però feia moltes coses que els d'ara no fan, eh?
3: Home, sí. També et diré una cosa que és molt xocant. El nom d'aquest cos, en llatí, és Vigiles. Com es diuen els bombers en italià?
2: Vigili
3: del Fuoco. O sigui que són hereus hasta de la denominació que li va posar August. Sí. Poca broma.
2: No ho va fer tan malament el senyor, no? Algunes coses.
3: És un personatge...
2: No podem salvar cap d'emperador, eh? Però vaja.
3: No, i ell gairebé tampoc. El que passa que sí, que políticament va ser un fulano que doncs va endreçar molt el dret, vi una sèrie de qüestions, la família i el de les dones també, déu-n'hi-do.
4: Sí, no en salvem cap d'emperador, però alguna cosa va fer bé.
3: Exacte.
4: I perquè, a més, hi havia hagut intents previs, sí? No havia quallat.
3: 350 anys del moment, diguéssim, actual, quan parla l'amic... Quintus Fabius Severus, que és el nom del personatge.
4: Aquests noms, jo de veritat t'ho dic, jo t'admiro moltíssim.
3: Resulta que hi va haver un intent que se denominaven els...
4: Les memòries, Josep Maria. No sé com t'hi cap tot el cap, eh?
3: Els... Triumviri nocturni.
4: Ara se m'ha apartat el micro...
3: Triumviri nocturni. Nocturni ja ens dona la idea de que treballaven fonamentalment a les nits. Sí. I aquesta gent el que feien era, doncs, no era un cos de bombers, però sí que corrien quan hi havia foc. Tenien unes talaies i des de lluny doncs, podien veure què passava. Després hi va haver un altre fulano, molt espavilat, sí, en Marcus Licinius Crassus, l'home possiblement més ric de la Roma del seu temps, que va crear motu propi un grup de bombers, per dir-ho d'alguna manera, no? Però curiosament també eren una colla d'incendiaris i aquesta colla d'incendiaris que fotien foc i després arribaven els seus companys per apagar-lo. De manera tal que ara després arribava el Marcus Licinius Crassus i deia, escolta, mira, us compro la ínsula, mira, per això, perquè està cremada, no? Aquesta i la del costat, mira, es fa un preu així, i el tio doncs, es va quedar doncs, en gran part del suburbium de Roma, perquè primer cremava les cases i després les apagava, i dic, oh, és que clar, això no val res, jo t'ho compro i pam.
4: Quants hereus, de Crasso?
3: Bufa!
4: Quants hereus tenim de Crasso encara actualment,
3: N'hi ha una colla, n'hi ha colla. I d'emperadors també, perquè n'hi ha uns quants avui en dia que...
4: No,
3: com
4: Roma...
3: Com el Capri, deixi-lo anar.
4: Roma abans i ara, que dèiem.
3: Sí, té els seus hereus, els seus hereus.
4: Ja no totes les coses són bones. No. Però bé, August va crear aquest cos que ha anat evolucionant uh-huh. i ha arribat fins a l'actualitat. No?
3: Tal qual. Deixa'm que et digui que, a més de la Sacra Privata i dels Vigilis, de l'Escovitum Vigilis, tenim el Lucius Emilius Hippolytus, que reprodueix i presenta la feina d'un pedagogus, i després hi ha el Magister. I en aquesta presentació també actuen nens. Que nens amb paper i tal, i això es fa al pretori.
2: L'any 2013 naixia Tarracoludus, amb Marc Soler i Noelle Real al capdavant. Aquest grup de recreació històrica cada any ens ofereix novetats i noves mirades al món dels gladiadors. En fem un tastet amb en Marc Soler.
5: Spoiler, a veure què podem explicar. Doncs mira, enguany el que farem serà promocionar molt més encara unes figures que fins ara teníem una miqueta amagades en un sac, que és tota la religiositat, aquelles tradicions més enllà de la lluita dels gladiadors, però sense allunyar-nos massa d'aquestes figures que lluitaven a l'arena. Tots aquells productes relacionats amb ells, totes aquelles idees que hi havia sobre els gladiadors, les altres utilitats que se li donaven als gladiadors, i bueno, el producte Estrella seguirà sent el gladiador, però des d'un des d'un punt de vista una miqueta encara més curiós i amb més suc. O sigui, una cosa que va més enllà de cops d'espasa i de casc.
4: Sí, perquè són molt més que això, eh? I moltes vegades ens n'oblidem, però vosaltres ens obriu la porta a tot el món que els envolta. I oi de net, eh? No sé si podeu fer algun tastet d'alguna cosa.
5: Sí, podríem parlar doncs, del producte estrella del gladiador, que a part de la lluita doncs, també era la seva pròpia sang i aquelles propietats que tenia aquella sang d'aquell gladiador, qui eren els encarregats de comercialitzar aquest producte, quines finalitats tenia i quines persones, a part de venir a veure les lluites, venien a comprar bocinets de gladiador, per així dir-ho.
4: El que sí que m'agradaria també citar una mica parlar de tota aquesta trajectòria, perquè són molts anys, no? I aquesta fascinació pel món de la gladiatura, no sé si ho dic ben dit.
5: Sí, ho dius correctament. Són molts anys ja els que portem, moltes edicions del Tarracoviva. Mantenim aquella il·lusió des del primer moment i no s'ha perdut per res. Al contrari, és el que ens fa durant l'any estudiar, anar a fer recerques, parlar amb experts en aquest món, contrastar amb fonts arqueològiques i són, bueno, una miqueta el resultat anual i la còpia de tots aquests anys des de que portem remenant-nos pel Tarraco Viva, no? Sempre donant un punt de vista diferent, evidentment hi haurà coses que la gent ja li ressonarà d'altres edicions, si repeteixen, però sobretot cada visita és diferent una de l'altra. Si entre un passi i un altre hi ha diferències, imagina't d'un any per l'altre. Sempre la idea és aportar nous materials, nous coneixements i sobretot allò que ens agrada tant, no? Aquells puntets que la gent no s'espera i que acaba sorprenent-los.
4: Bé, jo diria que sí, que es pot fer recerca, però mai serà el mateix fer la recerca a través de xarxes com viure-ho en directe, no? Perquè totes les peces que porteu, la roba, és que tot és una recreació exacta.
5: Sí, nosaltres no agafem les peces del museu perquè el codi penal és molt tiquismiquis, però realment sí que és cert que agafem rèpliques que són exactament igual. Tenim cascos de gladiador, que si pesen 1 kg i 600 grams, nosaltres tenim aquell pes exacte. Si aquella peça en ceràmica té aquell perfil i aquells dibuixos, nosaltres intentem parlar amb aquests artesans que fan ceràmica i també la tenim. Lo mateix la lluita. O sigui, nosaltres no inventem segons quin tipus de lluita perquè no hi ha un manual de com lluitar de gladiador. Llavors nosaltres, a partir del que trobem, a partir de les fonts escrites, a partir de l'epigrafia, alguns relleus en marbre, nosaltres veiem per on podien anar els tiros, no? Llavors, a partir d'aquí no inventem res, la gent tot el que ve a veure és cert i et pot contrastar i pot parlar amb qualsevol expert i li donarà la raó, però sempre li afegim aquesta fórmula secreta que té Tarraco Ludus, que és que, bueno, li posem molt d'acord a les coses i tenim un any per preparar-nos i ho faré el millor que podem.
2: Si ja us heu animat, entreu a tarracoviva.com per descobrir totes les activitats d'enguany.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

Així de bé comencen a sonar aquests ja llargs 10 anys de feina rai. Escoltem-los amb aquesta agrupació musical i la peça titulada La núvia vella des del calaix. Bona música, clar, amb els feina rai.

0: L'any 2015 començava a caminar Fenya Rai, un grup irreverent, juganer i desacomplexat que sacseja el cançoner popular català amb una mirada plenament contemporània. El quartet agafa cançons de transmissió oral i els passa pel seu particular taller de planxa i pintura. Les transforma, les actualitza i les fa dialogar amb el present, demostrant que la música d'arrel pot ser avui molt més viva, crítica i festiva que mai. 10 anys de trajectòria que Jaume Martínez, Jordi Jubany, David Tudela i Roger Montalà celebren amb un quart disc i dos concerts especials.
1: La núvia vella, pobra dona.
0: El calaix, amb Mònica Socies.
2: Escoltàveu La núvia vella i ara ja podeu saber una miqueta com anirà aquesta entrevista. Jo no els coneixia, els acabo de conèixer ara mateix, aquí en aquest estudi virtual, i no sé com anirà l'entrevista. En teníem quatre, el Jaume, el Jordi, el David i el Roger. M'han quedat només dos convidats ara. Hola, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Hi ha hagut desercions abans d'hora.
3: Són tímids.
2: No crec que sigueu tímids, és impossible.
3: No, la veritat és que no. Era per dir alguna cosa, era per trencar el gel, que es
2: era
3: diu.
2: Era per trencar el gel. Bé, perquè després, jo us convido a tothom, ara ho escoltàveu aquí al programa de ràdio, però és per veure'ls en els videoclips, escoltar-los en directe i en els concerts, perquè teniu una energia, i a més m'encanta molt perquè heu triat aquest gènere popular, no? Una mica recuperar totes aquestes cançons que, gràcies a Déu, em perdó, ara em tancaran el programa, però no són reggaeton, ho sento, ho havia de dir.
3: No, de fet dels molts estils rítmics que toquem, el reggaeton de moment encara no.
2: No us heu atrevit encara.
3: No ens acaba de barrufar excessivament, diguéssim.
2: No, tornem a encaminar una miqueta, perquè la idea és saber com neix, són 10 anys, no? esteu d'aniversari, que és molt dia, perquè és una lluita contínua sortir a l'escenari, crear, composar i anar mantenint, no? Però aquí esteu.
3: Sí, bé, ja són gairebé 11, Roger? Ja ho dèiem l'altre dia, perquè clar, celebrant, això és com el que se'n va a la festa a les 8 del vespre i torna a les 8 del dematí, o sigui, ens ha passat molta estona de celebració. Com vam començar? Doncs, a veure, nosaltres tots som de Valls, per tant ens coneixíem, teníem referències, tots venim d'altres grups i d'altres tendències musicals, la majoria dels que som aquí venen de l'esca, jo venia més del folk i del tradicional, i bueno, lo típic, a poc, en sec te trobes orfe de grup, no? I segueixes sent una colla d'amics i dius, va, que hem de fer alguna cosa. I a partir d'un material que més o menys havia recopilat un de nosaltres, doncs se'ns va acudir obrir la porta del cançoner de la Mada. No? La veritat és que vam començar a Fenya Rai sense tenir excessivament clar què volíem fer. De fet, el grup, el nom de Fenya Rai, primer el portaven el Roger i el Jaume, perquè doncs, ell tocava l'acordió, el Roger la pandereta, i feien com així com a repertori tradicional. El David i jo ens hi vam afegir, i llavors, doncs, la típica trobada de dir, bueno, i ara què fem? Ara que som quatre i més instruments i més veus i més coses, què fem?
4: Sí, una miqueta tot ha anat sorgint sobre la marxa, és a dir, aquesta expressió tan típica del Camp de Tarragona, de Fenya Rai, és una definició perfecta del que és el grup, perquè tot ha anat sorgint sobre la marxa i hem arribat fins aquí. Vull dir que no ens ha anat tan malament, tampoc, a base d'anar solucionant el que anava passant, no? O creant, o en tots els aspectes una mica de...
2: Home, no sé si us esperàveu que passaria tot el que ha passat i que heu treballat i heu creat tot el que heu fet, perquè clar, o sigui, vau començar sense cap pla, ens ho anem a passar bé, i si Fenya Rai... Mira, a mi em va cridar molt l'atenció, perquè jo també sóc del Camp de Tarragona, ara m'he sorprès, no sabia que éreu de Valls. Doncs i m'encanta, sí.
3: Doncs sí, si és del Camp de Tarragona ja sabràs que és una expressió que aquí la fem anar. Sí. Que curiosament hem detectat que fora d'aquí sobta, si més no, perquè d'entrada el Fenya, doncs amb aquesta enya, ja llavors depèn d'on vas, la gent, bueno, molta gent diu feina, no? I a més, clar, és una expressió curiosa, molta gent es pregunta què vol dir, no? I és la curiositat de que les, o sigui, la paraula rai normalment és positiva, no? Escolta, vindrem 40 a dinar, això rai. O, escolta, mira, va, pagues tu. Això, Rai, no vols acabaràs. Però, en canvi, si li poses fenya davant, és negativa. No? Perquè, hosti, tu com t'ho fas per arribar a final de mes? Uf, fenya Rai, tio, perquè estic fatal. I la... És curiosa aquesta expressió perquè té aquesta dualitat, no? I això ens ha agradat i de fet, el moment en què es va triar el nom, que de fet el van triar el Roger i el Jaume, vam trobar que era encertat i mira, fins aquí.
2: Bueno, és un signe d'identitat que també forma... Penso que forma part també d'aquesta tradició, no? D'aquesta cultura popular. Sí, sí, Fenya Rai, però bé, amb el Fenya Rai, amunt i avall, aquí esteu. I presenteu un nou treball. Vull dir, esteu de celebració. Ara devem estar ja cap a les 6 del matí.
4: Sí, sí.
2: Aproximadament.
3: Sí.
4: S'està a punt d'acabar la festa, sí, perquè...
3: Estan a punt de fotre fora ja. Del bar.
4: De fet, aquest últim treball és un compendi o és un recull dels tres discos anteriors que hem publicat. Que hem publicat tres treballs, el primer el 2018, el 2021 i el 2024. Vam publicar tres discos prèviament. I aquest quart disc és un disc molt llarg, té 19 cançons, i és un repàs d'aquesta trajectòria, aquests 10 anys, i pràcticament totes les cançons que surten en aquest disc ja estan editades anteriorment, però té la particularitat o la diferència que vam fer uns arranjaments especials, perquè al final aquest disc surt una mica de juguesques, de dir, ostres, fem 10 anys, quina en podem fer? I vam dir, doncs fem un regalem-nos un concert on a part de nosaltres quatre i tinguem quatre músics més. I a partir d'aquí, i això per què no ho gravem? I a part de gravar-ho, per què no en fem un disc? I a part de fer-ne un disc, per què no ho gravem també amb imatge i tenim 19 cançons amb 19 vídeos? I a part d'això, per què no fem un documental, que també es pot trobar a les xarxes, que expliquem en primera persona aquestes experiències o tot el viscut durant aquests 10 anys?
2: Home, hi ha molta intensitat i realment, no sé, parlem una miqueta, és que ara tinc molta curiositat, no? Perquè aquest tipus de música, que és, per nosaltres és molt música de festa major, és recuperar... Jo abans ho comentava amb el tècnic, en Josep Maria Soler, que quan li explicava quines entrevistes teníem avui, li deia, dic, és que els vaig escoltar i em va fer molta gràcia perquè em recordava una mica d'on venim, no? Realment el que som, el nostre territori. I apostar per aquest tipus de música, ja ho he dit al principi, no sempre és fàcil, però escolta, ni tan malament, no, la cosa?
3: No, nosaltres, ja ho he dit abans, tenim un material guardat d'altres històries i altres projectes que estava relacionat amb el cançoner del Joan Amades i vam començar a rebuscar i a retrobar doncs, aquestes cançons. Aquestes cançons, clar, la majoria tenen de 200 anys en amunt, per tant, eren cançons que estaven fetes i concebudes en una altra època, en un altre caire polític i social, i, a més, fetes també musicalment amb un altre ofici. Eren cançons molt llargues, amb moltes repeticions, la gent s'entretenia cantant i passava les hores, per tant, les repeticions tenien una raó de ser, no eren perquè sí. I, clar, nosaltres el que vam fer va ser començar a operar-les, a maquillar-les una mica i intentar-les portar una mica cap al segle XXI, en el sentit de que avui dia, per exemple, una cançó que no està entre els 2 i 3 minuts, doncs, és un toston. En canvi, aquestes cançons, si les haguéssim de cantar amb el ritme tradicional i totes senceres, durarien 5, 6, 7, 8 minuts. Això avui dia seria impensable. I a banda, com ja he dit, venim de diferents disciplines musicals, aquí hi havia molta gent d'escà, ens agraden molt els ritmes tropicals, els tombats, els ritmes sud-americans, la rumba, i a poc, musicalment, doncs, a banda d'això, de retallar-les i intentar actualitzar-les, doncs, vam jugar també amb la part musical. I aquí van començar a sortir uns còctels que ens van començar a agradar, i a partir d'aquí la cosa era, bueno, volem fer aquesta cançó, però la volem fer diferent. Per tant, què li col·loquem en aquesta cançó que tota la vida s'ha cantat, per exemple, com un 3-4 o com una polca o com un pas doble, perquè sigui diferent, perquè tingui un altre segell, perquè tingui una altra identitat. I bàsicament el treball que fem és aquest, o sigui, jugar rítmicament, melòdicament, introduir algunes parts musicals, fer-les, en fi, i una mica l'objectiu és, el nostre objectiu és que la gent torni a cantar aquestes cançons doncs, quan està a la dutxa o quan està de festa o amb els amics amb una calçotada.
4: Sí, i una altra feina molt important que fem és posar-les en context. Com ha dit el Jordi, aquestes cançons venen d'un moment històric molt concret i que sense contextualitzar-les correctament podrien quedar una miqueta en mal lloc avui dia. Per tant, el nostre espectacle no només és un espectacle musical, sinó que també és un espectacle que té un punt didàctic d'explicar el per què i posar en context, no? Així com sí que hem jugat amb la música, no ens hem atrevit tant en canviar el que deia o les lletres de les cançons. I clar, com tu també deies, són unes cançons que expliquen la història del país, no? És a dir, venim d'aquí, eh? Malgrat en aquell moment es podien dir, o es deia d'aquesta manera, s'aprofitaven les cançons per dir coses que no políticament incorrectes, avui en dia tens xarxes socials, no?, on la gent va abocar aquesta frustració o aquestes ganes d'atacar els altres, doncs abans es feia d'aquesta altra manera. I l'únic que hem fet és això, no?, aquest treball de, sobretot de contextualitzar.
2: Bueno, l'únic que hem fet, jo penso que heu fet una feinada immensa, perquè recuperen, nosaltres parlem molt de llibres i parlem molt d'aquests clàssics, però la cultura popular és tot, i a més la música, que és aquesta també tradició oral, no?, que ha anat passant al llarg dels segles. Mm. Per tant, jo penso que heu fet una feinada impressionant, i a més és que se t'enganxa. Clar que l'han de cantar a la dutxa. Jo penso que si aneu a 3 concerts, després us enteneu les cançons a la dutxa, segur.
3: Bueno, aquest seria l'objectiu.
2: I parlant de concerts, aquest any encara us podrem veure. Sé que l'abril ha estat molt mogudet, però encara us queda molt.
3: Sí, home, la temporada pràcticament està començant. Que jo recordi, doncs... A veure, espera't un moment, que miro la
2: xulada. Us n'aneu a Andorra el 23 de juny.
3: Anem a Andorra la nit de la Revetlla de Sant Joan.
4: Sí, 2 dies abans estarem a Valls, també.
3: Sí.
4: De fet, farà un any d'aquest gran concert, no? El concert del qual ha sorgit aquest disc que estem parlant. Doncs el 21 de juny just farà un any, tornem a tocar a casa, però en aquest cas amb el format habitual, doncs, de 4 músics. Uh-huh. Estarem a la Revetlla de Sant Joan a Andorra, el juliol estem a Barruera, a l'Ametlla de Montsec, i llavors ja ens anem... Hi ha un acte molt xulo a l'agost, coincidint amb l'eclipsi solar.
3: Ah, sí, és veritat.
4: Que aquí les nostres terres es podrà veure, doncs, molt bé, i des de... s'està organitzant una moguda per acollir molta gent aquí a la ciutat i poder veure no tan sols l'eclipsi solar, sinó enganxar-ho amb les llàgrimes de Sant Llorenç, que són aquella mateixa nit. Llavors aquí també hi serem presents. Estarem al Mar Roig, anem a Vilallonga del Camp, estarem
3: a la
4: Pobla de Mafumet. Bueno,
3: sí,
4: movent-se una miqueta per aquí.
3: Sí, hi ha cosetes.
2: Bueno, us convidem a tots a que vingueu al Camp de Tarragona i sobretot que descobriu, si no ho heu fet, els Fenya Rai. Ja sé que heu d'agafar cotxe, però escolteu-me, si mireu els videoclips, jo estic segura que us entraran moltes ganes de venir a ballar aquí baix. Aquí baix. I si podeu anar a Valls, millor, que a més, escolta'm, terra de calçots i de castells.
3: Home, i que som al quilòmetre zero de l'eclipsi, vull dir, és que si algú vol veure...
2: Si no veniu ara, ja malament la cosa. Escolteu-me, no sé si voleu comentar alguna cosa més. Nosaltres acomiadarem aquesta entrevista amb el pastor Cabré. Uh-huh. Donar-vos l'enhorabona i les gràcies també per tota aquesta feina de recuperació cultural que esteu fent.
3: Home, mira, nosaltres d'alguna manera som conscients de que la feina que fem no és fàcil, en el sentit de que és difícil de que com a grup ens col·loquin en el mass media, que seria on estan tots els grups, però bé, seguim aquesta trajectòria perquè ens agrada i per aquest objectiu d'intentar recuperar i tornar a popularitzar dins de les nostres possibilitats aquestes cançons. Pensem que és una feina que val la pena en aquest sentit, no? Tot i que som perfectament conscients de que possiblement s'hagin de contextualitzar perquè no sempre siguin políticament correctes pel 2026, però bueno, doncs pensem que això no ha de ser una excusa per no mirar el cap enrere i veure els orígens. És una manera de saber d'on venim.
2: M'agrada molt, no?, perquè precisament en algunes entrevistes sempre diem que s'ha de picar pedra en segons quins gèneres i en segons els temes que es tracten, no? Però al final venim d'aquí també. També és història, no? I alguna part de la història queda oblidada.
3: És que és el que som. O sigui, realment la gent cantava aquestes coses perquè l'Església i l'Estat els tenien agafats per tot arreu i l'única manera de dir quatre veritats de tant en tant doncs era dir-les així. I avui dia ens pot semblar incorrecte, i potser ho és, però a vegades a les xarxes socials i tot això surten coses molt pitjors que no sortien en aquestes cançons, per exemple, no?
2: Ara va dir, són molt incorrectes, les xarxes socials.
3: Exacte. No han trobat... És curiós que cançons que tenen 200 anys no han trobat cap o poquíssimes referències de tipus racista o feixista, per exemple, no? I avui dia estan aquí, estan cada dia les tenim a tones.
2: Era, jo penso que tenien aquest enginy i la manera de saber-ho o de dir-ho, no? Sabem precisament que tenien aquesta censura o aquestes crítiques, o perquè, clar, ara tenim molta llibertat per dir el que toca i el que no toca, però no sempre ha estat així. Jo reitero i que penso que sí que feu una molt bona feina i, a més, la feu amb molta marxa i això s'enganxa. Per tant, enhorabona i que passeu... Escolta, que tingueu un estiu ple de bolos i que, bueno, que passegeu per tot arreu. Nosaltres, de tant en quant, ja anirem posant alguna de les vostres cançons perquè no se'ls oblidi als oients que hi ha molta música i molta de quilòmetre zero, de territori i d'història.
3: Doncs moltes gràcies.
2: Gràcies.
4: Encantats.
0: La millor sortida per aquesta entrevista amb els Fenya Rai i Mònica Socias des d'aquesta edició de El Calaix amb la peça Pastor Cabré. Fenya Rai.

0: Lídia Castro és historiadora, mitòloga, escriptora, professora de secundària i mestra en Reiki. Ha publicat 6 llibres de manera independent, sent el primer un recopilatori de microrelats. La fascinació que sent pel Japó i la importància de la meditació en la seva vida i procés creatiu impregnen aquest llibre. Desenvolupa també una tasca de divulgació cultural a través de les xarxes socials i d'un canal de YouTube. Japó, el llibre dels haikus, conté els 50 poemes breus més destacats de literatura japonesa. Aquest llibre atresora els millors haikus japonesos i moltes altres joies. La història del haiku, les similituds amb el rodolí català, els poemes que escriuen monjos i samurais abans de morir o els waka de l'emperador Ten. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: I tornareu a dir que torno a parlar de poesia, però ara feia molts dies que no ho feia i em venia molt de gust, perquè sí, perquè hi ha llibres molt bonics i avui en parlarem d'aquest llibre dels haikus de la Lídia Castro, d'aquest Japó, no, d'aquesta cultura. Un llibre que a mi m'ha descobert tantes coses que penses. Realment no sé res. Lídia Castro, benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
1: Escolta, jo quan més llegeixo més sé que no sé res. Aquesta gran frase.
2: Sol passar amb el Japó, és el gran desconegut.
1: Sí, i ens sembla que ara estem tots amb els makis, els nigiris i totes aquestes coses, però no, eh?
2: Clar, de nomenclatura no. En fem servir molta, però realment és una cultura molt, molt, molt complexa.
1: L'editorial Lapislàzuli precisament ha fet moltes incursions, no? Ella està molt, molt involucrada en aquest tipus de literatura. Tu t'estrenes amb ells, a més, amb una història molt bonica, però això ja ho llegireu als agraïments, això ens ho guardarem. I a mi m'encanta que estiguis aquí als estudis. Com és que et vas enamorar dels haikus, els vas conèixer, vas entrar en aquest món?
2: Realment la paraula és enamorar-se. Sí, que ho has fet li has donat el clau. Jo vaig conèixer els haikus de rebot i jo el 2015 vaig començar un blog personal i jo escric, però escric relats i sobretot microrelats en aquest blog. I em va arribar a través d'un company de lletres un haibun i jo vaig dir, què és això?
1: I jo també t'he preguntat, què és això?
2: Exacte, perquè el haibun combina precisament aquestes dues coses, no? O sigui, combina els microrelats i acaba amb una rúbrica en forma de haiku. I jo vaig pensar, això és fantàstic, això és genial, perquè a mi que m'agraden tant els microrelats, i vaig començar a fer haibuns. O sigui, vaig començar a cultivar aquest gènere de haibuns, però acabat amb un haiku. I vaig dir, escolta, i aquests tres versos, jo no en sabia res. I vaig començar a investigar. I clar, és com, al final te n'enamores, no? Perquè dius, quanta grandesa hi ha en tres versos, 17
1: síl·labes. És molt difícil sintetitzar-ho tot.
2: Exacte.
1: Vull dir, jo, quan haig de fer resums, pateixo molt, no sé si es podria fer un haiku.
2: Tu i tota la humanitat, jo crec.
1: No, quan anem de resumir, i aquí hi ha tota l'absoluta essència. Has fet una gran feinada, perquè el llibre té, diríem que té tres parts, no? Aquest inici que parles precisament d'on venen els haikus, que jo he al·lucinat, m'ha encantat. La part central, que tenim els haikus i després amb els seus comentaris.
2: Exacte.
1: Clar, que aprens també moltes coses d'història que no sabia.
2: Sí, bueno, és la meva part. Home. Jo soc historiadora. Llavors, vaig veure com la necessitat d'aportar un petit comentari a cada haiku, perquè si no, molta gent creu, no, això no és per mi. Bueno, no és per tu, perquè no acabo de concebre el que hi ha darrere d'aquí. I clar, aquestes tres línies, com te deia abans, aquests tres versos, és molt gran el que hi ha darrere. Llavors, donar-li un petit comentari previ a la lectura ens ajuda a copsar molt millor què és el que l'autor volia dir a l'època, el context, les emocions, tot, no? És que són moltes coses.
1: És que n'hi ha moltes, moltes. No, és que podríem estar fent tres programes i no acabaríem tot el llibre. Però guaiteu que bonic comença. La poesia japonesa sorgeix del ressò del vent que bufa entre les muntanyes i es transforma en gairebé un alè a tocar del mar. I és que la contemplació de la natura i l'extrema sensibilitat es converteixen en les bases que sustenten allò efímer com a reflex d'allò etern.
2: Exacte.

0: que ja existien, però només en castellà, i jo els vaig trobar en castellà. I després és tota la part d'història, que tots coneixem el període Nada, el període Edo i tot això, però sabia poca cosa, en realitat. El Japó sempre m'ha tret, perquè pues això, m'agrada el te, m'agrada el budisme, el budisme zen, vull dir, saps? Que és la vessant japonesa. M'agrada tota la cultura, més la mitologia. Jo sóc especialista en mitologia i la mitologia japonesa puc dir que, bueno, incloc una part de mitologia en el llibre, però com, no sé si ho acabo de posar aquí, però és com una petita escletxa al que és la mitologia japonesa, perquè realment és un món supercomplex i que me fascina. Llavors, i a mi el Japó m'agradava per anar aquesta part més cultural, mitològica, orígens i aquesta visió tan diferent del món, no? Llavors, quan a mi m'arriba el haibun i descobreixo els haikus, el mateix amic em va dir: n'hi ha molts, mira-te'ls, tal, i em va dir: no n'hi ha en català. No n'hi ha en català? I jo tinc una, bueno, una mania, si es pot dir així, i és que per entendre els autors millor, no hi ha res, crec jo, que és millor per mi, que és traduir-m'ho a la meva llengua materna primer. I tot i això, jo escric en castellà, vull dir que no, és una, ja ho sé que és una mica allò contradictori, però
1: el mètode de cadascú.
0: Exacte. Llavors, sobretot si és poesia, estic parlant, llavors jo la poesia sempre intento traduir-la, no sé per què, no? I vaig voler començar a traduir aquests haikus per a veure si jo podia, doncs, encara copsar molt més allò que l'autor volia dir. I com que la part de context històric més o menys sabia, doncs vaig començar a indagar més i indagar més. I tot això s'ha fet molt gran, perquè, clar, els haikus me van portar a conèixer molt més de la història, a investigar molt més amb la cosmologia i la cosmogonia mitològica. Veure que hi ha un inici de la poesia en la mitologia, és a dir, la primera poesia que s'escriu de la història del Japó no l'escriu un poeta, no l'escriu un monjo budista, l'escriu un kami, que un kami és una divinitat. Per tant, la poesia és quelcom sagrat per ells, perquè la paraula té poder diví.
1: El poder de la paraula.
0: Exacte. Llavors, clar, tot això a mi em va fascinar i vaig pensar: hosti, que bonic tot això, és una passada. Llavors, bueno, la cosa és que en cap moment, en aquell moment que jo vaig començar a investigar, tenia previst escriure un llibre, ni molt menys. Però més endavant en el temps, cap allà al 2019, jo estava en una de les meves hores lliures, soc professora, jo en aquell moment estava treballant aquí al Sagrat Cor a Tarragona, i em vaig tancar en aquestes hores lliures, mai amagar, perquè no m'amagava, perquè no em trobessin, perquè a les meves hores lliures feia coses meves, no feia feina. I
1: què vas fer un cop amagada allí dintre?
0: Doncs jo m'amagava al Departament de Llengües, perquè el meu departament estava dos pisos més amunt i, bueno, em feia mandra pujar, i a més aquell era molt solitari. I recordo haver pensat: això potser sí que ho escriuré, no sé, ho faré en un llibre, però vull incloure alguna cosa de, amb, no sé, algun lligam amb Catalunya, a veure si puc trobar un lligam amb Catalunya.
1: I l'heu trobat.
0: I mirant les parets del departament, vaig veure que havia penjada una auca. Una auca que, a més, havia estat feta a mà, no recordo exactament per qui, però era un regal per un professor o una professora, perquè molts dels personatges eren professors i professores, i jo em vaig quedar mirant aquella auca i me'n recordo de somriure amb algun dels rodolins que hi havia al peu i pensar en aquell moment, bueno, alguna cosa em va fer un clic. I en aquell moment pensar: oh, és això, ja ho tinc. En la brevetat està la connexió. I vaig començar a investigar, perquè, clar, dic: igual això és d'una altra època i no té res a veure. Però tot resulta que mentre un dels principals pares del haiku, que és Basho, al Japó, estava escrivint haikus, aquí s'estaven fent auques i rodolins. Per tant, coincidia amb el temps. I aquí vaig dir: ja està.
1: Sí, és que aquí fem moltes coses.
0: Sí.
1: Perquè no les sabem connectar. Però bé, ja tenim la Lídia en aquest

0: que ens donin Japó i Catalunya, que això és molt bonic, eh?
1: Sí. Bueno, a més que tenim un primer haiku escrit en català per Eugeni d'Ors l'any 1906. Poca broma.
0: No, no, jo això tampoc ho sabia. Clar, és que jo he descobert moltíssimes coses. Sí,
1: clar, sí. A partir de veure això, va ser quan vaig començar a investigar sobre l'auca, sobre els rodolins. Evidentment, la connexió no està amb l'auca, ja ho sé, està amb els rodolins. En el llibre aporto una taula comparativa, molt de profe, ja ho sé, entre haiku i rodolí, per veure realment, no?, fins a quin punt s'assemblen.
0: Set una feinada espectacular.
1: Tan llunyans. Aquí, eh? Gràcies.
0: Una feinada impressionant perquè, bueno, tenim la brevetat, però a més jo ara me'n vull anar, jo me'n vull anar a la teca, Lídia. Me'n vull anar a la teca perquè tenim tots aquests haikus i després encara queda el final, eh? Però ara quan comencem a llegir vindran aquests haikus de comiat, que això a mi m'ha impactat moltíssim.
1: Sí, veritat. Sí, aquests són els primers que vaig conèixer.
0: Oh, però això és molt... O sigui,
1: són molt potents.
0: Sí, perquè a més és... A cara a la mort, o sigui, estàs escrivint sobre la teva pròpia mort.
1: Sí, no la mort en general, no.
0: No, no, la teva.
1: Sí, sí. I a més acomiadant-te, sabent de forma conscient que marxes.
0: És molt bèstia.
1: És molt potent. És que el budisme zen és això. És no aferrar-nos a res del que tenim, perquè no tenim res en realitat.
0: Hosti, jo me'ls he marcat gairebé tots, però clar, tots no es podem llegir. No, no, no, clar... a més, fas una recomanació. Jo no l'he pogut seguir el peu de la lletra perquè tenia l'entrevista avui. Que ens dius que en llegim un cada dia?
1: Sí, perquè saps què passa? Que estem acostumats en aquesta societat actual a anar tan ràpid, a tenir-ho tot. I el que parlo, no?, dels nostres dits inquiets per culpa de l'escrolling i d'aquestes xarxes socials que ens impulsen a mirar vídeos de 15 segons i un altre, i un altre, i un altre. I és com un aprenentatge, no? És com un... Pren-te-ho com una meditació diària. I posar-nos aquest límit de només en llegiré un em permet poder aprofundir-ne en el significat que ressona dins meu, perquè a cadascú li ressonarà diferent. Llavors, fer aquest exercici crec que, bueno, ens ajuda a tots a estar més presents, perquè no hi som. No estem gaire presents avui en dia.
0: No. I aquest moment d'aturar, o sigui, hi ha un moment que també parles, no?, ara no trobaré el nom, però que utilitza els haikus precisament també per les seves meditacions.
1: El mestre Mikao Sui.
0: Això, que està cap al final. És que, clar, jo amb tants de noms ha arribat un moment, jo els tinc tots anotats aquí, però jo de memòria no m'he pogut entendre. Però sí, després tenim els tres millors poetes del Japó, que tu també ens marques, que són en Kobayashi Issa, en Basho i en Buzo.
1: Exacte.
0: Sí? Ho he dit bé, això?
1: Sí. Bueno, sí. Tampoc jo no sóc lingüista ni domino el japonès, però...
0: No, i apareixen també tota aquesta natura, no? Les papallones, les libèl·lules, els crisantems...
1: Sí. Moltes flors, molts animals, moltes emocions també, i cada cosa vol dir molt més de la paraula en si. Però clar, és que una paraula ja amaga un munt de significat. És per això que vaig veure la necessitat de posar aquests haikus acompanyats d'un comentari.
0: I és molt bonic perquè n'hi ha un, que clar, no saps el què, diu... Matsushima? Ah, Matsushima. Clar, no tenia paraules, només podia dir Matsushima, però clar, a la pàgina següent tenim la solució. Illes, milers de fragments que esquitxen al mar d'estiu. Aquí ja les va trobar. És molt bonica aquesta història, també. És que hi ha coses molt boniques.
1: Sí, sí, molt. I a més és que, fixa't, no?, amb una sola paraula i fa una poesia que té un gran significat.
0: Perquè és com ho dius, no?, en aquell moment, el que sents a dintre.
1: Exacte.
0: Què fem quan no tenim paraules? Pareu-vos a pensar. Quan una cosa us impacta, què és el que feu? Què és el que us surt?
1: Potser no sortiran les paraules, però per dins hi ha un volcà en erupció d'emocions, no?, diferents.
0: N'hi ha un de meravellós. Diu, es fa de dia... Les cases fosques dels pescadors emergeixen entre camps de blanques roselles. És que n'hi ha de tan bonics. Aquest és de Matsuo Basho.
1: Sí. Bueno, és el pare del haiku.
0: T'ha costat molt? Perquè, clar, has hagut de fer una tria, has hagut de triar els poetes...
1: La tria va ser fàcil. Si et puc... Bueno, sí, quasi fàcil. Perquè molts me'ls anava passant aquest amic lector, escriptor, també. I ell me'ls passava en castellà. Llavors, jo des d'aquí els anava traduint i anava triant. I potser de tots els que em va passar, pues, sí, potser un només l'he seleccionat jo. Vull dir que tota la resta me'ls anava descobrint.
0: Molt bé. Bueno, treballa l'equip.
1: Sí, sí, sí.
0: I humor. Això m'ha cridat molt l'atenció. N'hi ha dos d'humor.
1: Issa, sí. Issa és molt... Bueno, utilitza molt la ironia. Tenint en compte que és una persona que va viure una vida molt tràgica.
0: És que... Aquesta és una altra.
1: Però era capaç d'escriure amb ironia.
0: Jo us aconsello... Llegiu-vos tots els comentaris dels haikus perquè és impressionant. Són com notes a peu de pàgina. Diria jo. Que també n'hi ha de notes a peu de pàgina.
1: També. Molt de profe.
0: Hi ha de tot, hi ha de tot.
1: Sí? Bueno, és perquè hi ha molta nomenclatura que entenc que no tothom té per què saber-la. Llavors, tenir a peu de pàgina el que és, trobo que, no sé, és una ajuda.
0: No, acompanya i ajuda en el cas de Japó molt.
1: Trobo sí. que sí. Sí, sí. Sobretot en la part més històrica o mitològica, no? Per entendre.
0: Ja us comencem a fer un mapa de tot el que realment hi trobareu aquí. N'hi ha un de molt bonic, molt divertit. És divertit. Diu, apunyalat en somnis, punts suspensius. O fou real? La picada d'una puça. M'encanta. Mira, que m'ha fet molta gràcia, que vols que et digui.
1: Sí.
0: Ell és de Enomoto Kikaku.
1: Vale.
0: Clar, a més, els noms quan els dius, saps? Enomoto Kikaku, és que... Són tan diferents dels nostres.
1: Exacte. Bueno, és una cultura diferent, començant pels noms i acabant pels haikus. La veritat és que sí.
0: No sé, jo no sé. L'únic que et preguntaria és, després de quan ja tanques l'última pàgina del llibre, quan ja l'envies a l'editorial, quan ja saps que és el temps final, i te n'adones de tota la feina que has fet i surt i estàs a les hores prèvies de presentar-lo, no? La sensació quina és?
1: La sensació és que encara no sóc prou conscient. La veritat és que no fa un any que vaig conèixer l'editorial i que crec que l'univers m'hi va guiar fins en aquesta editorial. I bueno, que això ho explico també, els agraïments, perquè trobo que
0: és molt bonic.
1: És una història curiosa. I pues que encara no ho crec, no? Que a més, a nivell personal he tornat a Tarragona quan havia hagut de marxar fa un any, bueno, fa dos anys, per feina, bueno, per qüestions de feina i això, i ara hi he tornat, ara torno a viure aquí, és com tot torna, no? I bueno, no sé, estic a l'expectativa de moment, perquè...
0: Ara deies, tot torna, la vida és un cercle... I si parlem de cercles i si diem xusui, tenim el que és conegut com el Gisei, a veure si ho dic bé, Gisei no Ku, més breu i radical de la història dels versos a la mort.
1: Exacte. El Gisei no Ku és un dels poemes que a mi em va marcar més quan el vaig conèixer. He de confessar que no té directament a veure amb els haikus, però era algo que jo volia introduir al llibre sí o sí, perquè és molt impactant. El budisme zen, que està molt influenciat pel budisme xinès, i la qüestió és que és molt més radical en el sentit de que no ens podem aferrar a res, perquè venim sense res i marxem sense res. I aquesta doctrina porta els monjos a començar a cultivar aquest Gisei no Ku, que és un poema de comiat, un poema per acomiadar-me de la vida, sobretot quan estan a punt, o sigui, o que saben que van a morir, o que, bueno, per edat se'ls hi apropa el moment de la mort. I és molt, realment molt punyent llegir alguns d'aquests versos a la mort, perquè... Parlar de la mort ja és difícil en la nostra cultura, perquè és bastant tabú. Si a més diem parlar de la pròpia mort, ja no, És un altre món, no?
0: És que, clar, teniu de tot. Creieu-me que és com un llibre de receptes de la vida, en format haiku.
1: M'encanta, m'encanta aquesta descripció.
0: És com un llibre de receptes de la vida. Si teniu alguna crisi existencial, agafeu el llibre dels haikus de la Lídia Castro, perquè trobareu alguna cosa que us ressonarà. De veritat, ja sigui d'explicació de haiku, però n'hi ha un que m'encanta, que ens hauríem d'aplicar tots. Fins i tot una joia sense defectes pot perdre la brillantor si s'embruta de pols. Tantes savieses?
1: Així és.
0: Lídia, gràcies.
1: A tu.
2: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Els posthumanistes i transhumanistes promouen la substitució tecnològica de l'espècie humana, un futur que podria ser més proper del que sembla. Això és el que defensa el periodista David González a Cancel·lar l'humà, un assaig publicat per Albada Editorial que ens presenta les incoherències desfermades per l'actual eufòria cíborg que promouen aquests corrents de pensament. Avui també descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon i el suplement Intel·ligència Espiritual parlarem de racisme i fe amb Agustín Pàniker. Dedicarem el like a la història de Martí Bach, un jove de 17 anys a qui li van detectar leucèmia quan en tenia 13. Després de superar la malaltia, ha publicat La parada de la meva vida, el dietari on explica l'experiència, un llibre de Pagès Editors que també serveix per recaptar fons per la recerca del càncer infantil a l'Hospital Vall d'Hebron. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem al costat de Carles Bancs. Com estàs, Carles? Què ens expliques?
2: Hola, Laura, què tal? Avui parlarem de la tercera edició del Fòrum Valors Mataró Europa, que organitza l'Ajuntament de Mataró al Tecnocampus i la revista Valors, ja que dimarts passat la trobada va congregar més d'un centenar de persones de totes les edats per reflexionar sobre les fake news i la desinformació i els reptes que això suposa per a Europa en l'àmbit legislatiu. Jo volia fer-te uns petits apunts sobre les reflexions que es van escoltar durant la tarda. La primera és una idea que va llançar Josep Maria Ganyet, i és que va dir que el repte a futur és l'alfabetització mediàtica, ja que els usuaris doncs, també són molt importants i juguen un paper molt important a l'hora de no escampar notícies falses. Unes notícies falses que, segons Jael Caral, no s'haurien de dir així, s'haurien de dir falsejades, perquè el terme està com deixant entreveure que les notícies poden ser falses per naturalesa i això és algo antinatural. I per últim també em quedo amb el que va dir Loreto Corredoira, i és que el dret no és la solució de tot perquè poques vegades arriba temps. Un exemple de com de difícil és legislar sobre la desinformació i més en l'àmbit tecnològic. Aquests són els meus apunts ràpids de la jornada, però et dono a tu la paraula perquè vas tenir l'oportunitat de parlar amb un dels ponents que van participar a la taula rodona.
0: Exacte, amb la quarta persona que formava part d'aquest Fòrum Valors Mataró Europa, que era el periodista Joan Reventós, segurament el coneixeu perquè va ser 5 anys corresponsal a Brussel·les per TV3 i actualment és l'editor i el presentador del Telenotícies cap de setmana. Nosaltres vam poder parlar amb ell i vam posar sobre la taula diverses reflexions al voltant de la desinformació, sobretot en el dia a dia, però també des de les institucions europees. Joan Reventós, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Com està?
3: Molt bé.
0: Avui parlem de notícies falses, de desinformació, que és una, no sé si ja tan nova realitat, no?, amb la que conviuen els periodistes i els mitjans de comunicació. Com s'intenta combatre des d'una redacció? Com es blinden els mitjans?
3: Jo crec que el primer que fem per blindar-nos és ser-ne conscients. Ser conscients que hi ha aquesta realitat, més o menys nova, però el que és evident és que és molt present aquesta realitat i has de ser conscient que hi és. Has de ser conscient que hi és per blindar-te, per protegir-te, per estar a l'aguait de que qualsevol missatge que arriba en una redacció informativa d'un mitjà de comunicació és susceptible d'amagar alguna part que sigui una notícia falsa o desinformació o mentida completament, no? Davant aquests ulls que posem davant aquesta nova realitat, aleshores els mitjans ens hem de dotar d'algunes eines per protegir-nos. I és cert que aquí sí que potser estem en un camí bastant nou, bastant a les beceroles, d'anar construint aquesta muralla contra la desinformació. En el cas que em toca de prop, la redacció de TV3, tenim des de fa poc, relativament poc, una unitat de verificació, que són gent, periodistes, especialitzats en tot aquest ecosistema desinformatiu que ens envolta i que està a l'aguait de quines eines poden ser les més efectives a l'hora de detectar i combatre aquests missatges desinformatius, perquè, sobretot, no se't colin a dintre de la informació amb la que treballem els periodistes i, sobretot, també per no propagar-lo tu i, més a més, també per advertir el públic que determinats missatges que circulen doncs són directament desinformació o mentida.
0: Que, de fet, hi ha una feina de pedagogia, no?, encara avui dia molt important, que també es pot fer des dels mitjans. Sempre parlem d'anar en compte, de tenir una mirada crítica, de verificar a títol personal quan rebem informacions, no?, que ens fan dubtar, que generen incerteses, i sobretot de no compartir-les, que és una cosa molt senzilla perquè amb un sol clic les vas propagant. Hi ha un problema, però, que és que aquestes notícies ens interpel·len molt emocionalment, no?, i suposo que aquí està part del risc.
3: Correcte. Jo, quan he parlat amb experts en la matèria de desinformació, sobretot els meus anys a Brussel·les, havia fet entrevistes amb gent que des d'agències europees estaven molt a l'aguait del que es movia amb el terreny de la desinformació, i em deien això mateix. Em deien la millor eina contra la desinformació és un lema que deien ells, que és no comparteixis si no saps d'on ve. I m'advertien d'això mateix que dius, que els missatges amb què juga la desinformació són missatges que interpel·len molt a les emocions. I quan et toquen l'emoció, reacciones de manera irracional moltes vegades, impulsiva. No et pares a pensar què estic llegint, què m'està arribant. I aquest és el gran consigna que tots aquests experts de desinformació per evitar de propagar els missatges et fan evident, no?, de dir no comparteixis si no saps d'on prové i no et deixis endur per les emocions. Els mitjans de comunicació segurament hem de ser molt cauts a l'hora que no es propagui, però també és veritat això que dius de fer pedagogia i d'explicar al públic quines eines tenen al seu abast, a banda d'aquest gran lema de no compartir si no saps d'on ve, quines eines tenen al seu abast perquè si dubtes d'una imatge que t'ha arribat o d'un contingut que t'ha arribat, què pots fer per verificar si allò és real o és un contingut generat per intel·ligència artificial, per exemple, o pensat per algú que vol directament desinformar. Els mitjans també ho han de fer, això segur.
0: Ara parlava de la intel·ligència artificial, un perill extra, no podríem dir, en la generació d'una banda de notícies falses, però també en la propagació de la desinformació.
3: Sí, i sobretot perquè arriba a uns nivells de sofisticació espectaculars, la intel·ligència artificial. És molt difícil discernir si una imatge és veritat o és mentida, o si algú que parla, o un vídeo, no només una foto, un vídeo és veritat o és mentida, o un text, si està guionat per un humà o per un robot d'intel·ligència artificial. És present, la intel·ligència artificial és molt present als nostres dies i passa com a moltes altres revolucions tecnològiques que tenen una doble cara, no?, que tenen una vessant molt positiva, que en pots treure molt de suc, però tenen una altra vessant molt perillosa. Jo sempre, amb la intel·ligència artificial, sempre he dit que és tan inquietant com apassionant, no? I crec que és veritat que hi ha les dues coses al voltant de la intel·ligència artificial. D'una banda, alguna de molt positiva, però també entranya alguns perills dels quals hem de ser conscients.
0: Abans ho comentava, vostè va ser corresponsal a Brussel·les durant 5 anys per TV3. És un entorn on circula molta informació, però imagino que també molta desinformació, especialment en moments intensos com unes eleccions al Parlament Europeu. Com convivia vostè amb tot aquest context, en aquest escenari? I no sé si va notar en aquells anys, del 2020 al 2025, si no m'equivoco, un cert auge de les notícies falses.
3: Jo crec que al voltant de totes les estructures de poder hi ha desinformació, és on es concentra més els interessos de molta gent i de moltes empreses i de moltes organitzacions, i per tant, quan hi ha poder, hi ha ganes de poder influir, i la desinformació és una manera d'influir. I a Brussel·les, al voltant de les institucions europees, n'hi ha molt de poder. I per tant, la desinformació allà hi és molt present, i també les ingerències exteriors, no?, també hi són presents. Ells ho saben, treballen molt per detectar tot aquest moviment desinformatiu. Al voltant de les eleccions era molt clar. Potser els periodistes o la gent que estaven per allà no ho veiem tant, però ells estaven monitoritzant en tot moment quins missatges circulaven al voltant de Brussel·les per intentar influir l'opinió pública respecte d'allò que sortia de les institucions. Recordo que havia parlat amb gent d'agències europees que em deien que un any abans de les eleccions ja estaven treballant molt intensament perquè ja veien que aleshores ja es començaven a moure moltes estratègies desinformatives o d'ingerència, i que 72 hores abans de les eleccions era quan hi havia un boom i una explosió de ciberatacs o de missatges falsos que circulaven per les xarxes, i des d'aquelles agències intentaven monitoritzar-ho, detectar-ho i neutralitzar-ho en la mesura que poguessin. Però és evident que al voltant de les estructures de poder hi ha molta desinformació, i sí que en els últims anys va anar increixent això. Jo crec que un moment que jo vaig poder detectar va ser el 2021-22, tot just arribar allà, just després de la pandèmia, o al voltant de la pandèmia. Recordem aquella època amb les vacunes, teories conspiranoiques, etc. Allà la desinformació va tenir un repunt. Ja no va cessar mai. Després, amb la guerra d'Ucraïna, amb altres moments tensos que hi ha hagut al voltant de la informació europea, ha anat sempre en augment. I sí, ha arribat un punt que ja forma part del dia a dia de les institucions. I ells en són conscients i també miren això de neutralitzar-ho.
0: Acabo preguntant-li, una mica relacionat amb això que comentava de l'estratègia de la planificació, no?, d'aquesta desinformació, per un dels temes que avui es posen sobre la taula en aquest fòrum Valors Mataró Europa, que és el repte legislatiu que suposa tot plegat, no?
3: Segurament és molt difícil legislar al voltant de la desinformació i tot allò que es mou per la xarxa, tot allò que es mou per internet, perquè legislar vol dir posar cotilles, posar restriccions, prohibir fins i tot, i és molt difícil posar portes al camp. I quan estem parlant d'internet, de la xarxa, d'aquesta propagació tan fàcil de la informació, és molt difícil posar les portes al camp. Tot i així, s'intenta, i des de les institucions europees, que és d'on jo veia quina legislació movien, s'ha intentat des del 2015, repassava ara recentment, ja es va començar a crear algunes estructures, grups de treball, per veure què es podia fer per legislar en aquest sentit. Fins al 2022, em sembla, que no es crea una llei de serveis digitals, que en diuen que és molt gran la llei, però també apunta molt directament a aquestes pràctiques de desinformació, també les contrapartides que té la intel·ligència artificial. Però, és clar, jo parlava amb eurodiputats que estaven legislant aquesta llei i em deien és que estem construint aquesta llei i a mig tramitar la llei ens ha irromput ChatGPT. De manera que estem fent una llei i aquesta llei és canviant constantment. És una llei viva i quan l'aprovem no estarà tancada. Serà una llei que s'haurà d'anar actualitzant dia a dia, perquè aquest és un món que canvia tant, el món de les noves tecnologies, canvia tant que ens obliga a tenir totes les eines sempre al dia per poder, segurament no poder posar portes al camp, però sí intentar posar alguns límits perquè això no se'ns en vagi de mare, perquè les grans tecnològiques també remin en la mateixa direcció, i això ja és prou complicat moltes vegades, però segurament per posar aquells carrils perquè la xarxa o la intel·ligència artificial pugui fer-se servir amb totes les seves virtuts i no amb tots els seus defectes.
0: Tenim feina per endavant, doncs.
4: Segur que sí.
0: Joan Reventós, moltíssimes gràcies.
4: Moltes
0: que
4: gràcies
0: a
4: vosaltres.
0: Aquesta era la conversa que podíem mantenir just abans del Fòrum Valors Mataró Europa amb Joan Reventós, un dels quatre ponents d'aquesta tercera edició de la cita. És moment ara, però, de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
5: El llibre més venut de no ficció en l'última diada de Sant Jordi va ser Manual de defensa del català d'Òscar Andreu. Sant Jordi és una festa prou curiosa com perquè en un país on no es llegeix gaire es comprin 2 milions de llibres en pocs dies, més de la meitat dels quals en una llengua que cada vegada es parla menys, i que un dels més venuts sigui precisament una defensa d'aquesta llengua minoritària i minoritzada. Òscar Andreu, presentador de L'Està passant i la veu darrere de la meitat dels papers de l'auca del programa de ràdio La Competència, és un dels humoristes més coneguts del país, però quan parla de la llengua catalana s'acostuma a posar seriós. Andreu va néixer fa 50 anys en una família bilingüe de Terrassa, on parlava castellà amb el pare i català amb la mare, però al barri, a l'escola i amb els amics només parlava castellà. Sovint fa broma i diu que fins que no va anar a la universitat es pensava que el català era un llenguatge que s'havia inventat la seva mare per parlar amb ell. Però en algun moment Andreu va caure del cavall i va triar com a cavall de batalla la defensa de la llengua. En una terra de pas com aquesta, si el català ha arribat fins al dia d'avui, és perquè persones com ell han escollit fer-se el seu, parlar-lo i parlar-lo amb els fills. Sense renegar del castellà, que continua parlant amb el seu pare, el seu germà i el seu millor amic, Andreu s'ha convertit en un apòstol de la llengua catalana. Arran de l'amistat amb la lingüista Carme Junyent, l'any 2023 va estrenar Crida als ocells de colors llampants, un monòleg en to d'humor sobre la seva relació amb el català, o com algú l'ha definit, la seva autobiografia lingüística. Després d'omplir teatres per tot el país, ara aquella Crida s'ha convertit en un llibre per continuar fent pedagogia. Que el Manual de Defensa del Català hagi estat un dels llibres més venuts per Sant Jordi potser és la prova que no és l'únic que està preocupat pel futur de la llengua. Al cap i a la fi, ser conscients de l'existència d'un problema és el primer pas per solucionar-lo.

Avui ens plantegem una de les preguntes que segurament més ronden pel cap aquests últims anys. La tecnologia acabarà superant a l'humà? De seguida busquem respostes, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: em queda molt clara l'essència tecnològica d'aquesta cançó. No sé si també té part humana.
1: Sí. Sí, són els Kraftwerk, els alemanys que van inventar la música electrònica fa molts i molts anys, no sé de, fins i tot de quin any és això, potser del 70 o de por ahí, i van inventar, i clar, com sempre van sortir les veus cantants de acabaran amb la música, no hi haurà instruments, i tot segueix igual, el que passa que hi ha un matís més, que és la música electrònica, que està molt bé i que espero que la gent escolti molta música electrònica, perquè n'hi ha de molt bona. We are the robots.
0: Un dia haurem de debatre sobre la música electrònica perquè pot ser molt interessant, no?
1: Quin debat? No, si és música que o no és música?
0: Que, exacte, que hi ha gent que potser no la considera música com a tal.
1: Sí, no, perquè a vegades vas a un concert de música electrònica i el que està fent la música electrònica sembla que estigui enviant mails de la feina en vez d'estar fent música electrònica. Però clar, jo que ho he vist des de l'altre costat, amics que tinc, que són molts bons músics de música electrònica, no estan enviant mails, estan fent, controlant els volums, coses d'aquestes, bueno, coses molt rares.
0: Haurem d'anar a un concert un dia plegats.
1: Sí.
0: Per comprovar-ho. De fet, Carles, una mica cap aquí volem anar, no? La relació aquesta entre tecnologia i humà, com sí. Acabarà una manera a parar?
2: No sé si acabarà només en humans que facin música electrònica, però els avenços tecnològics cada cop són més importants i fan que la idea d'un humà cíborg estigui més a prop. Transhumanistes i posthumanistes, liderats pel tecnocapitalisme de Silicon Valley, senten que els seus desitjos són molt a prop de complir-se i que potser es poden fer realitat. L'eufòria cíborg pretén dissoldre la condició humana en la màquina, tot refusant la seva complexitat i riquesa. El periodista David González ataca aquesta qüestió a Cansarà l'humà, un assaig publicat per Albada Editorial des d'un punt de vista crític i que posa en entredit la deificació de la tecnologia.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és David González, periodista i també graduat en Humanitats. David, benvingut, com està?
3: Bon dia, bé, gràcies.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Sempre ens fa especial il·lusió quan els convidats venen a l'estudi, perquè com que parlem amb gent d'arreu de Catalunya és molt difícil a vegades coincidir en persona i sempre s'agraeix, així que gràcies especialment.
3: Serà un plaer.
0: Reemplaçar-nos per la tecnologia significa cancel·lar l'humà?
3: A la llarga, sí, perquè jo el que explico en el llibre que he fet és que hi ha diverses ideologies, diversos són moviments entre culturals, acadèmics, que propugnen, diguem-ne, una evolució tecnològica de l'espècie humana fins al punt que al final mena a la substitució tecnològica com a tal del que entenem per ésser humà.
0: Que hi ha un punt que fins i tot ens arribem a plantejar, llegint el seu llibre, si ens estem fent certes trampes al solitari, no? Si inventant una tecnologia que ens pot substituir ens estem anant a la contra nosaltres mateixos.
3: Sí, i ens podem preguntar per què passa això. En el llibre es parla, entre altres filòsofs que d'alguna manera he portat allà doncs, per estructurar i per analitzar aquesta qüestió, que és sempre molt complicada, la relació entre l'ésser humà, la tecnologia i on queda la llibertat, no? Doncs en el llibre es parla d'aquesta atracció, no sé si dir-ne fatal, que tenim per la tecnologia, perquè la tecnologia ens agrada, la tecnologia certament ens soluciona moltes coses. Però la tecnologia no és un déu, la tecnologia és humana, molt humana i fins i tot massa humana, que diria Nietzsche, eh? I des d'aquest punt de vista, el que jo qüestiono és que aquestes ideologies que diuen la tecnologia ens pot redimir de les nostres falles com a idea, no? Idea de l'home, de l'humanisme del Renaixement o de la Il·lustració o de l'humanisme grecorromà o cristià. O ens pot redimir de les nostres limitacions biològiques, com biològiques, físiques, psíquiques, com fan els transhumanismes, que el que proposen és aplicar directament la tecnologia doncs, al cos humà i fins i tot abans de néixer per millorar l'espècie. O bé, fins i tot arriben a l'extrem de la singularitat, que el que diu la singularitat és escolti, la mort és una malaltia i com a tal és perfectament superable. Llavors, el que hem de fer és anar a una existència postbiològica descarregats amb un ordinador, amb una descarregats com a consciència amb un ordinador, en una gran intel·ligència artificial còsmica, no? És a dir, clar, entre l'atracció que tots tenim per la tecnologia, que ens facilita coses i el plantejament de fins a on podem arribar, doncs, home, hi ha d'haver tot un entremig que hauríem de ser capaços de parar un minut al rellotge, diguem-ne, i repensar-ho i fer-hi una reflexió en tant que éssers humans, no?
0: Que suposo que aquesta atracció fatal de la que parla és perquè la tecnologia, en certa manera, per tot això que ara exposava, té un punt de temptació, no?, al final.
3: Sí, perquè la tecnologia et resol moltes coses. Per això la tenim. És a dir, però forma part de l'experiència històrica de l'humà. No és una cosa aliena a l'humà, tot el contrari. I precisament per això és molt difícil que la tecnologia pugui redimir-nos de res. Mm. És a dir, la tecnologia ens ha acompanyat amb els pitjors episodis de dominació que històricament l'humà ha protagonitzat envers els altres humans, envers la Terra, envers el medi ambient, les altres espècies animals, etc.
0: Ha posat sobre la taula diversos conceptes que m'agradaria que anéssim tocant, com per exemple, d'entrada la diferència entre transhumanisme i posthumanisme.
3: Sí, a veure, jo he utilitzat... Hi ha una distinció que es pot fer que és molt fàcil, però t'explico. És a dir, que és el posthumanisme és un plantejament filosòfic metafòric que diu ens hem de fusionar o hibridar amb el que són les màquines. D'aquí ve la teoria cyborg de la Donna Haraway. Uh-huh. I amb els altres animals. I, de fet, amb altres existències que hi pugui haver-hi. Això és una metàfora, que el que diu és l'home és l'home, en tant que idea, en tant que concepte cultural, és un fracàs absolut. Aleshores, l'home ha de perdre la posició jeràrquica que té en relació amb tota la resta de dominis i existències. La posició jeràrquica, la posició antropocentrista... Aquest antropocentrisme, que l'home va quedar situat doncs, amb el Pico de la Mirandola en el Renaixement florentí, en el centre de tot, perquè així ho havia decidit Déu, no?, de posar l'home en el centre de tot i que pogués fer el que pogués amb ell mateix i tot el que l'envoltava, doncs aquesta posició, el posthumanisme, diu que s'ha de superar i que nosaltres hem d'estar en un pla... no de superioritat, sinó d'horitzontalitat amb tota la resta. Clar, llavors, quina és la meva crítica aquí? Doncs jo dic, escolti, nosaltres no som pedres, ni som gats. I si anem per aquest camí, doncs entrem en un terreny absolutament perillós i relliscós, perquè precisament quan entreuen... Això que és tan difícil de definir, però que tothom tenim molt clar, com acabo de dir ara, què és... que és la humanitat, resulta que cometem les pitjors aventures en les quals ha entrat, diguem-ne, les pitjors barbaritats en les quals ha anat l'ésser humà. Això és el posthumanisme, que és un... se'n pot dir posthumanisme filosòfic o posthumanisme crític. Després està el transhumanisme, que el que diu és... No, jo no renego de la tradició del progrés i de l'humanisme i de la il·lustració i de... No, en absolut. Precisament la conseqüència lògica de tot això és que continuem progressant, i continuar progressant vol dir que hem d'aprofitar totes les eines que tenim, tecnològiques, biotecnològiques, de disseny genètic previ al naixement, etc, per millorar-nos com a espècie. I, escolta, si al final... doncs hem de ser una nova espècie tecnològica, doncs perfecta i endavant, perquè això forma part, és natural o connatural a l'evolució humana. I llavors la singularitat diu, escolti, és a dir, acabem-ho tot ja i ràpid, perquè tenim una cosa que és la intel·ligència artificial, doncs que arribarà un moment, un event, que ells en diuen la singularitat, arribarà un moment en què aquesta intel·ligència haurà superat tot el que podem imaginar pel que fa a la intel·ligència humana, i per tant, escolti, ja no cal que siguem humans. O sigui, el que hem de fer és buidar la nostra experiència i viure eternament dins d'aquest univers virtual que, diguem-ne, propiciarà la intel·ligència artificial general, que encara és una cosa que no existeix, però que, segons els singularitaristes, doncs arribarà d'aquí poc temps. Aleshores, tot això, totes aquestes teories, que són els tres troncs principals del que és el posthumanisme, a què porten? A no a un humà, sinó a un posthumà, a una nova subjectivitat, que és el que s'intenta analitzar amb aquest llibre, no?
0: S'ha passat bé escrivint aquest llibre?
3: Mira, jo, aquest llibre té diverses motivacions. Una és una indignació, arrenca d'una indignació que és com van gestionar la pandèmia des del punt de vista de la nostra relació amb la tecnologia.
0: No van fer
3: bé. El que jo dic, la vida cíborg, que és el que la tecnopolítica està posant en el centre de l'existència, ja diré humana, no només occidental, sinó humana. Això es va assajar durant la pandèmia. Durant la pandèmia tenia milions i milions de cossos que estàvem malalts, però no menys que estaven fent funcionar doncs, tot el dispositiu, tota la màquina d'això que jo en dic el tecnocapitalisme, que és l'economia tecnològica, diem-ne, mitjançant mil i una pantalles dins de casa de cadascú, o connectats a un ordinador, connectats a un mòbil, etc. Els cossos van desaparèixer de l'escena pública. És a dir, no hi havia cossos al carrer. I llavors pot dir, no, és que tots estàvem... Sí, tots estàvem, però tots continuàvem fent funcionar la màquina. És que aquí, és a dir, tots estaven malalts i per tant és normal que tots ja estiguessin confinats, d'acord? Jo això no ho estic discutint. El que sí que estic discutint és que, o estic plantejant la reflexió de dir, escolta, si el món va poder continuar funcionant aquella vegada perquè tots estaven connectats a la màquina, tot i que molts de nosaltres estàvem al caire de la desaparició física definitiva, perquè va ser una pandèmia doncs, que va fer milers i milers de morts, estic dient que el món no és cap entelèquia que acabi funcionant d'aquesta manera. Ja va passar una vegada i durant molt de temps va estar funcionant així. Doncs ara imagina't amb l'evolució, amb l'acceleració del canvi tecnològic, imagina't aquesta pandèmia d'aquí 30 anys. Potser ja quedarem confinats per tota la vida, perquè ja no caldrà que sortim al carrer, no?
0: Vostè li diu el Mai primer més. Gran assaig, no?, de vida cíborg,
3: sí.
0: A la Covid-19.
3: Sí, efectivament.
0: Això em porta a parlar una mica del panòptic digital, perquè és un concepte molt curiós, no?, perquè, mira, jo estic aquí a Mataró, crec que tenim el concepte de panòptic molt interioritzat, perquè a la presó de la ciutat va ser el primer edifici que va comptar amb aquesta estructura arquitectònica, no?,
3: típica. És un exemple com la Model de Barcelona, efectivament, sí. Que és el panòptic de Bentham, que és un filòsof anglès del segle XIX, doncs que inventa aquesta tecnologia carcerària de control de la gent, mitjançant la qual, perquè la persona que ens està seguint doncs es faci una idea, és allò que veiem moltes vegades a les pel·lícules de presons, no? Que des d'un punt central es pot veure tot l'àmbit de la presó, dividit amb les cel·les on hi ha doncs, les persones que estan allà recloses, i en canvi aquestes persones no poden veure més enllà de la seva pròpia cel·la. Doncs en aquest joc, en aquesta dialèctica, efectivament, en Michel Foucault, que és un dels filòsofs doncs, que jo he convocat per analitzar, convocat entre cometes, per analitzar totes aquestes qüestions en aquest llibre que he fet, explica les, diguem-ne, el funcionament, el mecanisme, com funciona aquest dispositiu de vigilància que és el panòptic. Altres, que és una de les tècniques de disciplinament pròpies de la modernitat, que des de les presons s'acaba irradiant o acaba penetrant també el que és el cos social, a fora de les presons, no? Avui en dia, això s'ha traslladat. Aquest sistema de funcionar, aquest panòptic, des del punt de vista del control i de vigilància, de les tècniques de control i vigilància, s'ha traslladat als nostres smartphones, és a dir, els mòbils que portem a la butxaca i que ens acompanyen tota la vida, tota l'existència. Què és la primera cosa que moltes persones fan o fem quan ens llevem pel matí? Mirar el mòbil. I l'última? Tornar a mirar el mòbil. Bé, doncs hauríem de ser una mica conscients de que no és que hi hagi un gran ull que ens estigui vigilant, que també, perquè això, per exemple, tornem a la pandèmia, positivament, es va fer servir durant la pandèmia, fins al punt de que, escolta, no havies arribat a que fessin la visita al metge quan ja t'estaven avisant de que d'aquí 10 minuts l'esperen a la dació i dius, efectivament, d'aquí 10 minuts arribaré. Mm. Doncs, és a dir, estàvem en una societat absolutament controlada i vigilada amb aquest gran panòptic digital en l'època aquesta de la pandèmia, i ho som cada dia en la nostra vida quotidiana a través d'aquests dispositius als quals estem cedint contínuament dades que van, doncs, a grans servidors de dades que exploten, administren aquestes grans companyies que tenen, aquestes grans companyies tecnològiques que tenen, doncs, uns senyors darrere molt importants que estan incidint molt en el curs de la nostra vida i en el curs de la història del dia a dia de la humanitat, i que són uns senyors que tenen ideologies darrere i que han begut d'uns determinats plantejaments, una part dels quals s'expliquen en aquest llibre que jo he fet. Són aquests plantejaments, doncs, posthumanistes, transhumanistes, singularitarianistes, doncs, que tenen el Peter Thiel, o que té l'Elon Musk, o que té el Sam Altman.
0: Aquest llibre es diu Cancel·lar l'humà, està editat per Albada, és un assaig de David González, amb qui estem compartint uns minuts que ja s'acaben, David, però sí que m'agradaria preguntar-li abans d'acabar aquesta conversa pels valors, que és una qüestió que aquí ens interessa molt en aquest programa. Quins creu que haurien de ser els valors humans per establir una relació sana amb la tecnologia, si és que això encara és possible?
3: Mira, l'emperador Marc Aureli, que era també filòsof, deia que un ésser humà és un tros de carn, és un hàlit de vida i és una consciència crítica, o també dit ànima. Si ens fixem, aquestes tres components que definirien l'ésser humà, en relació amb la tecnologia, amb l'ús que fem avui de la tecnologia i amb la relació que tenim avui amb la tecnologia, estan en qüestió. Nosaltres ens desmaterialitzem cada vegada que sortim per una pantalla, fins al punt de que ja no és aquell senyor que sortia per la tele, no, és que és una existència que només és virtual, és que només existim virtualment. Llavors, a què? És un dels exemples, no? Després, estem transferint la nostra capacitat de pensar, la nostra capacitat crítica, a les màquines, a la intel·ligència artificial, perquè la intel·ligència artificial se suposa que ens ho soluciona, ens ho resol tot. Estem deixant de ser humans, no perquè ho diguin els posthumanismes, sinó perquè nosaltres també activament hi estem col·laborant amb això. Llavors, jo crec que ser humà és un valor en si mateix i és una construcció continuada que, noi, potser ens ha de portar, doncs, a uns escenaris que són impensables o que ara mateix no podrem definir, no? Però crec que ho hem d'intentar. És a dir, com la consciència crítica de la nostra relació amb la tecnologia i amb l'entorn no l'hem de perdre, perquè aquest és l'inici, diguéssim, d'una ètica que després ens ha de rehumanitzar, una ètica rehumanitzadora, que ens porti una altra vegada a situar l'ésser humà en el centre. Situar l'ésser humà en el centre no vol dir que jo haig d'estar en el centre, sinó que totes les persones hem d'estar en el centre. El que no pot ser és que siguem desallotjats d'aquest centre per les màquines, per les ideologies, pels senyors que volen viure 150 anys a l'espai en un búnquer a Mart. Una mica el que intento defensar, faig un crit d'alerta sobre això, i el que demano és que repensem la tecnologia des de la vessant que la tecnologia no és neutral. Hi ha uns interessos darrere de la tecnologia. La tecnologia és molt humana i ens està canviant, ens està modificant com a persones i ens està fent oblidar les persones.
0: Ens quedem amb aquest missatge, que crec que és clar i contundent. David González, moltíssimes gràcies per passar per Valors a l'Alça per parlar de cancel·lar l'humà, aquest llibre que ha publicat amb el Bada. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb David González, Carles Bancs. Carles, quina subratllat?
2: Em volia destacar el que ha dit sobre que no es pot desallotjar l'humà del centre només perquè en el centre hi siguin uns pocs, com podrien ser aquests tecnòcrates com Elon Musk o Jeff Bezos.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Moltes gràcies, Carles.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Cada trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audir, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. El passat mes de març, la periodista Maria d'Ultramont va centrar el reportatge principal a parlar de fe i racisme. Per aquest motiu, avui volem conversar uns minuts amb una de les veus principals d'aquest text. És Agustí Paniker, editor i escriptor especialitzat en la cultura de l'Índia, que ens acompanya a l'altra banda del telèfon. Agustí Paniker, com està? Benvingut.
2: Molt bé, gràcies, encantat d'estar amb vosaltres.
1: Igualment. Escolti, de quina manera les religions ens poden ajudar a combatre el racisme?
2: Ui, de moltes maneres. Aviam,

0: podem criticar, eh, també, pel que s'ha fet en el nom de la religió. Però insisteixo que introdueixen aquest concepte d'igualtat de les persones més enllà de les jerarquies socials. Això, bueno, hi ha algunes que inclús ho tenen com a la seva professió de fe i unes altres, però d'una manera o d'una altra, tots som criatures de Déu, tots es poden despertar o il·luminar-se, totes es poden salvar, i d'aquí que les religions sempre alimentin moviments de defensa dels pobres, dels marginats, dels esclaus, moviments d'hospitalitat, etc, etc.
1: Vostè, hem parlat de religió i racisme, però també podríem parlar de l'etern debat religió i política, i vostè diu que Europa no és un reflex global d'aquest debat.
0: Que Europa no és un reflex. Ara no sé ben bé en quin sentit ho dic jo, això.
1: Crec que deu ser una cita del reportatge.
0: Sí, però ara no la recordo.
1: No passa res. Sí, no passa res. De fet, vostè exposava que Occident viu obsessionat amb la religió dels altres. No sé de quina manera s'utilitzen les religions per establir, per exemple, discursos racistes. Vostè deia que en principi havien d'anar desvinculats, però...
0: Sí, sí. Aviam, les religions, com dic, tenen aquest valor, bueno, tenen aquesta posició, davant de les persones, en principi molt empàtica, però també, a vegades, les religions diu que tu ets valiós, però també condicional. Si declares la fe al meu Déu, si no declares la fe al meu Déu, llavors ja no vals tant. Això és veritat, i això coneixem a totes les, a moltes religions del món, aquesta condicionalitat. Llavors les religions imposen normes que poden protegir, però també poden ferir la dignitat de les persones. I això ho coneixem per qüestions de raça o de gènere o de casta o de diversitat. Vull dir, per tant, les religions tenen en el seu balanç una part també molt negativa, d'haver discriminat inclús en contra de la seva pròpia proposta. Suposo que és això el que jo em referia a l'entrevista.
1: Segurament. No sé si la pèrdua dels joves més progressistes en l'àmbit de la fe i la religió té alguna afectació en la politització de l'espiritualitat.
0: La pèrdua de la fe... Home, sens dubte, la pèrdua de la fe, per això, és un fenomen local. No és un fenomen universal, no passa a tot arreu. Passa amb una franja, i m'atreviria a dir, d'una part d'Europa occidental. Per tant, no és ben bé una tendència que podem establir que les... sí, durant unes dècades, a Catalunya, a Espanya, a Europa Occidental, hi ha hagut una pèrdua de fe en les religions establertes. Llavors, diguem, aquest fonament espiritual o ideològic o filosòfic s'ha anat a buscar amb altres equivalents o substituts, a vegades feliçment, a vegades no tant.
1: Creu que la religió s'utilitza de manera instrumental en alguns casos, especialment en el sector polític?
0: Sí, i tant, i tant. I a més a la història, sobretot a Occident, la història dels vincles de la religió cristiana especialment amb els estats, ha condicionat molt aquesta instrumentalitat. Encara es fa, encara s'utilitza moltíssim, malauradament, lamentablement, però és així.
1: I això imagino que fa que es desvinculi de la fe, no? És a dir, s'utilitza la religió com un instrument sense tenir res a veure amb la fe.
0: És clar, si fem la divisió, que podem fer-la, és totalment subjectiva, però avui en dia és inclús molt popular fer la distinció, tu feies entre la fe i la religió, des d'una altra òptica potser entre la religió i l'espiritualitat. La religió queda com una sèrie d'institucions gairebé polítiques o rituals, mentre que la fe o l'espiritualitat és aquella dimensió més personal, més subjectiva, més interna, més profunda.

0: i que aquesta és la que molta gent no renuncia. Però com la, diguem, la vessant institucional ha estat molt instrumentalitzada, pues hi ha gent que abdica d'allò, òbviament, i abandona el cristianisme, el catolicisme o qualsevol isme per passar, diguem, a militar, bueno, militar o a gaudir o a conreuar la dimensió més profunda interna, llavors no necessàriament en el marc d'una religió institucionalitzada. Això és molt, molt comú, a Occident i a la modernitat. Jo sóc espiritual, però no religiós. Això és que és un mantra avui en dia.
1: I tant. Sí, sí. M'agradaria acabar preguntant-li per un dels exemples que vostè exposa en el reportatge del que parlàvem, que és el jainisme, una religió molt influent a l'Índia. Quin impacte polític ha tingut aquest corrent?
0: Bueno, és una religió minoritària, perquè només la practiquen 5 milions de persones, que això a l'Índia és molt poc... però té un pes, ha tingut històricament un pes enorme. És la religió de la no-violència, de l'ahimsa. I és la religió que més va influir en una figura que tots coneixem, que és Gandhi, que no només a l'Índia, sinó fora de l'Índia, ha estat una de les figures estel·lars del segle XX. I encara que tècnicament no podem dir que fos un jainista, sí que és qui millor representa i encarna els valors del jainisme, que són l'austeritat, la no violència, el vegetarianisme, tots aquests aspectes estan darrere de la figura de Gandhi, i Gandhi ha influït moltíssim en la política de la Índia, encara que avui en dia la Índia va per uns altres camins, però no deixa de ser un referent que, vulguis o no vulguis, a l'Índia i a Àsia i en el món, tothom el té present, encara que fa més de 70 anys que el van matar. Pues la figura de Gandhi, sense ser tècnicament un jainista, sí que, per cert, l'únic mestre espiritual que va reconèixer Gandhi va ser Rai Chandbhai, que era un jaina, un jainista, de Bombay, de principis de segle XX, o finals del XIX, principis de segle XX, i era un jainista. Doncs, en aquest sentit, el jainisme, encara que està molt viu i present a la política i al horitzó espiritual de l'Índia.
1: Agustí Pàniker és una de les veus que podeu llegir al suplement IE, Intel·ligència Espiritual, del mes de març, de la revista Valors, un suplement que compta amb la col·laboració d'Audir i del qual avui hem pogut fer un petit tastet amb un dels seus protagonistes, amb l'editor i escriptor Agustí Pàniker, que és especialitzat en la cultura de l'Índia. Moltíssimes gràcies, Agustí, per acompanyar-nos avui.
0: No, moltes gràcies a vosaltres.
1: El 3 de febrer del 2023, amb només 13 anys, en Martí Bach va rebre un diagnòstic mèdic que li va trasbalsar la vida. Tenia leucèmia. Tot i la duresa de la seva experiència, en Martí ha decidit explicar-la en forma de diari, amb la mirada posada en tot allò que la malaltia li volia aprendre, és a dir, els amics, l'institut, el futbol, la vida, el dia a dia. Avui volem dedicar el like del programa a La parada de la meva vida, que és el dietari, editat per Pagès Editors, on aquest jove explica la seva història. Martí Bach, benvingut a Valors a l'Alça, com estàs?
2: Hola, bones, molt bé, molt bé.
1: Escolta, tu van diagnosticar leucèmia fa 3 anys, quan en tenies 13. Com recordes el moment en què t'ho van comunicar?
2: A veure, jo quan m'ho van comunicar, doncs estava en xoc, perquè no m'esperava. O sigui, jo estava tranquil·lament a classe i em va venir a buscar el meu pare i estava en xoc. I va ser tot molt ràpid, vaig pujar cap a la Vall d'Hebron i bé, un cop de realitat bastant dur.
1: De fet, tu vas voler dedicar el teu treball de recerca a parlar d'això, em sembla. En quin moment decideixes que s'acabi convertint en un llibre, en un dietari?
2: Bé, en realitat jo no tenia intenció de publicar aquest llibre, o sigui, aquest dietari, ja que, com tu dius, ho volia fer per al treball de recerca, però un dia que vam portar a imprimir el text, no?, per al TDR, doncs allí a l'empremta també hi havia, era una editorial també, i s'ho van llegir i els va agradar tant que ho van voler publicar.
1: I com ha estat l'experiència? Perquè suposo que tu, d'una banda, escriure tot això et deu haver ajudat d'alguna manera a expressar allò que potser et guardaves, no?, en el moment de la malaltia, durant el procés, però també deu estar ajudant ara a altres persones.
2: Bueno, jo crec que pot ajudar a qualsevol persona, però sobretot als adolescents que estan passant aquesta malaltia, no?, que al final doncs afecta a molts nens i a molts joves, i que pot ajudar a veure que encara que és dur, i que, bueno, que malgrat que alguns nens o adolescents no ho puguin superar, hi ha un final, i a vegades el final és bo.
1: Mm-hmm. Escriure a tu, en què t'ha ajudat?
2: Bé, en realitat jo no m'ha ajudat bé, perquè quan l'estava escrivint estava bastant bé, jo ja ho havia superat així com una mica, i jo vaig escriure així sense tenir res jo que millorava per mi, però ara durant el temps, ara que he escrit el llibre i tot, recordar tant sí que m'està afectant una mica més, i potser en comptes d'ajudar-me pues m'està afectant una mica, no?, a nivell emocional, perquè recordar tot el que vaig viure i tot això no és fàcil.
1: Em sap greu, perquè justament imagino que amb les entrevistes que estàs fent t'aboquem a recordar-ho, no? Però suposo que també és de valorar la teva experiència i que ho puguis explicar des de la posició on estàs ara. No sé què va ser el més difícil, Martí, durant tot el procés de la malaltia. Què diries?
2: El més difícil va ser estar lluny de casa, sobretot, i perquè jo vaig estar vivint 7 mesos a Barcelona, i això m'afecta bastant, perquè estava lluny de la meva família, lluny dels meus amics i bueno, de totes les meves coses que feia en aquell moment. I també el que em va afectar molt va ser el portacat, que és un reservori que fiquen, bueno, que et fiquen per a passar el tractament, que és la quimioteràpia. I bé, això és un reservori que no podia fer esport, no podia, bueno, molestava molt, perquè està situat a l'altura del coll, més o menys, i bé, això em va afectar molt, ja no només físic, sinó mentalment, perquè jo volia jugar a futbol, que és una de les coses que més m'agrada, i no podia.
1: De fet, crec que tu ets porter de futbol.
2: Sí, sí.
1: Com dius, la malaltia va fer que haguessis de deixar el futbol una temporada. Com va ser el moment de tornar-te a posar els guants?
2: Doncs va ser molt, molt emocionant, perquè jo feia 20 mesos que no jugava bé, i és una de les coses que més vaig trobar a faltar, i sobretot va ser emocionant.
1: Mm-hmm. De fet, l'esport està bastant present en el teu dietari, perquè cada capítol comença amb la frase d'un personatge del món de l'esport, del futbol. Com creus que t'ha acompanyat, tot i que no poguessis jugar-hi durant uns mesos, com t'ha acompanyat l'esport en tot aquest procés?
2: Bé, l'esport m'ha ajudat en moltes coses. Ja també els bueno, que soc del Barça, i mira, el Barça, això també em distreia allí durant el tractament, però sobretot l'esport, de quan jo estava una mica amb ansietat i podia fer una mica d'esport, doncs anar a córrer per calmar una mica allí, i que bueno, que portés molt millor el tractament, perquè si tu fas esport, el tractament de quimioteràpia doncs el portés bastant millor. I bé, tot això, i que a més del futbol, doncs mirava bàsquet, o mirava tennis o algun altre esport, i això em distreia.
1: Clar, ara parlaves de com el teu cos estava segurament preparat, no?, pel fet de fer esport. El teu cos va patir canvis durant la malaltia. No sé si la teva relació amb ell també ha anat canviant.
2: Bueno, el meu cos va canviar, perquè se'm van caure els cabells, em vaig engordar 12 quilos, se'm va enfilar la cara per la cortisona, que, bueno, que és una part del tractament, i sí, a nivell físic doncs vaig canviar molt, però ara ja estic igual que abans.
1: Mm-hmm. Escolta, com t'ha acompanyat el teu entorn? Perquè crec que tu en algun moment, inclús en alguna entrevista, també has parlat de la compassió, no?, que al final se sent, i com això potser no ajuda gaire, però com diries que t'han acompanyat família, amics?
2: Sobretot la meva família, que m'ha acompanyat sempre durant tot el procés, els meus pares, els germans, els padrins, i els meus amics també han estat al meu costat, i sobretot m'ha ajudat molt el fet de que les infermeres sempre intenten ajudar, els auxiliars que estaven per allí, i a mi em va ajudar molt una persona que vaig conèixer allí a Xuclis, que es deia Reda, que surt al llibre, i que bé, em va ajudar a veure que hi havia un final, perquè ell era un any més gran que jo, tenia la mateixa malaltia que jo, el que passa que estava una mica més avançat en el tractament, i em va ajudar a veure que hi havia un final. I sobretot això va ser el que em va ajudar més.
1: Martí, deixa'm acabar preguntant-te per una cosa que és molt important també, que és que la recaptació del llibre en part anirà destinada a la recerca del càncer infantil a la Vall d'Hebron.
2: Sí, sí, jo tot el que guanyo donaré a la investigació per al càncer infantil. Té una part per la FANOC, que és l'ajuda a les famílies d'allí de nens amb càncer, i però sobretot a la investigació, perquè és molt important que s'investigui per aquesta malaltia, perquè, tot i que no es parli molt, és una de les principals causes de mort dels nens i dels adolescents.
1: La parada de la meva vida és el llibre que ha publicat en forma de dietari Martí Bach, amb qui hem pogut compartir uns minuts. Martí, moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres i enhorabona pel llibre.
2: A tu, gràcies.
1: Una abraçada, que vagi molt bé.
2: Una abraçada, adéu.
1: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
3: Avui us vull presentar un personatge fascinant, en Josep Fornes, el solucionador, l'home de Tarradellas a Catalunya. Aquest és el títol del llibre sobre la seva vida que acaba de publicar l'historiador Joan Escolies. Un sastre català exilat a París va ser el detonant de l'activitat política de Josep Fornes. L'any 1959 es va veure involucrat en un pla per derrocar Francisco Franco, que el va dur al Marroc, on va fer els seus primers contactes polítics. Aquesta aventura el va posar en contacte amb el president Tarradellas, a l'exili a Saint-Martin-le-Beau, i el 1961 es va convertir en el seu solucionador, l'home de confiança a l'interior de Catalunya. Amb el temps, aquesta relació es va transformar en una gran amistat, especialment a partir del restabliment de la Generalitat l'any 1977. Escolies ens guia per la vida del polític i editor i ens en mostra la personalitat en totes les seves dimensions, política, social, cultural i familiar. La tasca de Fornes va tenir dues vessants clares. D'altra banda, va actuar com a informant de Tarradellas, va vetllar pel sosteniment econòmic de la Generalitat a l'exili i va treballar per aconseguir que tots els partits en reconeguessin la legitimitat com a president. De l'altra, àvid lector i bibliòfil, Fornes va ser un gran transmissor de la cultura catalana a través de les publicacions de la seva editorial Porqui. Va posar a l'abast de la ciutadania la història de Catalunya des de múltiples perspectives. En contra de moltes reticències, va publicar les memòries del monjo Narcís Xifrà, en què aquest qüestionava el paper de l'abat esquerrer i de la comunitat benedictina durant els primers anys del franquisme. La traça de Fornes per bastir relacions i crear complicitats va ser fonamental per sostenir la Generalitat a l'exili i mantenir viva la figura de Tarradellas. L'any 1976 va ingressar a Esquerra Republicana i es va dedicar en cos i ànima a la seva reconstrucció interna. Hi va ocupar diversos càrrecs i el 1980 va ser elegit diputat. Els dietaris de Fornes aporten una valuosa informació sobre l'entramat de la burgesia catalana antifranquista, però sobretot permeten descobrir un home intrèpid, emprenedor i generós que va convertir la seva vida en un capítol important i encara poc conegut de la història de Catalunya.
1: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu ben fàcil a @revistavalors. També les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
4: Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
6: Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Una setmana on hem realitzat entrevistes de l'espai de portaveus amb la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, i amb el portaveu de Vox, Antonio López, amb aquesta quarta ronda d'entrevistes de l'espai portaveus que finalitzarem la propera setmana. Una setmana on també s'han presentat les activitats de la Fira de la Primavera. Comencem.
5: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
6: La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
7: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions, i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
6: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, L'Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
7: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de L'Último de la Fila, L'Último Tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira L'Último de la Fila. Tindrem el concurs urbà de Rookies del Ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també, pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
6: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
7: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim 4 expositors o 4 espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem dos entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada tots els tres dies, no?, de Fira de la Primavera.
6: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
7: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana. També gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem evidentment la diada castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la vuitena trobada de percussió de la colla de diables, la barca afternaval organitzada per l'agrupació de joves, i com a novetat també aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu de la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
6: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal i com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
7: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
6: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
8: La Fira del Comerç Local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la Fira Comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és veure tota la proposta de comerç, de qualitat, professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. És el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
6: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
8: Sí, tant. Aquí a Sant Andreu, a més, com tenim uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i, al cap i a la fi, veure's. A més, com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela, que esperem, doncs, vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat, i esperem molta participació ciutadana.
6: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
9: Doncs molt contents per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició, i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita, doncs tingui una gran experiència a Sant Andreu de la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generant bones experiències, per tant l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci són importants, perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
6: L'alcalde Marc Girbet també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta Fira de Primavera és una fira oberta per a tothom.
9: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la Fira Comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar, el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
10: Una Fira Primavera que ja arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
9: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta Fira de Primavera, que sense cap mena de dubte pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu de la Barca, ja no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
6: La Fira de la Primavera arrencarà el divendres 22 de maig amb l'obertura de la zona gastronòmica i les primeres activitats familiars i juvenils. Una de les novetats serà l'Escape Room Galàctic, adreçat a famílies i infants a partir dels 6 anys. També es farà la presentació del projecte de la reforma de la plaça Federico García Lorca i del futur parc infantil. La nit de divendres estarà marcada per la música en directe. L'escenari central acollirà les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela i la cantant santandreuenca Anna Guerrero, a més del concert de l'Oso Braus celebrant la gira del seu 30è aniversari. També tindrem actuacions de DJ i també l'After Naval de l'agrupació de joves. Dissabte serà la jornada més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular com la 8ª trobada de percussió de la Colla de Diables i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació amb el concurs urbà de Rookies del Ritme, i també arribarà el concert de l'Último Tributo, homenatge al grup de l'Último de la Fila, i abans de continuar la festa amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals. Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles familiars i la Diada Castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la 8a trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola J.J. Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dinàmica amb elements de cultura popular. La Fira de la Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
6: I aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem realitzat diferents entrevistes de l'espai de portaveus. Hem entrevistat a la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, i també al portaveu de Vox, Antonio López. Nova ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus, la quarta ronda d'aquesta temporada de Ràdio Sant Andreu, i aquest dimecres parlàvem amb la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda. La primera pregunta que li hem formulat ha estat quina fotografia o quina imatge es troba actualment Sant Andreu de la Barca. Aquesta era la seva resposta.
11: Home, jo crec que Sant Andreu de la Barca avui es troba aixecat per tot arreu. Què vull dir amb això? Doncs que tot el que no s'ha fet 3 anys abans s'està fent ara. Per què? Doncs pel nostre parer, per una manca de planificació. És a dir, ja sabem que s'apropen les eleccions i que volem tenir-ho tot quan arriben les eleccions, però amb un projecte de 4 anys, si ets un bon governant, has d'anar fent cada any i no deixar-t'ho tot per l'últim any. Que també ho entenc, perquè si jo hagués pujat 3 anys consecutius als impostos, evidentment voldria que la gent se n'oblidés veient tots els parcs i tot el que vull fer ara o l'últim any. Llavors jo crec que avui Sant Andreu es troba doncs en una situació de, pel govern, de com els hi agrada de dir, que hem d'estar contents, hem d'estar contents, i per la resta de ciutadans doncs amb la ciutat aixecada per tal de quedar bé abans de que arribin les eleccions.
6: Com planteja el Partit Popular aquest any, tenint en compte que falta un any per arribar a les eleccions municipals?
11: Home, el nostre és un treball de dia a dia. És a dir, nosaltres treballem des de l'oposició i, per tant, és el lloc que ens van donar les urnes, i el que farem i hem fet i continuarem fent és una fiscalització total de la gestió de l'equip de govern, que per això està el govern, no? Nosaltres aportarem les nostres idees amb la mida que ens deixin, i sobretot el que farem serà el que venim fent, que és traslladar a l'Ajuntament doncs aquelles inquietuds, queixes o suggeriments dels nostres ciutadans i ciutadanes, que és el que ens fan arribar, ja sigui per xarxa, ja sigui a nivell de persona, ja sigui a les carpes. No canviarem el nostre tarannà. És cert que tenim una agenda més àmplia de carpes per tal de que tot allò que puguem ajudar abans de les eleccions, més que res perquè si s'han d'incloure coses dintre dels projectes que fa el govern, doncs si tenen a bé incloure-ho, doncs perfecte. No ho crec, perquè sincerament, tot soc sincera, no deixen incloure cap mena de modificació amb aquests projectes que fan, però com a mínim fer la nostra feina, que és fer arribar la veu de la gent a l'Ajuntament.
6: Com es veu d'aquí a un any? Com es veu Sònia Aranda? Com es veu el Partit Popular de Sant Andreu de la Barca d'aquí a un any?
11: Yo creo que con nervios. Nervios por lo que se va a dar, que son las elecciones. Es un poco relativamente lo que te está diciendo las elecciones, es saber si has conseguido llegar a la gente pues tu proyecto, tu idea, tu forma de ver la política municipal. Yo siempre destaco que es política municipal, es decir, yo soy Sonia Aranda del Partido Popular, pero evidentemente hay mucha gente a la que conozco que no pertenece a mis siglas, pero sí me conocen, saben cómo trabajo, saben cómo me comprometo y por lo tanto recibo su apoyo, ya sea a nivel personal o en las elecciones, ¿no? Evidentemente que hay gente que te dice, oye, yo te he votado. Pues perfecto, porque esa es nuestra inquietud, es saber que la gente sabe diferenciar entre la política municipal y la política nacional. Hay muchísima gente que vota por siglas y hay gente, no tanta, que vota por la persona. Yo creo que aquí hay que saber distinguir entre una cosa y otra, y creo que el trabajo de un regidor, cuando no estás en gobierno, es mucho más difícil de ver. Pero sí que es verdad que creo que el trabajo diario, el estar ahí, los plenos, las entrevistas, las carpas, las sugerencias, lo que conseguimos con nuestras mociones, esto al final debería de calar. Es decir, la gente debería de valorar, al menos verse un pleno para ver cómo nos expresamos, qué pensamos, cuáles son las diferencias entre los diferentes partidos políticos. Aquel que está indeciso todavía más, porque y más cuando es municipal, creo que te afecta directamente a tu bolsillo. Creo que, bueno, tendremos esa inquietud de saber y esa esperanza de volver a salir, y si es posible de volver a salir con un número mayor, para que nuestra, aparte de nuestra representatividad en el ayuntamiento, también tengamos algo más de fuerza.
6: Ja ha pensat o ja ha decidit si continuarà encapçalant la llista del Partit Popular a les eleccions municipals?
11: A mí me gustaría. Al final sabemos que es una decisión que no pertenece únicamente a la Junta Local, porque para eso somos un partido con siglas y somos un partido a nivel nacional. A mí sí me gustaría encapsular la llista, entre altres coses perquè la gent coneix al PP i a la Sònia del PP, no? Però jo sempre estaré a disposició del partit. Si creuen convenient canviar la persona, no tindré cap mena de problema d'accedir al meu lloc, però també m'agradaria que la persona que a continuació estigués, doncs estigués tan compromesa com jo, i que li agradés tant com a mi la política municipal, però jo pel meu parer sí.
6: Se sent satisfeta del treball que ha realitzat en aquests darrers 3 anys amb el retorn del Partit Popular en el plenari municipal i en el retorn també de Sonia Aranda com a portaveu del Partit Popular al plenari municipal?
11: Com a Sonia Aranda sí, per què? Perquè per poc que tu aconsegueixis a nivell personal saber que has ajudat, doncs, per exemple, en un barri com el barri del Palau, per l'accés dels vehicles, o amb el seu dia, aquí justament aquí davant, la plaça Charlie Rivel, fer-ho amb elements inclusius, al parc de Calistènia, tot això, a nivell personal, clar, doncs et sents bé, perquè tens una comunitat, tens un grup de persones doncs, que sempre recordaran que aquella noia del PP doncs, va aconseguir fer realitat allò que demanaven, no? Llavors, clar, a nivell personal sobretot, i a nivell del Partit Popular doncs mira, no sé, perquè clar també m'hi trobo aquelles persones que diuen mira, jo et votaria tu, però clar, és que tu ets del PP. Pues sí, sóc del PP, però a més sense complexes, vull dir, jo no crec que sigui un partit amb unes sigles que s'hagin de denostar, bàsicament perquè, bueno, jo entenc aquí a Catalunya doncs la visió que té molts ciutadans doncs no és bona al Partit Popular, més a nivell de conflictes de llengua, d'independentisme i tot això, però amb la gestió i a la resta d'Espanya el PP és igual que el PP, el PSOE, i m'entens? Llavors jo no tinc cap mena de complexa. Jo crec que aquí vam estar als inicis, hem anat demostrant que també es pot treballar des de l'oposició, i ojalà i jo pogués estar a govern. Soc conscients de que no arribarem a governar Sant Andreu de la Barca, ojalà, i així la gent també aprendria que hi ha més opcions polítiques que s'interessen, que treballen i que volen un Sant Andreu millor.
6: Parlem de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Hi ha diverses qüestions que estem preguntant també amb els diferents portaveus. Parlem del projecte de la nova comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca, un projecte que es va presentar fa unes setmanes. A més, en el ple municipal es va aprovar el projecte de la comissaria de la policia local, que recordem estarà situada a la primera planta de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. En el ple del mes d'abril es va aprovar aquest projecte. El Partit Popular va votar abstenció en aquest projecte. Ja en el recull vam explicar els motius de les votacions i de les decisions dels diferents portaveus dels partits polítics, però aprofitant que avui tenim aquesta entrevista de l'espai de portaveus, li volem tornar a preguntar l'opinió sobre aquesta nova comissaria i sobre aquesta abstenció del Partit Popular, perquè, a més, en l'article mensual dels partits polítics que s'allotja a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, vostès s'han dedicat precisament a l'article del mes d'abril a parlar de la comissaria de la policia local de Sant Andreu de Barca i a parlar de la seguretat.
11: Mira, nosaltres ens vam abstenir a la votació bàsicament perquè clar, és un projecte que és una comissaria de policia que jo crec que tots els grups municipals tenim pendent de fa molts anys, tots havíem pensat, tots ho portem al programa, però claro, el proyecto como proyecto no se le puede poner pega. ¿Por qué? Porque está ejecutado por arquitectos más la colaboración de la propia policía local. Para nosotros el proyecto no tiene pega. Es más discutible la ubicación, es más discutible que no se ha valorado el coste de trasladar o de hacer la nueva comisaría en esa planta, es más el no tener una previsión de dónde van a ir tanto el pleno del ayuntamiento, la sala de plenos, como los despachos de los diferentes grupos políticos. Lo único que tenían claro era dónde iba a ir la salita comedor de los trabajadores, que iba a la tercera. Fin. O sea, lo que no a nosotros que no se nos pida un recursament para un proyecto sin que sepamos todo lo que abarca ese proyecto, porque evidentemente yo creo que en el pleno ya se explicó que cuando uno hace obras pues tiene el dinero para hacerlas, sabe que dónde va a ir lo que resta de la obra que va a hacer. Bueno, nosotros lo que creemos es que es como muy precipitado, es como lo que te comentaba antes, estamos en el último año, hay que hacer el sprint final, hay que tirarlo todo por la ventana, anunciarlo todo. Pero una cosa es anunciar, otra cosa es ejecutar. ¿Cuándo se van a empezar las obras? Pues según el señor alcalde, quiere que antes de final de año. ¿Pero tenemos dinero para hacerlas? No. Ah, ¿pero usted ha hecho un proyecto sin tener dinero? Sí. No, es que es para adelantar faena.
6: I aquest dijous entrevistàvem Antonio López, portaveu de Vox a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Iniciàvem l'entrevista amb la mateixa pregunta. Quina fotografia trobava actualment a Sant Andreu de la Barca? O quina imatge social?
12: Sí, sí. Bueno, a nivel político está habiendo cierta polarización, ¿no? Que yo la entiendo perfectamente. Nosotros se nos puede llamar que somos polarizadores, porque decimos lo que consideramos que debemos de decir. Algunas cosas pueden sonar estruendosas, pero como tenemos el convencimiento de así decirlo, y entonces ya, mirando desde la tribuna a los otros partidos, pues claro, la polarización básica entre PSOE y Fensan Andreu es dura. Ya, como antes, off the record, comentábamos, en el pleno último hubo unos encontronazos de consideración, pero nosotros los aplaudimos, hay que decir las cosas claras y ante la demagogia hay que responder. Entonces, en el ámbito, digamos, del consistorio está pasando esto. Luego, lo que es el ambiente en la calle, pues como está pasando en toda la comunidad, en toda la nación, la gente está muy, muy cabreada con toda la situación que está transcurriendo. De hecho, nosotros, nuestro último lema, y hay estadísticas, encuestas que dan un apoyo muy elevado, es la prioridad nacional. Prioridad nacional la puedes traducir como, después comentaremos el artículo, como puede ser en Sant Andreu de la Barca. Prioridad para los de Sant Andreu de la Barca. ¿Pero qué tiene eso de malo? Entonces, para resumir, la situación en la calle es de desasosiego y de cabreo.
6: Estem a un any de les eleccions municipals del 2027. Des de Vox, com es planteja aquest any que falta per arribar a les eleccions municipals?
12: Bueno, pues como digo, la respuesta la puedo copiar de casi todas las entrevistas. Manteniéndonos en nuestra línea, haciendo municipalismo como sé que lo hemos demostrado totalmente, no se nos puede tachar de actuar de otra manera. Eso, vamos, de hecho, en ciertos momentos hemos recibido alguna felicitación y se nos ha dicho, y el Martí Rivera, el señor alcalde, un día lo dijo en el mismo pleno, dice, es que Vox presenta mociones municipales, correcto, entonces vamos a seguir en la dinámica. Y, como siempre hacemos, y se está demostrando, apoyando, votando a favor aquello que consideremos y en contra aquello que consideremos que no nos parece correcto. Y esto ya no va de gustos. El gusto es otra cosa. Nosotros creemos que esto es una cosa seria y entonces te posicionas a favor, te puedes abstener porque dices, bueno, no me gusta algún matiz, pero el grueso de la cuestión merece que se vote a favor o merece una abstención. Entonces, resumiendo, continuando absolutamente en la misma línea.
6: ¿Cómo es veu Vox d'aquí a un año?
12: Hombre, sabes de sobra que yo siempre, desde que me has estado entrevistando, siempre he sido muy optimista. Ahora si cabe todavía más, porque por desgracia para la ciudadanía en general, la situación... Ojo, reconociendo que en San Andrés de la Barca no se dan hechos que vemos continuamente, diariamente, en los medios de comunicación, ya sean los generalistas como las redes, hay sitios que es insufrible. Pero eso también le toca la fibra a nuestros vecinos, porque te lo refieren. Oye, mira, el otro día en Esplugas, que estuvimos en el minuto de silencio y nos concentramos sin hacer ruido, pues diciendo que esto no puede ser, ya más, un tío no, por mucho que se le vaya la cabeza, que tenemos serias dudas de que no es así, degollar a una mujer así porque sí, no puede ser, no puede ser. Entonces, insisto, es como lo observamos.
6: El mes de març, Vox presentava una moció en aquest cas, on vostès en aquesta moció que van presentar va ser finalment aprovada. De fet, a l'elaboració del ple van destacar que s'havia aprovat aquesta moció de Vox, una moció per una nova línia d'autobús transversal al Baix Llobregat, el Baix Llobregat Nord, Vallès Occidental. Va ser aprovada a favor per Vox, Som i el Partit Popular, i l'abstenció de FEM, PSC i En Comú Podem. Gràcies a aquesta abstenció i a aquests vots favorables, finalment la moció va tirar endavant.
12: Sí, sí, a ver, es que posicionarse en contra es como pegarse un tiro en el pie, porque eso no tenía que ver nada con la política, visto desde según qué perspectiva. A ver, todo lo que hacemos es política, pero es que estábamos demandando una cosa que necesita el municipio y tenemos la fortuna que se hizo el enlace, el tramo este, el puente, llamémosle la variante, que nos conecta con el Vallés en un pispás. Tú en coche te plantas en San Cugat en 10 minutos, tiras un poquito más y te plantas en la Universidad de Bellaterra. O sea, fue una idea que nació a raíz de una amistad que me cuentan que esto ya había sido reivindicado años atrás. Pero bueno, nunca, es verdad que no existía la variante, entonces comprendemos que era un poco... Pero ahora, hablando mal y claro, es que nos lo han puesto a huevo. Entonces, claro, y nosotros estamos en un lugar estratégico y la moción también iba enfocada a que, como me cuenta Amador y él se le ocurrió, aquí teníamos la palanca, memorable pasarela, y en la actualidad Sant Andreu de la Barca es la palanca del Baix para la conexión con el Vallés. O sea que tiras una piedra y estás en el Vallés. ¿Por qué no? ¿Cómo no vas a aprobar eso? Yo no sé si será más o menos difícil conseguirlo. Ahora ya está en manos del consistorio pelearlo. Pero nosotros ya hemos puesto. Y te añado, para satisfacción nuestra, de que ayer la misma moción, puesto que la compartimos con todos los municipios afectados allá donde tenemos representación, en Cervelló salió aprobada también. Pueblo gobernado por Esquerra. Es que no te... Claro, sí, hicimos un diseño que conectaba Vallirana, Cervelló, San Vicente, Pallejá, San Andrés, el Vallés, el Hospital General y la Universidad. Hombre, ¿pero quién va a renegar de eso? ¿Cómo vas a decir que no? O sea que...
6: Vostè ara comentava o reivindicava, i això també ho he fet en altres entrevistes, reivindicava el fet de fer municipalisme, de presentar mocions referents a Sant Andreu de la Barca, però en el cas de Vox Sant Andreu de la Barca, el fet d'estar en un ple de Sant Andreu de la Barca, un ple doncs, d'un municipi, com afecta en aquest cas la política de Vox a nivell de tota Espanya amb decisions que puguin tenir, per exemple, aquí a nivell local?
12: Bueno, pues mira... Da la casualidad...
6: Pesa molt aquest pensament que pugui tenir Vox a nivell nacional en decidir...
12: Te voy a responder porque da la casualidad, hoy hemos estado en los actos de la Guardia Civil y ha venido nuestro presidente provincial. Y acto seguido, previo permiso de alcaldía, hemos ido al ayuntamiento a visitarlo. Le hemos mostrado la sala de plenos, nuestro horrendo y chiquitito despacho, le hemos explicado que no estamos en nuestra posición en la mesa del pleno, y luego nos hemos reunido en la sala de reuniones que tenemos en la primera planta, y precisamente hemos tocado este tema. Entonces, ¿la respuesta cuál es? A ver, nosotros tenemos la suficiente capacidad para que si a nivel general el partido, que no es... Vamos, que apoyamos todo lo que dice, pero si en nuestro municipio no toca eso, no lo vamos a presentar. Y así se lo hemos dicho al presidente. O sea, ya hicimos un intento, sinceramente, con los pisos ocupados, y se nos dijo, es que aquí ocupación a particulares no hay, son de bancos, de tenedores, de tal, tal. Bueno. Quizá no procedía a presentar eso, hay que asumirlo y reconocerlo. Pero insisto, y se lo hemos dicho a nuestro presidente, a Juan Garriga, Dios que nosotros, por suerte, somos un reducto, y eso lo digo a viva voz, somos afortunados. En San Andrés no se nos ha hecho más que la niñería del despachito chiquitito y moderno, no se nos ha hecho un cordón sanitario. Entonces nosotros, a raíz de ahí... Estamos haciendo política municipal. Y así se le ha explicado. Es cierto que en otros municipios la situación no es la misma. Y tienes que ir a degüello. Además, nuestros compañeros en muchos municipios tienen el cordón sanitario. Pero totalmente. Totalmente. Mira, te pongo el ejemplo. Resulta que en San Vicente, nuestros compañeros concejales, allí parece ser que el ron, hoy nos explicaba que Juan Garriga, que en el Parlamento también pasa. O sea, se reúnen y tú dices, voy a presentar esta moción, y te dicen que no la puedes presentar. Pero yo entiendo que eso tiene que ser una ilegalidad. Tú una moción te la tienes que presentar en el pleno, y si no te gusta, pues en contra, pero déjame que la presente. Oye, están atados de manos, aquí no ocurre eso. Nosotros tenemos, nos congratulamos que tenemos... facilidad para movernos, expresarnos. Tú eres una viva demostración. Por aquí pasamos todos. Yo me manifiesto como quiero, intentando ser educado y todo lo que debo, pero bueno, a lo mejor algún día suelto alguna coz o alguna broma un tanto capciosa. Bueno, oye, no pasa nada. A quien le moleste, pues que me lo diga. O si procede a denunciarme, si sería el caso. Yo creo que no. No creo que llego a esos extremos. Entonces, por eso insisto, la política nacional, incluso autonómica, del partido, evidentemente estamos totalmente a favor, pero nosotros aquí buscamos, como el mes anterior ya me preguntaste, ¿presentáis moción? Respuesta, no, Jordi, no tenemos tema. Y nosotros los temas no nos los inventamos, ni hablamos de Bruselas, ni de la ONU, ni de la OTAN, ni de Palestina. No, lo siento. Eso aquí no toca. Como decía Puyol, això no toca, pues esto.
6: Les declaracions d'Antonio López, a portaveu de Vox, a l'espai de portaveus. Quarta ronda d'entrevistes de l'espai portaveus de la temporada que vam iniciar amb Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, aquesta setmana amb les entrevistes de Sonia Aranda del Partit Popular i Antonio López de Vox. La propera setmana continuarem amb la ronda d'entrevistes amb Felipe del Val, el portaveu de Som el proper dilluns. Dimarts, l'entrevista amb Juan Pablo Beas, portaveu del PSC, i el dimecres tancarem aquesta ronda d'entrevistes amb el portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport.

0: abonaments i de la nova temporada. Ens acompanya el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Jordi. Un plaer estar aquí a la ràdio.
0: Doncs tenim ja els abonaments de la piscina d'estiu de Can Salvi a punt. Ja es poden demanar i adquirir aquests abonaments de temporada. Teniu novetats aquest any?
1: Doncs sí, m'agradaria destacar que aquests abonaments, com bé dius, ja estan, efectivament, es poden adquirir, que hi ha diferents tipologies també d'abonaments. Especialment important comunicar que la piscina d'estiu obrirà les seves portes el dissabte 6 de juny. Això és important. I que l'equipament funcionarà en diferents horaris segons el període de la temporada, com ve sent habitual. En aquest cas, entre el 6 i el 21 de juny, la piscina romandrà de dilluns a divendres de 15 hores a 20 hores. Dissabtes i diumenges sí que serà d'11 a 20 hores. I a partir del 22 de juny fins al 6 de setembre, les instal·lacions estaran obertes cada dia de la setmana en horari continuat d'11 a 20 hores.
0: Els abonaments, on es poden adquirir?
1: Els abonaments es poden adquirir presencialment al poliesportiu, a la recepció del poliesportiu de l'11, o també es pot fer mitjançant un correu electrònic a l'adreça electrònica recepciopoliesportiu, tot junt i sense accent, recepciopoliesportiu@sabarca.cat.
0: A través de la pàgina web d'esportsabarca.cat també tenim aquí tota la informació dels diferents abonaments i també dels preus.
1: Efectivament, tenim accés a tota aquesta informació perquè la gent tingui clar el cost d'aquests abonaments. Recordem que es poden agafar bé mensual, pots adquirir un abonament mensual o bé de temporada sencera, això és important, i que tenim diferents tipologies d'abonament, no? Tenim de menors, que són concretament nascuts des del 2011 al 2022, amb un preu mensual de 41 en 34 euros, i si és de temporada, amb 66 en 61. Tenim els adults, nascuts del 62 al 2010, que seria per mes 52 euros i temporada 95. Tercera edat, que són nascuts del 1961 i anteriors, amb mensual de 41 euros i temporada 66. Tenim parelles, és important, amb 75 euros mensual i 125 euros de temporada. Familiars fins a 4 persones, que són 89 euros mensual i 149 de temporada. I per cada persona addicional a la quota familiar serien 10 euros mensual i 25 per temporada.
0: Doncs aquests són els diferents abonaments de la piscina d'estiu de Can Salvi, i està tot a punt perquè el dia 6 de juny obri les seves portes.
1: Efectivament. Inicialment s'oferiran 300 places per abonaments de juliol, 300 per l'agost i 1.200 per l'abonament de temporada, que podran ajustar-se també depenent de la demanda i la resposta que tinguem, però així seria inicialment.
0: Doncs piscina d'estiu de Can Salvi, tot a punt per començar doncs aquesta nova temporada. Què espera d'aquesta nova temporada, regidor?
1: Espero que la gent se senti més bé que mai, que trobin que dintre de les instal·lacions aconseguiran trobar tot allò que cerquen justament en aquesta època estival, que és gaudir de la piscina amb tranquil·litat, gaudir de l'entorn. Aquí també faig una crida, aprofitant els micròfons de la ràdio pública, perquè la gent sigui cívica i pugui curar i cuidar també el seu entorn, ser respectuosa també amb la resta de persones que gaudeixen de la piscina d'estiu, i entre tots plegats, perquè al final és una feina d'equip entre tots, no?, poder fer d'aquesta sort de tenir la piscina d'estiu a Sant Andreu de la Barca, doncs que sigui un gaudi per tothom i un èxit absolut. Jo estic segur que aquest any serà una magnífica temporada, i amb aquesta il·lusió i aquesta feina doncs encetem ja el dia 6.
0: Doncs Miquel Àngel Abril, regidor d'Esports, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquesta nova temporada de la piscina d'estiu.
1: Un plaer, Jordi, gràcies.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Un miler de persones han participat en el dinar d'homenatge a la gent gran de Sant Andreu de la Barca. En l'acte s'ha celebrat al poliesportiu del Josep Pla en un ambient festiu i de convivència. L'acte organitzat per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha començat a la una del migdia, inclòs la música en directe amb l'orquestra La Xata, actuacions, ball i diverses activitats pensades perquè els assistents se poguessin gaudir d'una jornada de retrobaments, entreteniment i també convivència. El menú adaptat a les necessitats de la gent gran ha estat format per canelons de verdures, carn en salsa, amb plats tradicionals com el fricandó i unes postres amb pastís i fruita. Un dels moments més destacats de la celebració ha estat el reconeixement a les persones de més edat entre els assistents de l'acte, amb l'entrega de plaques commemoratives

0: en homenatge als veïns i veïnes més veterans al municipi. Entre les persones homenatjades hi havia Maria Luque, de 93 anys, i Antonio Gallardo, de 92. Durant la jornada també s'ha fet un reconeixement especial a Lucía Paredes per la seva col·laboració i implicació amb el Banc d'Aliments, destacant la seva tasca solidària i el seu compromís amb la ciutat. Un dinar de la gent gran que s'ha tornat a celebrar a Sant Andreu de la Barca. Per cert, com a novetat d'enguany, l'Ajuntament impulsarà un homenatge específic a les persones grans que viuen a les residències del municipi. A diferència d'altres edicions, que es feia un acte conjunt, aquest any les activitats es traslladaran als mateixos centres. A través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials, podeu veure diferents fotografies de l'acte.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: I entre altres notícies de la setmana, aquest dimarts i dimecres, els docents i professors han tornat a fer noves convocatòries de vaga. Catalunya ha iniciat una nova convocatòria de vaga educativa en crítiques al Departament d'Educació per la manca de diàleg. Aquest dimarts ha començat arreu de Catalunya la primera de les tres jornades de vaga convocades pel sector educatiu dins el calendari de protestes previst entre maig i juny. Les mobilitzacions impulsades pels sindicats USTEC-STEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical volen forçar el Departament d'Educació a reprendre les negociacions laborals i revisar l'acord signat recentment entre Comissions Obreres i UGT. La convocatòria arriba a mig d'un clima de fort malestar entre una part important del professorat i el govern català. Els sindicats denunciants acusen a l'executiu d'haver pactat d'esquena la majoria dels treballadors i asseguren que les principals reivindicacions del col·lectiu continuen encara sense resposta. Entre les demandes hi ha la recuperació del poder adquisitiu perdut, la reducció de les ràtios, més recursos per atendre la diversitat i la disminució de la càrrega burocràtica dels centres. Ràdio Sant Andreu ha pogut parlar amb alguns dels manifestants, com per exemple el Carles Amigón, de l'Institut al Palau i delegat de la Intersindical, també amb Míriam Gallego, de l'Institut al Palau, i amb Natàlia Arévalo, mestra de l'escola Joan Maragall.
2: Doncs perquè estem com estàvem al principi, és a dir, el departament es nega rotundament a parlar amb nosaltres, a tenir en compte la nostra veu, a negociar, és a dir, molt greu, és un govern suposadament democràtic i ens està negant el diàleg, que ens sembla doncs, fonamental, no? si dius que defenses un model democràtic. No ens escolten, no estem tenint cap proposta de millora respecte al pacte de la vergonya, que és el que van signar amb sindicats minoritaris. Seguim igual o quasi que pitjor, no? Perquè veiem que el departament doncs, es tanca en banda. I insisteixo, no veiem d'entrada més que continuar la lluita. Cap altra alternativa.
0: Què opineu de les declaracions de la consellera Niubó qualificant de desproporcionada aquesta convocatòria de vaga?
3: Home, pues que evidentment són una vergonya, perquè justament si la mobilització és tan important com la que estem fent és perquè no ens sentim escoltat, i el que vam fer l'última vaga, que va ser de 5 dies per tot Catalunya, doncs el que vam veure és que no ens escoltaven, com ha comentat la meva companya, i per tant el que ha fet això ha sigut enrabiar-nos encara més i tenir encara més ganes de manifestar-nos. Per tant, jo per mi no és desproporcionat. Sí que et diré que és una vaga històrica, fa dècades que no es veu una mobilització d'aquesta envergadura, per tant esperem que finalment seguin i negocien amb nosaltres.
2: Senyora Niubó, el que és desproporcionat és el seu sou, és el que estava cobrant vostè. Són les últimes actuacions que ha fet. Desproporcionat és ficar Mossos d'Esquadra a les escoles, retallar en educadors especials, educadors integradors socials. Això és el que és desproporcionat, no la nostra protesta, que té tota la raó del món i que té tot el sentit del món.
0: Convocatòria de vaga per aquest dimarts, per aquest dimecres, d'altres que també s'han anunciat properament. Què s'hauria d'aconseguir perquè finalment es desconvoquin aquestes vagues?
4: Que ens escoltin, però que ens escoltin bé, no que ens escoltin el que ells decideixen que escolten. És a dir, hi ha diferents punts que nosaltres considerem impepinables, que s'han de solucionar, i fins que això no se solucioni sortirem al carrer, perquè al final l'única manera que ens escoltin és que sortim al carrer, i és que hauríem de sortir tots, no sols els mestres, perquè l'educació és de tothom, no tan sols nostra.
0: Amb quin suport compteu?
3: a famílies. Jo crec que la societat ha obert els ulls realment per fi, i així com antigament jo recordo moltes vagues que la gent no ens donava gaire suport, actualment crec que això ha canviat, fins i tot de part de mitjans de comunicació, ja se senten coses diferents. Jo ara realment em sento molt més recolzat que abans, perquè com deia la companya, doncs la gent s'ha adonat que no és una qüestió laboral dels professors, sinó és una qüestió de la qualitat educativa del nostre país.
2: I contem amb altres treballadors, amb la classe treballadora, contem amb el suport dels pagesos, contem amb el suport de les... dels bombers, exacte, és a dir, contem amb el suport de la classe treballadora. Nosaltres volem deixar molt clar que aquesta no és una lluita egoista, o sigui, que nosaltres només no estem mirant només per millorar les nostres condicions, sinó que la millora d'aquestes condicions repercutirà després en l'educació dels nostres jovent. Estem apostant per un model que és el d'ensenyament públic, per a que els infants, a les famílies que matriculen els seus fills a instituts i escoles públiques, tinguin garanties que els seus fills puguin arribar allà on també arriben, i amb més facilitats els que cursen estudis en la privada i a la concertada. O sigui, estem defensant un model de país, que és el model públic.
0: Ja convocada per aquesta setmana la mesa sectorial, confieu que aquí es poden desencallar la situació?
3: Pues, francament, jo crec que no, perquè la consellera no ha parlat en aquests termes, i encara afegiré que en aquesta mesa sectorial no hem d'oblidar que estan representats Comissions UGT, que per ells el pacte que s'ha arribat ja és suficient. Per tant, no entenc que aquest sigui el lloc on s'hagi de negociar. Jo crec que s'hauria d'anar a negociar en el comitè de vaga, que estem els quatre sindicats que seguim amb la lluita. Per tant, per mi, cap esperança.
0: Quines mobilitzacions més teniu previstes?
3: En quin sentit?
0: Aquest dimarts, dimecres...
3: Ah, ostres, n'hi ha 17 jornades de vaga fins al dia 5 de juny, que serà l'última. A nivell de tot Catalunya n'hi ha 3, i territorialitzades, pues, la resta.
0: Una convocatòria de vaga que va més enllà de demanar un augment de sou.
4: I tant! És que, sincerament, per mi no és la prioritat, tot i que és superimportant. Per mi la prioritat és millorar la qualitat educativa, que ara, actualment... És impossible, tenint una ràtio tan altíssima amb una quantitat de diversitat d'alumnat tan gran. O sigui, degut a aquesta diversitat d'alumnat, em passo reunida totes les meves hores lliures. És impossible mantenir una educació de qualitat si em passo el dia fent papers i intentant que els meus alumnes d'educació especial estiguin ben atesos, perquè no tenim personal ni tenim recursos.
3: Jo vull afegir que el tema del salari és més important del que sembla, perquè al final el que estem veient és que hi ha una manca important de professorat. Nosaltres ens costa horrors cobrir les places dels professors que estan de baixa, i això és la conseqüència directa de tenir unes males condicions laborals, en les quals el salari, evidentment, és una part que juga un paper molt important.
2: Clar, és que la nostra professió ha perdut el prestigi que mereix. Llavors ja no és una sortida laboral per als que estudien, no? Pues, per exemple, tenim manca de professorat en biologia, en ciències, en tecnologia, i les famílies han de saber que no s'estan cobrint aquestes baixes, i que per tant els seus fills i filles no estan rebent aquestes classes, i per tant no es pot acabar el temari. És a dir, això s'ha de saber. Per què és que tenim aquest dèficit a les borses d'interins? Perquè, insisteixo, és que molts ja diuen no, ser profe no és una opció per a nosaltres.
0: Finalment, un missatge que voldria adreçar a la ciutadania.
4: Que tothom ha de sortir al carrer, tothom ha d'entendre què està passant, i seria molt important un recolzament totalitari de tota la societat.
3: Que no hi ha futur sense una educació de qualitat, i per això és pel que estem lluitant.
2: Fem una crida a la solidaritat, som classe treballadora, no és una lluita, insisteixo, egoista, no lluitem només pels nostres beneficis, sinó pel futur del nostre país.
0: Les protestes continuaran durant les pròximes setmanes amb un total de 17 jornades de vaga previstes fins al dia 5 de juny. Els convocants fan una crida a la mobilització ciutadana i insisteixen que la seva lluita no és egoista, sinó una defensa del futur de l'educació pública catalana. A Sant Andreu de la Barca, els docents s'han concentrat davant de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per traslladar-se després de l'estació de ferrocarrils per arribar fins a la ciutat de Barcelona.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La santandreuenca Irene Tena ha rebut el Premi Ojo Crítico de dansa amb la Venidera. Ha estat reconeguda amb aquest premi un dels guardons culturals més prestigiosos de l'Estat, concedit per al programa Ojo Crítico de Ràdio Nacional d'Espanya. El premi distingeix la trajectòria de la companyia La Venidera, formada per Irene Tena i per Albert Hernández, directors, coreògrafs i també intèrprets que s'han consolidat com una de les propostes més innovadores de l'escena contemporània. El jurat ha destacat de La Venidera una visió de que amplia els marges de la dansa espanyola i que busca equilibrar innovació i rigor en la seva obra. En el veredicte també assenyala que la companyia és llavor i futur de la creació dansística, capaç d'oferir una mirada esperançadora i oberta a noves formes d'expressió en moviment. La resolució posa en valor la capacitat creativa d'Irene Tena i també d'Albert Hernández, subratllant que es distingeixen per un imaginari propi que veu de la contemporaneïtat, evidenciant una creativitat singular i madura, sempre en constant evolució. La cerimònia del lliurament ha estat marcada per una intensa actuació de la companyia abans de recollir el guardó, una pràctica habitual en els premis vinculats a la dansa. Durant el discurs d'agraïment, Irene Tena en va aprofitar per reivindicar la situació del sector cultural i reclamar més suport institucional per als professionals de la dansa.
6: Dar forma a no nos ha dado muchas alegrías, pero también nos ha hecho enfrentarnos a las dificultades que conlleva producir, distribuir y mantener un proyecto vivo. Porque sí, aunque el sector no deja de decirlo, hay que seguir repitiéndolo. Necesitamos que se garanticen unas condiciones laborales dignas para los profesionales de la danza, que se reconozca el valor cultural, social y económico de nuestro trabajo y que se desarrollen políticas culturales que apoyen, protejan y dignifiquen a los artistas. La danza no puede sostenerse únicamente sobre la vocación. Requiere derechos, inversión y un compromiso real con quienes la hacen posible. Para acabar, nos gustaría decir que en estos tiempos tan difíciles, carentes de pensamiento, conciencia, criterio y empatía, vayamos más al teatro, vayamos más al cine, escuchemos más música, leamos más libros y vayamos más al teatro a ver danza. Gracias.
0: La companyia La Venidera manté vincles amb Sant Andreu de la Barca. El juny del 2025, Irene Tena i Albert Hernández van fer una estada artística en el Teatre Núria Esper per preparar una de les seves creacions, no en el marc del treball de recerca i desenvolupament escènic de la companyia, una obra que van presentar en el Festival Grec de Barcelona.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Bon cap de setmana i tornem dilluns.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Hola a tothom, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio, un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Xiva i jo mateix, Salvador Climent, i en Pere Sánchez, el control tècnic.

En general, a la cançó popular no hi ha una gran tradició de posar música a poemes ja existents de poetes de categoria. Però a la cançó popular catalana sí que n'hi trobem força. Avui el sentirem. En primer lloc, Ia i Batista van incloure aquesta recreació del poema de Josep Carner, El gessamí i la rosa, en el seu LP Chichoneras Cat.

Ia i Batista, el Gessamí i la Rosa. La música és Dia Clua i la lletra, un poema del màxim representant del noucentisme, Josep Carner i Puig Oriol. Aquest poema el trobem a la seva obra L'oreig entre les canyes, de l'any 1920. En Jordi Batista havia estat abans membre del grup de folk Els Tres Tambors, que en realitat eren quatre, i van fer un experiment més que interessant adaptant una poesia de Pere IV a la música d'una cançó de Bob Dylan, Tombstone Blues. El resultat és aquest, Romanço del fill de vídua.

0: Romanço del fill de vídua, un poema de Pere IV. El seu nom verdader era Joan Oliver i Sallarès. Lligat a la burgesia de Sabadell, tanmateix va fer una poesia sarcàstica i crítica cap al seu entorn social, com hem pogut comprovar. Però el dolor de part de la poesia catalana és mossèn Cinto Verdaguer. Va practicar exorcismes en l'època que a Barcelona estava en auge l'espiritisme i és l'autor de la lletra del Virolai. En Roger Mas va fer un disc l'any 2008 amb els seus poemes, cançons telúriques. En sentim el tema Voleu que vos la cante?
1: En aquest món tothom plora dia i nit, si no les penes passades, les penes que han de venir, també plorades les mies, mas ara ja canto i ric, canto les glòries que espero per los treballs que passin, lo camp de les espines, les flors que espero collir, companys meus de captiveri, no voleu cantar amb mi, los que plorau entre els pobres, los que frisau entre els rics, los que els dies del desterro comptau per los del neguit, los passos per les caigudes, los instants per los sospirs, los que estau amb lo front núvol, los que teniu lo cor trist. Voleu que jo vos la cante, la cançó del paradís. Voleu que jo vos la cante.

0: Jacint Verdaguer i Santaló, àlies Cinto, de Fogueroles, és una de les grans figures de la literatura catalana moderna. Poeta romàntic, va tornar a situar la llengua catalana en la categoria de llengua literària, el que, en una línia d'estudiosos, s'ha denominat la Renaixença.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Salvador Espriu feia veure que era d'Arenys, però en realitat era de Santa Coloma de Farners. A la seva obra va transmutar Arenys en cinera pel sistema de girar la paraula del revés. Cançó de capvespre està inspirada en un passeig pel cementiri de Cinera i en Raimon li va posar música. I a l'any 1994 l'orquestra Plateria en va fer una delicada versió en el seu àlbum Ballautors.

Salvador Espriu va ser candidat al Nobel de Literatura el 1970. El tema de la mort va ser el seu tema literari principal, arran de la mort de dos dels seus germans en una malaltia epidèmica de la qual també ell va estar a punt de morir. Cançó de capvespre l'hem sentit interpretada per la plateria, però la va musicar en Raimon, un home que ha fet de la seva carrera un homenatge constant a la poesia catalana. Ara el sentirem interpretant el poeta més medieval dels poetes que es fan i es desfan, Ausiàs March. El tema és Veles i vents, que relata un viatge per mar des d'Itàlia cap a València a la recerca de la seva estimada.

Ausiàs March, que visqué al segle XVI, era cavaller d'ofici i va tenir una vida amorosa potent. Es considera el primer poeta modern en català. Tracta temes íntims, especialment l'amor, i fa literatura culta en la llengua del poble, sense els provençalismes dels trobadors occitans. A Veles i vents, escrit en decasíl·labs, com la poètica trobadoresca, la seva estimada, l'estimada del poeta, és Isabel Martorell, germana de Joanot Martorell. Per tant, Ausiàs March i l'autor del Tirant lo Blanc eren cunyats, i avui en dia encara competeixen a veure qui té més instituts de secundària al seu nom.

Joan Maragall i Gorina, figura cabdal de la poesia modernista, va ser un home d'arrels religioses i una forta implicació política, com ho va demostrar amb el poema Adeu Espanya. Potser el seu poema més popular sigui La vaca cega, compost l'any 1892 a Sant Joan de les Abadeses. Al segle XXI, el grup mataroní de hard rock psicodèlic de Matolls n'han fet una versió que millora l'original.

La vaca cega són els matolls de Mataró. Joan Maragall era l'avi de Pasqual Maragall, el que va ser alcalde de Barcelona quan la ciutat va celebrar els Jocs Olímpics de 1992. També de Barcelona és Joan Vicenç Foix, el poeta pastisser de Sarrià. Foix va ser un home solitari i una mica esquerp, però amb caràcter. La seva pastisseria segueix oberta a la plaça de Sarrià, a Barcelona. L'obra de Foix va adquirir més popularitat arran de la musicalització del poema És quan dormo que hi veig clar, que va fer el cantautor Joan Manuel Serrat.

ha estat Joan Manuel Serrat, del Poble Sec, posant música i veu a J.B. Foix, de Sarrià, un dels poetes més destacats del moviment avantguardista català del segle XX.

El poema Els amants és un dels que podem trobar dins del llibre de les Meravelles de Vicent Andrés Estellés, publicat l'any 1971. És un poema que mostra la passió entre dos amants. L'autor ens vol donar a entendre que el seu amor no és un amor cortès, és a dir, un amor de pel·lícula on un home s'enamora d'una noia casada i porten la seva relació en secret, sinó un amor de desig. Ells són uns amants que no s'amaguen.

0: No hi havia València dos amants com nosaltres. Feroçment ens amàvem des del matí a la nit. Tot ho recorda mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys. Han passat moltes coses. De sobte encara em pren aquell vent a l'amor i rodolem per terra entre braços i besos. No comprenem l'amor com un costum amable, com un costum pacífic de compliments i teles. Es desperta de sobte com un vell huracà i ens tomba en terra els dos. Ens ajunta, ens empeny. Jo desitjava a voltes un amor educat i en marxa el tocadiscos, negligentment besant-te ara un muscle i després el peçó d'una orella. El nostre amor és un amor brusc i salvatge i tenim l'enyorança amarga de la terra d'anar a revolcons entre braços i arraps. Què voleu que hi faça? Elementals, ja ho sé. Ignorem el Petrarca, ignorem moltes coses. Les estances de Riba i les rimes de Becker. Després, tombats en terra, de qualsevol manera, comprenem que som bàrbars i que això no deu ser, que no estem en l'edat i tot això i allò. Que no estem en l'edat i tot això i allò. No hi havia València dos amants com nosaltres. Car d'amants com nosaltres en som parits ben pocs.
1: Extraordinari, Ovidi Montllor declamant Els amants de Vicent Andrés i Estellers. Estellers va néixer el 4 de setembre de 1924 a Burjassot. Es considera el principal renovador de la poesia valenciana contemporània i, en conseqüència, l'any 1978 va rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. No va ser tan popular en vida com ho fou Miquel, Martí i Pol, que ho va ser tant que fins i tot un grup com els Veneno el va traduir, i molt bé, per cert, al castellà. No pido mucho.

0: Miquel Martí i Pol, de Roda de Ter, Osona, és l'autor d'un dels llibres poètics més venuts de la literatura catalana, Estimada Marta. El tema que hem sentit, No pido mucho, és la versió en castellà del poema No demano gran cosa, on en cada estrofa Martí i Pol capgira el significat de l'anterior, però utilitzant les mateixes paraules, una mostra de la subtilesa de la seva poesia.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Maria del Mar Bonet va musicar un vell poema de Bartomeu Rosselló Pòrcel en el seu disc homònim de 1974, un disc també conegut com El Miró, per la portada que li va fer el genial pintor barceloní. La cançó i poema es diuen Sonet.

Bartomeu Rosselló Pòrcel, mallorquí, es va traslladar ben aviat al Principat. La guerra, anomenada civil, el va sorprendre l'any 36 quan feia oposicions a càtedra d'institut. S'allistà a l'exèrcit republicà, però la seva delicada salut el va mantenir allunyat dels combats i va morir de tisi amb 24 anys. Se'l considera el símbol d'una generació perduda, la generació del 36. Rosselló Pòrcel es definia a si mateix com a català de Mallorca i comunista. En aquella època convulsa de la capital catalana, un altre poeta, Joan Salvat Papaseit, era anarquista. L'Oriol Tramvia va enregistrar en directe l'any 1976 a la Sala Celeste una versió rock del seu poema Bèstia.

Oriol Tramvia cantant a Joan Salvat Papaseit, el poeta del poble, autodidacta, anarquista, fill de la Barceloneta, orfe de pare i de mare gitana. Un home a les antípodes socials de Josep Maria de Sagarra, membre de l'Institut d'Estudis Catalans, entre molts altres càrrecs. Sílvia Pérez Cruz interpreta la seva cançó de suburbi que havia musicat Toti Soler.

0: Hem sentit la Sílvia Pérez Cruz interpretant el poema Cançó de suburbi, de Josep Maria de Sagarra i de Castellarnau. Dramaturg, periodista, novel·lista, poeta i traductor. Va traduir al català la Divina Comèdia de Dant.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Un dels artistes que més ha fet per la divulgació de poetes catalans en la música popular ha estat un home que normalment no canta, un guitarrista. Un guitarrista excepcional, en Toti Soler, de Vilassar de Dalt. En Toti és qui va posar música a la cançó de suburbi que hem sentit interpretada per Sílvia Pérez i qui toca la guitarra a l'LP Alcoi, del que n'hem sentit el tema Els amants, d'Ovidi Montlló. Ara el sentirem cantant i posant música i guitarra a un poema de Joan Vergés. Em dius que el nostre amor, una autèntica meravella.

És Toti Soler interpretant Joan Vergés, barceloní i metge. Aquesta cançó i poema l'ha interpretat també Maria del Mar Bonet i Quimi Portet. La seva versió és la que ens ha fet avui de sintonia. I acabarem aquest Chelsea Hotel dedicat als poetes catalans, dins de la cançó popular, amb un altre tema de Vergés musicat per Toti Soler. Aquesta en versió rock psicodèlic, quan formava part del grup OM. Es diu Vindrà la llum.

pones la pista. Nosotros el ritmo.

0: sonido que no duerme.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
3: Comencem una nova edició del Via Directe. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Avui, resum de la setmana i, a més, la previsió del temps de cara al cap de setmana, tot seguit amb Carlos Lara, de Meteosap. Anem a la previsió del temps de cara al cap de setmana, però abans farem el resum de la setmana on hem tingut cosetes aquesta setmana. Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, molt bon dia, Carlos.
4: Molt bona, Jordi.
3: Bé, abans el resum de la setmana, la pluja va ser protagonista aquest dimarts.
4: Pues exacto, hemos tenido una nueva semana de tiempo inestable con chubascos y tormentas que han seguido afectando sobre todo pues mitad norte y puntos del interior de Cataluña, pero en esta ocasión, como decía, pues el martes también tuvimos nuestra dosis tormentosa, vamos a decir, aquí en San Andreu con, bueno, pues con una breve pero intensa tormenta que acumuló un total de 18 milímetros aquí en San Andreu, pero lo interesante fue que 17 de esos 18 milímetros que cayeron se acumularon tan solo en 9 minutos, lo que pues demuestra un poquito la intensidad torrencial del chubasco que nos afectó, y además pues la precipitación vino acompañada de granizo de pequeño tamaño, pero pues es un poco para ilustrar pues la intensidad que tuvo el chubasco en zonas próximas. Castellbisbal superaron los 40 milímetros, así que no fue de un pelo de que nos afectase la parte más intensa. El resto de la semana, pues cielos variables, alternando nubes y claros, mañanas con más predominio del ambiente soleado, y por las tardes pues ambiente algo más nuboso, cielo más variable, pues debido pues precisamente al crecimiento de esas nubes de evolución que dejan esos chubascos en zonas del interior y mitad norte. Las temperaturas han ido bajando con el paso de los días. Las máximas han bajado de los 25,4 que tuvimos el lunes a los 22,2 que tuvimos ayer jueves, mientras que las mínimas pues también han bajado de los 14,6 del lunes a los 11,9 de ayer jueves.
3: Amb situacions meteorològiques com la que es va produir el passat dimarts, van haver preguntes dels oients a través de missatges que ens enviaven, no?, en format privat, de plourà molt aquí o no? I la frase que sempre ens dius, Carlos, és depèn.
4: Es que con tormentas es...
3: ¿Al potuca o no potuca?
4: Hablamos de Castellbisbal, exacto, que lo tenemos, exacto, que prácticamente tenemos visual y podemos ver. Y allí superaron los 40 milímetros porque los núcleos de tormenta pues tienen el tamaño que tienen, se desplazan en una dirección y a veces hablamos de escasos metros, de que puedan caer, pues eso, más de 40 o como en nuestro caso, pues 17 en ese chubasco intenso. Así que, bueno, pues hay que hablar un poco de zonas y... estar un poco alertas porque puede suceder, pero bueno, evidentemente la precipitación no es uniforme, no tiene esa distribución como cuando es un frente, que más o menos los registros pues son bastante similares en todos sitios.
3: Ara sí, anem a la previsió de cara al cap de setmana. Carlos, divendres, dissabte i diumenge, quin temps tindrem? Tenim activitats a l'aire lliure. Diumenge es disputa la 29a edició de la cursa de la primavera. Anem per dies, divendres, dissabte i diumenge.
4: Bueno, pues el fin de semana como tal, o sea, sábado y domingo, parece que tendremos un tiempo relativamente tranquilo. Sin embargo, pues hoy viernes todavía se pueden producir chubascos durante la segunda mitad del día. Así que, bueno, pues hoy viernes nos espera... un día con nubosidad abundante, ya hemos amanecido con bastantes nubes, en principio nubes medias y altas, pero por la tarde además crecerán nubes de evolución y fruto precisamente del crecimiento de esas nubes de evolución se producirán pues chubascos de tarde que vendrán acompañados de tormenta y que en un primer momento afectarán sobre todo a las comarcas del nordeste de Cataluña, litoral de Girona, norte de Barcelona, pero con el paso de las horas esos chubascos irán avanzando hacia un poco nuestra zona. Así que, bueno, pues no se descarta que a lo largo de la tarde, básicamente un poquito ya más avanzada la tarde, vamos a decir, pues nos puedan afectar aquí también chubascos de intensidad moderada, puntualmente fuerte, no se descarta, y de forma local, pues incluso nuevamente venir acompañados de tormenta, y bueno, pues podrían llegar activos esos chubascos que por la tarde se iniciarán ahí en las comarcas de Girona, en norte de Barcelona. Sábado y domingo, como decía, pues seguiremos con restos de inestabilidad, pero no tanto en nuestra zona. Los posibles chubascos que se produzcan nuevamente serán, pues, mitad norte, interior, zonas de Girona. Así que, bueno, pues sábado, dominio de ambiente soleado en nuestra zona, un poquito de más nubosidad por la tarde, y el domingo, pues en general tendremos más nubosidad, pero ya digo que en principio no se esperan precipitaciones en nuestra zona. Sí que el domingo, a últimas horas del día, se producirá un poquito más de las nubes serán algo más compactas, y es que nos pueden anunciar un posible cambio de tiempo nuevamente de cara al lunes, en el que podríamos tener nuevas precipitaciones, pero eso de momento está todavía por confirmar porque falta todavía demasiado. Las temperaturas máximas hoy viernes bajan de forma clara, situándose pues en torno a los 20 grados, mientras que sábado y domingo pues subirán ligeramente. Las mínimas también bajarán de forma clara mañana sábado, con valores por debajo de los 10 grados en nuestro municipio. O sea que aquellos que se levanten temprano para hacer ejercicio, los ciclistas y tal, que vigilen mañana por la mañana, primeras horas, porque posiblemente se lleven una sorpresa, porque menos de 10 grados a estas alturas del año ya es bastante fresco.
3: Y diumenge tenim la cursa de la primavera.
4: Allí ya recuperaremos valores un poquito más normales, vamos a decir, 12, 13, 14 grados de mínima. Así que, pues, menos abrigados el domingo que el sábado.
3: Doncs la propera setmana més. Potser avancem un dia la previsió, tenint en compte que tenim la Fira Primavera divendres, dissabte i diumenge de la propera setmana. Carlos, gràcies per aquesta previsió.
4: Vosaltres?
3: I bon cap de setmana.
4: Igualment.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
6: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, amb moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca, amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions, i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
3: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, El Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
6: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de l'último de la fila, l'último tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira l'último de la fila. Tindrem el concurs urbà de rookies del ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
3: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
6: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim quatre expositors o quatre espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem dos entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els tres dies, no?, de Fira de la Primavera.
3: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
6: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el Contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana, també gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem evidentment la Diada Castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la vuitena trobada de percussió de la Colla de Diables, la Barca After Naval, organitzada per l'Agrupació de Joves, i com a novetat també aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu de la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
3: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
6: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
3: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
7: La Fira del Comerç Local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat, i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar doncs, tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la fira comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és doncs, bueno, veure tota la proposta de comerç, de qualitat professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis per exemple, com odontologia. Bueno, és el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors, això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
3: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
7: Sí, tant. Aquí a Sant Andreu, a més, com tenim doncs, uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i, al cap i a la fi, veure's. A més, com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes i vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat, i que, bueno, i esperem molta participació ciutadana.
3: Per la seva banda, l'alcalde Marc Giribet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
8: Doncs molt contents doncs, per tornar a tenir una nova edició de la Fira de Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició, i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita, doncs, tingui una gran experiència a Sant Andreu a la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generant bones experiències, per tant, l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci, són importants perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no? No només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
3: L'alcalde Marc Giribet també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Labril, que aquesta Fira de la Primavera és una fira oberta per a tothom.
8: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la Fira Comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar, el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
9: una fira primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
8: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió doncs, que l'Anna Guerrero, que Los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta fira de primavera que sense cap mena de dubte pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu de la Barca, ja no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
3: La fira de la primavera arrencarà el divendres 22 de maig amb l'obertura de la zona gastronòmica i les primeres activitats familiars i juvenils. Una de les novetats serà l'Escape Room Galàctic, adreçat a famílies i infants a partir dels 6 anys. També es farà la presentació del projecte de la reforma de la plaça Federico García Lorca i del futur parc infantil. La nit de divendres estarà marcada per la música en directe. L'escenari central acollirà les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela i la cantant santandreuenca Anna Guerrero, a més del concert de l'Oso Braus celebrant la gira del seu 30è aniversari. També tindrem actuacions de DJ i també l'After Naval de l'agrupació de joves. Dissabte serà la jornada més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular com la 8ª trobada de percussió de la Colla de Diables i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació amb el concurs urbà de Rookies del Ritme i també arribarà el concert de l'Último Tributo, homenatge al grup de l'Último de la Fila, i abans de continuar la festa amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals. Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles familiars i la diada castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la 8ª trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola JJ Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dinàmica amb elements de cultura popular. La Fira de la Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació.
10: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: I aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem realitzat diferents entrevistes de l'espai de portaveus. Hem entrevistat a la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, i també al portaveu de Vox, Antonio López. Nova ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus, la quarta ronda d'aquesta temporada de Ràdio Sant Andreu, i aquest dimecres parlàvem amb la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda. La primera pregunta que li hem formulat ha estat quina fotografia o quina imatge es troba actualment Sant Andreu de la Barca. Aquesta era la seva resposta.
11: Home, jo crec que Sant Andreu de la Barca avui es troba aixecat per tot arreu. Què vull dir amb això? Doncs que tot el que no s'ha fet 3 anys abans s'està fent ara. Per què? Doncs pel nostre parer, per una manca de planificació. És a dir, ja sabem que s'apropen les eleccions i que volem tenir-ho tot quan arriben les eleccions, però amb un projecte de 4 anys, si ets un bon governant, has d'anar fent cada any i no deixar-t'ho tot per l'últim any. Que també ho entenc, perquè si jo hagués pujat 3 anys consecutius als impostos, evidentment voldria que la gent se n'oblidés veient tots els parcs i tot el que vull fer ara o l'últim any. Llavors jo crec que avui Sant Andreu es troba doncs en una situació de, pel govern, de com els hi agrada de dir que hem d'estar contents, eh? Hem d'estar contents, i per la resta de ciutadans, doncs, amb la ciutat aixecada, per tal de quedar bé abans de que arribi les eleccions.
3: Com planteja el Partit Popular aquest any, tenint en compte que falta un any per arribar a les eleccions municipals?
11: Home, el nostre és un treball de dia a dia. És a dir, nosaltres treballem des de l'oposició i, per tant, és el lloc que ens van donar les urnes, i el que farem, i hem fet i continuarem fent, és una fiscalització total de la gestió de l'equip de govern, que per això està el govern, no? Nosaltres aportarem les nostres idees amb la mida que ens deixin, i sobretot el que farem serà el que venim fent, que és traslladar a l'Ajuntament, doncs, aquelles inquietuds, queixes o suggeriments dels nostres ciutadans i ciutadanes, que és el que ens fan arribar, ja sigui per xarxa, ja sigui a nivell de persona, ja sigui a les carpes. No canviarem el nostre tarannà. És cert que tenim una agenda més àmplia de carpes, per tal de que tot allò que puguem ajudar abans de les eleccions, més que res perquè si s'han d'incloure coses dintre dels projectes que fa el govern, doncs si tenen a bé incloure-ho, doncs perfecte. No ho crec, perquè sincerament, tot soc sincera, no deixen incloure cap mena de modificació amb aquests projectes que fan, però com a mínim fer la nostra feina, que és fer arribar la veu de la gent a l'Ajuntament.
3: Com es veu d'aquí a un any? Com es veu Sonia Aranda? Com es veu el Partit Popular de Sant Andreu de la Barca d'aquí a un any?
11: Yo creo que con nervios. Nervios por lo que se va a dar, ¿eh? Que son las elecciones. Es un poco relativamente lo que te está diciendo las elecciones, es saber si has conseguido llegar a la gente, pues tu proyecto, tu idea, tu forma de ver la política municipal. Yo siempre destaco que es política municipal, es decir, yo soy Sonia Aranda del Partido Popular, pero evidentemente hay mucha gente a la que conozco que no pertenece a mis siglas, pero sí me conocen, saben cómo trabajo, saben cómo me comprometo, y por lo tanto recibo su apoyo, ya sea a nivel personal o en las elecciones, ¿no? Evidentemente que hay gente que te dice, oye, yo te he votado. Pues perfecto, porque esa es nuestra inquietud, es saber que la gente sabe diferenciar entre la política municipal y la política nacional. Hay muchísima gente que vota por siglas y hay gente, no tanta, que vota por la persona. Yo creo que aquí hay que saber distinguir entre una cosa y otra, y creo que el trabajo de un regidor cuando no estás en gobierno es mucho más difícil de ver. Pero sí que es verdad que creo que el trabajo diario, el estar ahí, los plenos, las entrevistas, las carpas, las sugerencias, lo que conseguimos con nuestras mociones, esto al final debería de calar. Es decir, la gente debería de valorar, al menos verse un pleno para ver cómo nos expresamos, qué pensamos, cuáles son las diferencias entre los diferentes partidos políticos. Aquel que está indeciso todavía más, porque y más cuando es municipal, creo que te afecta directamente a tu bolsillo. Creo que, bueno, tendremos esa inquietud de saber y esa esperanza de volver a salir, y si es posible de volver a salir con un número mayor, para que nuestra, aparte de nuestra representatividad en el ayuntamiento, también tengamos algo más de fuerza.
3: Ja ha pensat o ja ha decidit si continuarà encapçalant la llista del Partit Popular a les eleccions municipals?
11: A mí me gustaría. Al final sabemos que es una decisión que no pertenece únicamente a la Junta Local, porque para eso somos un partido con siglas y somos un partido a nivel nacional. A mí sí me gustaría encapsular la llista, entre altres coses perquè la gent coneix al PP i a la Sònia del PP, no? Però jo sempre estaré a disposició del partit. Si creuen convenient canviar la persona, no tindré cap mena de problema de cedir al meu lloc, però també m'agradaria que la persona que a continuació estigués, doncs estigués tan compromesa com jo, i que li agradés tant com a mi la política municipal, però jo pel meu parer sí.
3: Se sent satisfeta del treball que ha realitzat en aquests darrers 3 anys amb el retorn del Partit Popular en el plenari municipal i en el retorn també de Sonia Aranda com a portaveu del Partit Popular al plenari municipal?
11: Com a Sonia Aranda sí, per què? Perquè per poc que tu aconsegueixis a nivell personal saber que has ajudat, doncs, per exemple, en un barri com el barri del Palau, per l'accés dels vehicles, o amb el seu dia aquí a, justament aquí davant la plaça Charlie Rivel, fer-ho amb elements inclusius al parc de Calistènia, tot això a nivell personal, clar, doncs et sents bé, perquè tens una comunitat, tens un grup de persones, doncs, que sempre recordaran que aquella noia del PP, doncs, va aconseguir fer realitat allò que demanaven, no? Llavors, clar, a nivell personal, sobretot. I al nivell del Partit Popular, doncs, mira, no sé, perquè, clar, també m'hi trobo aquelles persones que diuen, mira, jo et votaria tu, però, clar, és que tu ets del PP. Pues sí, sóc del PP. Però, a més, sense complexes. Vull dir, jo no crec que sigui un partit amb unes sigles que s'hagin de denostar. Bàsicament perquè, bueno, jo entenc aquí a Catalunya, doncs, la visió que té molts ciutadans, doncs, no és bona al Partit Popular, més a nivell de conflictes de llengua, d'independentisme i tot això. Però amb la gestió i a la resta d'Espanya, el PP és igual que el PP, el PSOE, i m'entens? Llavors, jo no tinc cap mena de complexa. Jo crec que aquí vam ser, vam estar als inicis, hem anat demostrant que també es pot treballar des de l'oposició, i ojalà i jo pogués estar a govern. Soc conscients de que no arribarem a ser a governar Sant Andreu de la Barca. Ojalà, i així la gent també aprendria que hi ha més opcions polítiques que s'interessen, que treballen i que volen un Sant Andreu millor.
3: Parlem de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Hi ha diverses qüestions que estem preguntant també amb els diferents portaveus. Parlem del projecte de la nova comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca, un projecte que es va presentar fa unes setmanes. A més, en el ple municipal es va aprovar el projecte de la comissaria de la policia local, que, recordem, estarà situada a la primera planta de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. En el ple del mes d'abril es va aprovar aquest projecte. El Partit Popular va votar abstenció en aquest projecte. Ja en el recull vam explicar els motius de les votacions i de les decisions dels diferents portaveus dels partits polítics, però aprofitant que avui tenim aquesta entrevista de l'espai de portaveus, li volem tornar a preguntar l'opinió sobre aquesta nova comissaria i sobre aquesta abstenció del Partit Popular, perquè, a més, en el escrit, en l'article mensual dels partits polítics que s'allotja a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, vostès s'han dedicat precisament a l'article del mes d'abril a parlar de la comissaria de la policia local de Sant Andreu de Barca i a parlar de la seguretat.
11: Mira, nosaltres ens vam estar a la votació bàsicament perquè, clar, és un projecte que és una comissaria de policia que jo crec que tots els grups municipals tenim pendent de fa molts anys. Tots havíem pensat, tots ho portem al programa, però, claro, el proyecto como proyecto no se le puede poner pega. ¿Por qué? Porque está ejecutado por arquitectos más la colaboración de la propia policía local. Para nosotros el proyecto no tiene pega. Es más discutible la ubicación, es más discutible que no se ha valorado el coste de trasladar o de hacer la nueva comisaría en esa planta, es más el no tener una previsión de dónde van a ir tanto el pleno del ayuntamiento, la sala de plenos, como los despachos de los diferentes grupos políticos. Lo único que tenían claro era dónde iba a ir la salita comedor de los trabajadores, que iba a ir a la tercera. Fin. O sea, lo que no a nosotros, que no se nos pida un recursament para un proyecto sin que sepamos todo lo que abarca ese proyecto, porque evidentemente yo creo que en el pleno ya se explicó que cuando uno hace obras, pues tiene el dinero para hacerlas, sabe que dónde va a ir lo que resta de la obra que va a hacer. Bueno, nosotros lo que creemos es que es como muy precipitado, es como lo que te comentaba antes, estamos en el último año, hay que hacer el sprint final, hay que tirarlo todo por la ventana, anunciarlo todo. Pero una cosa es anunciar, otra cosa es ejecutar. ¿Cuándo se van a empezar las obras? Pues según el señor alcalde, quiere que antes de final de año. ¿Pero tenemos dinero para hacerlas? No. Ah, ¿pero usted ha hecho un proyecto sin tener dinero? Sí. No, es que es para adelantar faena.
3: I aquest dijous entrevistàvem Antonio López, portaveu de Vox a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Iniciàvem l'entrevista amb la mateixa pregunta. Quina fotografia trobava actualment a Sant Andreu de la Barca? O quina imatge social?
12: Sí, sí. Bueno, a nivel político está habiendo cierta polarización, ¿no? Que yo la entiendo perfectamente. Nosotros se nos puede llamar que somos polarizadores porque decimos lo que consideramos que debemos de decir. Algunas cosas pueden sonar estruendosas, pero como tenemos el convencimiento de así decirlo, y entonces ya, mirando desde la tribuna a los otros partidos, pues claro, la polarización básica entre PSOE y Fensan Andreu es dura. Ya, como antes off the record comentábamos, en el pleno último hubo unos encontronazos de consideración, pero nosotros los aplaudimos. Hay que decir las cosas claras y ante la demagogia hay que responder. Entonces, en el ámbito, digamos, del consistorio está pasando esto. Luego, lo que es el ambiente en la calle, pues como está pasando en toda la comunidad, en toda la nación, la gente está muy, muy cabreada con toda la situación que está transcurriendo. De hecho, nosotros, nuestro último lema, y hay estadísticas, encuestas que dan un apoyo muy elevado, es la prioridad nacional. Prioridad nacional la puedes traducir como, después comentaremos el artículo, como puede ser en Sant Andreu de la Barca. Prioridad para los de San Andrés de la Barca. ¿Pero qué tiene eso de malo? Entonces, para resumir, la situación en la calle es de desasosiego y de cabreo.
3: Estem a un any de les eleccions municipals del 2027. Des de Vox, com es planteja aquest any que falta per arribar a les eleccions municipals?
12: Bueno, pues como digo, la respuesta la puedo copiar de casi todas las entrevistas. Manteniéndonos en nuestra línea, haciendo municipalismo como sé que lo hemos demostrado totalmente, no se nos puede tachar de actuar de otra manera. Eso, bueno, de hecho, en ciertos momentos hemos recibido alguna felicitación y se nos ha dicho, y el Martí Rivera, el señor alcalde, un día lo dijo en el mismo pleno, dice, es que Vox presenta mociones municipales, correcto, entonces vamos a seguir en la dinámica y, como siempre hacemos, y se está demostrando, apoyando, votando a favor aquello que consideremos y en contra aquello que consideremos que no nos parece correcto. Y esto ya no va de gustos. El gusto es otra cosa. Nosotros creemos que esto es una cosa seria y entonces te posicionas a favor, te puedes abstener porque dices, bueno, no me gusta algún matiz, pero el grueso de la cuestión merece que se vote a favor o merece una abstención. Entonces, resumiendo, continuando absolutamente en la misma línea.
3: ¿Cómo es veu Vox de aquí a un año?
12: Hombre, sabes de sobra que yo siempre, desde que me has estado entrevistando, siempre he sido muy optimista. Ahora sí cabe todavía más, porque por desgracia para la ciudadanía en general, la situación... Ojo, reconociendo que en San Andrés de la Barca no se dan hechos que vemos continuamente, diariamente, en los medios de comunicación, ya sean los generalistas como las redes, hay sitios que es insufrible. Pero eso también le toca la fibra a nuestros vecinos, porque te lo refieren. Oye, mira el otro día en Esplugas, que estuvimos en el minuto de silencio y nos concentramos sin hacer ruido, pues diciendo que esto no puede ser, ya más, un tío no, por mucho que se le vaya la cabeza, que tenemos serias dudas de que no es así, degollar a una mujer así porque sí, no puede ser, no puede ser. Entonces, insisto, es como lo observamos.
3: El mes de març, Vox presentava una moció en aquest cas, on vostès en aquesta moció que van presentar va ser finalment aprovada. De fet, a la valoració del ple van destacar que s'havia aprovat aquesta moció de Vox, una moció per una nova línia d'autobús transversal al Baix Llobregat, el Baix Llobregat Nord, Vallès Occidental. Va ser aprovada a favor per Vox, Som i el Partit Popular, i l'abstenció de FEM, PSC i En Comú Podem. Gràcies a aquesta abstenció i a aquests vots favorables, finalment la moció va tirar endavant.
12: Sí, sí, a ver, es que posicionarse en contra es como pegarse un tiro en el pie, porque eso no tenía que ver nada con la política, visto desde según qué perspectiva. A ver, todo lo que hacemos es política, pero es que estábamos demandando una cosa que necesita el municipio, y tenemos la fortuna que se hizo el enlace, el tramo este, el puente, llamémosle la variante, que nos conecta con el Vallés en un pispás. Tú en coche te plantas en San Cugat en 10 minutos, tiras un poquito más y te plantas en la Universidad de Bellaterra. O sea, fue una idea que nació a raíz de una amistad que me cuentan que esto ya había sido reivindicado años atrás. Pero bueno, nunca, es verdad que no existía la variante, entonces comprendemos que era un poco, pero ahora, hablando mal y claro, es que nos lo han puesto a huevo. Entonces, claro, y nosotros estamos en un lugar estratégico, y la moción también iba enfocada a que, como me cuenta Amador y él, se le ocurrió, aquí teníamos la palanca, memorable pasarela, y en la actualidad Sant Andreu de la Barca es la palanca del Baix para la conexión con el Vallés. O sea, que tiras una piedra y estás en el Vallés. ¿Por qué no? ¿Cómo no vas a aprobar eso? Yo no sé si será más o menos difícil conseguirlo. Ahora ya está en manos del consistorio pelearlo. Pero nosotros ya hemos puesto. Y te añado, para satisfacción nuestra, de que ayer la misma moción, puesto que la compartimos con todos los municipios afectados allá donde tenemos representación, en Cervelló salió aprobada también. Pueblo gobernado por Esquerra. Es que no te... Claro, sí, hicimos un diseño que conectaba Vallirana, Cervelló, San Vicente, Pallejà, San Andrés, el Vallés, el...

0: dia, Jordi, un plaer estar aquí a la Ràdio Pública.
1: Podem dir que un èxit, no?, de participació el que tindrà aquesta cursa de la primavera d'aquest diumenge.
0: Doncs sí, serà un èxit rècord, veritablement, perquè tenim totes les inscripcions de la cursa de 5 quilòmetres doncs, tancades a 600, és a dir, més no pot ser. Vull dir, es van tancar ahir dia 12 totes les inscripcions i rècord històric amb aquestes 600 inscripcions a la cursa de 5 quilòmetres. Després tenim també, recordem, les inscripcions a les curses de promoció, que són aquelles que gestionen o vehiculen els centres escolars. Aquí també tenim diferents categories i aquí també estem al voltant d'unes 1.150 inscripcions, també rècord, per tant tindríem moltíssima gent corrents i fent salut i esport a casa nostra.
1: Això és una bona notícia, no?, d'aquesta cursa de la primavera. Recordem que organitza l'Ajuntament de Sant Andreu Barca, que hi ha aquesta implicació i col·laboració també del Club de l'Atisme de la ciutat, de que hi hagi aquest rècord de participació i, per tant, si el temps acompanya, que esperem que sí, es pugui veure una bona jornada esportiva aquest diumenge.
0: Sí, esperem que sí, que el temps ens acompanyi, sempre és important el factor temps, i tal com bé dius, m'agradaria agrair al Club de l'Atletisme, no?, la seva implicació sempre, no?, però especialment en l'edició aquesta 29a, no?, que ens apropem ja a aquests 30 anys, no?, d'edicions de la cursa de la primavera, la seva implicació, la seva feina, perquè sense ells pues, no seria possible, tota la part de voluntariat que hi ha al darrere, l'organització, el dia de la cursa, com es reparteixen els punts que hi ha en tot el recorregut, les feines prèvies, etc, etc, i l'amor que li posen en la passió. La veritat és que sense ells i sense la gent d'esports també de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, doncs seria impossible organitzar un esdeveniment d'aquesta categoria que atrau molta gent de fora de Sant Andreu de la Barca, veritablement. Jo, fins i tot a nivell personal, jo abans de ser regidor ja coneixia algunes persones d'altres poblacions que ja venien tradicionalment a fer la cursa de primavera i també cursa de tardor, però aquesta de la primavera d'enguany serà tot un èxit, sí.
1: Començarà ben d'hora, 9:45 a Tadeu, de 9:30, 9:30, la cursa de 5 quilòmetres.
0: Sí.
1: És l'inici a l'esplanada del Mercat Setmanal, a prop de l'escola J.J. Ortiz.
0: Ah, exactament. El recorregut de 5 quilòmetres es modifica una miqueta aquest any, és igual que l'any passat, però sense entrar a la caserna de la Guàrdia Civil i afegint-hi al carrer Penedès, en aquest cas en el recorregut de 5 quilòmetres, que seria llavors el mateix recorregut de la cursa de la tardor, perquè ens entenem.
1: Després tenim les curses de promoció, que depèn de l'edat, són de 500 metres, 700 i 1.000, que començaran això, si tot va bé, doncs a 10:45, 10:30.
0: Efectivament, en aquest cas el recorregut també es modifica, en aquest cas no passarien per l'esplanada. Són recorreguts que surten des del JJ Ortiz cap al Palau i donen la volta, doncs, cadascú en la seva distància, no?, i acaben en el mateix lloc.
1: Després, cap a les 12, lliurament dels premis.
0: Sí, a partir de les 12 tenim els lliuraments dels premis en les diferents categories i sí que m'agradaria destacar especialment que aquesta cursa, que té aquest esperit també inclusiu, doncs està oberta a infants amb diversitat funcional, tant sigui neurodivergent o de qualsevol altre tipus. En aquest cas, tots i totes hi poden participar, no?, amb les mateixes ganes i la mateixa il·lusió que la resta de participants. I aquestes inscripcions s'han fet també a través de les escoles, però en el cas dels infants que necessiten córrer acompanyats, els centres també ho han comunicat i s'ha preparat un doble dorsal doncs, perquè puguin córrer acompanyats i facilitar la seva participació.
1: Doncs això serà aquest diumenge, el dia 17 de maig, la 29a edició de la cursa de primavera. Com hem dit abans, s'acosta a la 30a edició, que això serà l'any vinent, que segurament sí, que serà una edició ben especial, no?
0: Sí, sí, sí. Cada edició sempre és especial, no?
1: Sempre perquè hi ha novetats.
0: Sempre hi ha novetats i sempre es fa goig, no? També com a ciutadana de Sant Andreu de la Barca, també en aquest cantó, no?, de la regidoria i d'una persona que està al govern de la ciutat, doncs veure que tenim consolidats esdeveniments tan importants com aquests i que cada cop van creixent una mica més, doncs és un orgull, de veritat, i és una sort.
1: Doncs serà aquest diumenge la cursa de la primavera de Sant Andreu de la Barca. Amb aquesta participació rècord, podem comptar gairebé uns 1.800 participants entre les curses promoció i la cursa de 5 quilòmetres.
0: Sí, sí, sí, tindrem amb molta gent, moltíssima gent, fent esport, fent salut, celebrant, espero que en bon dia, doncs, aquesta 29a edició de la cursa de la primavera i una excusa més per fer esport per un cantó i per gaudir de la nostra ciutat.
1: Que vagi molt bé diumenge.
0: Moltes gràcies, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Biblioteca Aigüestoses recupera l'obertura dels dissabtes després de 5 anys sense oferir aquest servei. La mesura entrarà en vigor a partir d'aquest dissabte 16 de maig. Avui ens acompanya el regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: I també ens acompanya l'actual director de la Biblioteca Aigüestoses, Ferran Canyada. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bé, volem parlar d'aquests nous horaris i el per què ara d'aquest nou horari de la Biblioteca Aigüestoses a partir d'aquest dissabte. Regidor, doncs, l'obertura dels dissabtes.
1: Sí, sí, era una antiga aspiració que ja fa temps que estàvem darrere, perquè al principi, doncs, això, volíem fer el pas de la biblioteca del segle XX que ens vam trobar a poder, doncs, ja posar en marxa la biblioteca del segle XXI, i això, lògicament, una també de les parts era ampliar l'horari. I ara hem aconseguit ja poder ampliar la plantilla dels treballadors per poder, doncs, oferir més horaris. Passem ara de 4 treballadors a 5, amb la qual, doncs, ens permet ja això, doncs, poder ampliar els dissabtes també, que són molt necessaris.
0: Per tant, el que ha fet possible recuperar l'obertura dels dissabtes després de 5 anys és aquesta ampliació de la plantilla de la biblioteca.
1: Exacte,
0: de la
1: sí. Ampliar plantilla no és fàcil, té un cost econòmic important, però al final sí que hem pogut aconseguir ampliar una persona més, amb la qual això, tenim més marge, més joc per poder, doncs, anar fent torns i poder-se repartir els treballadors el poder oferir això els dissabtes durant l'any.
0: Aquesta ha estat una demanda ciutadana d'obrir els dissabtes?
1: Sí, de tant en tant hem rebent alguns correus d'usuaris que això que ens reclamaven, doncs, poder oferir més això, horaris de matí, amb el qual ens hem pogut aconseguir aquesta ampliació, amb la qual estem molt contents.
0: Com dèiem, avui també ens acompanya l'actual director de la Biblioteca Aigüestoses, Ferran Canyada. No havíem tingut ocasió, almenys aquí a la ràdio, de parlar del nou director. Ferran Canyada, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Inici d'aquest nou horari, a partir d'aquest dissabte, obertura dels dissabtes als matins de la Biblioteca Aigüestoses, però abans de parlar d'aquest horari, sis mesos com a director de la Biblioteca Aigüestoses. Bé, quina valoració em fa d'aquests sis primers mesos?
2: Això, sis mesos, és un repte també quan entres a una biblioteca nova, has de conèixer l'entorn, saber on vas a treballar, això porta un temps, i ara, fruit del treball intern, comença a donar, doncs, això, els primers fruits. I bé, doncs, treballem molt i d'això es tracta.
0: Suposo que a la taula un dels punts que havien sobre la taula era l'obertura dels dissabtes, no?
2: Sí, al final els equipaments municipals, en aquest cas les biblioteques, doncs, bé, hi ha uns estàndards que equiparen per donar un servei homogeni en el territori, i era una necessitat, doncs, ampliar aquest horari, i era impossible o difícilment viable sense l'ampliació del personal. Per tant, jo molt agraït que es posin aquests mitjans per tenir la biblioteca que tots volem.
0: L'horari serà de 10 del matí a 2:15, 1:30, que és l'horari, doncs, ja que es fa els dimecres al matí.
2: Això mateix. És l'horari habitual. Al final, també, que es pretén, doncs, veure què es fan als altres municipis, què funciona. Llavors, invents pocs i anem sobre el que sabem que ja està funcionant.
1: Sí, jo també, doncs, això, agrair i estem molt satisfets al nou director, que ens està ajudant molt a fer aquest impuls i que la biblioteca passi a ser un centre de referència cultural aquí al municipi, i que sigui un punt actiu per tota la ciutadania. S'estan ja començant a fer moltes coses, moltes novetats. Per Sant Jordi també, doncs, vam fer també presentacions de llibres, vam fer 3, crec recordar, aquí dintre la biblioteca, exposicions, tallers, el contacontes, vull dir, volem que sigui un lloc molt actiu i molt participatiu a la biblioteca i que s'obri a tota la ciutadania.
0: Aquest és el paper que des de la seva regidoria, des de la Regidoria de Cultura, vol de la Biblioteca Aigüestoses, no? Que sigui un eix, no? d'activitats relacionades amb la cultura. No?
1: Exacte.
0: Sant Jordi, com ha comentat, va ser una bona mostra.
1: Sí, sí, va ser una bona mostra. També, doncs, també, bueno, un detallet també que fem la signatura d'autors locals, i que dintre de la biblioteca, doncs, el nou director ja ha fet també uns expositors amb aquests llibres, autors locals, que també la ciutadania podrà venir a veure. Bueno, són petits detallets que veus, doncs, que ja cobrar hi més moviment, entitats també que ens estan molt contentes també amb aquesta nova direcció, amb la qual vol dir que estem en el bon camí. Nosaltres, la veritat és que estem molt il·lusionats per impulsar aquesta biblioteca que dèiem del segle XXI, que és la que es mereix Sant Andreu.
0: De fet, una biblioteca a Aigüestoses, on el passat mes de gener, a través del ple municipal, va haver aquest acord unànime per impulsar la gran reforma de la biblioteca a Aigüestoses.
1: Sí, sí, estem ja treballant-ho, tenim un projecte que ja vam presentar-lo l'any passat, molt interessant també, de reestructuració de la biblioteca, sobretot també tot el mobiliari nou, redistribució d'espais, i és una cosa que estem seguint treballant, també per poder tenir el finançament tant de la Diputació com la Generalitat per poder tirar endavant aquest gran projecte que crec que serà molt important a nivell de cultural de Sant Andreu.
0: Sí que hi ha una sèrie d'imatges de com quedarà aquesta biblioteca a Aigüestoses, no?
1: Sí, ja la convenia, perquè la veritat és que quan vam entrar ens vam trobar una biblioteca, perdoneu-me per l'expressió, una miqueta grisa, no? Una miqueta fosca, encara hi havia els mateixos llums de fa 30 anys quan es va inaugurar, la mateixa pintura groga, i clar, no era un lloc que convidés massa a entrar-hi, i la veritat és que ara, doncs, només aquestes petites reformes que hem anat podent fer, la gent ja ho veu, ho agraeix, i sobretot les noves activitats que s'estan fent, que ara us comentarà també el Ferran, i d'això que estem encantats amb aquest nou impuls que ens està oferint des de la direcció.
0: D'activitats n'hi ha moltes programades per aquest mes de maig i el mes de juny, no, Ferran?
2: Sí, sí, però no podem badar perquè avui mateix ja tenim una activitat, una hora del conte, i en aquest cas la biblioteca, diem que surt de la biblioteca, ens anem al parc de davant de la biblioteca a fer aquesta hora del conte, que a més l'hem programat amb col·laboració amb les companyes d'educació dintre de la setmana d'educació. Llavors, aquí també molt contents del treball transversal i amb més companys, això ens dona molt de suport i molta visibilitat.
0: Clar, això sí que és un dels objectius, no?, d'una biblioteca com la de Sant Andreu de la Barca, aquest treball transversal, no?
2: Sí, al final la biblioteca ha de ser un eix d'unió del municipi. Llavors, tant a nivell d'usuaris, la gent s'hi ha de trobar còmode de venir a la biblioteca, però també les entitats han de saber que això és un servei municipal i que estem en la mesura del possible al seu servei.
0: Fins i tot hem vist aquests dies també exposicions.
2: Sí, comencem amb exposicions. Mira, aquesta ara tenim ja posada una exposició feta en col·laboració amb les companyes d'Igualtat, que es diu Habitar el meu cos, i aquesta exposició que fa és una reflexió sobre les pressions estètiques que marquen, no?, en la construcció de la nostra imatge corporal. Llavors, bueno, convido, millor dit, a la gent a que vingui, la visiti i aprofiti per donar un tomb per a la biblioteca, que anem donant les voltes a les coses i fent-la una miqueta més atractiva.
0: Tenim club de lectura a la biblioteca Aigüestoses?
2: Tenim club de lectura, ens trobem cada tercer divendres de mes a les 7 de la tarda. Sí que cal una inscripció prèvia. I ara, de moment, com encara estem ampliant els usuaris que es poden inscriure, no, doncs encara tenim marge, però bueno, entre els projectes que tenim, el mes de juny tindrem alguna sorpresa en el Club de Lectura, que encara no l'avanço perquè vull que sigui una sorpresa.
0: Això ho avançarem en les properes setmanes. Per tant, doncs, la Biblioteca Aigüestoses, que a part dels serveis habituals, doncs, ja en aquestes activitats.
2: Sí, i l'objectiu és anar oferint cada cop més activitats i això que comentàvem abans, no?, de ser un centre de referència del municipi.
0: El fet d'obrir els dissabtes, creus, Ferran, que hi haurà un perfil diferent del que és habitual durant la setmana o no? O seguirà el mateix perfil d'usuaris i usuaris de la biblioteca d'Aigüestoses?
2: Al final, les biblioteques, hi ha un perfil molt, molt transversal de gent, no? Clar, des dels nens petits que poden venir amb les famílies, els estudiants, que joves que no estan estudiant però també s'interessen per la literatura, la gent adulta, doncs, que pugui participar en les activitats que fem. Per tant, al final no és obrir el dissabte per una franja d'edat, sinó per tothom.
0: Recordem l'horari dels dissabtes, a partir d'aquest dissabte 16 de maig, de 10 del matí a 2:15.
2: Així és.
0: I la Biblioteca Aigüestoses, que obre de dilluns a divendres... A la tarda?
2: A la tarda de 3 a 2 quarts de 9.
0: I els dimecres al matí?
2: I els dimecres al matí, sí senyor.
0: De 10 a 1 i mitja.
2: Això és.
0: Aquests són els horaris de la Biblioteca Aigües Toses. No sé si aquesta ampliació horària és definitiva o es plantegen nous canvis en el futur.
1: No, en principi és definitiva. Crec que ja ampliem també doncs, dos matins, que també era necessari. I el dissabte, també, com comentava, doncs, la gent que entre setmana no pot venir a les tardes, això doncs, també estarà molt bé que puguin venir els matins el dissabte, amb el qual doncs, creiem que podrem oferir més possibilitats a totes les franges d'edat i tota la ciutadania.
0: Després arribarà l'horari d'estiu, eh?
2: Sí, a partir del 15 de juny començarem l'horari d'estiu. Jo crec que ara, per no embolicar gaire la gent, ja l'anunciarem.
0: Exacte. Tenim aquest horari, no?
2: Tenim aquest... Sí, llavors ja canviarem de cara a l'estiu.
0: També hem de recordar també als nostres oients que tenim, en aquest cas, també les aules d'estudi nocturn a la Biblioteca Aigües Toses, on els estudiants podran aprofitar per preparar els seus exàmens. I ho farà un cop tanqui, bueno, de fet la biblioteca no tanca a dos quarts de vuit del vespre, sinó que continuarà amb les aules d'estudi nocturn perquè els estudiants puguin preparar els seus exàmens, no? Que també des de fa molts anys també s'ofereix aquest servei, diguéssim a partir del 18 de maig.
2: Sí, del 18 de maig i s'allargaran
0: doncs, el 19 de juny.
2: Això mateix, ben bé un mes, i és fins les 12 de la nit, que és prou, és bon horari. Sí que aquí he de destacar que durant aquest horari doncs, evidentment no hi ha servei de préstec, ni hi ha servei de biblioteca, és un servei d'aules d'estudi.
0: Doncs avui parlem d'aquest nou horari de la Biblioteca Aigües Toses, que aquest dissabte torna a obrir els dissabtes després de 5 anys sense fer-ho. Han explicat els motius el regidor de Cultura Andreu Mitjans i també el director de la Biblioteca Aigües Toses Ferran Canyada. Gràcies als dos i esperem això. Que hi vagi molta gent, no?
2: Això mateix, d'això es tracta.
1: Això.
0: Fins a omplir aforament, no? Com se sol dir, no?
2: Sí, sí, no, aquest seria un problema benvingut.
1: A més, també m'agradaria afegir que amb la web d'artistes locals que tenim a Sant Andreu també doncs, estem potenciarem també que el fet de que gent local de fotògrafs i pintors i tal puguin també disfrutar d'un espai per poder fer les seves exposicions i també a partir d'ara totes les presentacions de llibres com que abans es feien a la sala petita de la Federico García Lorca doncs es facin lògicament a la biblioteca que creiem que és on pertoca. O sigui, molt, molt contents i molt il·lusionats.
0: Doncs Andreu Mitjans, regidor de Cultura, Ferran Canyada, director de Biblioteca Aigües Toses. Gràcies als dos i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, Jordi.
2: Gràcies.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: ja es poden adquirir els abonaments per la piscina d'estiu de Can Salvi. Parlarem d'aquests abonaments i de la nova temporada. Ens acompanya el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Jordi. Un plaer estar aquí a la ràdio.
0: Doncs tenim ja els abonaments de la piscina d'estiu de Can Salvi a punt. Ja es poden demanar i adquirir aquests abonaments de temporada. Teniu novetats aquest any?
1: Doncs sí, m'agradaria destacar que aquests abonaments, com bé dius, ja estan, efectivament, es poden adquirir, que hi ha diferents tipologies també d'abonaments. Especialment important comunicar que la piscina d'estiu obrirà les seves portes el dissabte 6 de juny, això és important, i que l'equipament funcionarà en diferents horaris segons el període de la temporada, com ve sent habitual. En aquest cas, entre el 6 i el 21 de juny, la piscina romandrà de dilluns a divendres de 15 hores a 20 hores. Dissabtes i diumenges sí que serà d'11 a 20 hores. I a partir del 22 de juny fins al 6 de setembre, les instal·lacions estaran obertes cada dia de la setmana en horari continuat d'11 a 20 hores.
0: Els abonaments, on es poden adquirir?
1: Els abonaments es poden adquirir presencialment al poliesportiu, a la recepció del poliesportiu de l'11, o també es pot fer mitjançant un correu electrònic a l'adreça electrònica recepciopoliesportiu, tot junt i sense accent, recepciopoliesportiu@sabarca.cat.
0: A través de la pàgina web d'esportsabarca.cat també tenim aquí tota la informació dels diferents abonaments i també dels preus.
1: Efectivament, tenim accés a tota aquesta informació perquè la gent tingui clar el cost d'aquests abonaments. Recordem que es poden agafar bé mensual, pots adquirir un abonament mensual o bé de temporada sencera, això és important, i que tenim diferents tipologies d'abonament, no? Tenim de menors, que són concretament nascuts des del 2011 al 2022, amb un preu mensual de 41 en 34 euros, i si és de temporada amb 66 en 61. Tenim els adults, nascuts del 62 al 2010, que seria per mes 52 euros i temporada 95. Tercera edat, que són nascuts del 1961 i anteriors, amb mensual de 41 euros i temporada 66. Tenim parelles, és important, amb 75 euros mensual i 125 euros de temporada. Familiars fins a 4 persones, que són 89 euros mensual i 149 de temporada. I per cada persona addicional a la quota familiar serien 10 euros mensual i 25 per temporada.
0: Doncs aquests són els diferents abonaments de la piscina d'estiu de Can Salvi, que ja està tot a punt perquè el dia 6 de juny obri les seves portes.
1: Efectivament. Inicialment s'oferiran 300 places per abonaments de juliol, 300 per l'agost i 1.200 per l'abonament de temporada, que podran ajustar-se també depenent de la demanda i la resposta que tinguem. Però així seria inicialment.
0: Doncs piscina d'estiu de Can Salvi, tot a punt per començar doncs aquesta nova temporada. Què espera d'aquesta nova temporada, regidor?
1: Espero que la gent se senti més bé que mai, que trobin que dintre de les instal·lacions aconseguiran trobar tot allò que cerquen justament en aquesta època estival, que és gaudir de la piscina amb tranquil·litat, gaudir de l'entorn. Aquí també faig una crida, aprofitant els micròfons de la ràdio pública, perquè la gent sigui cívica i pugui curar i cuidar també el seu entorn, ser respectuosa també amb la resta de persones que gaudeixen de la piscina d'estiu, i entre tots plegats, perquè al final és una feina d'equip entre tots, no?, poder fer d'aquesta sort de tenir la piscina d'estiu a Sant Andreu de la Barca, doncs que sigui un gaudi per tothom i un èxit absolut. Jo estic segur que aquest any serà una magnífica temporada i amb aquesta il·lusió i aquesta feina doncs encetem ja el dia 6.
0: Doncs Miquel Àngel Abril, regidor d'Esports, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquesta nova temporada de la piscina d'estiu.
1: Un plaer, Jordi, gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I aquest dimarts i dimecres s'han tornat a realitzar convocatòries de vaga per part del personal docent. Catalunya ha iniciat una nova convocatòria de vaga educativa en crítiques al Departament d'Educació per la manca de diàleg. Aquest dimarts ha començat arreu de Catalunya la primera de les tres jornades de vaga convocades pel sector educatiu dins el calendari de protestes previst entre maig i juny. Les mobilitzacions impulsades pels sindicats USTEC-STEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical volen forçar el Departament d'Educació a reprendre les negociacions laborals i revisar l'acord signat recentment entre Comissions Obreres i UGT. La convocatòria arriba enmig d'un clima de fort malestar entre una part important del professorat i el govern català. Els sindicats denunciants acusen a l'executiu d'haver pactat d'esquena la majoria dels treballadors i asseguren que les principals reivindicacions del col·lectiu continuen encara sense resposta. Entre les demandes hi ha la recuperació del poder adquisitiu perdut, la reducció de les ràtios, més recursos per atendre la diversitat i la disminució de la càrrega burocràtica dels centres. Ràdio Sant Andreu ha pogut parlar amb algun dels manifestants, com per exemple el Carles Amigón, de l'Institut al Palau i delegat de la Intersindical, també amb Míriam Gallego, de l'Institut al Palau, i amb Natàlia Arévalo, mestra de l'escola Joan Maragall.
3: Doncs perquè estem com estàvem al principi, és a dir, el departament es nega rotundament a parlar amb nosaltres, a tenir en compte la nostra veu, a negociar, és a dir, molt greu, és un govern suposadament democràtic i ens està negant el diàleg, que ens sembla doncs, fonamental, no? si dius que defenses un model democràtic. No ens escolten, no estem tenint cap proposta de millora respecte al pacte de la vergonya, que és el que van signar amb sindicats minoritaris. Seguim igual o quasi que pitjor, no? Perquè veiem que el departament doncs, es tanca en banda. I insisteixo, no veiem d'entrada més que continuar la lluita. Cap altra alternativa.
0: Què opineu de les declaracions de la consellera Niubó qualificant de desproporcionada aquesta convocatòria de vaga?
4: Home, pues que evidentment són una vergonya, perquè justament si la mobilització és tan important com la que estem fent és perquè no ens sentim escoltat, i el que vam fer l'última vaga, que va ser de 5 dies per tot Catalunya, doncs el que vam veure és que no ens escoltaven, com ha comentat la meva companya, i per tant el que ha fet això ha sigut enrabiar-nos encara més i tenir encara més ganes de manifestar-nos. Per tant, jo per mi no és desproporcionat. Sí que et diré que és una vaga històrica, fa dècades que no es veu una mobilització d'aquesta envergadura, per tant esperem que finalment seguin i negocien amb nosaltres.
3: Senyora Niubó, el que està desproporcionat és el seu sou, és el que estava cobrant vostè. Són les últimes actuacions que ha fet. Desproporcionat és ficar Mossos d'Esquadra a les escoles, retallar en educadors especials, educadors integradors socials. Això és el que és desproporcionat, no la nostra protesta, que té tota la raó del món i que té tot el sentit del món.
0: Convocatòria de vaga per aquest dimarts, per aquest dimecres, d'altres que també s'han anunciat properament. Què s'hauria d'aconseguir perquè finalment es desconvoquin aquestes vagues?
5: Que ens escoltin, però que ens escoltin bé, no que ens escoltin el que ells decideixen que escolten. És a dir, hi ha diferents punts que nosaltres considerem impepinables, que s'han de solucionar, i fins que això no se solucioni sortirem al carrer, perquè al final l'única manera que ens escoltin és que sortim al carrer, i és que hauríem de sortir tots, no sols els mestres, perquè l'educació és de tothom, no tan sols nostra.
0: Amb quin suport compteu?
4: A famílies, jo crec que la societat ha obert els ulls realment per fi, i així com antigament jo recordo moltes vagues que la gent no ens donava gaire suport, actualment crec que això ha canviat, fins i tot de part de mitjans de comunicació, ja se senten coses diferents. Jo ara realment em sento molt més recolzat que abans, perquè com deia la companya, doncs la gent s'han adonat que no és una qüestió laboral dels professors, sinó és una qüestió de la qualitat educativa del nostre país.
3: I contem amb altres treballadors, amb la classe treballadora, contem amb el suport dels pagesos, contem amb el suport de les dels bombers, exacte, és a dir, contem amb el suport de la classe treballadora. Nosaltres volem deixar molt clar que aquesta no és una lluita egoista, o sigui que nosaltres només no estem mirant només per millorar les nostres condicions, sinó que la millora d'aquestes condicions repercutirà després en l'educació dels nostres jovent. Estem apostant per un model que és el d'ensenyament públic, per a que els infants, a les famílies que matriculen els seus fills a instituts i escoles públiques tinguin garanties que els seus fills puguin arribar allà on també arriben i amb més facilitats els que cursen estudis en la privada i a la concertada. O sigui, estem defensant un model de país, que és el de, que és el model públic.
0: Ja convocada per aquesta setmana la mesa sectorial, confieu que aquí es poden desencallar la situació?
4: Pues, francament, jo crec que no, perquè la consellera no ha parlat en aquests termes i encara afegiré que en aquesta mesa sectorial no hem d'oblidar que estan representats comissions UGT, que per ells el pacte que s'ha arribat ja és suficient. Per tant, no entenc que aquest sigui el lloc on s'hagi de negociar. Jo crec que s'hauria d'anar a negociar en el comitè de vaga, que estem els quatre sindicats que seguim amb la lluita. Per tant, per mi, cap esperança.
0: Quines mobilitzacions més teniu previstes?
4: En quin sentit?
0: Aquest dimarts, dimecres...
4: Ah, ostres, n'hi ha 17 jornades de vaga fins al dia 5 de juny, que serà l'última. A nivell de tot Catalunya n'hi ha 3 i territorialitzades pues, la resta.
0: Una convocatòria de vaga que va més enllà de demanar un augment de sou.
5: I tant! És que, sincerament, per mi no és la prioritat, tot i que és superimportant. Per mi la prioritat és millorar la qualitat educativa, que ara, actualment, és impossible tenir una ràtio tan altíssima amb una quantitat de diversitat d'alumnat tan gran. O sigui, degut a aquesta diversitat d'alumnat, em passo reunida totes les meves hores lliures. És impossible mantenir una educació de qualitat si em passo el dia fent papers i intentant que els meus alumnes d'educació especial estiguin ben atesos, perquè no tenim personal ni tenim recursos.
4: Jo vull afegir que el tema salari és més important del que sembla, perquè al final el que estem veient és que hi ha una manca important de professorat. Nosaltres ens costa horrors cobrir les places dels professors que estan de baixa, i això és la conseqüència directa de tenir unes males condicions laborals en les quals el salari, evidentment, és una part que juga un paper molt important.
3: Clar, és que la nostra professió ha perdut el prestigi que mereix. Llavors ja no és una sortida laboral per als que estudien, no? Pues, per exemple, tenim manca de professorat en biologia, en ciències, en tecnologia, i les famílies han de saber que no s'estan cobrint aquestes baixes i que per tant els seus fills i filles no estan rebent aquestes classes i per tant no es pot acabar el temari. És a dir, això s'ha de saber. Per què és que tenim aquest dèficit a les borses d'interins? Perquè, insisteixo, és que molts ja diuen no, ser profe no és una opció per a nosaltres.
0: Finalment, un missatge que voldria adreçar a la ciutadania.
5: Que tothom ha de sortir al carrer, tothom ha d'entendre què està passant, i seria molt important un recolzament totalitari de tota la societat.
4: Que no hi ha futur sense una educació de qualitat, i per això és pel que estem lluitant.
3: Fem una crida a la solidaritat, som classe treballadora, no és una lluita, insisteixo, egoista, no lluitem només pels nostres beneficis, sinó pel futur del nostre país.
0: Les protestes continuaran durant les pròximes setmanes amb un total de 17 jornades de vaga previstes fins al dia 5 de juny. Els convocants fan una crida a la mobilització ciutadana i insisteixen que la seva lluita no és egoista, sinó una defensa del futur de l'educació pública catalana. A Sant Andreu de la Barca, els docents s'han concentrat davant de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per traslladar-se després de l'estació de ferrocarrils per arribar fins a la ciutat de Barcelona.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'Institut Mussà Roig de Sant Andreu de la Barca tornarà a ser protagonista d'un important projecte internacional aquest mes de maig. Quatre alumnes i un professor del centre viatjaran a partir del 12 de maig al Japó per participar en un prestigiós programa d'intercanvi cultural impulsat per la Fundació Hagohodo. El docent Sergi Garcés, professor de llengua i cultura japonesa i també d'anglès, acompanyarà els estudiants en aquesta experiència educativa i cultural que reunirà joves també de diversos països del món, com Austràlia, Brasil, Mèxic o Sri Lanka. El centre de Sant Andreu de la Barca és l'únic representant europeu seleccionat en aquesta edició del programa, un reconeixement a la feina feta durant els darrers cursos amb l'assignatura optativa de llengua i cultura japonesa a l'ESO. Actualment, l'Institut és un dels pocs centres educatius a Catalunya que ofereix aquesta matèria de manera estable i avaluable. Durant l'estada al Japó, els alumnes conviuran amb estudiants internacionals en unes instal·lacions ubicades a l'antic complex olímpic de Tòquio. També participaran en una immersió cultural amb famílies japoneses, una experiència que els permetrà conèixer de prop la llengua, les tradicions i també la societat nipona. La selecció dels quatre alumnes es realitza tenint en compte criteris com les hores de llengua japonesa cursades, la motivació i la capacitat d'aprofitar l'experiència. A més, la beca cobreix íntegrament totes les despeses del programa, garantint així la igualtat d'oportunitats entre l'alumnat. Amb aquesta iniciativa, l'Institut Mussà Roig consolida la seva aposta per l'obertura internacional i es posiciona com un referent a l'ensenyament de la llengua i cultura japonesa a Catalunya. N'hem parlat amb el professor Sergi Garcés i també amb els alumnes Leire, Romaisa, L'Àxel i Aniol, quatre alumnes que han estat escollits per fer aquest viatge al Japó, aquesta experiència única d'intercanvi cultural. Ens hem traslladat a l'Institut Mussà Roig per parlar amb els alumnes i també amb el professor Sergi Garcés.
1: Soc el Sergi Garcés, soc coordinador de quart d'ESO i professor d'anglès i japonès a l'Institut Mussà Roig.
0: Bé, ens trobem aquí a l'Institut Mussà Roig. Estem davant d'un projecte internacional, un viatge al Japó amb quatre alumnes de l'Institut Mussà Roig. Sergi, com a professor i també com el docent que anirà i acompanyarà aquests alumnes al Japó, com esteu vivint aquest fet, tenint en compte que és l'únic centre europeu convidat enguany?
1: Primer, molta il·lusió, perquè és això, no? A més, primera vam saber... Aquesta és la segona part del programa, la part en què jo vaig amb els alumnes, i al novembre vaig fer la primera part, i quan vam fer la primera part vam saber que és l'últim any que es feia. I el fet de que siguem els únics representants europeus enguany i que sigui l'últim any, pues, bueno, molta il·lusió, no? Perquè potser és una oportunitat, era l'última oportunitat de fer-ho. Després, amb una mica d'angoixa per tota la preparació prèvia que s'ha de fer, i clar, jo em sento responsable dels nanos que m'enduc i del que ells faran allà representant tant l'Institut com Catalunya, perquè anem com a representants de Catalunya, de fet. Per tant, cert nerviosisme a hores d'ara.
0: Per tant, Sergi, si parlem dels objectius educatius d'aquest viatge al Japó, què destacaries?
1: Bueno, és doble. Per una banda, que aprenguin, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que, com vam explicar en una vegada anterior, hi ha 8 països, hauríem de ser 9 més, hauríem de ser un total de 10, però Mèxic va caure a última hora, i hi ha, doncs, 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès, perquè més enllà de que algun país, Austràlia, per exemple, o potser els brasilers tinguin potser certa facilitat amb l'anglès, la majoria, doncs, la seva llengua és l'hindi, el vietnamita, etc., etc.
0: Aquí hi haurà intercanvi, també conviuran amb famílies japoneses. Aquest és el principal repte o neguit per part dels alumnes. Després els hi preguntarem a ells, no? Però com ho veus?
1: Bueno, el programa està molt ben estructurat, perquè això es fa just al final de tot, pràcticament. Primer, hi haurà uns dies de convivència al Centre Olímpic de Tòquio. Després estaran uns dies a una escola a Shizuoka, i serà allà mateix a Shizuoka on se'ls assignarà cadascú una família, i estaran des de la tarda d'un divendres fins un diumenge al migdia. Jo crec que deuen estar nerviosos perquè és l'única cosa que fan com realment sols, però també ho faran en un moment que ja portaran pràcticament 10 dies al Japó, ja s'entendran, i a més, diguem, no serà només la família, sinó que aquella família serà un alumne que probablement hauran conegut prèviament. Segur que és el que els hi crea una mica més d'allò, però jo crec que serà en un bon moment.
0: Finalment, quants dies seran, Sergi? Quin dia marxeu? Quan torneu?
1: Ens n'anem el dia 12, arribem allà el dia 13, i a Japó estan un total de... O sigui, el viatge en si són 14 dies, potser allà són 13 físicament al Japó.
0: Per tant, una experiència, podem dir, que gairebé única, no?
1: Jo crec que per ells sí. Bueno, per mi també, perquè vull dir, vas amb els alumnes i aleshores... Per algú com jo, que sona estrany dir-ho així, però que ha anat moltes vegades al Japó, el poder veure-ho amb uns ulls... Clar, vull dir, saps, és com quan tens un nen i llavors veus una pel·lícula que ja has vist alguna vegada o fas alguna cosa que ja has vist i veus que els hi fa molta il·lusió i llavors tu tornes a tenir la il·lusió. Pues, també serà el mateix, em segueix fent il·lusió anar al Japó, evidentment, però hi estic anant, diguem, per feina i a vegades això pues, té un component de nerviosisme, etc.
0: Com ha estat la selecció dels 4 alumnes? Perquè, clar, només podien anar 4 alumnes, la selecció s'ha fet a través de sorteig, els alumnes més avançats...
1: No, no exactament, és a dir, de fet havien de complir unes certes condicions i l'any passat nosaltres ja volíem participar en aquest programa, és a dir, fa 2 anys, i no vam poder fer-ho perquè no tenien un número d'hores fetes de l'estudi del japonès. Un cop ho han pogut fer, dins dels alumnes que tenien aquestes hores, clar, no tots havien seguit, hi havia gent que ho havia provat i no havia seguit, per tant, aquest grup ja era més reduït i era com dins aquest grup ja bastant més reduït de persones, agafar aquells que creguis que et pots endur de viatge sense problemes i que també puguis, diguem, puguin fer un bon paper un cop siguin allà.
0: Doncs tenim aquí els 4 alumnes que marxaran al Japó. Tenim la Leire, la Romaisa, l'Àxel i també l'Aniol. Els volem fer aquesta pregunta, no? Com veieu vosaltres, com valoreu aquesta possibilitat d'anar al Japó, d'estar uns dies, d'aprendre la llengua japonesa? Leire, en el teu cas, com ho estàs vivint?
2: Pues estic molt emocionada per aquest succeïment perquè no es viu moltes vegades a la vida. I per mi és emocionant perquè ja he anat una vegada, però puc anar una altra vegada al Japó, que no sé si podré tornar a anar una altra vegada més a part d'aquesta, i així podré també conviure amb japonesos i fer amics japonesos si puc. Llavors estic molt emocionada.
0: En el teu cas, Leire, el tema del japonès el domines, no?
2: Sí.
0: Quan et va venir aquesta afició per la cultura japonesa, pel japonès?
2: Més o menys a 5è i 6è de primària vaig començar amb l'anime. Llavors vaig dir, jo vull entendre el que estan dient sense haver de llegir els subtítols. Vaig començar a estudiar jo sola amb aplicacions i tot allò, i llavors fa un any i mig la meva mare em va proposar fer classes amb un japonès de veritat online. Clar, vaig subscriure, vam anar, i fa un any també vam trobar que el Montserrat Roig es feia japonès i em va dir ma mare, vols que t'apunti? O sigui, perquè jo també volia apuntar-me a una escola on es fes japonès. I jo vaig dir sí, i llavors em va apuntar.
0: Tenim també la Romaisa, el teu contacte amb el Japó, la cultura japonesa, ve també de l'ànime o no?
3: Doncs a mi ve directament de com la gent viu allà. M'agrada entendre les maneres d'expressar-se en un altre país i llavors m'enganxen més per la cultura i els seus valors.
0: I aquest viatge com el veus? De moment suposo que una mica de nervis, sí, no?
3: Sí, nervis, i doncs ho trobo bé per fer aquella connexió que vull fer amb un altre país.
0: Què esperes d'aquest viatge? Ara quan torneu del viatge i tornem a fer, perquè evidentment tornem a fer un altre reportatge i perquè ens expliqueu les vostres experiències i també anècdotes que segurament que en viureu moltes, quan tornis d'aquest viatge, ara, en aquests moments, què t'agradaria dir després d'aquest viatge, del que has pogut viure?
3: Doncs m'agradaria principalment dir si és veritat el que he sentit, que jo crec que sí serà per els nervis, i doncs explicar tot perquè és una gran oportunitat.
0: També l'Àxel Martín, també el tercer alumne, en aquest cas, escollit per anar al Japó. Et sents com un escollit, Àxel?
4: Sí, estic molt agraït de tenir aquesta oportunitat.
0: Què esperes del viatge?
4: Bueno, espero fer molts amics, tenir contacte amb una altra cultura i aprendre costums d'ells i aprendre molt d'ells també. I espero també pues, visitar tot el que pugui en el temps que estigui i fer molts amics.
0: El tema de la cultura japonesa, l'interès d'on et ve?
4: Bueno, en el meu cas ve una mica més pel menjar, perquè a la meva família, abans de que sapiguéssim que m'anava a Japó, doncs ja havíem anat alguna vegada a menjar sushi a algun restaurant especialitzat, i des de que ho sabem doncs anem molt més.
0: Per tant, a través de la gastronomia, a través de l'ànime, gastronomia, ànime, també són dos portes d'entrada molt interessants per la cultura japonesa. Aniol Pasqual, també, el quart alumne que acompanyarà la resta de companys de l'Institut Montserrat Roig, que conviureu aquests dies amb d'altres alumnes d'altres països. Bé, com vius aquesta experiència abans de marxar?
5: Bueno, jo ara mateix estic molt emocionat perquè tinc moltes ganes d'anar-hi, sobretot això de fer amics allà, relacionar-me amb una altra cultura completament diferent al que estem acostumats i bueno, pues passar-m'ho bé.
0: D'on et ve l'afició a la cultura japonesa?
5: Bueno, jo quan era petit jugava molt a videojocs i veia molt YouTube i bueno, pues, la majoria de videojocs que jugava eren de Nintendo, que és una empresa japonesa, i bueno, també veia vídeos de gent que anava de viatge al Japó i vaig relacionar com aquests videojocs i bueno, tots aquests dibuixos com Doraemon, que també en vèiem, amb Japó, i pues, vaig dir pues, estaria bé fer japonès aquí a l'institut, i vaig fer.
0: Sergi, l'entrada, la porta d'entrada de la cultura japonesa, jo crec que ells quatre ho han definit perfectament.
1: Sí, sí.
0: L'ànime, la gastronomia, els videojocs, no? La cultura, no?
1: Sí, és que és així, vull dir, amb els anys, des que va haver-hi el boom potser en algun moment dels anys 90, especialment amb Bola de Drac, potser que va ser anime, no? Llavors va venir la cultura del manga i això va portar als restaurants japonesos. No hi havia restaurants japonesos abans de tot aquest boom, vull dir que una mica hem tocat tots els pals. Sí, és el clàssic.
0: El fet de portar a l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca, de fer i ensenyar l'idioma japonès, ja fa uns anys que veu iniciar aquest projecte, són pocs els instituts de Catalunya que imparteixen aquestes classes de llengua japonesa, i ha estat tot un èxit.
1: Sí, aquest crec que aquest és el tercer o quart any, ara ja em perdo una mica, però la veritat és que són 5 instituts, crec, a Catalunya que ho fan, però sempre amb molta diferència. Nosaltres som els que tenim més gent, és a dir, hem arribat a tenir 90 alumnes matriculats, el qual és una bestiesa. L'any que ve, per una sèrie de, o sigui, de com estan organitzades les optatives, a partir de l'any vinent tots els primers i tots els segons faran com a mínim un tastet. S'ha de veure la temporalitat, si serà un trimestre o no, amb la qual clar, vull dir, serà pràcticament tot l'institut o com a mínim dos cursos d'institut que com a mínim faran un tastet de japonès, i esperem que segueixi durant molts anys. La veritat és que és un fet bastant sorprenent també per nosaltres. És una cosa que va néixer d'una idea molt senzilla i que s'ha fet molt gran.
0: I fins i tot la repercussió que ha tingut a mitjans de comunicació, fins i tot mitjans de comunicació del Japó, també es van traslladar fa un temps aquí a Sant Andreu de la Barca per copsar aquesta experiència, no?
1: Quan va ser la inauguració, va venir el cònsol, van venir mitjans des del Japó, van venir mitjans de l'Estat espanyol, va venir TV3, etcètera, etcètera. Vull dir, realment va ser com molt sorprenent. Va venir Ràdio Sant Andreu també. Tu has estat allà des del primer moment. I això també ens va portar a tenir una relació amb la Fundació en Japó, que ha sigut molt important durant aquests anys. Aquesta mateixa setmana tornaran a venir, perquè amb aquesta relació que hem entaulat, el que fa és que ells de tant en tant vinguin a les nostres classes per fer una observació i un seguiment de com estan funcionant els materials. Ens proveeixen ells mateixos de materials, ens acaba d'arribar una caixa grossíssima amb tinta, amb materials per fer cal·ligrafia, per fer origami, etc, etc. Vull dir que ens sentim molt cuidats en aquest sentit.
0: Quan estaves dient això, Sergi, tot aquest material que arribava, he vist la cara i els ulls, les mirades, ulls com a taronges,
1: Ells tenen el premi gran, que és anar al Japó, però la realitat és que quan ells, excepte la Leire, ells són estudiants de quart, la Leire és de tercer, i a quart ja no es fa. I no es fa per un tema curricular, que és que, bueno, l'any que ve, doncs, si han d'anar a batxillerat, han de triar unes altres optatives. De manera especial, aquest any, i buscant uns horaris especials, se'ls ha fet aquesta classe per preparar-los una mica pel viatge. Jo crec que ens han faltat hores, vull dir, però també tinc molta confiança en les seves capacitats. Vull dir, també un cop, quan tries els alumnes, també penses en la capacitat que tenen d'en sortir-se de situacions. Farem una representació inicial que han de fer tots els països. Hem decidit que estigui relacionada amb el tió i barregem el ball de bastons, i perquè ells no volien ballar, els hi feia molt rotllo, però sabíem que tots els països asiàtics farien unes representacions de ball molt espectaculars, aleshores havíem de fer alguna cosa i vam trobar un camí intermig, i ara has arribat tu, que acabàvem d'assajar-ho, acabàvem de fer l'últim assaig, i bueno, us veig amb moltes ganes, i llavors estic una mica més tranquil en aquest sentit.
0: Pel que fa a la llengua japonesa, trobeu complicat aprendre un idioma com el japonès, Leire?
2: Bueno, segur, si tu li poses ganes, si a ti t'agrada, si tu et poses tots els dies una miqueta, perquè són tres abecedaris, però això, si et poses tots els dies una miqueta, si veus anime, escoltes música, escoltar música també ajuda molt. Llavors, si tu et poses, si a ti t'agrada i tu et proposes arribar a un punt, tu arribaràs, però has de seguir. Encara que caiguis i que potser fessis alguna cosa malament o et surti tot malament al principi, tu continua, que al final arribaràs.
0: Home, Leire, et veig molt engrescada. No sé si el que vols fer dintre d'uns anys és ser professora de japonès.
2: Sí que vull. Vull ser professora de japonès, sí.
0: Traducció?
2: Traducció.
0: Traducció també. De fet, un traductor molt important, com és l'Albert Noia, també ha estat present aquí a més d'una ocasió a l'institut, i per tant no s'ha pogut fer xerrades també, no?
1: La última vegada va ser al febrer, vull dir, l'Albert ve pràcticament cada any, sí.
0: Romaisa, el tema del japonès, et costa? Què és el que més t'agrada? És difícil? És fàcil?
3: Doncs al principi sí que costa una mica, però en realitat jo he anat aprenent, doncs, principalment a dir les coses que m'agraden, perquè així ho trobo més fàcil de que se'm quedi al cap, perquè després de tot és una realitat. I ja després, vocabulari que saps que et serà útil, llavors has d'aprendre-ho.
0: A l'hora d'escriure el japonès?
3: Al principi sí que em va costar, la lletra no sortia bé, però és qüestió de pràctica.
0: Qüestió de pràctica, d'eficiència, d'estar cada dia. Axel, en el teu cas, llengua japonesa, com portes el japonès?
4: Bueno, a mi sí que em costa una mica més, perquè clar, és una llengua nova i totalment diferent. Però bueno, jo crec que estic progressant bastant, i com li posem ganes també de tots, perquè sabem que la utilitzarem allà, doncs se'ns fa més fàcil, suposo.
0: Bueno, suposo que abans d'estudiar aquí a l'Institut Montserrat Roig aquestes classes de japonès, algunes paraules ja sabies, com sushi, no?
4: Sushi i poc més, i sayonara.
0: I poca cosa més, no? Aniol, el teu cas.
5: Bueno, jo el que més em costa són sobretot els abecedaris i l'escriptura i llegir, bàsicament. Però el que és parlar, i bastant, bastant fàcil, i el que diu la Leire, si li poses ganes al final se t'acaba quedant al cap.
0: El fet de, com dèiem abans, no?, que és l'últim any que es fan aquests intercanvis, que sou l'únic institut europeu que hi va aquest any, que ha estat convidat, de ser només de les 5 escoles de tota Catalunya on s'imparteixen classes de japonès, us sentiu vosaltres privilegiats, privilegiades?
2: Sí. A més, jo soc de tercer, se suposa que anaven els de quart. Jo estic aquí ficada per... perquè sí, saps?
0: Per tant, en el teu cas, un extra, no? Important, no?
2: Un extra.
3: Bueno, jo diria que sí que és un privilegi, però després de tot han comptat les hores que fem, l'esforç i les capacitats que tenim.
4: Jo sí, jo penso que és un privilegi molt gran.
5: Sí, jo penso el mateix, que al final som l'únic institut europeu i que el Japó és un país que està molt lluny d'aquí, sobretot que anem perquè ens han convidat ells.
0: I aquestes classes que us deixeu de fer ara aquí a l'institut, aquests dies, les teniu que recuperar? Com us han dit alguna cosa o no?
5: Bueno, a veure, algú sí que has d'estudiar a casa, no?, i fer els deures o els apunts, que evidentment no fas perquè estàs aquí estudiant japonès, però els profes ho tenen en compte i no posen molta feina.
0: No, no, jo dic ara, quan marxeu al Japó, suposo que sou bons estudiants i, per tant, que estigueu 15 dies sense fer classe, no serà un gran problema per a vosaltres, no?
5: No, no, si ja hem com tancat totes les assignatures pràcticament, així que no, no hem de fer res més.
0: Heu fet un sprint final, no?
5: Sí, bàsicament.
0: Sergi, alguna recomanació d'aquests alumnes i també un missatge de cara a les famílies, de que estiguin tranquil·les, que aneu al Japó, que aneu a aprendre moltes coses, que no són unes vacances, sinó que fareu aquest intercanvi on també hi haurà classes, hi haurà aquesta convivència també amb famílies japoneses?
1: Hem fet un parell de reunions amb les famílies i crec que en aquest sentit, és a dir, no tenen por un cop estiguin allà. De fet, crec que els patien més per la situació mundial actual, que això acabés fent que no poguéssim volar o alguna cosa així, perquè vull dir, des de Japó també ens ho deien, si realment la situació es complica, no, ja no és un problema del Japó, sinó és de no poder-hi arribar. No tinc ni idea de per on serà la ruta de l'avió. Ja vaig tornar per una ruta que no el novembre, que no es fa habitualment, que es torna per Grenlàndia, amb la qual cosa potser fem alguna cosa així. Però no, a més, vaig parlar amb la professora de Figueres, que havia fet aquest programa anteriorment, i ja em va dir que, i ja ho vaig veure quan anirem al novembre, que et cuiden molt. Vull dir, jo ja sé que un cop arribem allà estarem cuidats com reis, i de fet el que jo vaig fer el mes de novembre era la preparació de l'arribada dels nanos, una mica preparar el que faran ells ara, i des d'aquest punt de vista les famílies saben el que van a fer. Ja fa dies o ja fa setmanes que tenim el programa amb l'estructura diària. I a més, i això va ser molt important en l'anada, hi ha aquest grup d'altres professors que vam tenir molt bona relació i que saps que si algú t'ha de fotre un cop de mà, pel que sigui, segur que no hi haurà cap problema, vull dir, en aquest sentit estic molt tranquil. A més, una cosa que hem dit moltes vegades, que Japó és un país seguríssim.
0: Abans d'acabar aquest reportatge, quan torneu, tornem a parlar i tornem a fer una altra entrevista, voldria escoltar-vos parlant en japonès, algunes paraules, algun...

0: l'Àxel, encantat i mare del futbol.
1: Bueno, aquesta presentació, recordo un dels primers dies que vaig venir aquí a fer el reportatge, en la presentació era precisament algo així, eh? Sí, vull dir que és el primer dia, no, això?
2: Exacte. Bueno, jo diré algo relacionat amb el Kagatio, que és l'actuació que farem allà al Japó, que és Tioda un chisasero, que és bàsicament, doncs, fem cagar el tio.
1: Per tant, és aquesta traducció que tu mateix has fet, no?, del català al japonès, no? O no?
2: Bueno, sí, sí.
1: Ah, això ho tenen la tradició del cagatió, no?
2: Sí, sí.
1: Bueno, també va per traductor, Sergi?
3: També. No, realment són quatre alumnes que són molt capaços de tirar. La Leire deia que ella estava una mica aquí ficada en calçador. No és ben veritat. Realment, de tots els alumnes que va, probablement ara és la que té un nivell més alt perquè ha tingut un professor... No passa res, perquè ha tingut un professor privat i vull dir, està aquí amb motiu més que suficient, i ells tres, vull dir, en aquest sentit me'n vaig molt tranquil. Vull dir, a hores d'ara no ho tenim tot, vale? Totes les coses que hem de fer no estan realment totes a punt per una qüestió de temps, però com que me'n vaig amb ells estic tranquil.
1: Per acabar, com diríeu adeu tots plegats? A partir del 12 de maig, quatre alumnes de l'Institut Montserrat Roig, la Leire, la Romaisa, l'Àxel i l'Aniol, començaran la seva aventura en aquest intercanvi cultural al Japó, acompanyats, això sí, del seu professor, del seu sensei, Sergi Garcés. Des de Ràdio Sant Andreu anirem coneixent de ben a prop aquesta experiència.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Un miler de persones han participat en el dinar d'homenatge a la gent gran de Sant Andreu de la Barca. En l'acte s'ha celebrat el poliesportiu del Josep Pla en un ambient festiu i de convivència. L'acte organitzat per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha començat a la una del migdia, inclòs la música en directe amb l'orquestra La Xata, actuacions, ball i diverses activitats pensades perquè els assistents poguessin gaudir d'una jornada de retrobaments, entreteniment i també convivència. El menú adaptat a les necessitats de la gent gran ha estat format per canelons de verdures, carn en salsa, amb plats tradicionals com el fricandó i unes postres amb pastís i fruita. Un dels moments més destacats de la celebració ha estat el reconeixement a les persones de més edat entre els assistents a l'acte, amb l'entrega de plaques commemoratives en homenatge als veïns i veïnes més veterans al municipi. Entre les persones homenatjades hi havia Maria Luque, de 93 anys, i Antonio Gallardo, de 92. Durant la jornada també s'ha fet un reconeixement especial a Lucía Paredes per la seva col·laboració i implicació amb el Banc d'Aliments, destacant la seva tasca solidària i el seu compromís amb la ciutat. Un dinar de la gent gran que s'ha tornat a celebrar a Sant Andreu de la Barca. Per cert, com a novetat d'enguany, l'Ajuntament impulsarà un homenatge específic a les persones grans que viuen a les residències del municipi. A diferència d'altres edicions, que es feia un acte conjunt, aquest any les activitats es traslladaran als mateixos centres. A través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials, podeu veure diferents fotografies de l'acte.

Tot a punt per la sortida cultural al Colea del Río l'octubre. Amb l'inici de les inscripcions, el viatge tindrà lloc del 5 al 8 d'octubre amb visites a Sevilla, Carmona i al Colea del Río. Les inscripcions es poden fer al casal de la gent gran Maria Aurelia Campmany. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha anunciat en l'organització d'un viatge al municipi d'Alcolea del Río per al pròxim mes d'octubre, una iniciativa que recupera els llaços històrics i culturals en les dues poblacions agermanades després d'anys sense aquest tipus d'intercanvi. La proposta impulsada conjuntament amb l'Associació de la Gent Gran de Sant Andreu de la Barca tindrà lloc, com deia, del 5 al 8 d'octubre. Oferirà als participants una estada de 4 dies i 3 nits amb un ampli programa cultural per diferents punts de la província de Sevilla. El programa del viatge inclou visites a Sevilla, al Reial Alcázar, Carmona i al Colea del Río, amb l'objectiu de combinar patrimoni, convivència i memòria compartida entre les dues localitats. Els participants s'allotjaran a l'hotel Alcázar de la Reina, de 4 estrelles en règim de mitja pensió, amb esmorzars i sopars inclosos. El viatge també contempla els vols, amb la maleta facturada de 25 quilos, equipatge de

0: i els desplaçaments interns en autobús. El preu és de 550 euros per persona en habitació doble i les inscripcions es podran formalitzar al casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany mitjançant una paga i senyal de 165 euros corresponent al 30% de l'import total. Les places són limitades i s'assignaran per rigorós ordre d'inscripció.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El Parc Central acollirà la festa de Colenda del passaport Edonauta. Serà el dia 6 de juny. Per parlar d'aquesta festa tenim Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, la repeteix lo de l'any passat, no? El fi de festa, la festa del projecte i del passaport Edonauta, la Colenda del curs. L'any passat va anar molt bé al Parc Central i aquest any es torna a repetir.
2: Repetim, però molt millor, perquè les expectatives són molt més altes. Doncs sí, mira, tindrem jocs tradicionals, tindrem jocs dinamitzats pels monitors dels patis oberts, jocs d'aigua, que seran espais de joc i experimentació vivencial amb aigua, i també un taller artístic de pintura vertical. I tot això perquè aquesta festa d'Edonauta va destinada principalment, és la cloenda del curs per l'alumnat que ha participat en aquest projecte, que recordem que són l'alumnat de segon i tercer de primària, però és obert a tothom, a tota la ciutadania. És a dir, que sigui la festa de cloenda d'aquest alumnat no vol dir que sigui una festa, que no sigui una festa oberta per tothom i que la pugui gaudir qualsevol infant i qualsevol família.
0: Per tant, tothom pot gaudir d'aquesta festa, que serà el dia 6 de juny.
2: Exacte, el 6 de juny, de 10 a 1, convidem a totes les famílies a venir amb els seus infants, tinguin l'edat que tinguin, perquè trobaran espais per gaudir i passar-s'ho d'allò més bé. Hem fet un petit repàs de les activitats que ja tenim programades, però aprofitem i fem una crida a totes les entitats a que participin, igual que l'any passat, que de fet n'esperem moltes més, perquè vinguin a la festa, perquè preparin i participin, doncs, una activitat, un taller, que es puguin donar a conèixer, que es facin visibles a la ciutat. I escolta'm, sempre va bé, perquè allà hi ha moltíssimes famílies, molts infants, i sempre és un moment de xarxa, de comunitat, en el que moltes vegades hi ha alguna família o algun infant que acaba formant part posteriorment d'alguna d'aquestes entitats. Per tant, és un moment molt xulo de compartir, que fa, doncs, això, com deia, xarxa, comunitat i convivència.
0: Aquesta xarxa, aquesta comunitat, aquelles famílies que encara no el coneguin, que és exactament el passaport Edonauta, perquè diu molt amb el que ha comentat ara, el fet de xarxa, de comunitat, uh-huh, família també.
2: El passaport Edonauta és un projecte que tenim emmarcat dintre del pla educatiu d'entorn, que consisteix en promoure activitats fora escola entre l'alumnat principalment de segon i tercer de primària. I això ho fem vehiculant, mitjançant un passaport físic, que allà, doncs, els infants poden anar segellant totes les activitats que durant l'any oferim. Les ofereix l'Ajuntament, però són activitats realment compartides i planificades conjuntament amb les entitats del municipi. Recordem que són activitats gratuïtes i accessibles per tothom. Per tant, hi ha realment aquest foment social de fer activitat. Recordem que el lleure educa i tot això es tradueix en oportunitats d'aprenentatge pels nostres infants de la ciutat.
0: Per tant, aquí la importància de les entitats, de les escoles, no? Dels equipaments municipals també, on es desenvolupen aquestes activitats.
2: Exacte, aquí tots els agents són importants, començant per les entitats que són molt sovint les grans protagonistes, també de les activitats que dissenyen les nostres tècniques del pla educatiu, perquè també aquí entra, per exemple, el Cinet Xic, que el fem cada mes habitual periòdicament, i també dels centres educatius, que són al final els agents que ens ajuden a promoure aquestes activitats i anar fent el recordatori de que els infants de tant en tant treguin el passaport, que s'encarreguin de veure si encara el tenen, preguntant si durant aquell mes han fet alguna activitat o no. És una manera de generar aquesta expectativa i ganes de poder participar en activitats fora escola.
0: A la festa del dia 6 de juny no cal una prescripció prèvia ni una inscripció prèvia, simplement és el 6 de juny anar al Parc Central i a gaudir de les activitats. Serà de 10 a 1.
2: Exacte, 6 de juny, de 10 a 1, tothom pot venir, no cal inscripció prèvia. Recordem que les entitats poden contactar amb el Pla Educatiu, a plaeducatiuentorn@sabarca.cat, per dir, hola, volem participar i dissenyar aquesta activitat o aquesta, o aquest taller. I sobretot, nens i nenes de segon i tercer de primària, recordeu que han de portar el passaport edonauta i que no pateixin, perquè si durant l'any no han pogut acabar el passaport, no l'han pogut acabar de segellar, aquest és el gran dia perquè puguin finalitzar el seu passaport i al final de la festa, igual que l'any passat, hi hauran sorpreses pels infants que hagin acabat tot el passaport.
0: Doncs això serà el dia 6 de juny, evidentment, a Ràdio Sant Andreu, i serà també aquell dia, com va ser l'any passat, activitats gratuïtes, 6 de juny, al Parc Central, festa de cloenda del passaport edonauta. En seguirem parlant sobre aquesta festa. Anna Serra, regidora d'Educació, Infants i Famílies, gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a tu, Jordi, us esperem.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Bon cap de setmana, tornem dilluns.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu. L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Una setmana on hem realitzat entrevistes de l'espai de portaveus amb la portaveu del Partit Popular, Sonia Aranda, i amb el portaveu de Vox, Antonio López, amb aquesta quarta ronda d'entrevistes de l'espai portaveus que finalitzarem la propera setmana. Una setmana on també s'han presentat les activitats de la Fira de la Primavera. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
3: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
2: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, l'Último Tributo, un grup dedicat al tribut de l'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
3: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de l'Último de la Fila, l'Último Tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira l'Último de la Fila. Tindrem el concurs urbà de Rookies del Ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop-rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
2: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
3: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim quatre expositors o quatre espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reevaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, a les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem dos entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els tres dies, no?, de Fira de la Primavera.
2: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
3: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el Contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana, també gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem evidentment la Diada Castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la vuitena trobada de percussió de la Colla de Diables, la Barca After Naval, organitzada per l'Agrupació de Joves, i com a novetat també aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu a la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
2: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
3: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
2: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
4: La Fira del Comerç Local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat, i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la Fira Comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és veure tota la proposta de comerç, de qualitat, professional, de producte quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre aquest any, a més, amb un èxit de participació, hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. Bueno, és el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
2: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
4: Sí, tant. Aquí a Sant Andreu, a més, com tenim doncs, uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i, al cap i a la fi, veure's. A més, com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat, i esperem molta participació ciutadana.
2: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
5: Doncs molt contents doncs, per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita, doncs, tingui una gran experiència a Sant Andreu de la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generant bones experiències, per tant, l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci, són importants perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
2: L'alcalde Marc Girbet també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta Fira de Primavera és una fira oberta per a tothom.
5: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, tenim una gran oferta a la Fira Comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
6: Una Fira Primavera que arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
5: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió doncs, que l'Anna Guerrero, que los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta Fira de Primavera, que sense cap mena de dubte pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu de la Barca, ja no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
2: La Fira de la Primavera arrencarà el divendres 22 de maig amb l'obertura de la zona gastronòmica i les primeres activitats familiars i juvenils. Una de les novetats serà l'Escape Room Galàctic, adreçat a famílies i infants a partir dels 6 anys. També es farà la presentació del projecte de la reforma de la plaça Federico García Lorca i del futur parc infantil. La nit de divendres estarà marcada per la música en directe. L'escenari central acollirà les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela i la cantant santandreuenca Ana Guerrero, a més del concert de l'Oso Braus celebrant la gira del seu 30è aniversari. També tindrem actuacions de DJ i també l'After Naval de l'agrupació de joves. Dissabte serà la jornada més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular com la 8ª trobada de percussió de la Colla de Diables i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació amb el concurs urbà de Rookies del Ritme i també arribarà el concert de L'Último Tributo, homenatge al grup de L'Último de la Fila, i abans de continuar la festa amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals. Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles familiars i la Diada Castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la 8ª trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola JJ Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dinàmic amb elements de cultura popular. La Fira de la Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
2: I aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem realitzat diferents entrevistes de l'espai de portaveus. Hem entrevistat a la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, i també al portaveu de Vox, Antonio López. Nova ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus, la quarta ronda d'aquesta temporada de Ràdio Sant Andreu, i aquest dimecres parlàvem amb la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda. La primera pregunta que li hem formulat ha estat quina fotografia o quina imatge es troba actualment Sant Andreu de la Barca. Aquesta era la seva resposta.
7: Home, jo crec que Sant Andreu de la Barca avui es troba aixecat per tot arreu. Què vull dir amb això? Doncs que tot el que no s'ha fet 3 anys abans s'està fent ara. Per què? Doncs pel nostre parer, per una manca de planificació. És a dir, ja sabem que s'apropen les eleccions i que volem tenir-ho tot quan arriben les eleccions, però amb un projecte de 4 anys, si ets un bon governant, has d'anar fent cada any i no deixar-t'ho tot per l'últim any. Que també ho entenc, perquè si jo hagués pujat 3 anys consecutius als impostos, evidentment voldria que la gent se n'oblidés veient tots els parcs i tot el que vull fer ara o l'últim any. Llavors jo crec que avui Sant Andreu es troba doncs en una situació de, pel govern, de com els hi agrada de dir, que hem d'estar contents, hem d'estar contents, i per la resta de ciutadans doncs amb la ciutat aixecada per tal de quedar bé abans de que arribin les eleccions.
2: Com planteja el Partit Popular aquest any, tenint en compte que falta un any per arribar a les eleccions municipals?
7: Home, el nostre és un treball de dia a dia. És a dir, nosaltres treballem des de l'oposició i, per tant, és el lloc que ens van donar les urnes, i el que farem i hem fet i continuarem fent és una fiscalització total de la gestió de l'equip de govern, que per això està el govern, no? Nosaltres aportarem les nostres idees amb la mida que ens deixin, i sobretot el que farem serà el que venim fent, que és traslladar a l'Ajuntament doncs aquelles inquietuds, queixes o suggeriments dels nostres ciutadans i ciutadanes, que és el que ens fan arribar, ja sigui per xarxa, ja sigui a nivell de persona, ja sigui a les carpes. No canviarem el nostre tarannà. És cert que tenim una agenda més àmplia de carpes per tal de que tot allò que puguem ajudar abans de les eleccions, més que res perquè si s'han d'incloure coses dintre dels projectes que fa el govern, doncs si tenen a bé incloure-ho, doncs perfecte. No ho crec, perquè sincerament, tot soc sincera, no deixen incloure cap mena de modificació amb aquests projectes que fan, però com a mínim fer la nostra feina, que és arribar, fer arribar la veu de la gent a l'Ajuntament.
2: Com es veu d'aquí a un any? Com es veu Sonia Aranda? Com es veu el Partit Popular de Sant Andreu de la Barca d'aquí a un any?
7: Yo creo que con nervios. Nervios por lo que se va a dar, que son las elecciones. Es un poco relativamente lo que te está diciendo las elecciones, es saber si has conseguido llegar a la gente, pues tu proyecto, tu idea, tu forma de ver la política municipal. Yo siempre destaco que es política municipal, es decir, yo soy Sonia Aranda del Partido Popular, pero evidentemente hay mucha gente a la que conozco que no pertenece a mis siglas, pero sí me conocen, saben cómo trabajo, saben cómo me comprometo y por lo tanto recibo su apoyo, ya sea a nivel personal o en las elecciones, ¿no? Evidentemente que hay gente que te dice, oye, yo te he votado. Pues perfecto, porque esa es nuestra inquietud, es saber que la gente sabe diferenciar entre la política municipal y la política nacional. Hay muchísima gente que vota por siglas y hay gente, no tanta, que vota por la persona. Yo creo que aquí hay que saber distinguir entre una cosa y otra, y creo que el trabajo de un regidor cuando no estás en gobierno es mucho más difícil de ver. Pero sí que es verdad que creo que el trabajo diario, el estar ahí, los plenos, las entrevistas, las carpas, las sugerencias, lo que conseguimos con nuestras mociones, esto al final debería de calar. Es decir, la gente debería de valorar al menos verse un pleno para ver cómo nos expresamos, qué pensamos, cuáles son las diferencias entre los diferentes partidos políticos. Aquel que está indeciso todavía más, porque y más cuando es municipal, creo que te afecta directamente a tu bolsillo. Creo que, bueno, tendremos esa inquietud de saber y esa esperanza de volver a salir, y si es posible de volver a salir con un número mayor, para que aparte de nuestra representatividad en el ayuntamiento, también tengamos algo más de fuerza.
2: Ja ha pensat o ja ha decidit si continuarà encapçalant la llista del Partit Popular a les eleccions municipals?
7: A mí me gustaría. Al final sabemos que es una decisión que no pertenece únicamente a la Junta Local, porque para eso somos un partido con siglas y somos un partido a nivel nacional. A mí sí me gustaría encapsular la llista, entre otras cosas porque la gente conoce al PP y a la Sonia del PP, ¿no? Pero yo siempre estaré a disposición del partido. Si creuen convenient canviar la persona, no tindré cap mena de problema d'accedir al meu lloc, però també m'agradaria que la persona que a continuació estigués, doncs estigués tan compromesa com jo, i que li agradés tant com a mi la política municipal, però jo pel meu parer sí.
2: Se sent satisfeta del treball que ha realitzat en aquests darrers 3 anys amb el retorn del Partit Popular en el plenari municipal i en el retorn també de Sonia Aranda com a portaveu del Partit Popular al plenari municipal?
7: Com a Sonia Aranda sí, per què? Perquè per poc que tu aconsegueixis a nivell personal saber que has ajudat doncs, per exemple, en un barri com el barri del Palau, per l'accés dels vehicles, o amb el seu dia, aquí justament aquí davant, la plaça Charlie Rivel, fer-ho amb elements inclusius, al parc de Calistènia, tot això, a nivell personal, clar, doncs et sents bé, perquè tens una comunitat, tens un grup de persones doncs, que sempre recordaran que aquella noia del PP doncs, va aconseguir fer realitat allò que demanaven, no? Llavors, clar, a nivell personal, sobretot. I al nivell del Partit Popular, doncs, mira, no sé, perquè, clar, també m'hi trobo aquelles persones que diuen, mira, jo et votaria tu, però, clar, és que tu ets el PP. Pues sí, sóc del PP. Però, a més, sense complexes. Vull dir, jo no crec que sigui un partit amb unes sigles que s'hagin de denostar. Bàsicament perquè, bueno, jo entenc aquí a Catalunya, doncs, la visió que té molts ciutadans, doncs, no és bona al Partit Popular. Més a nivell de conflictes de llengua, d'independentisme i tot això. Però amb la gestió i a la resta d'Espanya, el PP és igual que el PP, el PSOE, i m'entens? Llavors, jo no tinc cap mena de complexa. Jo crec que aquí vam ser... vam estar als inicis, hem anat demostrant que també es pot treballar des de l'oposició, i ojalà i jo pogués estar a govern. Soc conscients de que no arribarem a ser a governar Sant Andreu de la Barca, ojalà, i així la gent també aprendria que hi ha més opcions polítiques que s'interessen, que treballen i que volen un Sant Andreu millor.
2: Parlem de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Hi ha diverses qüestions que estem preguntant també amb els diferents portaveus. Parlem del projecte de la nova comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca, un projecte que es va presentar fa unes setmanes. A més, en el ple municipal es va aprovar el projecte de la comissaria de la policia local, que recordem estarà situada a la primera planta de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. En el ple del mes d'abril es va aprovar aquest projecte. El Partit Popular va votar abstenció en aquest projecte. Ja en el recull vam explicar els motius de les votacions i de les decisions dels diferents portaveus dels partits polítics, però aprofitant que avui tenim aquesta entrevista de l'espai de portaveus, li volem tornar a preguntar l'opinió sobre aquesta nova comissaria i sobre aquesta abstenció del Partit Popular, perquè, a més, en l'article mensual dels partits polítics que s'allotja a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, vostès s'han dedicat precisament a l'article del mes d'abril a parlar de la comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca i a parlar de la seguretat.
7: Mira, nosaltres ens vam abstenir a la votació bàsicament perquè clar, és un projecte que és una comissaria de policia que jo crec que tots els grups municipals tenim pendent de fa molts anys, tots havíem pensat, tots ho portem al programa, però claro, el proyecto como proyecto no se le puede poner pega. ¿Por qué? Porque está ejecutado por arquitectos más la colaboración de la propia policía local. Para nosotros el proyecto no tiene pega. Es más discutible la ubicación, es más discutible que no se ha valorado el coste de trasladar o de hacer la nueva comisaría en esa planta, es más el no tener una previsión de dónde van a ir... tanto el pleno del ayuntamiento, la sala de plenos, como los despachos de los diferentes grupos políticos. Lo único que tenían claro era dónde iba a ir la salita comedor de los trabajadores, que iba a ir a la tercera. Fin. O sea, lo que no a nosotros que no se nos pida un recursament para un proyecto sin que sepamos todo lo que abarca ese proyecto, porque evidentemente yo creo que en el pleno ya se explicó que cuando uno hace obras pues tiene el dinero para hacerlas, sabe que dónde va a ir lo que resta de la obra que va a hacer. Bueno, nosotros lo que creemos es que es como muy precipitado, es como lo que te comentaba antes, estamos en el último año, hay que hacer el sprint final, hay que tirarlo todo por la ventana, anunciarlo todo. Pero una cosa es anunciar, otra cosa es ejecutar. ¿Cuándo se van a empezar las obras? Pues según el señor alcalde, quiere que antes de final de año. ¿Pero tenemos dinero para hacerlas? No. Ah, ¿pero usted ha hecho un proyecto sin tener dinero? Sí. No, es que es para adelantar faena.
2: I aquest dijous entrevistàvem Antonio López, portaveu de Vox a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Iniciàvem l'entrevista amb la mateixa pregunta. Quina fotografia trobava actualment a Sant Andreu de la Barca? O quina imatge social?
8: Sí, sí. Bueno, a nivel político está habiendo cierta polarización, ¿no? Que yo la entiendo perfectamente. Nosotros se nos puede llamar que somos polarizadores... porque decimos lo que consideramos que debemos de decir. Algunas cosas pueden sonar estruendosas, pero como tenemos el convencimiento de así decirlo, Y entonces ya, mirando desde la tribuna a los otros partidos, pues claro, la polarización básica entre PSOE y Fent Sant Andreu es dura. Ya, como antes off the record comentábamos, en el pleno último hubo unos encontronazos de consideración, pero nosotros los aplaudimos. Hay que decir las cosas claras y ante la demagogia hay que responder. Entonces, en el ámbito, digamos, del consistorio está pasando esto. Luego, lo que es el ambiente en la calle, pues como está pasando en toda la comunidad, en toda la nación, la gente está muy, muy cabreada con toda la situación que está transcurriendo. De hecho, nosotros, nuestro último lema, y hay estadísticas, encuestas que dan un apoyo muy elevado, es la prioridad nacional. Prioridad nacional la puedes traducir como, después comentaremos el artículo, como puede ser en Sant Andreu de la Barca. Prioridad para los de San Andrés de la Barca. ¿Pero qué tiene eso de malo? Entonces, para resumir, la situación en la calle es de desasosiego y de cabreo.
2: Estem a un any de les eleccions municipals del 2027. Des de Vox, com es planteja aquest any que falta per arribar a les eleccions municipals?
8: Bueno, pues como digo, la respuesta la puedo copiar de casi todas las entrevistas. Manteniéndonos en nuestra línea, haciendo municipalismo como sé que lo hemos demostrado totalmente, no se nos puede tachar de actuar de otra manera. Eso, vamos, de hecho, en ciertos momentos hemos recibido alguna felicitación y se nos ha dicho, y el Martí Ribel, el señor alcalde, un día lo dijo en el mismo pleno, dice, es que Vox presenta mociones municipales, correcto, entonces vamos a seguir en la dinámica y, como siempre hacemos, y se está demostrando, apoyando, votando a favor aquello que consideremos y en contra aquello que consideremos que no nos parece correcto. Y esto ya no va de gustos. El gusto es otra cosa. Nosotros creemos que esto es una cosa seria y entonces te posicionas a favor, te puedes abstener porque dices, bueno, no me gusta algún matiz, pero el grueso de la cuestión merece que se vote a favor o merece una abstención. Entonces, resumiendo, continuando absolutamente en la misma línea.
2: ¿Com es veu Vox de aquí a un any?
8: Hombre, sabes de sobra que yo siempre, desde que me has estado entrevistando, siempre he sido muy optimista. Ahora sí cabe todavía más, porque, por desgracia, para la ciudadanía en general, la situación... Ojo, reconociendo que en San Andrés de la Barca no se dan hechos que vemos continuamente, diariamente, en los medios de comunicación, ya sean los generalistas como las redes, hay sitios que es insufrible. Pero eso también le toca la fibra a nuestros vecinos, porque te lo refieren. Oye, mira el otro día en Esplugas, que estuvimos en el minuto de silencio y nos concentramos sin hacer ruido, pues diciendo que esto no puede ser, ya más, un tío no, por muy choque se le vaya la cabeza, que tenemos serias dudas de que no es así, degollar a una mujer así porque sí, no puede ser, no puede ser. Entonces, insisto, es como lo observamos.
2: El mes de març, Vox presentava una moció, en aquest cas, on vostès, en aquesta moció que van presentar, va ser finalment aprovada. De fet, a l'elaboració del ple van destacar que s'havia aprovat aquesta moció de Vox, una moció per una nova línia d'autobús transversal al Baix Llobregat, el Baix Llobregat Nord, Vallès Occidental. Va ser aprovada a favor per Vox, Som i el Partit Popular, i l'abstenció de FEM, PSC i En Comú Podem. Gràcies a aquesta abstenció i a aquests vots favorables, finalment la moció va tirar endavant.
8: Sí, sí, a ver, es que posicionarse en contra es como pegarse un tiro en el pie, porque eso no tenía que ver nada con la política, visto desde según qué perspectiva. A ver, todo lo que hacemos es política, pero es que estábamos demandando una cosa que necesita el municipio y tenemos la fortuna que se hizo el enlace el tramo este, el puente, llamémosle la variante, que nos conecta con el Vallés en un pispás. Tú en coche te plantas en San Cugat en 10 minutos, tiras un poquito más y te plantas en la Universidad de Bellaterra. O sea, fue una idea que nació a raíz de una amistad que me cuentan que esto ya había sido reivindicado años atrás. Pero bueno, nunca, es verdad que no existía la variante, entonces comprendemos que era un poco, pero ahora, hablando mal y claro, es que nos lo han puesto a huevo. Entonces, claro, y nosotros estamos en un lugar estratégico y la moción también iba enfocada a que, como me cuenta Amador y él se le ocurrió, aquí teníamos la palanca, memorable pasarela, y en la actualidad Sant Andreu de la Barca es la palanca del Baix para la conexión con el Vallés. O sea que tiras una piedra y estás en el Vallés. ¿Por qué no? ¿Cómo no vas a probar eso? Yo no sé si será más o menos difícil conseguirlo. Ahora ya está en manos del consistorio pelearlo. Pero nosotros ya hemos puesto. Y te añado, para satisfacción nuestra, de que ayer la misma moción, puesto que la compartimos con todos los municipios afectados allá donde tenemos representación, en Cervelló salió aprobada también. Pueblo gobernado por Esquerra. Es que no te... Claro, sí, hicimos un diseño que conectaba Vallirana, Cervelló, San Vicente, Pallejá, San Andrés, el Vallés, el Hospital General y la Universidad. Hombre, pero ¿quién va a renegar de eso? ¿Cómo vas a decir que no? O sea que...
2: Vostè recomentava o reivindicava, i això també ho ha fet en altres entrevistes, reivindicava el fet de fer municipalisme, de presentar mocions referents a Sant Andreu de la Barca, però en el cas de Vox Sant Andreu de la Barca, el fet d'estar en un ple de Sant Andreu de la Barca, un ple doncs, d'un municipi, com afecta en aquest cas la política de Vox a nivell de tota Espanya amb decisions que puguin tenir, per exemple, aquí a nivell local?
8: Bueno, pues mira, da la casualidad...
2: Pesa molt aquest pensament que pugui tenir
8: mira,
2: Vox a nivell nacional en decidir...
8: Te voy a responder porque da la casualidad, hoy hemos estado en los actos de la Guardia Civil y ha venido nuestro presidente provincial. Y acto seguido, previo permiso de alcaldía, hemos ido al ayuntamiento a visitarlo. Le hemos mostrado la sala de plenos, nuestro horrendo y chiquitito despacho, le hemos explicado que no estamos en nuestra posición en la mesa del pleno, y luego nos hemos reunido en la sala de reuniones que tenemos en la primera planta, y precisamente hemos tocado este tema. Entonces, ¿la respuesta cuál es? A ver, nosotros tenemos la suficiente capacidad para que si a nivel general el partido, que no es... Vamos, que apoyamos todo lo que dice, pero si en nuestro municipio no toca eso, no lo vamos a presentar. Y así se lo hemos dicho al presidente. O sea, ya hicimos un intento, sinceramente, con los pisos ocupados, y se nos dijo, es que aquí ocupación a particulares no hay. Son de bancos, de tenedores, de tal, tal. Bueno. Quizá no procedía a presentar eso, hay que asumirlo y reconocerlo. Pero insisto, y se lo hemos dicho a nuestro presidente, a Juan Garriga, Dios que nosotros, por suerte, somos un reducto, y eso lo digo a viva voz, somos afortunados. En San Andrés no se nos ha hecho más que la niñería del despachito chiquitito y moderno, no se nos ha hecho un cordón sanitario. Entonces nosotros, a raíz de ahí... Estamos haciendo política municipal. Y así se le ha explicado. Es cierto que en otros municipios la situación no es la misma. Y tienes que ir a de huello. Además, nuestros compañeros en muchos municipios tienen el cordón sanitario. Pero totalmente. Totalmente. Mira, te pongo el ejemplo. Resulta que en San Vicente, nuestros compañeros concejales, allí parece ser que el ron... Hoy nos explicaba que Juan Garriga que en el Parlamento también pasa... O sea, se reúnen y tú dices, voy a presentar esta moción, y te dicen que no la puedes presentar. Pero yo entiendo que eso tiene que ser una ilegalidad. Tú una moción te la tienes que presentar en el pleno, y si no te gusta, pues en contra, pero déjame que la presente. Oye, están atados de manos, aquí no ocurre eso. Nosotros tenemos nos congratulamos que tenemos facilidad para movernos, expresarnos. Tú eres una viva demostración. Por aquí pasamos todos. Yo me manifiesto como quiero, intentando ser educado y todo lo que debo, pero bueno, a lo mejor algún día suelto alguna coz o alguna broma un tanto capciosa. Bueno, oye, no pasa nada. A quien le moleste, pues que me lo diga. O si procede denunciarme, si sería el caso. Yo creo que no. No creo que llegue a esos extremos. Entonces, por eso insisto, la política nacional, incluso autonómica, del partido, evidentemente estamos totalmente a favor, pero nosotros aquí buscamos, como el mes anterior ya me preguntaste, ¿presentáis moción? Respuesta, no, Jordi, no tenemos tema. Y nosotros los temas no nos los inventamos, ni hablamos de Bruselas, ni de la ONU, ni de la OTAN, ni de Palestina. No, lo siento. Eso aquí no toca. Como decía Puyol, això no toca, pues esto.
2: Les declaracions d'Antonio López, a portaveu de Vox, a l'espai de portaveus. Quarta ronda d'entrevistes de l'espai portaveus de la temporada, que vam iniciar amb Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, aquesta setmana, amb les entrevistes de Sònia Aranda, del Partit Popular, i Antonio López, de Vox. La propera setmana continuarem amb la ronda d'entrevistes amb Felipe del Val, el portaveu de Som, el proper dilluns. Dimarts, l'entrevista amb Juan Pablo Beas, portaveu del PSC, i el dimecres tancarem aquesta ronda d'entrevistes amb el portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: Ja es poden adquirir els abonaments per la piscina d'estiu de Can Salvi. Parlarem d'aquests abonaments i de la nova temporada. Ens acompanya el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Jordi. Un plaer estar aquí a la ràdio.
0: Doncs tenim ja els abonaments de la piscina d'estiu de Can Salvi a punt. Ja es poden demanar i adquirir aquests abonaments de temporada. Teniu novetats aquest any?
1: Doncs sí, m'agradaria destacar que aquests abonaments, com bé dius, ja estan, efectivament, es poden adquirir, que hi ha diferents tipologies també d'abonaments. Especialment important comunicar que la piscina d'estiu obrirà les seves portes el dissabte 6 de juny, això és important, i que l'equipament funcionarà en diferents horaris segons el període de la temporada, com ve sent habitual. En aquest cas, entre el 6 i el 21 de juny, la piscina romandrà de dilluns a divendres de 15 hores a 20 hores. Dissabtes i diumenges sí que serà d'11 a 20 hores. I a partir del 22 de juny fins al 6 de setembre, les instal·lacions estaran obertes cada dia de la setmana en horari continuat d'11 a 20 hores.
0: Els abonaments, on es poden adquirir?
1: Els abonaments es poden adquirir presencialment al poliesportiu, a la recepció del poliesportiu de l'11, o també es pot fer mitjançant un correu electrònic a l'adreça electrònica recepciopoliesportiu, tot junt i sense accent, recepciopoliesportiu@sabarca.cat.
0: A través de la pàgina web d'esportsabarca.cat també tenim aquí tota la informació dels diferents abonaments i també dels preus.
1: Efectivament, tenim accés a tota aquesta informació perquè la gent tingui clar el cost d'aquests abonaments. Recordem que es poden agafar bé mensual, pots adquirir un abonament mensual o bé de temporada sencera, això és important, i que tenim diferents tipologies d'abonament, no? Tenim de menors, que són concretament nascuts des del 2011 al 2022, amb un preu mensual de 41 en 34 euros, i si és de temporada, amb 66 en 61. Tenim els adults, nascuts del 62 al 2010, que seria per mes 52 euros i temporada 95. Tercera edat, que són nascuts del 1961 i anteriors, amb mensual de 41 euros i temporada 66. Tenim parelles, és important, amb 75 euros mensual i 120

0: tinguem, però així seria inicialment.
1: Doncs piscina d'estiu de Can Salvi, tot a punt per començar doncs aquesta nova temporada. Què espera d'aquesta nova temporada, regidor?
0: Espero que la gent se senti més bé que mai, que trobin que dintre de les instal·lacions aconseguiran trobar tot allò que es cercen justament en aquesta època estival, que és gaudir de la piscina amb tranquil·litat, gaudir de l'entorn. Aquí també faig una crida, aprofitant els micròfons de la ràdio pública, perquè la gent sigui cívica i pugui curar i cuidar també el seu entorn, ser respectuosa també amb la resta de persones que gaudeixen de la piscina d'estiu, i entre tots plegats, perquè al final és una feina d'equip entre tots, no?, poder fer d'aquesta sort de tenir la piscina d'estiu a Sant Andreu de la Barca, doncs que sigui un gaudi per tothom i un èxit absolut. Jo estic segur que aquest any serà una magnífica temporada, i amb aquesta il·lusió i aquesta feina doncs encetem ja el dia 6.
1: Doncs Miquel Àngel Obril, regidor d'Esports, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquesta nova temporada de la piscina d'estiu.
0: Un plaer, Jordi, gràcies.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Un miler de persones han participat en el dinar d'homenatge a la gent gran de Sant Andreu de la Barca. En l'acte s'ha celebrat el poliesportiu del Josep Pla en un ambient festiu i de convivència. L'acte organitzat per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha començat a la 1:00 PM, inclòs la música en directe amb l'orquestra La Xata, actuacions, ball i diverses activitats pensades perquè els assistents poguessin gaudir d'una jornada de retrobaments, entreteniment i també convivència. El menú adaptat a les necessitats de la gent gran ha estat format per canelons de verdures, carn en salsa, amb plats tradicionals com el fricandó i unes postres amb pastís i fruita. Un dels moments més destacats de la celebració ha estat el reconeixement a les persones de més edat entre els assistents de l'acte, amb l'entrega de plaques commemoratives en homenatge als veïns i veïnes més veterans del municipi. Entre les persones homenatjades hi havia Maria Luque, de 93 anys, i Antonio Gallardo, de 92. Durant la jornada també s'ha fet un reconeixement especial a Lucía Paredes per la seva col·laboració i implicació amb el Banc d'Aliments, destacant la seva tasca solidària i el seu compromís amb la ciutat. Un dinar de la gent gran que s'ha tornat a celebrar a Sant Andreu de la Barca. Per cert, com a novetat d'enguany, l'Ajuntament impulsarà un homenatge específic a les persones grans que viuen a les residències del municipi. A diferència d'altres edicions, que es feia un acte conjunt, aquest any les activitats es traslladaran als mateixos centres. A través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials, podeu veure diferents fotografies de l'acte.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
1: I entre altres notícies de la setmana, aquest dimarts i dimecres, els docents i professors han tornat a fer noves convocatòries de vaga. Catalunya ha iniciat una nova convocatòria de vaga educativa amb crítiques al Departament d'Educació per la manca de diàleg. Aquest dimarts ha començat arreu de Catalunya la primera de les tres jornades de vaga convocades pel sector educatiu dins el calendari de protestes previst entre maig i juny. Les mobilitzacions impulsades pels sindicats USTEC-STEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical volen forçar el Departament d'Educació a reprendre les negociacions laborals i revisar l'acord signat recentment entre Comissions Obreres i UGT. La convocatòria arriba a mig d'un clima de fort malestar entre una part important del professorat i el govern català. Els sindicats denunciants acusen a l'executiu d'haver pactat d'esquena la majoria dels treballadors i asseguren que les principals reivindicacions del col·lectiu continuen encara sense resposta. Entre les demandes hi ha la recuperació del poder adquisitiu perdut, la reducció de les ràtios, més recursos per atendre la diversitat i la disminució de la càrrega burocràtica dels centres. Ràdio Sant Andreu ha pogut parlar amb alguns dels manifestants, com per exemple el Carles Amigón, de l'Institut al Palau i delegat de la Intersindical, també amb Míriam Gallego, de l'Institut al Palau, i amb Natàlia Arévalo, mestra de l'escola Joan Maragall.
3: Doncs perquè estem com estàvem al principi, és a dir, el departament es nega rotundament a parlar amb nosaltres, a tenir en compte la nostra veu, a negociar, és a dir, molt greu, és un govern suposadament democràtic i ens està negant el diàleg, que ens sembla doncs fonamental, no? Si dius que defenses un model democràtic. No ens escoltem, no estem tenint cap proposta de millora respecte al pacte de la vergonya, que és el que van signar amb sindicats minoritaris. Seguim igual o quasi que pitjor, no? Perquè veiem que el departament doncs es tanca en banda.

0: i insisteixo, no veiem d'entrada més que continuar la lluita.
1: Què opineu de les declaracions de la consellera Niubó qualificant de desproporcionada aquesta convocatòria de vaga?
2: Home, pues que evidentment són una vergonya, perquè justament si la mobilització és tan important com la que estem fent és perquè no ens sentim escoltat, i el que vam fer l'última vaga, que va ser de 5 dies per tot Catalunya, doncs el que vam veure és que no ens escoltaven, com ha comentat la meva companya, i per tant el que ha fet això ha sigut enrabiar-nos encara més i tenir encara més ganes de manifestar-nos. Per tant, jo, per mi, no és desproporcionat. Sí que et diré que és una vaga històrica, fa dècades que no es veu una mobilització d'aquesta envergadura, per tant esperem que finalment seguin i negocien amb nosaltres.
0: Senyora Niubó, el que és desproporcionat és el seu sou, és el que estava cobrant vostè. Són les últimes actuacions que ha fet. Desproporcionat és ficar Mossos d'Esquadra a les escoles, retallar en educadors especials, educadors integradors socials. Això és el que és desproporcionat, no la nostra protesta, que té tota la raó del món, que té tot el sentit del món.
1: Convocatòria de vaga per aquest dimarts, per aquest dimecres, d'altres que també s'han anunciat properament. Què s'hauria d'aconseguir perquè finalment es desconvoquin aquestes vagues?
3: Que ens escoltin, però que ens escoltin bé, no que ens escoltin el que ells decideixen que escolten. És a dir, hi ha diferents punts que nosaltres considerem impepinables, que s'han de solucionar, i fins que això no se solucioni sortirem al carrer, perquè al final... l'única manera que ens escoltin és que sortim al carrer, i és que hauríem de sortir tots, no sols els mestres, perquè l'educació és de tothom, no tan sols nostra.
1: Amb quin suport compteu?
2: A famílies, jo crec que la societat ha obert els ulls realment per fi, i així com antigament jo recordo moltes vagues que la gent no ens donava gaire suport, actualment crec que això ha canviat, fins i tot de part de mitjans de comunicació ja se senten coses diferents. Jo ara realment em sento molt més recolzat que abans, perquè com deia la companya, doncs la gent s'ha adonat que no és una qüestió laboral dels professors, sinó és una qüestió de la qualitat educativa del nostre país.
0: I contem amb altres treballadors, amb la classe treballadora, contem amb el suport dels pagesos, contem amb el suport de les... dels bombers, exacte. És a dir, contem amb el suport de la classe treballadora. Nosaltres volem deixar molt clar que aquesta no és una lluita egoista, o sigui, que nosaltres només no estem mirant només per millorar les nostres condicions, sinó que la millora d'aquestes condicions repercutirà després en l'educació dels nostres jovent. Estem apostant per un model que és el d'ensenyament públic, per a que els infants, a les famílies que matriculen els seus fills a instituts i escoles públiques tinguin garanties que els seus fills puguin arribar allà on també arriben, i amb més facilitats els que cursen estudis en la privada i a la concertada. O sigui, estem defensant un model de país, que és el model públic.
1: Ja convocada per aquesta setmana la mesa sectorial, confieu que aquí es poden desencallar la situació?
2: Pues, francament, jo crec que no, perquè la consellera no ha parlat en aquests termes, i encara afegiré que en aquesta mesa sectorial no hem d'oblidar que estan representats Comissions UGT, que per ells el pacte que s'ha arribat ja és suficient. Per tant, no entenc que aquest sigui el lloc on s'hagi de negociar. Jo crec que s'hauria d'anar a negociar en el comitè de vaga, que estem els quatre sindicats que seguim amb la lluita. Per tant, per mi, cap esperança.
1: Quines mobilitzacions més teniu previstes?
2: En quin sentit?
1: Aquest dimarts, dimecres...
2: Ah, ostres, n'hi ha 17 jornades de vaga fins al dia 5 de juny, que serà l'última. A nivell de tot Catalunya n'hi ha 3, i territorialitzades, pues, la resta.
1: Una convocatòria de vaga que va més enllà de demanar un augment de sou.
3: I tant! És que, sincerament, per mi no és la prioritat, tot i que és superimportant. Per mi la prioritat és millorar la qualitat educativa, que ara, actualment... És impossible, tenint una ràtio tan altíssima amb una quantitat de diversitat d'alumnat tan gran. O sigui, degut a aquesta diversitat d'alumnat, em passo reunida totes les meves hores lliures. És impossible mantenir una educació de qualitat si em passo el dia fent papers i intentant que els meus alumnes d'educació especial estiguin ben atesos, perquè no tenim personal ni tenim recursos.
2: Jo vull afegir que el tema salari és més important del que sembla, perquè al final el que estem veient és que hi ha una manca important de professorat. Nosaltres ens costa horrors cobrir les places dels professors que estan de baixa, i això és la conseqüència directa de tenir unes males condicions laborals, en les quals el salari, evidentment, és una part que juga un paper molt important.
0: Clar, és que la nostra professió ha perdut el prestigi que mereix. Llavors ja no és una sortida laboral per als que estudien, no? Pues, per exemple, tenim manca de professorat en biologia, en ciències, en tecnologia, i les famílies han de saber que no s'estan cobrint aquestes baixes i que per tant els seus fills i filles no estan rebent aquestes classes i per tant no es pot acabar el temari. És a dir, això s'ha de saber. Per què és que tenim aquest dèficit a les borses d'interins? Perquè, insisteixo, és que molts ja diuen no, ser profe no és una opció per a nosaltres.
1: Finalment, un missatge que voldria adreçar a la ciutadania.
3: Que tothom ha de sortir al carrer, tothom ha d'entendre què està passant i seria molt important un recolzament totalitari de tota la societat.
2: Que no hi ha futur sense una educació de qualitat i per això és pel que estem lluitant.
0: Fem una crida a la solidaritat, som classe treballadora, no és una lluita, insisteixo, egoista, no lluitem només pels nostres beneficis, sinó pel futur del nostre país.
1: Les protestes continuaran durant les pròximes setmanes amb un total de 17 jornades de vaga previstes fins al dia 5 de juny. Els convocants fan una crida a la mobilització ciutadana i insisteixen que la seva lluita no és egoista, sinó una defensa del futur de l'educació pública catalana. A Sant Andreu de la Barca, els docents s'han concentrat davant de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per traslladar-se després a l'estació de ferrocarrils per arribar fins a la ciutat de Barcelona.
4: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La santandreuenca Irene Tena ha rebut el Premi Ojo Crítico de dansa amb la Venidera. Ha estat reconeguda amb aquest premi un dels guardons culturals més prestigiosos de l'Estat, concedit per al programa Ojo Crítico de Ràdio Nacional d'Espanya. El premi distingeix la trajectòria de la companyia La Venidera, formada per Irene Tena i per Albert Hernández, directors, coreògrafs i també intèrprets que s'han consolidat com una de les propostes més innovadores de l'escena contemporània. El jurat ha destacat de La Venidera una visió de que amplia els marges de la dansa espanyola i que busca equilibrar innovació i rigor a la seva obra. En el veredicte també assenyala que la companyia és llavor i futur de la creació dansística, capaç d'oferir una mirada esperançadora i oberta a noves formes d'expressió en moviment. La resolució posa en valor la capacitat creativa d'Irene Tena i també d'Albert Hernández, subratllant que es distingeixen per un imaginari propi que veu de la contemporaneïtat, evidenciant una creativitat singular i madura, sempre en constant evolució. La cerimònia del lliurament ha estat marcada per una intensa actuació de la companyia abans de recollir el guardó, una pràctica habitual en els premis vinculats a la dansa. Durant el discurs d'agraïment, Irene Tena en va aprofitar per reivindicar la situació del sector cultural i reclamar més suport institucional per als professionals de la dansa.
6: Dar forma a no nos ha dado muchas alegrías, pero también nos ha hecho enfrentarnos a las dificultades que conlleva producir, distribuir y mantener un proyecto vivo. Porque sí, aunque el sector no deja de decirlo, hay que seguir repitiéndolo. Necesitamos que se garanticen unas condiciones laborales dignas para los profesionales de la danza, que se reconozca el valor cultural, social y económico de nuestro trabajo y que se desarrollen políticas culturales que apoyen, protejan y dignifiquen a los artistas. La danza no puede sostenerse únicamente sobre la vocación. Requiere derechos, inversión y un compromiso real con quienes la hacen posible. Para acabar, nos gustaría decir que en estos tiempos tan difíciles, carentes de pensamiento, conciencia, criterio y empatía, vayamos más al teatro, vayamos más al cine, escuchemos más música, leamos más libros y vayamos más al teatro a ver danza. Gracias.
1: La companyia La Venidera manté vincles amb Sant Andreu de la Barca. El juny del 2025, Irene Tena i Albert Hernández van fer una estada artística en el Teatre Núria Espert per preparar una de les seves creacions, no en el marc del treball de recerca i desenvolupament escènic de la companyia, una obra que van presentar en el Festival Grec de Barcelona.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Bon cap de setmana i tornem dilluns.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És l'hora del rock. És l'hora de la crítica. És l'hora dels comentaris musicals. És l'hora de les notícies. És l'hora d'Histèria.

fins aquí l'Histèria d'avui. Us esperem en el proper programa, aquí als 98.0 de la freqüència modulada, Ràdio Sant Andreu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
2: Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Avui el resum de la setmana i, a més, la previsió del temps de cara al cap de setmana, tot seguit amb Carlos Lara, de Meteosat. Anem a la previsió del temps de cara al cap de setmana, però abans farem el resum de la setmana on hem tingut cosetes aquesta setmana. Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, molt bon dia, Carlos.
3: Molt bona, Jordi.
2: Bé, abans el resum de la setmana, la pluja va ser protagonista aquest dimarts.
3: Pues exacto, hemos tenido una nueva semana de tiempo inestable con chubascos y tormentas que han seguido afectando sobre todo pues en mitad norte y puntos del interior de Cataluña, pero en esta ocasión, como decía, pues el martes también tuvimos nuestra dosis tormentosa, vamos a decir, aquí en San Andreu con, bueno, pues con una breve pero intensa tormenta que acumuló un total de 18 milímetros aquí en San Andreu, pero lo interesante fue que 17 de esos 18 milímetros que cayeron se acumularon tan solo en 9 minutos, lo que pues demuestra un poquito la intensidad torrencial del chubasco que nos afectó, y además pues la precipitación vino acompañada de granizo de pequeño tamaño, pero pues es un poco para ilustrar pues la intensidad que tuvo el chubasco en zonas próximas. Castellbisbal superaron los 40 milímetros, así que no fue de un pelo de que nos afectase la parte más intensa. El resto de la semana, pues cielos variables, alternando nubes y claros, mañanas con más predominio del ambiente soleado, y por las tardes pues ambiente algo más nuboso, cielo más variable, pues debido pues precisamente al crecimiento de esas nubes de evolución que dejan esos chubascos en zonas del interior y mitad norte. Las temperaturas han ido bajando con el paso de los días. Las máximas han bajado de los 25,4 que tuvimos el lunes a los 22,2 que tuvimos ayer jueves, mientras que las mínimas pues también han bajado de los 14,6 del lunes a los 11,9 de ayer jueves.
2: Amb situacions meteorològiques com la que es va produir el passat dimarts, van haver preguntes dels oients a través de missatges que ens enviaven, no? En format privat, de plourà molt aquí o no? I la frase que sempre ens dius, Carlos, és depèn.
3: Es que con tormentas es...
2: ¿Al potuca o no potuca?
3: Hablamos de Castellbisbal, exacto, que lo tenemos, exacto, que prácticamente tenemos visual y podemos ver. Y allí superaron los 40 milímetros porque los núcleos de tormenta pues son... tienen el tamaño que tienen, se desplazan en una dirección y a veces hablamos de escasos metros, de que puedan caer, pues eso, más de 40 o como en nuestro caso, pues 17 en ese chubasco intenso. Así que, bueno, pues hay que hablar un poco de zonas y... estar un poco alertas porque puede suceder, pero bueno, evidentemente la precipitación no es uniforme, no tiene esa distribución como cuando es un frente, que más o menos los registros pues son bastante similares en todos sitios.
2: Ara sí, anem a la previsió de cara al cap de setmana. Carlos, divendres, dissabte i diumenge, quin temps tindrem? Tenim activitats a l'aire lliure. Diumenge es disputa la 29a edició de la cursa de la primavera. Anem per dies, divendres, dissabte i diumenge.
3: Bueno, pues el fin de semana como tal, o sea, sábado y domingo, parece que tendremos un tiempo relativamente tranquilo. Sin embargo, pues hoy viernes todavía se pueden producir chubascos durante la segunda mitad del día. Así que, bueno, pues hoy viernes nos espera... un día con nubosidad abundante, ya hemos amanecido con bastantes nubes, en principio nubes medias y altas, pero por la tarde además crecerán nubes de evolución y fruto precisamente del crecimiento de esas nubes de evolución, se producirán pues chubascos de tarde que vendrán acompañados de tormenta y que en un primer momento afectarán sobre todo a las comarcas del nordeste de Cataluña, litoral de Girona, norte de Barcelona, pero con el paso de las horas esos chubascos irán avanzando hacia un poco nuestra zona. Así que, bueno, pues no se descarta que a lo largo de la tarde, básicamente un poquito ya más avanzada la tarde, vamos a decir, pues nos puedan afectar aquí también chubascos de intensidad moderada, puntualmente fuerte, no se descarta, y de forma local, pues incluso nuevamente venir acompañados de tormenta, y bueno, pues podrían llegar activos esos chubascos que por la tarde se iniciarán ahí en las comarcas de Girona, en norte de Barcelona. Sábado y domingo, como decía, pues seguiremos con restos de inestabilidad, pero no tanto en nuestra zona. Los posibles chubascos que se produzcan nuevamente serán, pues, mitad norte, interior, zonas de Girona. Así que, bueno, pues sábado, dominio de ambiente soleado en nuestra zona, un poquito de más nubosidad por la tarde, y el domingo, pues en general tendremos más nubosidad, pero ya digo que en principio no se esperan precipitaciones en nuestra zona. Sí que el domingo, a últimas horas del día, se producirá un poquito más de las nubes serán algo más compactas, y es que nos pueden anunciar un posible cambio de tiempo nuevamente de cara al lunes, en el que podríamos tener nuevas precipitaciones, pero eso de momento está todavía por confirmar porque falta todavía demasiado. Las temperaturas máximas hoy viernes bajan de forma clara, situándose pues en torno a los 20 grados, mientras que sábado y domingo pues subirán ligeramente. Las mínimas también bajarán de forma clara mañana sábado, con valores por debajo de los 10 grados en nuestro municipio. O sea que aquellos que se levanten temprano para hacer ejercicio, los ciclistas y tal, que vigilen mañana por la mañana, primeras horas, porque posiblemente se lleven una sorpresa, porque menos de 10 grados a estas alturas del año ya es bastante fresco.
2: I diumenge tenim la cursa de la primavera.
3: Allí ya recuperaremos valores un poquito más normales, vamos a decir, 12, 13, 14 grados de mínima. Así que, pues, menos abrigados el domingo que el sábado.
2: Doncs la propera setmana més, potser avancem un dia la previsió, tenint en compte que tenim la Fira de Primavera divendres, dissabte i diumenge de la propera setmana. Carlos, gràcies per aquesta previsió.
3: Vosaltres?
2: I bon cap de setmana.
3: Igualment.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: La 14a Fira de la Primavera convertirà Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del comerç, la música i la cultura popular. Serà del 22 al 24 de maig. Durant 3 dies, l'Avinguda de la Constitució es transformarà en un gran espai obert a la ciutadania amb comerç local, música en directe, gastronomia, activitats infantils i cultura popular. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica.
4: Doncs estem molt contents d'encetar justament aquesta nova edició, aquesta 14a edició de la Fira de la Primavera, l'esdeveniment comercial per excel·lència de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, amb moltíssima tradició, i que va agafant any rere any doncs, major potència, no només en l'àmbit comercial, sinó també en l'àmbit lúdic, familiar, etc. És una fira que va més enllà de la part core, que és la part del comerç, evidentment, que està estructurada per espais o àmbits, també. Tenim l'àmbit especial, no? El més important del comerç. També tenim l'espai dels artesans, d'automoció, l'espai infantil, institucional, i, evidentment, la part gastronòmica i musical, no? A l'esplanada. Aquesta Fira de la Primavera guanya també amb aquest múscul comercial de Sant Andreu de la Barca, amb més expositors respecte a l'any passat, amb 36 expositors. Tindrem un cap de setmana ple de comerç amb moltíssimes novetats, amb novetats també a l'espai, per exemple, d'automoció, on tenim una marca més que es va afegint amb aquesta novetat que vam tenir ja fa 2 edicions, i es van afegint marques. Aquest any la novetat és la marca Ebro, que també estarà amb Cupra i Seat.
2: La Fira Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, que comptarà amb 36 expositors comercials, 17 entitats i 4 espais gastronòmics, a més d'un espai d'artesania i la carpa institucional. Pel que fa a les actuacions musicals, hi actuarà Ana Guerrero, el grup Los Sobraus, amb 30 anys d'història, L'Último Tributo, un grup dedicat al tribut de L'Último de la Fila, o també al concurs urbà de Rookies del Ritme.
4: La part lúdica, no? La part que estem potenciant aquests darrers anys també, perquè pensem que és un complement que està xulo i que, per tant, és un pol d'atracció també per la pròpia fira comercial, que és aquesta part més musical, més lúdica, amb apostes locals, com per exemple la santandreuenca Ana Guerrero, que actuarà en algun moment del cap de setmana, el grup local Los Sobraos, que també amb la seva gira del 30è aniversari. Tindrem el tributo de L'Último de la Fila, L'Último Tributo, aprofitant també aquestes sinergies que justament estan en realitat ara, no?, fent la seva gira L'Último de la Fila. Tindrem el concurs urbà de Rookies del Ritme, adreçats a nous talents musicals. Tindrem propostes de música per totes les edats, de pop rock dels anys 80, 90, 2000, etc. Si també pensant en aquest públic més jove, doncs també tindrem un artista com el DJ Jake Smith, que és un dels DJs urbans estatals més escoltats a Spotify. Per tant, és una aposta en aquesta part també musical i lúdica que complementa el que és la pròpia Fira de la Primavera, no?
2: A part de la música, en aquesta Fira de la Primavera també s'ha reforçat la part gastronòmica.
4: A l'espai gastronòmic també tenim una novetat respecte a l'any passat, que tenim 4 expositors o 4 espais gastronòmics. Això ho vinculo justament amb aquesta necessitat i aquesta manera de veure la ciutat des del govern de Sant Andreu de la Barca, perquè justament com reavaluem cada cop que tenim algun esdeveniment important, en les enquestes de l'any passat de l'èxit que va tenir o de l'opinió que va tenir la Fira de la Primavera en l'edició de l'any passat, va sortir que la gastronomia era un dels aspectes que calia reforçar, i justament aquest any també ho reforcem. A més, amb una vinculació amb entitats locals, perquè com a novetat també a la gastro, a la zona gastro, tindrem 2 entitats esportives, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, que també estaran operant, donant aquest reforç també i aquest servei a l'esplanada els 3 dies, no?, de Fira de la Primavera.
2: La Fira de la Primavera també comptarà amb activitats ja clàssiques, com la trobada de vehicles clàssics, la mostra d'entitats que finalitzarà el diumenge a la tarda, o també la colla de diables amb la trobada de percussió. També la diada castellera amb els castellers de la Droc, ballades de sardanes o també activitats per infants.
4: Els espais infantils també, que és un reforç i una aposta que anem millorant mica en mica i que anem ajustant, tindrem novetats també, com el Contacontes, que és una novetat d'aquest any. Tindrem els tallers de jocs sensorials, espectacles, activitats d'animació durant tot el cap de setmana. També gràcies a la col·laboració d'entitats com l'Esplai Pingüí, el taller de l'Anna, Pintures Santa Cana i el mag Xavi Medina. També es programaran propostes noves, novetoses, com l'Escape Room Galàctic i altres novetats que tindreu detallades en el programa, no? Tindrem evidentment la diada castellera, ballades de sardanes, participació de gegants, sempre cercant aquesta complicitat també de la cultura popular i les entitats, la 8a trobada de percussió de la colla de diables, la barca afternaval organitzada per l'agrupació de joves, i com a novetat també aquest any, una de les novetats també, tindrem el Festa Fira, que és un cercavila dinàmic amb elements de cultura popular que pensem que pot ser tot un èxit, no? Tindrem també la trobada de vehicles clàssics, que també és una constant amb aquestes edicions de la Fira de la Primavera. I, com sempre, com és tradició, finalitzarem també amb la mostra d'entitats, com els darrers anys, no? També cercant aquesta complicitat i aquesta part complementària de l'ecosistema d'entitats de Sant Andreu a la Barca, que pensem que és important també que hi participin, no?, en aquesta Fira de la Primavera.
2: Moltes activitats a la Fira de la Primavera 2026, una Fira de la Primavera oberta a tothom, tal com ha destacat el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.
4: És una fira oberta per tothom, on l'eix principal és el comerç, evidentment, donar oportunitat perquè el comerç de Sant Andreu de la Barca estigui present, pugui oferir els seus productes i els seus serveis, que és la part essencial d'aquesta Fira de la Primavera, però que intentem complementar-la també amb altres activitats perquè tothom pugui passar, se senti a gust i pugui convidar fins i tot a d'altres persones que viuen fora de la nostra població perquè s'apropin i coneguin el nostre comerç i també gaudeixin de la nostra ciutat.
2: El comerç local de Sant Andreu de la Barca tindrà un pes important a la Fira de la Primavera, tal com ha destacat la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
5: La Fira del Comerç local d'aquí de Sant Andreu és, al cap i a la fi, és el mirall i és l'escaparate que tenim a Sant Andreu sobre el nostre comerç. Aquest any, per PAC de l'ACSAP, de la nostra associació, tindrem una novetat i és que el diumenge, dia 24, farem una xerrada sobre comerç i salut a la carpa institucional de l'Ajuntament. És molt important el comerç local per un poble, al cap i a la fi semblem la resistència o la guerrilla, més que res perquè hem de suportar doncs, tema d'impostos, pressió fiscal, i llavors venir aquí a la Fira Comercial amb el recolzament de l'Ajuntament és veure tota la proposta de comerç, de qualitat professional, de producte a quilòmetre zero que tenim aquí al poble. Doncs, com sempre aquest any, a més, amb un èxit de participació hi trobarem de tots, comerços de roba, de calçat, trobarem també de serveis, per exemple, com odontologia. És el gran ventall que tenim aquí a Sant Andreu, que a més ve la gent de fora, d'aquí de la comarca, a comprar aquí a Sant Andreu. I llavors això vol dir que és un comerç molt potent, un comerç que funciona i que estem al peu del canó.
2: La presidenta de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, també ha destacat a Ràdio Sant Andreu què significa per al comerç local participar a la Fira de la Primavera.
5: Sí, tant, aquí a Sant Andreu, a més com tenim doncs, uns quatre eixos comercials diferents, venir a la Fira de la Primavera és acostar aquests comerços que estan en altres barris i al cap i a la fi veure's, a més com molta gent del poble convida els seus familiars d'arreu de la comarca, doncs llavors és tenir i aportar més clientela. Que esperem, doncs, vendes, que faci molt temps, que no faci molta calor com l'any passat i esperem molta participació ciutadana.
2: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha destacat la importància de la celebració de la Fira de la Primavera i també la importància de la participació d'entitats i també del comerç local.
6: Doncs molt contents doncs, per tornar a tenir una nova edició de la Fira de la Primavera. Una edició que, com explicava el regidor, té una gran ambició i és que els veïns i veïnes de la ciutat, però també la gent que ens visita, doncs, tingui una gran experiència a Sant Andreu de la Barca, una experiència que pugui reportar també coneixement dels comerços que tenim a la ciutat i, evidentment, compres i transaccions als nostres comerços. I per nosaltres això és molt important. Com deia també la Vanessa, la presidenta de l'ACSAP, que els hi volem agrair molt la col·laboració que cada any l'ACSAP fa amb l'Ajuntament i també la gran feina que fa tot l'equip de promoció econòmica, el que aconseguim és que Sant Andreu reforci la seva posició comercial a la comarca, al Baix Llobregat, i per tant avui presentem una fira que és referència també a nivell comarcal, rep moltes visites, molts ciutadans ens visiten en aquesta fira, i precisament el que busquem és això, és donar a conèixer quins són els nous comerços que obren i aquells comerços que es presten, diguéssim, a col·laborar d'aquesta fira, a oferir tots els seus productes i serveis, i per tant aquest és el nostre gran objectiu com a Ajuntament, és dinamitzar tota aquesta part comercial, però com dèiem abans, doncs generant bones experiències, per tant l'oferta infantil, l'oferta gastronòmica, l'oferta d'oci, són importants perquè al cap i a la fi no vivim en parcel·les, no només vaig a fer comerç, sinó vaig a fer comerç, m'ho vaig a passar bé, ho vull compartir amb la meva família, amb els meus amics, i per tant aquesta fira té com a objectiu precisament ofertar per tots els públics i per totes les edats activitats amb un fil conductor que és el comerç local.
2: L'alcalde Marc Girbet també ha volgut destacar, com el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que aquesta Fira de la Primavera és una fira oberta per a tothom.
6: Exactament, per a tothom, com dèiem, per nens, per famílies, per joves, també per gent gran que pugui disfrutar dels diferents espais i la diferent programació, per gent que li agrada la cultura popular. Per tant, Tenim una gran oferta a la fira comercial. Crec que és un encert haver recuperat aquest àmbit d'oci i familiar que la fira té o tenia anys enrere, i per tant poder-ho recuperar el que ens dona és això, generar bones experiències, que els comerciants sempre ens diuen que els clients repeteixen quan l'experiència és molt positiva a l'hora, diguéssim, de fer una compra o contractar un servei en els seus comerços. Doncs precisament el que estem fent l'Ajuntament és replicar en una miqueta més gran escala aquestes bones experiències.
7: Una fira primavera que ja arrenca amb un cartell molt primaveral, no?
6: Exacte, ja li donem el tret de sortida a tot el que és la primavera, però també l'estiu, és a dir, on ens agrada fer vida al carrer, i a més aquest any també hem volgut recuperar doncs, que els artistes locals tinguin un protagonisme important a la nostra fira. Per nosaltres és important que la gent de Sant Andreu de la Barca, el seu aparador principal sigui Sant Andreu de la Barca, tant els comerciants com els artistes, i ens fa moltíssima il·lusió doncs, que l'Anna Guerrero, que Los Sobraos participin, entre molts altres, participin d'aquesta fira de primavera, que sense cap mena de dubte pretén ser això, aquest gran aparador de Sant Andreu de la Barca, ja no només per Sant Andreu de la Barca, sinó pel conjunt de la comarca.
2: La fira de la primavera arrencarà el divendres 22 de maig amb l'obertura de la zona gastronòmica i les primeres activitats familiars i juvenils. Una de les novetats serà l'Escape Room Galàctic, adreçat a famílies i infants a partir dels 6 anys. També es farà la presentació del projecte de la reforma de la plaça Federico García Lorca i del futur parc infantil. La nit de divendres estarà marcada per la música en directe. L'escenari central acollirà les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela i la cantant santandreuenca Anna Guerrero, a més del concert de l'Oso Braus celebrant la gira del seu 30è aniversari. També tindrem actuacions de DJ i també l'After Naval de l'agrupació de joves. Dissabte serà la jornada més activitat comercial i familiar. La Fira al Carrer reunirà comerços, artesans, empreses i entitats al llarg de l'Avinguda de la Constitució. Paral·lelament, l'espai infantil oferirà ecoatraccions, inflables, tallers, activitats d'animació i també espectacles itinerants. La jornada inclourà activitats de cultura popular com la 8ª trobada de percussió de la Colla de Diables i també cercaviles musicals, a més de diferents exhibicions esportives i culturals. A la nit arribarà un dels plats forts de la programació amb el concurs urbà de Rookies del Ritme i també arribarà el concert de l'Último Tributo, homenatge al grup de l'Último de la Fila, i abans de continuar la festa amb la música de pop-rock dels anys 80, 90 i 2000. La jornada de diumenge estarà especialment dedicada a la cultura popular i a la participació de les entitats locals. Durant el matí hi haurà cercaviles, activitats infantils, espectacles familiars i la Diada Castellera amb els castellers de la Droc i les colles convidades. També es farà una ballada de sardanes amb la Copla Jovenívola de Sabadell. Una de les altres activitats serà la 8ª trobada de vehicles clàssics, que reunirà vehicles històrics davant de l'escola JJ Ortiz. Com a novetat, aquest any s'incorpora la Festa Fira, una cercavila dinàmica amb elements de cultura popular. La Fira de la Primavera finalitzarà el diumenge a la tarda amb la tradicional mostra d'entitats que reunirà escoles de dansa, grups culturals i associacions locals damunt de l'escenari principal. Durant la celebració de la Fira de la Primavera, Ràdio Sant Andreu realitzarà una cobertura especial amb entrevistes, reportatges i seguiment dels principals actes de la programació.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: I aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem realitzat diferents entrevistes de l'espai de portaveus. Hem entrevistat a la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, i també al portaveu de Vox, Antonio López. Nova ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus, la quarta ronda d'aquesta temporada de Ràdio Sant Andreu, i aquest dimecres parlàvem amb la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda. La primera pregunta que li hem formulat ha estat quina fotografia o quina imatge es troba actualment Sant Andreu de la Barca. Aquesta era la seva resposta.
8: Home, jo crec que Sant Andreu de la Barca avui es troba aixecat per tot arreu. Què vull dir amb això? Doncs que tot el que no s'ha fet 3 anys abans s'està fent ara. Per què? Doncs pel nostre parer, per una manca de planificació. És a dir, ja sabem que s'apropen les eleccions i que volem tenir-ho tot quan arriben les eleccions, però amb un projecte de 4 anys, si ets un bon governant, has d'anar fent cada any i no deixar-t'ho tot per l'últim any. Que també ho entenc, perquè si jo hagués pujat 3 anys consecutius als impostos, evidentment voldria que la gent se n'oblidés veient tots els parcs i tot el que vull fer ara o l'últim any. Llavors jo crec que avui Sant Andreu es troba doncs en una situació de, pel govern, de com els hi agrada de dir, que hem d'estar contents, eh? Hem d'estar contents, i per la resta de ciutadans, doncs amb la ciutat aixecada, per tal de quedar bé abans que arribin les eleccions.
2: Com planteja el Partit Popular aquest any, tenint en compte que falta un any per arribar a les eleccions municipals?
8: Home, el nostre és un treball de dia a dia. És a dir, nosaltres treballem des de l'oposició i, per tant, és el lloc que ens van donar les urnes, i el que farem, i hem fet, i continuarem fent, és una fiscalització total de la gestió de l'equip de govern, que per això està el govern, no? Nosaltres aportarem les nostres idees amb la mida que ens deixin, i sobretot el que farem serà el que venim fent, que és traslladar a l'Ajuntament doncs aquelles inquietuds, queixes o suggeriments dels nostres ciutadans i ciutadanes, que és el que ens fan arribar, ja sigui per xarxa, ja sigui a nivell de persona, ja sigui a les carpes. No canviarem el nostre tarannà. És cert que tenim una agenda més àmplia de carpes, per tal de que tot allò que puguem ajudar abans de les eleccions, més que res perquè si s'han d'incloure coses dintre dels projectes que fa el govern, doncs si tenen a bé incloure-ho, doncs perfecte. No ho crec, perquè sincerament, tot soc sincera, no deixen incloure cap mena de modificació amb aquests projectes que fan, però com a mínim fer la nostra feina, que és fer arribar la veu de la gent a l'Ajuntament.
2: Com es veu d'aquí a un any? Com es veu Sonia Aranda? Com es veu el Partit Popular de Sant Andreu de la Barca d'aquí a un any?
8: Yo creo que con nervios. Nervios por lo que se va a dar, ¿eh? Que son las elecciones. Es un poco relativamente lo que te está diciendo las elecciones, es saber si has conseguido llegar a la gente, pues tu proyecto, tu idea, tu forma de ver la política municipal. Yo siempre destaco que es política municipal, es decir, yo soy Sonia Aranda del Partido Popular, pero evidentemente hay mucha gente a la que conozco que no pertenece a mis siglas, pero sí me conocen, saben cómo trabajo, saben cómo me comprometo, y por lo tanto recibo su apoyo, ya sea a nivel personal o en las elecciones, ¿no? Evidentemente que hay gente que te dice, oye, yo te he votado. Pues perfecto, porque esa es nuestra inquietud, es saber que la gente sabe diferenciar entre la política municipal y la política nacional. Hay muchísima gente que vota por siglas y hay gente, no tanta, que vota por la persona. Yo creo que aquí hay que saber distinguir entre una cosa y otra, y creo que el trabajo de un regidor cuando no estás en gobierno es mucho más difícil de ver. Pero sí que es verdad que creo que el trabajo diario, el estar ahí, los plenos, las entrevistas, las carpas, las sugerencias, lo que conseguimos con nuestras mociones, esto al final debería de calar. Es decir, la gente debería de valorar, al menos verse un pleno para ver cómo nos expresamos, qué pensamos, cuáles son las diferencias entre los diferentes partidos políticos. Aquel que está indeciso todavía más, porque y más cuando es municipal, creo que te afecta directamente a tu bolsillo. Creo que, bueno, tendremos esa inquietud de saber y esa esperanza de volver a salir, y si es posible de volver a salir con un número mayor, para que nuestra, aparte de nuestra representatividad en el ayuntamiento, también tengamos algo más de fuerza.
2: Ja ha pensat o ja ha decidit si continuarà encapçalant la llista del Partit Popular a les eleccions municipals?
8: A mí me gustaría. Al final sabemos que es una decisión que no pertenece únicamente a la Junta Local, porque para eso somos un partido con siglas y somos un partido a nivel nacional. A mí sí me gustaría encapsular la llista, entre altres coses perquè la gent coneix al PP i a la Sònia del PP, no? Però jo sempre estaré a disposició del partit, si creuen convenient canviar la persona, no tindré cap mena de problema de cedir al meu lloc, però també m'agradaria que la persona que a continuació estigués, doncs estigués tan compromesa com jo i que li agradés tant com a mi la política municipal, però jo pel meu parer sí.
2: Se sent satisfeta del treball que ha realitzat en aquests darrers 3 anys amb el retorn del Partit Popular en el plenari municipal i en el retorn també de Sònia Aranda com a portaveu del Partit Popular al plenari municipal?
8: Com a Sònia Aranda sí, per què? Perquè per poc que tu aconsegueixis a nivell personal saber que has ajudat, doncs, per exemple, en un barri com el barri del Palau, per l'accés dels vehicles, o amb el seu dia aquí a, justament aquí davant la plaça Charlie Rivel, fer-ho amb elements inclusius al parc de Calistènia, tot això a nivell personal, clar, doncs et sents bé perquè tens una comunitat, tens un grup de persones, doncs, que sempre recordaran que aquella noia del PP, doncs, va aconseguir fer realitat allò que demanaven, no? Llavors, clar, a nivell personal, sobretot. I al nivell del Partit Popular, doncs, mira, no sé, perquè, clar, també m'hi trobo aquelles persones que diuen, mira, jo et votaria a tu, però, clar, és que tu ets del PP. Pues sí, sóc del PP. Però, a més, sense complexes. Vull dir, jo no crec que sigui un partit amb unes sigles que s'hagin de denostar. Bàsicament perquè, bueno, jo entenc aquí a Catalunya, doncs, la visió que té molts ciutadans, doncs, no és bona al Partit Popular, més a nivell de conflictes de llengua, d'independentisme i tot això. Però amb la gestió i a la resta d'Espanya, el PP és igual que el PP, el PSOE, i m'entens? Llavors, jo no tinc cap mena de complexa. Jo crec que aquí vam estar als inicis, hem anat demostrant que també es pot treballar des de l'oposició, i ojalà i jo pogués estar a govern. Soc conscients de que no arribarem a governar Sant Andreu de la Barca, ojalà, i així la gent també aprendria que hi ha més opcions polítiques que s'interessen, que treballen i que volen un Sant Andreu millor.
2: Parlem de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Hi ha diverses qüestions que estem preguntant també amb els diferents portaveus. Parlem del projecte de la nova comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca, un projecte que es va presentar fa unes setmanes. A més, en el ple municipal es va aprovar el projecte de la comissaria de la policia local, que, recordem, estarà situada a la primera planta de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. En el ple del mes d'abril es va aprovar aquest projecte. El Partit Popular va votar abstenció en aquest projecte. Ja en el recull vam explicar els motius de les votacions i de les decisions dels diferents portaveus dels partits polítics, però aprofitant que avui tenim aquesta entrevista de l'espai de portaveus, li volem tornar a preguntar l'opinió sobre aquesta nova comissaria i sobre aquesta abstenció del Partit Popular, perquè, a més, en el escrit, en l'article mensual dels partits polítics que s'allotja a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, vostès s'han dedicat precisament a l'article del mes d'abril a parlar de la comissaria de la policia local de Sant Andreu de Barca i a parlar de la seguretat.
8: Mira, nosaltres ens vam abstenir a la votació bàsicament perquè clar, és un projecte que és una comissaria de policia que jo crec que tots els grups municipals tenim pendent de fa molts anys, tots havíem pensat, tots ho portem al programa, però claro, el proyecto como proyecto no se le puede poner pega, ¿por qué? Porque está ejecutado por arquitectos más la colaboración de la propia policía local. Para nosotros el proyecto no tiene pega, es más discutible la ubicación, es más discutible que no se ha valorado el coste de trasladar o de hacer la nueva comisaría en esa planta, es más el no tener una previsión de dónde van a ir tanto el pleno del ayuntamiento, la sala de plenos, como los despachos de los diferentes grupos políticos. Lo único que tenían claro era dónde iba a ir la salita comedor de los trabajadores, que iba a la tercera, fin. O sea, lo que no a nosotros, que no se nos pida un recursament para un proyecto sin que sepamos todo lo que abarca ese proyecto, porque evidentemente yo creo que en el pleno ya se explicó que cuando uno hace obras, pues tiene el dinero para hacerlas, sabe que dónde va a ir lo que resta de la obra que va a hacer. Bueno, nosotros lo que creemos es que es como muy precipitado, es como lo que te comentaba antes, estamos en el último año, hay que hacer el sprint final, hay que tirarlo todo por la ventana, anunciarlo todo, pero una cosa es anunciar, otra cosa es ejecutar. ¿Cuándo se van a empezar las obras? Pues según el señor alcalde, quiere que antes de final de año. ¿Pero tenemos dinero para hacerlas? No. Ah, ¿pero usted ha hecho un proyecto sin tener dinero? Sí. No, es que es para adelantar faena.
2: I aquest dijous entrevistàvem Antonio López, portaveu de Vox a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Iniciàvem l'entrevista amb la mateixa pregunta. Quina fotografia trobava actualment a Sant Andreu de la Barca? O quina imatge social?
9: Sí, sí. Bueno, a nivel político está habiendo cierta polarización, ¿no? Que yo la entiendo perfectamente. Nosotros se nos puede llamar que somos polarizadores, porque decimos lo que consideramos que debemos de decir. Algunas cosas pueden sonar estruendosas, pero como tenemos el convencimiento de así decirlo, y entonces ya, mirando desde la tribuna a los otros partidos, pues claro, la polarización básica entre PSOE y FEN San Andreu es dura. Ya, como antes off the record comentábamos, en el pleno último hubo unos encontronazos de consideración, pero nosotros los aplaudimos, hay que decir las cosas claras y ante la demagogia hay que responder. Entonces, en el ámbito, digamos, del consistorio está pasando esto. Luego, lo que es el ambiente en la calle, pues como está pasando en toda la comunidad, en toda la nación, la gente está muy, muy cabreada con toda la situación que está transcurriendo. De hecho, nosotros, nuestro último lema, y hay estadísticas, encuestas que dan un apoyo muy elevado, es la prioridad nacional. Prioridad nacional la puedes traducir como, después comentaremos el artículo, como puede ser en Sant Andreu de la Barca. Prioridad para los de San Andrés de la Barca. ¿Pero qué tiene eso de malo? Entonces, para resumir, la situación en la calle es de desasosiego y de cabreo.
2: Estem a un any de les eleccions municipals del 2027. Des de Vox, com es planteja aquest any que falta per arribar a les eleccions municipals?
9: Bueno, pues como digo, la respuesta la puedo copiar de casi todas las entrevistas. Manteniéndonos en nuestra línea, haciendo municipalismo como sé que lo hemos demostrado totalmente, no se nos puede tachar de actuar de otra manera. Eso, bueno, de hecho, en ciertos momentos hemos recibido alguna felicitación y se nos ha dicho, y el Martí Ribera, el señor alcalde, un día lo dijo en el mismo pleno, dice, es que Vox presenta mociones municipales, correcto, entonces vamos a seguir en la dinámica y, como siempre hacemos, y se está demostrando, apoyando, votando a favor aquello que consideremos y en contra aquello que consideremos que no nos parece correcto. Y esto ya no va de gustos. El gusto es otra cosa. Nosotros creemos que esto es una cosa seria y entonces te posicionas a favor, te puedes abstener porque dices, bueno, no me gusta algún matiz, pero el grueso de la cuestión merece que se vote a favor o merece una abstención. Entonces, resumiendo, continuando absolutamente en la misma línea.
2: ¿Cómo es veu Vox de aquí a un año?
9: Hombre, sabes de sobra que yo siempre, desde que me has estado entrevistando, siempre he sido muy optimista. Ahora si cabe todavía más, porque por desgracia para la ciudadanía en general, la situación... Ojo, reconociendo que en San Andrés de la Barca no se dan hechos que vemos continuamente, diariamente, en los medios de comunicación, ya sean los generalistas como las redes, hay sitios que es insufrible. Pero eso también le toca la fibra a nuestros vecinos, porque te lo refieren. Oye, mira el otro día en Esplugas, que estuvimos en el minuto de silencio y nos concentramos sin hacer ruido, pues diciendo que esto no puede ser, ya más, un tío no, por muy choque se le vaya la cabeza, que tenemos serias dudas de que no es así, degollar a una mujer así porque sí, no puede ser, no puede ser. Entonces, insisto, es como lo observamos.
2: El mes de març, Vox presentava una moció en aquest cas, on vostès en aquesta moció que van presentar va ser finalment aprovada. De fet, a la valoració del ple van destacar que s'havia aprovat aquesta moció de Vox, una moció per una nova línia d'autobús transversal al Baix Llobregat, el Baix Llobregat Nord, Vallès Occidental. Va ser aprovada a favor per Vox, Som i el Partit Popular, i l'abstenció de FEM, PSC i En Comú Podem. Gràcies a aquesta abstenció i a aquests vots favorables, finalment la moció va tirar endavant.
9: Sí, sí, a ver, es que posicionarse en contra es como pegarse un tiro en el pie, porque eso no tenía que ver nada con la política, visto desde según qué perspectiva. A ver, todo lo que hacemos es política, pero es que estábamos demandando una cosa que necesita el municipio, y tenemos la fortuna que se hizo el enlace, el tramo este, el puente, llamémosle la variante, que nos conecta con el Vallés en un pispás. Tú en coche te plantas en San Cugat en 10 minutos, tiras un poquito más y te plantas en la Universidad de Bellaterra. O sea, fue una idea que nació a raíz de una amistad que me cuentan que esto ya había sido reivindicado años atrás. Pero bueno, nunca, es verdad que no existía la variante, entonces comprendemos que era un poco, pero ahora, hablando mal y claro, es que nos lo han puesto a huevo. Entonces, claro, y nosotros estamos en un lugar estratégico, y la moción también iba enfocada a que, como me cuenta Amador, y él se le ocurrió, aquí teníamos la palanca, memorable pasarela, y en la actualidad Sant Andreu de la Barca es la palanca del Baix para la conexión con el Vallés. O sea que tiras una piedra y estás en el Vallés. ¿Por qué no? ¿Cómo no vas a probar eso? Yo no sé si será más o menos difícil conseguirlo. Ahora ya está en manos del consistorio pelearlo. Pero nosotros ya hemos puesto. Y te añado, para satisfacción nuestra, de que ayer la misma moción, puesto que la compartimos con todos los municipios afectados allá donde tenemos representación, en Cervelló salió aprobada también. Pueblo gobernado por Esquerra. Es que no te... Claro, sí, hicimos un diseño que conectaba Vallirana, Cervelló, San Vicente, Pallejá, San Andrés, el Vallés, el Hospital General y la Universidad. Hombre, pero ¿quién va a renegar de eso? ¿Cómo vas a decir que no? O sea que...
2: Vostè ara comentava o reivindicava, i això també ho ha fet en altres entrevistes, reivindicava el fet de fer municipalisme, de presentar mocions referents a Sant Andreu de la Barca, però en el cas de Vox Sant Andreu de la Barca, el fet d'estar en un ple de Sant Andreu de la Barca, un ple doncs, d'un municipi, com afecta en aquest cas la política de Vox a nivell de tota Espanya amb decisions que puguin tenir, per exemple, aquí a nivell local?
9: Bueno, pues mira, da la casualidad...
2: Pesa molt aquest pensament que pugui tenir Vox a nivell nacional en decidir...
9: Te voy a responder porque da la casualidad, hoy hemos estado en los actos de la Guardia Civil y ha venido nuestro presidente provincial. Y acto seguido, previo permiso de alcaldía, hemos ido al ayuntamiento a visitarlo. Le hemos mostrado la sala de plenos, nuestro horrendo y chiquitito despacho, le hemos explicado que no estamos en nuestra posición en la mesa del pleno, y luego nos hemos reunido en la sala de reuniones que tenemos en la primera planta, y precisamente hemos tocado este tema. Entonces, ¿la respuesta cuál es? A ver, nosotros tenemos la suficiente capacidad para que si a nivel general el partido, que no es... Vamos, que apoyamos todo lo que dice, pero si en nuestro municipio no toca eso, no lo vamos a presentar. Y así se lo hemos dicho al presidente. O sea, ya hicimos un intento, sinceramente, con los pisos ocupados, y se nos dijo, es que aquí ocupación a particulares no hay. Son de bancos, de tenedores, de tal, tal. Bueno. Quizá no procedía a presentar eso, hay que asumirlo y reconocerlo. Pero insisto, y se lo hemos dicho a nuestro presidente, a Juan Garriga, Dios, que nosotros, por suerte, somos un reducto y eso lo digo a viva voz, somos afortunados. En San Andrés no se nos ha hecho más que la niñería del despachito chiquitito y moderno, no se nos ha hecho un cordón sanitario. Entonces nosotros, a raíz de ahí, estamos haciendo política municipal. Y así se le ha explicado. Es cierto que en otros municipios la situación no es la misma y tienes que ir a de huello. Además, nuestros compañeros en muchos municipios tienen el cordón sanitario, pero totalmente, totalmente. Mira, te pongo el ejemplo. Resulta que en San Vicente, nuestros compañeros concejales, allí parece ser que el ron, hoy nos explicaba que Juan Garriga, que en el Parlamento también pasa, o sea, se reúnen y tú dices, voy a presentar esta moción, y te dicen que no la puedes presentar. Pero yo entiendo que eso tiene que ser una ilegalidad. Tú una moción te la tienes que presentar en el Pleno, y si no te gusta, pues en contra, pero déjame que la presente. Oye, están atados de manos. Aquí no ocurre eso. Nosotros tenemos

0: pero nosotros aquí buscamos, como el mes anterior ya me preguntaste, ¿presentáis moción? Respuesta, no, Jordi, no tenemos tema. Y nosotros los temas no nos los inventamos, ni hablamos de Bruselas, ni de la ONU, ni de la OTAN, ni de Palestina. No, lo siento. Eso aquí no toca. Como decía Puyol, això no toca, pues esto.
1: Les declaracions d'Antonio López, a portaveu de Vox, a l'espai de portaveus. Quarta ronda d'entrevistes de l'espai portaveus de la temporada, que vam iniciar amb Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, aquesta setmana amb les entrevistes de Sonia Aranda, del Partit Popular, i Antonio López, de Vox. La propera setmana continuarem amb la ronda d'entrevistes amb Felipe del Val, el portaveu de Som, el proper dilluns. Dimarts, l'entrevista amb Juan Pablo Beas, portaveu del PSC, i el dimecres tancarem aquesta ronda d'entrevistes amb el portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Aquest diumenge, Sant Andreu de Barca celebra una nova edició de la cursa de la primavera. 29a edició de la cursa de primavera. Ens acompanya el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Molt bon dia.
3: Què tal? Bon dia, Jordi. Un plaer estar aquí a la Ràdio Pública.
1: Podem dir que un èxit, no?, de participació el que tindrà aquesta cursa de la primavera d'aquest diumenge.
3: Doncs sí, serà un èxit rècord, veritablement, perquè tenim totes les inscripcions de la cursa de 5 quilòmetres doncs, tancades a 600. És a dir, més no pot ser. Vull dir, es van tancar ahir dia 12 totes les inscripcions i rècord històric amb aquestes 600 inscripcions a la cursa de 5 quilòmetres. Després tenim també, recordem, les inscripcions a les curses de promoció, que són aquelles que gestionen o vehiculen als centres escolars. Aquí també tenim diferents categories i aquí també estem al voltant d'unes 1.150 inscripcions, també rècord, per tant tindríem moltíssima gent corrents i fent salut i esport a casa nostra.
1: Això és una bona notícia, no?, d'aquesta cursa de la primavera. Recordem que organitza l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, que hi ha aquesta implicació i col·laboració també del Club de l'Atletisme de la ciutat, de que hi hagi aquest rècord de participació i, per tant, si el temps acompanya, que esperem que sí, es pugui veure una bona jornada esportiva aquest diumenge.
3: Sí, esperem que sí, que el temps ens acompanyi, sempre és important el factor temps, i tal com bé dius, m'agradaria agrair al Club de l'Atletisme, no?, la seva implicació sempre, no?, però especialment en l'edició aquesta 29a, no?, que ens apropem ja a aquests 30 anys, no?, d'edicions de la cursa de la primavera, la seva implicació i la seva feina, perquè sense ells pues, no seria possible, tota la part de voluntariat que hi ha al darrere, l'organització, el dia de la cursa, com es reparteixen els punts que hi ha en tot el recorregut, les feines prèvies, etcètera, etcètera, i l'amor que li posen en la passió. La veritat és que sense ells i sense la gent d'esports també de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, doncs seria impossible organitzar un esdeveniment d'aquesta categoria que atrau molta gent de fora de Sant Andreu de la Barca, veritablement. Jo, fins i tot a nivell personal, jo abans de ser regidor ja coneixia algunes persones d'altres poblacions que ja venien tradicionalment a fer la cursa de primavera i també cursa de tardor. Però aquesta de la primavera d'enguany serà tot un èxit, sí.
1: Començarà a 20 d'hora, 9:15 del matí, dos quarts de 10 del matí, 9:30, a la cursa de 5 quilòmetres.
3: Sí.
1: És l'inici a l'esplanada del Mercat Setmanal, a prop de l'escola J.J. Ortiz.
3: Ah, exactament. El recorregut de 5 quilòmetres es modifica una miqueta aquest any, és igual que l'any passat, però sense entrar a la caserna de la Guàrdia Civil i afegint-hi al carrer Penedès, en aquest cas en el recorregut de 5 quilòmetres, que seria llavors el mateix recorregut de la cursa de la tardor, perquè ens entenem.
1: Després tenim les curses de promoció, que depèn de l'edat, són de 500 metres, 700 i 1.000, que començaran això, si tot va bé, doncs a 10:15, 10:30.
3: Efectivament, en aquest cas el recorregut també es modifica, en aquest cas no passarien per l'esplanada. Són recorreguts que surten des del J.J. Ortiz cap al Palau i donen la volta, doncs, cadascú en la seva distància, no?, i acaben en el mateix lloc.
1: Després, cap a les 12, lliurament dels premis.
3: Sí, a partir de les 12 tenim els lliuraments dels premis en les diferents categories.

0: I sí que m'agradaria destacar especialment que aquesta cursa, que té aquest esperit també inclusiu, doncs està oberta a infants amb diversitat funcional, tant sigui neurodivergent o de qualsevol altre tipus. En aquest cas, tots i totes hi poden participar, no?, amb les mateixes ganes i la mateixa il·lusió que la resta de participants. I aquestes inscripcions s'han fet també a través de les escoles, però en el cas dels infants que necessiten córrer acompanyats, els centres també ho han comunicat, i s'ha preparat un doble dorsal doncs, perquè puguin córrer acompanyats i facilitar la seva participació.
1: Doncs això serà aquest diumenge, el dia 17 de maig, la 29a edició de la cursa de primavera. Com hem dit abans, s'acosta a la 30a edició, que això serà l'any vinent, que segurament sí, que serà una edició ben especial, no?
0: Sí, sí, sí. Cada edició sempre és especial, no?
1: Sempre perquè hi ha novetats.
0: Sempre hi ha novetats i sempre és fa goig, no? També com a ciutadà, ciutadana de Sant Andreu de la Barca, i també en aquest cantó, no?, de la regidoria i d'una persona que està al govern de la ciutat, doncs veure que tenim consolidats esdeveniments tan importants com aquests i que cada cop van creixent una mica més, doncs és un orgull, de veritat, i és una sort.
1: Doncs serà aquest diumenge la cursa de la primavera de Sant Andreu de la Barca. Amb aquesta participació rècord, podem comptar gairebé uns 1.800 participants entre les curses promoció i la cursa de 5 quilòmetres.
0: Sí, sí, sí, tindrem amb molta gent, moltíssima gent, fent esport, fent salut, celebrant, espero que amb bon dia, doncs, aquesta 29a edició de la cursa de la primavera, i una excusa més per fer esport per un cantó i per gaudir de la nostra ciutat.
1: Que vagi molt bé diumenge.
0: Moltes gràcies, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Biblioteca Aigüestosa es recupera l'obertura dels dissabtes després de 5 anys sense oferir aquest servei. La mesura entrarà en vigor a partir d'aquest dissabte 16 de maig. Avui ens acompanya el regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: I també ens acompanya l'actual director de la Biblioteca Aigüestosa, Ferran Canyada. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bé, volem parlar d'aquests nous horaris i el per què ara d'aquest nou horari de la Biblioteca Aigüestosa a partir d'aquest dissabte. Regidor, doncs, l'obertura dels dissabtes.
1: Sí, sí, era una antiga aspiració que ja fa temps que estàvem darrere, perquè al principi, doncs, això, volíem fer el pas de la biblioteca del segle XX que ens vam trobar a poder, doncs, ja posar en marxa la biblioteca del segle XXI, i això, lògicament, una també de les parts era ampliar l'horari. I ara hem aconseguit ja poder ampliar la plantilla dels treballadors per poder, doncs, oferir més horaris. Passem ara de 4 treballadors a 5, amb la qual, doncs, ens permet ja això, doncs, poder ampliar els dissabtes també, que són molt necessaris.
0: Per tant, el que ha fet possible recuperar l'obertura dels dissabtes després de 5 anys és aquesta ampliació de la plantilla de la biblioteca.
1: Exacte,
0: de
1: sí, sí. Ampliar plantilla no és fàcil, té un cost econòmic important, però al final sí que hem pogut aconseguir ampliar una persona més, amb la qual això, tenim més marge, més joc per poder, doncs, anar fent torns i poder-se repartir els treballadors el poder oferir això els dissabtes durant l'any.
0: Aquesta ha estat una demanda ciutadana d'obrir els dissabtes?
1: Sí, sí, sí, sí, de tant en tant hem rebent alguns correus d'usuaris que això que ens reclamaven, doncs, poder oferir més això, horaris de matí, amb el qual ens hem pogut aconseguir aquesta ampliació, amb la qual estem molt contents.
0: Com dèiem, avui també ens acompanya l'actual director de la Biblioteca Aigüestoses, Ferran Canyada. No havíem tingut ocasió, almenys aquí a la ràdio, de parlar del nou director. Ferran Canyada, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Inici d'aquest nou horari, a partir d'aquest dissabte, obertura dels dissabtes als matins de la Biblioteca Aigüestoses, però abans de parlar d'aquest horari, sis mesos com a director de la Biblioteca Aigüestoses. Bé, quina valoració em fa d'aquests sis primers mesos?
2: Això, sis mesos, és un repte també quan entres a una biblioteca nova, has de conèixer l'entorn, saber on vas a treballar, això porta un temps, i ara, fruit del treball intern, comença a donar, doncs, això, els primers fruits. I bé, doncs, treballem molt i d'això es tracta.
0: Suposo que a la taula un dels punts que havien sobre la taula era l'obertura dels dissabtes, no?
2: Sí, sí, al final els equipaments municipals, i en aquest cas les biblioteques, doncs, bé, hi ha uns estàndards que equiparen per donar un servei homogeni en el territori, i era una necessitat, doncs, ampliar aquest horari, i era impossible o difícilment viable sense l'ampliació del personal. Per tant, jo molt agraït de que es posin aquests mitjans per tenir la biblioteca que tots volem.
0: L'horari serà de 10 del matí a 2:15, 1:30, que és l'horari, doncs, ja que es fa els dimecres al matí.
2: Això mateix. És l'horari habitual. Al final, també, que es pretén, doncs, veure què es fa en els altres municipis, què funciona. Llavors, invents pocs i anem sobre el que sabem que ja està funcionant.
1: Sí, jo també, doncs, això, agrair i estem molt satisfets al nou director, que ens està ajudant molt a fer aquest impuls i que la biblioteca passi a ser un centre de referència cultural aquí al municipi, i que sigui un punt actiu per tota la ciutadania. S'estan ja començant a fer moltes coses, moltes novetats. Per Sant Jordi també, doncs, vam fer també presentacions de llibres, vam fer 3, crec recordar, aquí dintre la biblioteca, exposicions, tallers, el contacontes, vull dir, volem que sigui un lloc molt actiu i molt participatiu la biblioteca, i que s'obri a tota la ciutadania.
0: Aquest és el paper que des de la seva regidoria, des de la Regidoria de Cultura, vol de la Biblioteca Aigüestoses, no? Que sigui un eix, no? D'activitats relacionades amb la cultura, no?
1: Exacte.
0: Sant Jordi, com ha comentat, va ser una bona mostra.
1: Sí, sí, va ser una bona mostra. També, doncs, també, bueno, un detallet també que fem la signatura d'autors locals, i que dintre de la biblioteca, doncs, el nou director ja ha fet també uns expositors amb aquests llibres, autors locals, que també la ciutadania podrà venir a veure. Bueno, són petits detallets que veus que, doncs, que ja que hi ha més moviment, entitats també que ens estan molt contentes també amb aquesta nova direcció, amb la qual vol dir que estem en el bon camí. Nosaltres, la veritat és que estem molt il·lusionats per impulsar aquesta biblioteca que dèiem del segle XXI, que és que es mereix Sant Andreu.
0: De fet, una biblioteca a Aigüestoses, on el passat mes de gener, a través del ple municipal, va haver aquest acord unànime per impulsar la gran reforma de la biblioteca a Aigüestoses.
1: Sí, sí, estem ja treballant-ho, fent un projecte que ja vam presentar-lo l'any passat, molt interessant també, de reestructuració de la biblioteca, sobretot també tot el mobiliari nou, redistribució d'espais, i és una cosa que estem seguint treballant, també per doncs, poder tenir el finançament tant de la Diputació com la Generalitat per poder tirar endavant aquest gran projecte que crec que serà molt important a nivell de cultural de Sant Andreu.
0: Sí que hi ha una sèrie d'imatges de com quedarà aquesta biblioteca Aigüestoses, no?
1: Sí, ja era convenia, perquè la veritat és que quan vam entrar ens vam trobar una biblioteca, bueno, perdoneu-me per l'expressió, però una miqueta grisa, no? Una miqueta fosca, encara hi havia els mateixos llums de fa 30 anys quan es va inaugurar, la mateixa pintura groga, i clar, no era un lloc que convidés massa a entrar-hi, i la veritat és que ara, doncs, bueno, només aquestes petites reformes que hem anat podent fer, la gent ja ho veu, ho agraeix, i sobretot les noves activitats que s'estan fent, que ara us comentarà també el Ferran, i d'això que estem encantats amb aquest nou impuls que ens està oferint des de la direcció.
0: D'activitats n'hi ha moltes programades per aquest mes de maig i el mes de juny, no, Ferran?
2: Sí, sí, però no podem badar perquè avui mateix ja tenim una activitat, una hora del conte, i en aquest cas la biblioteca, diguem que surt de la biblioteca, ens anem al parc de davant de la biblioteca a fer aquesta hora del conte, que a més l'hem programat amb col·laboració amb les companyes d'educació dintre de la setmana d'educació. Llavors, aquí també molt contents del treball transversal i amb més companys, que això ens dona molt de suport i molta visibilitat.
0: Clar, això sí que és un dels objectius, no?, d'una biblioteca com la de Sant Andreu de la Barca, aquest treball transversal, no?
2: Sí, al final la biblioteca ha de ser un eix d'unió del municipi. Llavors, tant a nivell d'usuaris, la gent s'hi ha de trobar còmode de venir a la biblioteca, però també les entitats han de saber que això és un servei municipal i que estem en la mesura del possible al seu servei.
0: Fins i tot hem vist aquests dies també exposicions.
2: Sí, comencem amb exposicions. Mira, aquesta ara tenim ja posada una exposició feta en col·laboració amb les companyes d'Igualtat, que es diu Habitar el meu cos, i aquesta exposició el que fa és una reflexió sobre les pressions estètiques que marquen, no?, en la construcció de la nostra imatge corporal. Llavors, bueno, convido, millor dit, a la gent a que vingui, la visiti i aprofiti per donar un tomb per a la biblioteca, que anem donant les voltes a les coses i fent-la una miqueta més atractiva.
0: Tenim club de lectura a la biblioteca Aigüestoses?
2: Tenim club de lectura, ens trobem cada tercer divendres de mes a les 7 de la tarda. Sí que cal una inscripció prèvia, i ara de moment, com encara estem allò ampliant els usuaris que es poden inscriure, no, doncs encara tenim marge, però bueno, entre els projectes que tenim, el mes de juny tindrem alguna sorpresa en el club de lectura, que encara no l'avanço perquè vull que sigui una sorpresa.
0: Això ho avançarem en les properes setmanes. Per tant, doncs, la biblioteca Aigüestoses, que a part dels serveis habituals, doncs ja en aquestes activitats.
2: Sí, i l'objectiu és anar oferint cada cop més activitats, i això que comentàvem abans, no?, de ser un centre de referència del municipi.
0: El fet d'obrir els dissabtes, creus, Ferran, que hi haurà un perfil diferent del que és habitual durant la setmana, o no? O seguirà el mateix perfil d'usuaris i usuaris de la biblioteca Aigüestoses?
2: Al final, les biblioteques, bueno, hi ha un perfil molt, molt transversal de gent, no? Clar, des dels nens petits que poden venir amb les famílies, els estudiants, que joves que no estan estudiant però també s'interessen per la literatura, la gent adulta, doncs, que pugui participar en les activitats que fem. Per tant, al final no és obrir el dissabte per una franja d'edat, sinó per tothom.
0: Recordem l'horari dels dissabtes, a partir d'aquest dissabte 16 de maig, de 10 del matí a 2:15.
2: Així és.
0: I la biblioteca Aigüestoses, que obre de dilluns a divendres... A la tarda?
2: A la tarda de 3 a 2 quarts de 9.
0: I els dimecres al matí?
2: I els dimecres al matí, sí senyor.
0: De 10 a 1 i mitja.
2: Això és.
0: Aquests són els horaris de la Biblioteca Aigües Toses. No sé si aquesta ampliació horària és definitiva o es plantegen nous canvis en el futur.
1: No, en principi és definitiva. Crec que ja ampliem també dos matins, que també era necessari. I el dissabte també, com comentava, la gent que entre setmana no pot venir les tardes, això també estarà molt bé que puguin venir els matins el dissabte, amb el qual creiem que podrem oferir més possibilitats a totes les franges d'edat i tota la ciutadania.
0: Després arribarà l'horari d'estiu, eh?
2: Sí, a partir del 15 de juny començarem l'horari d'estiu. Jo crec que ara, per no embolicar gaire la gent, ja l'anunciarem.
0: Exacte. Tenim aquest horari, no?
2: Tenim aquest... Sí, llavors ja canviarem de cara a l'estiu.
0: També hem de recordar també als nostres oients que tenim, en aquest cas, també les aules d'estudi nocturn a la Biblioteca Aigües Toses, on els estudiants podran aprofitar per preparar els seus exàmens. I ho farà un cop tanqui, bueno, de fet la biblioteca no tanca a 8:15 del vespre, sinó que continuarà amb les aules d'estudi nocturn perquè els estudiants puguin preparar els seus exàmens, no? Que també des de fa molts anys també s'ofereix aquest servei, diguéssim a partir del 18 de maig.
2: Sí, del 18 de maig i s'allargaran...
0: Doncs, el 19 de juny.
2: Això mateix, ben bé un mes, i és fins les 12 de la nit, que és prou... és bon horari. Sí que aquí he de destacar que durant aquest horari, doncs, evidentment, no hi ha servei de préstec, no hi ha servei de biblioteca, és un servei d'aules d'estudi.
0: Doncs avui parlem d'aquest nou horari de la Biblioteca Aigües Toses, que aquest dissabte torna a obrir els dissabtes després de 5 anys sense fer-ho. Han explicat els motius el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, i també el director de la Biblioteca Aigües Toses, Ferran Canyada. Gràcies als dos i esperem això. Que hi vagi molta gent, no?
2: Això mateix, d'això es tracta.
1: Això.
0: Fins a omplir aforament, no? Com se sol dir, no?
2: Sí, sí, no, aquest seria un problema benvingut.
1: A més, també m'agradaria afegir que amb la web d'artistes locals que tenim a Sant Andreu també potenciarem també que el fet de que gent local de fotògrafs i pintors i tal puguin també disfrutar d'un espai per poder fer les seves exposicions, i també a partir d'ara totes les presentacions de llibres, com que abans es feien a la sala petita de la Federico García Lorca, doncs es facin lògicament a la biblioteca, que creiem que és on pertoca. O sigui, molt, molt contents i molt il·lusionats.
0: Doncs Andreu Mitjans, regidor de Cultura, Ferran Canyada, director de la Biblioteca Aigües Toses. Gràcies als dos i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, Jordi.
2: Gràcies.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Ja es poden adquirir els abonaments per la piscina d'estiu de Can Salvi. Parlarem d'aquests abonaments i de la nova temporada. Ens acompanya el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Jordi. Un plaer estar aquí a la ràdio.
0: Doncs tenim ja els abonaments de la piscina d'estiu de Can Salvi a punt. Ja es poden demanar i adquirir aquests abonaments de temporada. Teniu novetats aquest any?
1: Doncs sí, m'agradaria destacar que aquests abonaments, com bé dius, ja estan, efectivament, es poden adquirir, que hi ha diferents tipologies també d'abonaments. Especialment important comunicar que la piscina d'estiu obrirà les seves portes el dissabte 6 de juny, això és important, i que l'equipament funcionarà en diferents horaris segons el període de la temporada, com ve sent habitual. En aquest cas, entre el 6 i el 21 de juny, la piscina romandrà de dilluns a divendres de 15 hores a 20 hores. Dissabtes i diumenges sí que serà d'11 a 20 hores. I a partir del 22 de juny fins al 6 de setembre, les instal·lacions estaran obertes cada dia de la setmana en horari continuat d'11 a 20 hores.
0: Els abonaments, on es poden adquirir?
1: Els abonaments es poden adquirir presencialment al poliesportiu, a la recepció del poliesportiu de l'11, o també es pot fer mitjançant un correu electrònic a l'adreça electrònica recepciopoliesportiu, tot junt i sense accent, recepciopoliesportiu@sabarca.cat.
0: A través de la pàgina web d'esportsabarca.cat també tenim aquí tota la informació dels diferents abonaments i també dels preus.
1: Efectivament, tenim accés a tota aquesta informació perquè la gent tingui clar el cost d'aquests abonaments. Recordem que es poden agafar bé mensual, pots adquirir un abonament mensual o bé de temporada sencera, això és important, i que tenim diferents tipologies d'abonament, no? Tenim de menors, que són concretament nascuts des del 2011 al 2022, amb un preu mensual de 34 euros, i si és de temporada amb 66, amb 61. Tenim els adults, nascuts del 62 al 2010, que seria per mes 52 euros i temporada 95. Tercera edat, que són nascuts del 1961 i anteriors, amb mensual de 41 euros i temporada 66. Tenim parelles, és important, amb 75 euros mensual i 125 euros de temporada. Familiars fins a 4 persones, que són 89 euros mensual i 149 de temporada. I per cada persona addicional a la quota familiar serien 10 euros mensual i 25 per temporada.
0: Doncs aquests són els diferents abonaments de la piscina d'estiu de Can Salvi, que ja està tot a punt perquè el dia 6 de juny obri les seves portes.
1: Efectivament. Inicialment s'oferiran 300 places per abonaments de juliol, 300 per l'agost i 1.200 per l'abonament de temporada, que podran ajustar-se també depenent de la demanda i la resposta que tinguem, però així seria inicialment.
0: Doncs piscina d'estiu de Can Salvi, tot a punt per començar doncs, aquesta nova temporada. Què espera d'aquesta nova temporada, regidor?
1: Espero que la gent se senti més bé que mai, que trobin que dintre de les instal·lacions aconseguiran trobar tot allò que es cercen justament en aquesta època estival, que és gaudir de la piscina amb tranquil·litat, gaudir de l'entorn. Aquí també faig una crida, aprofitant els micròfons de la ràdio pública, perquè la gent sigui cívica i pugui curar i cuidar també el seu entorn, ser respectuosa també amb la resta de persones que gaudeixen de la piscina d'estiu, i entre tots plegats, perquè al final és una feina d'equip entre tots, no?, poder fer d'aquesta sort de tenir la piscina d'estiu a Sant Andreu de la Barca, doncs que sigui un gaudi per tothom i un èxit absolut. Jo estic segur que aquest any serà una magnífica temporada i amb aquesta il·lusió i aquesta feina doncs encetem ja el dia 6.
0: Doncs Miquel Àngel Abril, regidor d'Esports, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquesta nova temporada de la piscina d'estiu.
1: Un plaer, Jordi, gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I aquest dimarts i dimecres s'han tornat a realitzar convocatòries de vaga per part del personal docent. Catalunya ha iniciat una nova convocatòria de vaga educativa en crítiques al Departament d'Educació per la manca de diàleg. Aquest dimarts ha començat arreu de Catalunya la primera de les tres jornades de vaga convocades pel sector educatiu dins el calendari de protestes previst entre maig i juny. Les mobilitzacions impulsades pels sindicats USTEC-STEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical volen forçar el Departament d'Educació a reprendre les negociacions laborals i revisar l'acord signat recentment entre Comissions Obreres i UGT. La convocatòria arriba a mig d'un clima de fort malestar entre una part important del professorat i el govern català. Els sindicats denunciants acusen a l'executiu d'haver pactat d'esquena la majoria dels treballadors i asseguren que les principals reivindicacions del col·lectiu continuen encara sense resposta. Entre les demandes hi ha la recuperació del poder adquisitiu perdut, la reducció de les ràtios, més recursos per atendre la diversitat i la disminució de la càrrega burocràtica dels centres. Ràdio Sant Andreu ha pogut parlar amb alguns dels manifestants, com per exemple el Carles Amigón, de l'Institut al Palau i delegat de la Intersindical, també amb Míriam Gallego, de l'Institut al Palau, i amb Natàlia Arévalo, mestra de l'escola Joan Maragall.
3: Doncs perquè estem com estàvem al principi, és a dir, el departament es nega rotundament a parlar amb nosaltres, a tenir en compte la nostra veu, a negociar, és a dir, molt greu, és un govern suposadament democràtic i ens està negant el diàleg, que ens sembla doncs, fonamental, no? si dius que defenses un model democràtic. No ens escoltem, no estem tenint cap proposta de millora respecte al pacte de la vergonya, que és el que van signar amb sindicats minoritaris. O sigui, seguim igual o quasi que pitjor, no? Perquè veiem que el departament doncs, es tanca en banda i insisteixo, no veiem d'entrada més que continuar la lluita. Cap altra alternativa.
0: Què opineu de les declaracions de la consellera Niubó qualificant de desproporcionada aquesta convocatòria de vaga?
4: Home, pues que evidentment són una vergonya, perquè justament si la mobilització és tan important com la que estem fent és perquè no ens sentim escoltat, i el que vam fer l'última vaga, que va ser de 5 dies per tot Catalunya, doncs el que vam veure és que no ens escoltaven, com ha comentat la meva companya, i per tant el que ha fet això ha sigut enrabiar-nos encara més i tenir encara més ganes de manifestar-nos. Per tant, jo per mi no és desproporcionat. Sí que et diré que és una vaga històrica, fa dècades que no es veu una mobilització d'aquesta envergadura, per tant esperem que finalment seguin i negocien amb nosaltres.
3: Senyora Niubó, el que és desproporcionat és el seu sou, és el que estava cobrant vostè. Són les últimes actuacions que ha fet. Desproporcionat és ficar Mossos d'Esquadra a les escoles, retallar en educadors especials, educadors integradors socials. Això és el que és desproporcionat, no la nostra protesta, que té tota la raó del món, o sigui, que té tot el sentit del món.
0: Convocatòria de vaga per aquest dimarts, per aquest dimecres, d'altres que també s'han anunciat properament. Què s'hauria d'aconseguir perquè finalment es desconvoquin aquestes vagues?
5: Que ens escoltin, però que ens escoltin bé, no que ens escoltin el que ells decideixen que escolten. És a dir, hi ha diferents punts que nosaltres considerem impepinables, que s'han de solucionar, i fins que això no se solucioni sortirem al carrer, perquè al final l'única manera que ens escoltin és que sortim al carrer, i és que hauríem de sortir tots, no sols els mestres, perquè l'educació és de tothom, no tan sols nostra.
0: Amb quin suport compteu?
4: A famílies, jo crec que la societat ha obert els ulls realment per fi, i així com antigament jo recordo moltes vagues que la gent no ens donava gaire suport, actualment crec que això ha canviat, fins i tot de part de mitjans de comunicació, ja se senten coses diferents. Jo ara realment em sento molt més recolzat que abans, perquè com deia la companya, doncs la gent s'ha adonat que no és una qüestió laboral dels professors, sinó és una qüestió de la qualitat educativa del nostre país.
3: I contem amb altres treballadors, amb la classe treballadora, contem amb el suport dels pagesos, contem amb el suport de les dels bombers, exacte, és a dir, contem amb el suport de la classe treballadora. Nosaltres volem deixar molt clar que aquesta no és una lluita egoista, o sigui que nosaltres només no estem mirant només per millorar les nostres condicions, sinó que la millora d'aquestes condicions repercutirà després en l'educació dels nostres jovent. Estem apostant per un model que és el d'ensenyament públic, per a que els infants, a les famílies que matriculen els seus fills a instituts i escoles públiques tinguin garanties que els seus fills puguin arribar allà on també arriben i amb més facilitats els que cursen estudis en la privada i a la concertada. O sigui, estem defensant un model de país, que és el, que és el model públic.
0: Ja convocada per aquesta setmana la mesa sectorial, confieu que aquí es poden desencallar la situació?
4: Pues, francament, jo crec que no, perquè la consellera no ha parlat en aquests termes i encara afegiré que en aquesta mesa sectorial no hem d'oblidar que estan representats comissions UGT, que per ells el pacte que s'ha arribat ja és suficient. Per tant, no entenc que aquest sigui el lloc on s'hagi de negociar. Jo crec que s'hauria d'anar a negociar en el comitè de vaga, que estem els quatre sindicats que seguim amb la lluita. Per tant, per mi, cap esperança.
0: Quines mobilitzacions més teniu previstes?
4: En quin sentit?
0: Aquest dimarts, dimecres...
4: Ah, ostres, n'hi ha 17 jornades de vaga fins al dia 5 de juny, que serà l'última. A nivell de tot Catalunya n'hi ha 3 i territorialitzades pues, la resta.
0: Una convocatòria de vaga que va més enllà de demanar un augment de sou.
5: I tant! És que, sincerament, per mi no és la prioritat, tot i que és superimportant. Per mi la prioritat és millorar la qualitat educativa, que ara, actualment... És impossible tenir una ràtio tan altíssima amb una quantitat de diversitat d'alumnat tan gran. O sigui, degut a aquesta diversitat d'alumnat, em passo reunida totes les meves hores lliures. És impossible mantenir una educació de qualitat si em passo el dia fent papers i intentant que els meus alumnes d'educació especial estiguin ben atesos perquè no tenim personal ni tenim recursos.
4: Jo vull afegir que el tema salari és més important del que sembla perquè al final el que estem veient és que hi ha una manca important de professorat. Nosaltres ens costa horrors cobrir les places dels professors que estan de baixa i això és la conseqüència directa de tenir unes males condicions laborals en les quals el salari, evidentment, és una part que juga un paper molt important.
3: Clar, és que la nostra professió ha perdut el prestigi que mereix. Llavors ja no és una sortida laboral per als que estudien, no? Pues, per exemple, tenim manca de professorat en biologia, en ciències, en tecnologia, i les famílies han de saber que no s'estan cobrint aquestes baixes i que, per tant, els seus fills i filles no estan rebent aquestes classes i, per tant, no es pot acabar el temari. És a dir, això s'ha de saber. Per què és que tenim aquest dèficit a les borses d'interins, perquè, insisteixo, és que molts ja diuen no, ser profe no és una opció per a nosaltres.
0: Finalment, un missatge que voldria adreçar a la ciutadania.
5: Que tothom ha de sortir al carrer, tothom ha d'entendre què està passant i seria molt important un recolzament totalitari de tota la societat.
4: Que no hi ha futur sense una educació de qualitat i per això és pel que estem lluitant.
3: Fem una crida a la solidaritat, som classe treballadora, no és una lluita, insisteixo, egoista, no lluitem només pels nostres beneficis, sinó pel futur del nostre país.
0: Les protestes continuaran durant les pròximes setmanes amb un total de 17 jornades de vaga previstes fins al dia 5 de juny. Els convocants fan una crida a la mobilització ciutadana i insisteixen que la seva lluita no és egoista, sinó una defensa del futur de l'educació pública catalana. A Sant Andreu de la Barca, els docents s'han concentrat davant de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per traslladar-se després de l'estació de ferrocarrils per arribar fins a la ciutat de Barcelona.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0. a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'Institut Mussà Roig de Sant Andreu de la Barca tornarà a ser protagonista d'un important projecte internacional aquest mes de maig. Quatre alumnes i un professor del centre viatjaran a partir del 12 de maig al Japó per participar en un prestigiós programa d'intercanvi cultural impulsat per la Fundació Hagohodo. El docent Sergi Garcés, professor de Llengua i Cultura Japonesa i també d'Anglès, acompanyarà els estudiants en aquesta experiència educativa i cultural que reunirà joves també de diversos països del món, com Austràlia, Brasil, Mèxic o Sri Lanka. El centre de Sant Andreu de la Barca és l'únic representant europeu seleccionat en aquesta edició del programa, un reconeixement a la feina feta durant els darrers cursos amb l'assignatura optativa de Llengua i Cultura Japonesa a l'ESO. Actualment, l'Institut és un dels pocs centres educatius a Catalunya que ofereix aquesta matèria de manera estable i avaluable. Durant l'estada al Japó, els alumnes conviuran amb estudiants internacionals en unes instal·lacions ubicades a l'antic complex olímpic de Tòquio. També participaran en una immersió cultural amb famílies japoneses, una experiència que els permetrà conèixer de prop la llengua, les tradicions i també la societat nipona. La selecció dels quatre alumnes s'ha realitzat tenint en compte criteris com les hores de llengua japonesa cursades, la motivació i la capacitat d'aprofitar l'experiència. A més, la beca cobreix íntegrament totes les despeses del programa, garantint així la igualtat d'oportunitats entre l'alumnat. Amb aquesta iniciativa, l'Institut Mussà Roig consolida la seva aposta per l'obertura internacional i es posiciona com un referent a l'ensenyament de la llengua i cultura japonesa a Catalunya. N'hem parlat amb el professor Sergi Garcés i també amb els alumnes Leire, Romaisa, L'Àxel i Aniol, quatre alumnes que han estat escollits per fer aquest viatge al Japó, aquesta experiència única d'intercanvi cultural. Ens hem traslladat a l'Institut Mussà Roig per parlar amb els alumnes i també amb el professor Sergi Garcés.
1: Soc el Sergi Garcés, soc coordinador de quart d'ESO i professor d'anglès i japonès a l'Institut Mussà Roig.
0: Bé, ens trobem aquí a l'Institut Mussà Roig. Estem davant d'un projecte internacional, un viatge al Japó amb quatre alumnes de l'Institut Mussà Roig. Sergi, com a professor i també com el docent que anirà i acompanyarà aquests alumnes al Japó, com esteu vivint aquest fet, tenint en compte que és l'únic centre europeu convidat enguany?
1: Primer, molta il·lusió, perquè és això, no? A més, primera vam saber... Aquesta és la segona part del programa, la part en què jo vaig amb els alumnes, i al novembre vaig fer la primera part, i quan vam fer la primera part vam saber que és l'últim any que es feia. I el fet de que siguem els únics representants europeus enguany i que sigui l'últim any, pues, bueno, molta il·lusió, no? Perquè potser és una oportunitat, era l'última oportunitat de fer-ho. Després, amb una mica d'angoixa per tota la preparació prèvia que s'ha de fer, i clar, jo em sento responsable dels nanos que m'enduc i del que ells faran allà representant tant l'Institut com Catalunya, perquè anem com a representants de Catalunya, de fet. Per tant, cert nerviosisme a hores d'ara.
0: Per tant, Sergi, si parlem dels objectius educatius d'aquest viatge al Japó, què destacaries?
1: Bueno, és doble. Per una banda, que aprenguin, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que, com vam explicar en una vegada anterior, hi han 8 països, haurien de ser 9 més, hauríem de ser un total de 10, però Mèxic va caure a última hora, i hi ha doncs 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi aquesta relació hauria de ser en japonès, perquè més enllà de que algun país, Austràlia per exemple, o potser els brasilers tinguin potser certa facilitat amb l'anglès, la majoria, doncs, la seva llengua és l'hindi, el vietnamita, etc.
0: Aquí hi haurà intercanvi, també conviuran amb famílies japoneses. Aquest és el principal repte o neguit per part dels alumnes? Després els hi preguntarem a ells, no? Però com ho veus?
1: Bueno, el programa està molt ben estructurat, perquè això es fa just al final de tot, pràcticament. Primer, hi haurà uns dies de convivència al Centre Olímpic de Tòquio. Després estaran uns dies a una escola a Shizuoka, i serà allà mateix a Shizuoka on se'ls assignarà cadascun una família, i estaran des de la tarda d'un divendres fins un diumenge al migdia. Jo crec que deuen estar nerviosos perquè és l'única cosa que fan com realment sols, però també ho faran en un moment que ja portaran pràcticament 10 dies al Japó, ja s'entendran, i a més, diguem, no serà només la família, sinó que aquella família serà un alumne que probablement hauran conegut prèviament. Segur que és el que els hi crea una mica més d'allò, però jo crec que serà en un bon moment.
0: Finalment, quants dies seran, Sergi? Quin dia marxeu, quan torneu?
1: Ens anem el dia 12, arribem allà el dia 13, i a Japó estan un total de... O sigui, el viatge en si són 14 dies, potser allà són 13 físicament al Japó.
0: Per tant, una experiència, podem dir, que gairebé única, no?
1: Jo crec que per ells sí. Bueno, per mi també, perquè vull dir, vas amb els alumnes i aleshores... Per algú com jo, que sona estrany dir-ho així, però que ha anat moltes vegades al Japó, el poder veure-ho amb uns ulls... Clar, vull dir, saps, és com quan tens un nen i llavors veus una pel·lícula que ja has vist alguna vegada o fas alguna cosa que ja has vist i veus que els hi fa molta il·lusió i llavors tu tornes a tenir la il·lusió. Pues, també serà el mateix, em segueix fent il·lusió anar al Japó, evidentment, però hi estic anant, diguem, per feina i a vegades això pues, té un component de nerviosisme, etc.
0: Com ha estat la selecció dels 4 alumnes? Perquè, clar, només podien anar 4 alumnes, la selecció s'ha fet a través de sorteig, els alumnes més avançats...
1: No, no exactament, és a dir, de fet havien de complir unes certes condicions i l'any passat nosaltres ja volíem participar en aquest programa, és a dir, fa 2 anys, i no vam poder fer-ho perquè no tenien un número d'hores fetes de l'estudi del japonès. Un cop ho han pogut fer, dins dels alumnes que tenien aquestes hores, clar, no tots havien seguit, hi havia gent que ho havia provat i no havia seguit, per tant, aquest grup ja era més reduït i era com dins aquest grup ja bastant més reduït de persones, agafar aquells que creguis que et pots endur de viatge sense problemes i que també puguis, diguem, puguin fer un bon paper un cop siguin allà.
0: Doncs tenim aquí els 4 alumnes que marxaran al Japó. Tenim la Leire, la Romaisa, l'Àxel i també l'Aniol. Els volem fer aquesta pregunta, no? Com veieu vosaltres, com valoreu aquesta possibilitat d'anar al Japó, d'estar uns dies, d'aprendre la llengua japonesa? Leire, en el teu cas, com ho estàs vivint?
2: Pues estic molt emocionada per aquest succeïment, perquè no es viu moltes vegades a la vida. I per mi és emocionant, perquè ja he anat una vegada, però puc anar una altra vegada al Japó, que no sé si podré tornar a anar una altra vegada més a part d'aquesta, i així podré també conviure amb japonesos i fer amics japonesos, si puc. Llavors estic molt emocionada.
0: En el teu cas, Leire, el tema del japonès el domines, no?
2: Sí.
0: Quan et va venir aquesta afició per la cultura japonesa, pel japonès?
2: Més o menys a 5è, 6è de primària vaig començar amb l'anime. Llavors vaig dir, jo vull entendre el que estan dient sense haver de llegir els subtítols. Vaig començar a estudiar jo sola amb aplicacions i tot allò, i llavors fa un any i mig la meva mare em va proposar fer classes amb un japonès de veritat online. Clar, vaig subscriure, vam anar, i fa un any també vam trobar que el Montserrat Roig es feia japonès i em va dir ma mare, vols que t'apunti? O sigui, perquè jo també volia apuntar-me a una escola on es fessi japonès. I jo vaig dir sí, i llavors em va apuntar.
0: Tenim també la Romaisa, el teu contacte amb el Japó, la cultura japonesa, ve també de l'ànime o no?
3: Doncs a mi ve directament de com la gent viu allà. M'agrada entendre les maneres d'expressar-se en un altre país i llavors m'enganxen més per la cultura i els seus valors.
0: I aquest viatge com el veus? De moment suposo que una mica de nervis, sí, no?
3: Sí, nervis, i doncs ho trobo bé per fer aquella connexió que vull fer amb un altre país.
0: Què esperes d'aquest viatge? Ara quan torneu del viatge i tornem a fer, perquè evidentment tornem a fer un altre reportatge i perquè ens expliqueu les vostres experiències i també anècdotes que segurament que en viureu moltes, quan tornis d'aquest viatge, ara, en aquests moments, què t'agradaria dir després d'aquest viatge, del que has pogut viure?
3: Doncs m'agradaria principalment dir si és veritat el que he sentit, que jo crec que sí serà per els nervis, i doncs explicar tot, perquè és una gran oportunitat.
0: També l'Àxel Martín, també el tercer alumne, en aquest cas, escollit per anar al Japó. Et sents com un escollit, Àxel?
4: Bueno, sí, estic molt agraït de tenir aquesta oportunitat.
0: Què esperes del viatge?
4: Bueno, espero fer molts amics, tenir contacte amb una altra cultura i aprendre costums d'ells i aprendre molt d'ells també. I espero també pues, visitar tot el que pugui en el temps que estigui i fer molts amics.
0: El tema de la cultura japonesa, l'interès d'on et ve?
4: Bueno, en el meu cas ve una mica més pel menjar, perquè la meva família, abans de que sapiguessin que m'anava a Japó, doncs ja havíem anat alguna vegada a menjar sushi a algun restaurant especialitzat, i des de que ho sabem doncs anem molt més.
0: Per tant, a través de la gastronomia, a través de l'ànime, gastronomia, ànime, també són dos portes d'entrada molt interessants per la cultura japonesa. Aniol Pasqual, també, el quart alumne que acompanyarà la resta de companys de l'Institut Montserrat Roig, que conviureu aquests dies amb d'altres alumnes d'altres països. Bé, com vius aquesta experiència abans de marxar?
5: Bueno, jo ara mateix estic molt emocionat perquè tinc moltes ganes d'anar-hi, sobretot això de fer amics allà, relacionar-me amb una altra cultura completament diferent al que estem acostumats i bueno, pues passar-m'ho bé.
0: D'on et ve l'afició a la cultura japonesa?
5: Bueno, jo quan era petit jugava molt a videojocs i veia molt YouTube i bueno, pues, la majoria de videojocs que jugava eren de Nintendo, que és una empresa japonesa, i bueno, també veia vídeos de gent que anava de viatge al Japó i vaig relacionar com aquests videojocs i bueno, tots aquests dibuixos com Doraemon, que també en vèiem, amb Japó, i pues, vaig dir pues, estaria bé fer japonès aquí a l'institut, i vaig fer.
0: Sergi, l'entrada, la porta d'entrada de la cultura japonesa, jo crec que ells quatre ho han definit perfectament.
1: Sí, sí.
0: L'ànime, la gastronomia, els videojocs, no? La cultura, no?
1: Sí, és que és així, vull dir, amb els anys, des de que va haver-hi el boom potser en algun moment dels anys 90, especialment amb Bola de Drac, potser que va ser anime, no? Llavors va venir la cultura del manga i això va portar als restaurants japonesos. No hi havia restaurants japonesos abans de tot aquest boom, vull dir que una mica hem tocat tots els pals, sí, és el clàssic.
0: El fet de portar a l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca, de fer i ensenyar l'idioma japonès, ja fa uns anys que veu iniciar aquest projecte, són pocs els instituts de Catalunya que imparteixen aquestes classes de llengua japonesa, i ha estat tot un èxit.
1: Sí, aquest crec que aquest és el tercer o quart any, ara ja em perdo una mica, però la veritat és que són 5 instituts, crec, a Catalunya que ho fan, però sempre amb molta diferència. Nosaltres som els que tenim més gent, és a dir, hem arribat a tenir 90 alumnes matriculats, el qual és una bestiesa. L'any que ve, per una sèrie de com estan organitzades les optatives, a partir de l'any vinent tots els primers i tots els segons faran com a mínim un tastet. S'ha de veure la temporalitat, si serà un trimestre o no, amb la qual clar, vull dir, serà pràcticament tot l'institut o com a mínim dos cursos d'institut que com a mínim faran un tastet de japonès, i esperem que segueixi durant molts anys. La veritat és que és un fet bastant sorprenent també per nosaltres, és una cosa que va néixer d'una idea molt senzilla i que s'ha fet molt gran.
0: I fins i tot la repercussió que ha tingut a mitjans de comunicació, fins i tot mitjans de comunicació del Japó, també es van traslladar fa un temps aquí a Sant Andreu de la Barca per copsar aquesta experiència, no?
1: Quan va ser la inauguració, va venir el cònsol, van venir mitjans des del Japó, van venir mitjans de l'Estat espanyol, va venir TV3, etcètera, etcètera. Vull dir, realment va ser com molt sorprenent. Va venir Ràdio Sant Andreu també. Tu has estat allà des del primer moment, i això també ens va portar a tenir una relació amb la Fundació en Japó, que ha sigut molt important durant aquests anys. Aquesta mateixa setmana tornaran a venir, perquè amb aquesta relació que hem entaulat, el que fa és que ells de tant en tant vinguin a les nostres classes per fer una observació i un seguiment de com estan funcionant els materials. Ens proveeixen ells mateixos de materials, ens acaba d'arribar una caixa grossíssima amb tinta, amb materials per fer cal·ligrafia, per fer origami, etc, etc. Vull dir que ens sentim molt cuidats en aquest sentit.
0: Quan estaves dient això, Sergi, tot aquest material que arribava, he vist la cara i els ulls, les mirades, ulls com a taronges,
1: Ells tenen el premi gran, que és anar al Japó, però la realitat és que quan ells, excepte la Leire, ells són estudiants de quart, la Leire és de tercer, i Aquària no es fa. I no es fa per un tema curricular, que és que, bueno, l'any que ve, doncs, si han d'anar a batxillerat, han de triar unes altres optatives. De manera especial, aquest any, i buscant uns horaris especials, se'ls ha fet aquesta classe per preparar-los una mica pel viatge. Jo crec que ens han faltat hores, vull dir, però també tinc molta confiança en les seves capacitats. Vull dir, també un cop, quan tries els alumnes, també penses en la capacitat que tenen d'en sortir-se de situacions. Farem una representació inicial que han de fer tots els països. Hem decidit que estigui relacionada amb el tió i barregem el ball de bastons, i perquè ells no volien ballar, els hi feia molt rotllo, però sabíem que tots els països asiàtics farien unes representacions de ball molt espectaculars. Aleshores havíem de fer alguna cosa i vam trobar un camí intermig, i ara has arribat tu, que acabàvem d'assajar-ho, acabàvem de fer l'últim assaig, i bueno, els veig amb moltes ganes, i llavors estic una mica més tranquil en aquest sentit.
0: Pel que fa a la llengua japonesa, trobeu complicat aprendre un idioma com el japonès, Leire?
2: Bueno, segur, si tu li poses ganes, si a ti t'agrada, si tu et poses tots els dies una miqueta, perquè són tres abecedaris, però això, si et poses tots els dies una miqueta, si veus anime, escoltes música, escoltar música també ajuda molt. Llavors, si tu et poses, si a ti t'agrada i tu et proposes arribar a un punt, tu arribaràs, però has de seguir. Encara que caiguis i que potser fessis alguna cosa malament o et surti tot malament al principi, tu continua, que al final arribaràs.
0: Home, Leire, et veig molt engrescada. No sé si el que vols fer dintre d'uns anys és ser professora de japonès.
2: Sí que vull. Vull ser professora de japonès, sí.
0: Traducció?
2: Traducció.
0: Traducció també. De fet, un traductor molt important, com és l'Albert Noia, també ha estat present aquí a més d'una ocasió a l'institut, i per tant no s'ha pogut fer xerrades també, no?
1: La última vegada va ser al febrer, vull dir, l'Albert ve pràcticament cada any, sí.
0: Romaisa, el tema del japonès, et costa? Què és el que més t'agrada? És difícil? És fàcil?
3: Doncs al principi sí que costa una mica, però en realitat jo he anat aprenent, doncs, principalment a dir les coses que m'agraden, perquè així ho trobo més fàcil de que se'm quedi al cap, perquè després de tot és una realitat. I ja després, vocabulari que saps que et serà útil, llavors has d'aprendre-ho.
0: A l'hora d'escriure el japonès?
3: Al principi sí que em va costar, la lletra no sortia bé, però és qüestió de pràctica.
0: Qüestió de pràctica, d'eficiència, d'estar cada dia. Axel, en el teu cas, llengua japonesa, com portes el japonès?
4: Bueno, a mi sí que em costa una mica més, perquè clar, és una llengua nova i totalment diferent. Però bueno, jo crec que estic progressant bastant, i com li posem ganes també de tots, perquè sabem que la utilitzarem allà, doncs se'ns fa més fàcil, suposo.
0: Bueno, suposo que abans d'estudiar aquí a l'Institut Montserrat Roig aquestes classes de japonès, algunes paraules ja sabies, com sushi, no?
4: Sushi i poc més, i sayonara.
0: I poca cosa més, no? Aniola, el teu cas.
5: Bueno, jo el que més em costa són sobretot els abecedaris i l'escriptura i llegir, bàsicament. Però el que és parlar i bastant, bastant fàcil, i el que diu la Leire, si li poses ganes al final se t'acaba quedant al cap.
0: El fet de, com dèiem abans, no?, que és l'últim any que es fan aquests intercanvis, que sou l'únic institut europeu que hi va aquest any, que ha estat convidat, de ser només de les 5 escoles de tota Catalunya on s'imparteixen classes de japonès, us sentiu vosaltres privilegiats, privilegiades?
2: Sí. A més, jo soc de tercer, se suposa que anaven els de quart. Jo estic aquí ficada per... perquè sí, saps?
0: Per tant, en el teu cas, un extra, no? Important, no?
2: Un extra.
3: Bueno, jo diria que sí que és un privilegi, però després de tot han comptat les hores que fem, l'esforç i les capacitats que tenim.
4: Jo sí, jo penso que és un privilegi molt gran.
5: Sí, jo penso el mateix, que al final som l'únic institut europeu i que el Japó és un país que està molt lluny d'aquí, sobretot que anem perquè ens han convidat ells.
0: I aquestes classes que us deixeu de fer ara aquí a l'institut, aquests dies, les teniu que recuperar? Com us han dit alguna cosa o no?
5: Bueno, a veure, algú sí que has d'estudiar a casa, no?, i fer els deures o els apunts, que evidentment no fas perquè estàs aquí estudiant japonès, però els profes ho tenen en compte i no ho posen molta feina.
0: No, no, jo dic ara, quan marxeu al Japó, suposo que sou bons estudiants i per tant que estigueu 15 dies sense fer classe no serà un gran problema per a vosaltres, no?
5: No, si ja hem com tancat totes les assignatures pràcticament, així que no hem de fer res més.
0: Heu fet un sprint final, no?
5: Sí, bàsicament.
0: Sergi, alguna recomanació d'aquests alumnes i també un missatge de cara a les famílies, de que estiguin tranquil·les, que aneu al Japó, que aneu a aprendre moltes coses, que no són unes vacances, sinó que fareu aquest intercanvi on també hi haurà classes, hi haurà aquesta convivència també amb famílies japoneses?
1: Hem fet un parell de reunions amb les famílies i crec que en aquest sentit, és a dir, no tenen por un cop estiguin allà. De fet, crec que els patien més per la situació mundial actual que això acabés fent que no poguéssim volar o alguna cosa així, perquè vull dir, des de Japó també ens ho deien, si realment la situació es complica, no, ja no és un problema del Japó, sinó és de no poder-hi arribar. No tinc ni idea de per on serà la ruta de l'avió. Ja vaig tornar per una ruta que no el novembre, que no es fa habitualment, que es torna per Grenlàndia, amb la qual vaig fer alguna cosa així. Però no, a més, vaig parlar amb la professora de Figueres, que havia fet aquest programa anteriorment, i ja em va dir que, i ja ho vaig veure quan anirem al novembre, que et cuiden molt. Vull dir, jo ja sé que un cop arribem allà estarem cuidats com reis, i de fet el que jo vaig fer el mes de novembre era la preparació de l'arribada dels nanos, una mica preparar el que faran ells ara, i des d'aquest punt de vista les famílies saben el que van a fer. Ja fa dies o ja fa setmanes que tenim el programa amb l'estructura diària. I a més, i això va ser molt important en l'anada, hi ha aquest grup d'altres professors que vam tenir molt bona relació i que saps que si algú t'ha de fotre un cop de mà, pel que sigui, segur que no hi haurà cap problema, vull dir, en aquest sentit estic molt tranquil. A més, una cosa que hem dit moltes vegades, que Japó és un país seguríssim.
0: Abans d'acabar aquest reportatge, quan torneu, tornem a parlar i tornem a fer una altra entrevista, voldria escoltar-vos parlant en japonès, algunes paraules, algun missatge, alguna frase. Podeu dir el que vosaltres vulgueu, podeu dir adéu, per exemple, com ja s'ha dit abans, el que vosaltres vulgueu. Això sí, voldria també la traducció,
2: Pues, per exemple, o genki desu ka, això és com estàs, i tu, si respons genki desu, significa estic bé.
0: Quin queres?
3: Bueno, jo, per els meus gustos me l'he après, però és tsukigasuki des, que vol dir que m'agrada la lluna. Llavors, doncs, principalment el que he dit abans, s'aprèn amb el que més t'agrada.
0: Molt bé.
4: Ohayou gozaimasu, Axel des, sakagasuki des. Soc l'Axel, encantat i m'agrada el futbol.
0: Bé, aquesta presentació, recordo un dels primers dies que vaig venir aquí a fer el reportatge, en la presentació era precisament algo així, sí. Vull dir que és el primer dia, no, això?
5: Exacte. Bueno, jo diré algo relacionat amb el Kagatio, que és l'actuació que farem allà al Japó, que és Tioda Unchisasero, que és bàsicament, doncs, fem cagar el tio.
0: Per tant, és aquesta traducció que tu mateix has fet, no?, del català al japonès, no? O no?
5: Bueno, sí, sí.
0: Això no té la tradició del cagatió, no?
5: Sí, sí.
0: Bueno, també va per traductor, Sergi?
1: També. No, realment són quatre alumnes que són molt, molt capaços de tirar. La Leire deia que ella estava una mica aquí ficada en calçador. No és ben veritat. Realment, de tots els alumnes que hi va, probablement ara és la que té un nivell més alt, perquè ha tingut un professor... No passa res, perquè ha tingut un professor privat i vull dir, està aquí amb motiu més que suficient, i ells tres... Vull dir, en aquest sentit me'n vaig molt tranquil. Vull dir, a hores d'ara no ho tenim tot... totes les coses que hem de fer no estan realment totes a punt per una qüestió de temps, però com que me'n vaig amb ells estic tranquil.
0: Per acabar, com diríeu adeu tots plegats?
6: Sayonara!
0: A partir del 12 de maig, quatre alumnes de l'Institut Montserrat Roig, la Leire, la Romaisa, l'Àxel i l'Aniol començaran la seva aventura en aquest intercanvi cultural al Japó, acompanyats, això sí, del seu professor, del seu sensei, Sergi Garcés. Des de Ràdio Sant Andreu anirem coneixent de ben a prop aquesta experiència.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Un miler de persones han participat en el dinar d'homenatge a la gent gran de Sant Andreu de la Barca. En l'acte s'ha celebrat el poliesportiu del Josep Pla en un ambient festiu i de convivència. L'acte organitzat per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha començat a la una del migdia, inclòs la música en directe amb l'orquestra La Xata, actuacions, ball i diverses activitats pensades perquè els assistents se poguessin gaudir d'una jornada de retrobaments, entreteniment i també convivència. El menú adaptat a les necessitats de la gent gran ha estat format per canelons de verdures,

impulsarà un homenatge específic a les persones grans que viuen a les residències del municipi. A diferència d'altres edicions, que es feia un acte conjunt, aquest any les activitats es traslladaran als mateixos centres. A través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials, podeu veure diferents fotografies de l'acte.

0: Tot a punt per la sortida cultural al Alcolea del Río a l'octubre. Amb l'inici de les inscripcions, el viatge tindrà lloc del 5 al 8 d'octubre amb visites a Sevilla, Carmona i Alcolea del Río. Les inscripcions es poden fer al casal de la gent gran Maria Aurelia Campmany. L'Ajuntament de Sant Andreu de Barca ha anunciat en l'organització d'un viatge al municipi d'Alcolea del Río per al pròxim mes d'octubre, una iniciativa que recupera els llaços històrics i culturals en les dues poblacions agermanades després d'anys sense aquest tipus d'intercanvi. La proposta impulsada conjuntament amb l'Associació de la Gent Gran de Sant Andreu de la Barca tindrà lloc, com deia, del 5 al 8 d'octubre. Oferirà als participants una estada de 4 dies i 3 nits amb un ampli programa cultural per diferents punts de la província de Sevilla. El programa del viatge inclou visites a Sevilla, al Reial Alcázar, Carmona i Alcolea del Río amb l'objectiu de combinar patrimoni, convivència i memòria compartida entre les dues localitats. Els participants s'allotjaran a l'hotel Alcázar de la Reina de 4 estrelles en règim de mitja pensió amb esmorzars i sopars inclosos. El viatge també contempla els vols amb la maleta facturada de 25 quilos, equipatge de mà i els desplaçaments interns en autobús. El preu és de 550 euros per persona en habitació doble i les inscripcions es podran formalitzar al casal de la gent gran Maria Aurelia Campmany mitjançant una paga i senyal de 165 euros corresponent al 30% de l'import total. Les places són limitades i s'assignaran per rigorós ordre d'inscripció.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El Parc Central acollirà la festa de Colenda del Passaport Edonauta. Serà el dia 6 de juny. Per parlar d'aquesta festa tenim Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, la repeteix lo de l'any passat, no? El fi de festa, la festa del projecte i del Passaport Edonauta, la Colenda del curs. L'any passat va anar molt bé al Parc Central i aquest any es torna a repetir.
2: Repetim, però molt millor, perquè les expectatives són molt més altes. Doncs sí, mira, tindrem jocs tradicionals, tindrem jocs dinamitzats pels monitors dels patis oberts, jocs d'aigua, que seran espais de joc i experimentació vivencial amb aigua, i també un taller artístic de pintura vertical. I tot això perquè aquesta festa d'Edonauta va destinada principalment, és la cloenda del curs per l'alumnat que ha participat en aquest projecte, que recordem que són l'alumnat de segon i tercer de primària. Però és obert a tothom, a tota la ciutadania. És a dir, que sigui la festa de cloenda d'aquest alumnat no vol dir que sigui una festa, que no sigui una festa oberta per tothom i que la pugui gaudir qualsevol infant i qualsevol família.
0: Per tant, tothom pot gaudir d'aquesta festa, que serà el dia 6 de juny.
2: Exacte, el 6 de juny, de 10 a 1, convidem a totes les famílies a venir amb els seus infants, tinguin l'edat que tinguin, perquè trobaran espais per gaudir i passar-s'ho d'allò més bé. Hem fet un petit repàs de les activitats que ja tenim programades, però aprofitem i fem una crida a totes les entitats a que participin, igual que l'any passat, que de fet n'esperem moltes més, perquè vinguin a la festa, perquè preparin i participin, doncs, una activitat, un taller, que es puguin donar a conèixer, que es facin visibles a la ciutat. I escolta'm, sempre va bé, perquè allà hi ha moltíssimes famílies, molts infants, i sempre és un moment de xarxa, de comunitat, en el que moltes vegades hi ha alguna família o algun infant que acaba formant part posteriorment d'alguna d'aquestes entitats. Per tant, és un moment molt xulo de compartir, que fa, doncs, això, com deia, xarxa, comunitat i convivència.
0: Aquesta xarxa, aquesta comunitat, aquelles famílies que encara no el coneguin, que és exactament el Passaport Edonauta, perquè diu molt amb el que ha comentat ara el

0: fet de xarxa, de comunitat, mm-hmm. família també.
1: El Passaport Edonauta és un projecte que tenim emmarcat dintre del Pla Educatiu d'Entorn, que consisteix en promoure activitats fora escola entre l'alumnat, principalment de segon i tercer de primària. I això ho fem vehiculant, o sigui, mitjançant un passaport físic, que allà doncs, els infants poden anar segellant totes les activitats que durant l'any oferim. Les ofereix l'Ajuntament, però són activitats realment compartides i planificades conjuntament amb les entitats del municipi. Recordem que són activitats gratuïtes i accessibles per tothom. Per tant, hi ha realment aquest foment social de fer activitat. Recordem que el lleure educa i tot això es tradueix en oportunitats d'aprenentatge pels nostres infants de la ciutat.
0: Per tant, aquí la importància de les entitats, de les escoles, no? Dels equipaments municipals també on es desenvolupen aquestes activitats.
1: Exacte, aquí tots els agents són importants, començant per les entitats que són molt sovint les grans protagonistes, també de les activitats que dissenyen les nostres tècniques del pla educatiu, perquè també aquí entra, per exemple, el Cine Xic, que el fem cada mes habitual periòdicament, i també dels centres educatius, que són al final els agents que ens ajuden a promoure aquestes activitats i anar fent el recordatori de que els infants de tant en tant treguin el passaport, que s'encarreguin de veure si encara el tenen, bé, preguntant si durant aquell mes han fet alguna activitat o no. És una manera de generar aquesta expectativa i ganes de poder participar en activitats fora escola.
0: A la festa del dia 6 de juny no cal una prescripció prèvia ni una inscripció prèvia, simplement és el 6 de juny anar al Parc Central i a gaudir de les activitats. Serà de 10 a 1.
1: Exacte, 6 de juny, de 10 a 1, tothom pot venir, no cal inscripció prèvia. Recordem que les entitats poden contactar amb el Pla Educatiu a plaeducatiuentorn@sabarca.cat per dir hola, volem participar i dissenyar aquesta activitat o aquest taller. I sobretot, nens i nenes de segon i tercer de primària, recordeu que han de portar el passaport Edonauta i que no pateixin, perquè si durant l'any no han pogut acabar el passaport, no l'han pogut acabar de segellar, aquest és el gran dia perquè puguin finalitzar el seu passaport i al final de la festa, igual que l'any passat, hi hauran sorpreses pels infants que hagin acabat tot el passaport.
0: Doncs això serà el dia 6 de juny, evidentment, a Ràdio Sant Andreu hi serà també aquell dia, com va ser l'any passat, activitats gratuïtes, 6 de juny, al Parc Central, festa de cloenda del passaport Edonauta. En seguirem parlant sobre aquesta festa. Anna Serra, regidora d'Educació, Infants i Famílies, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a tu, Jordi, us esperem.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Bon cap de setmana, tornem dilluns.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.

0: Bueno, pues hemos llegado al final del programa de hoy. Daros las gracias a todos por seguirnos cada semana y animaros a que nos enviéis vuestras notas de audio y mensajes pidiendo vuestros temas favoritos al WhatsApp de Tom Music al 617-925-994. No os preocupéis si no habéis podido escuchar el programa de hoy, porque como es habitual colgaremos un enlace en la página oficial de Facebook en @becadj Top Music Radio San Andreu para que lo podáis escuchar donde queráis y que lo podréis descargar de forma gratuita en www.radiosanandreu.com. Lo podréis colocar en vuestros PCs, teléfonos, iPads, en fin, donde queráis, ya sabéis, y así poderlo escuchar cuando vosotros deseéis. Lo dicho, familia, un placer poder estar con vosotros una semana más. Nos vemos el miércoles que viene. Mil gracias. Besines mil. Chao. Disfruten.
1: Anión aseo que el popes. Chon un Kim Jong-soy en mi da. Soy can Kim Jong-soy. Canta en mi da. Moltes gracias. Para acompañarnos a la edición número 271 de K-Pop History. Ens seguim actualitzant amb èxits, retorns i debuts K-pop d'aquesta primavera 2026. I començarem amb les actuals 6 noies que formen Kepler. Havien debutat Siguen 9 a Corea el 3 de gener del 2022 i el Japó van fer el 7 de setembre del mateix 2022. Després de canviar d'agència el 30 de setembre del 2024 a Clap Entertainment, ara les escoltarem des de l'escena de Play Crack Code del 31 de març del 2026. D'aquí escoltarem el single principal Killa. Mostra la revolució interior del grup en un so hip-hop electrònic, sintetitzadors potents i ritmes de percussió més propis del trap. Dóna una imatge més madura i salvatge alhora i la lletra parla de superar els límits reprimits des del despertar interior i l'entrada amb els instints ocults, és a dir, el subtítol de la cançó, que és Face the Other Me, és a dir, l'altre jo. Porten més de 20 milions de reproduccions del videoclip oficial les dues primeres setmanes. Escoltem la novetat de les Kepler, Killa.